activa l'alerta del Pla Inuncat per pluges que poden ser intenses al Maresme. Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat, davant la previsió de pluges intenses emesa pel Servei Meteorològic de Catalunya. Tot i que l'avís afecta gran part del litoral i prelitoral català, també es demana especial precaució a la nostra comarca durant la jornada d'avui. Segons les darreres previsions, s'espera un avís de fortes pluges que podrien afectar la nostra zona, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit d'aquest dimarts. Els xàfecs podrien ser localment abundants i de forta intensitat, afectant principalment el centre i el sud del Maresme. En aquest sentit, es preveu que es pugui superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Aquests episodis de pluja intensa sovint van acompanyats també de tempesta i de manera local podrien produir-se caigudes de calamarsa o pedra, així com algunes ratxes fortes de vent. Com és habitual en aquestes situacions, Protecció Civil demana extremar la prudència en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure. Es recomana seguir l'evolució de la situació a través dels canals oficials i consultar les prediccions i avisos del Servei Meteorològic i les xarxes socials d'emergències de Catalunya, a banda d'evitar aparcar vehicles en rieres o punts que es puguin inundar, travessar rius, rieres i zones negades, ni a peu ni a vehicle, allunyar-se de lleres, barrancs i passos subterranis i reduir la mobilitat en cas que les precipitacions siguin molt intenses.

0: i els 450 si es tracta d'una habitació. L'import de la subvenció oscil·larà entre un mínim de 50 euros i un màxim de 200 euros mensuals. Ara, però, caldrà que els sol·licitants esperin la confirmació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.
2: L'Ona Maresma.
3: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
2: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
4: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
2: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dimarts 12 de maig de 2026. L'atur al Maresme torna a caure i ja registra la xifra més baixa dels últims 18 anys. Marc Tresserres.
5: Després dels repunts que es van produir durant l'inici de l'any, després de les festes, els números de l'atur al Maresme, com el conjunt de la província i el país, no han parat de baixar, i les dades del mes d'abril ens situen a la xifra més baixa dels últims 18 anys. En total, 18.837 persones aturades i una taxa del 8,28%.
2: El Consell Comarcal impulsa la segona edició del programa d'ajuda a joves emprenedors. Melina Morilla.
0: Amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal ha obert les inscripcions per la segona edició d'Enlaire amb el nostre projecte, un programa dissenyat específicament per la consolidació d'activitats econòmiques de recent creació al Maresme.
2: I tempestes fortes aquesta tarda al Maresme, amb avís actiu fins a les 10 del vespre. Martí Capçada.
6: El Maresme viurà aquesta tarda un episodi de tempestes que poden descarregar amb força intensitat, especialment als municipis del centre i sud de la comarca. Segons informa el Servei Meteorològic Meteomar, l'avís per precipitacions intenses estarà actiu entre les 5 i les 10 de la nit.
2: Malgrat acull la quarta jornada solidària amb diverses activitats aquest dissabte, Ona Malgrat.
7: La vila es prepara per celebrar la quarta edició de la Jornada Solidària aquest dissabte. Una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, la Regidoria de Solidaritat i la col·laboració de diverses entitats com Càritas, Malgrat Acull o la Fundació Vicente Ferrer.
2: I a Cadama Calella, on Joventut Artística renovarà el seu emblemàtic logotip, Sergi Ferrer.
8: Joventut Artística ha posat en marxa un procés per actualitzar la seva identitat visual, creada als anys 60 amb l'objectiu de millorar-ne l'adaptació als nous formats digitals i a les xarxes socials.

0: L'atur al Maresme torna a caure i ja registra la xifra més baixa dels últims 18 anys. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, després dels repunts que es van produir durant l'inici de l'any, després de les festes, els números de l'atur al Maresme, com el conjunt de la província i el país, no han parat de baixar i les dades d'aquest mes d'abril situen a la xifra més baixa dels últims 18 anys. 18.837 persones aturades i una taxa del 8,28%. Això són 527 persones menys aturades que el març i 807 menys que l'abril de l'any passat. Un altre aspecte rellevant és que aquest cop només en un municipi de la comarca, Taià, hi ha hagut un increment a 25 i ha baixat aquest atur en 4 municipis, que no hi ha hagut cap variació. Tot això ho explica un cop més l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local i se'n fa ressò el Consell Comarcal, que assenyala, entre altres qüestions, destacant el fet que la reducció mensual més destacada s'ha produït entre les persones joves, amb una caiguda del 15%. A tall d'exemple, per a Premià de Mar, la reducció d'aturats ha estat d'un 2,5% respecte del març i d'un 3,35% respecte de l'abril de 2025. En concret, el mes passat vam comptar 1.169 aturats, que en són 30 menys que aquest mes.
0: Gràcies. I un estudi analitza la percepció del risc de gas radó entre la població del Maresme. A Ràdio Canet.
2: Un estudi analitza la percepció del risc del gas radó entre la població del Maresme. El qüestionari, impulsat pel Centre d'Investigació Sociotècnica CISOT del CIEMAT, un organisme vinculat a la Universitat Autònoma, vol conèixer el grau d'informació de la ciutadania sobre aquest gas radioactiu natural present en espais tancats. L'objectiu de l'estudi és analitzar el coneixement i la percepció del risc del gas radó entre la població del Maresme, una de les comarques identificades

0: amb més presència potencial d'aquest gas radioactiu d'origen natural. I és que el radó és un gas invisible i inodor que es pot acumular en espais interiors tancats, especialment en plantes baixes i soterranis. L'exposició prolongada a concentracions elevades pot comportar riscos per la salut. Amb aquesta enquesta, els investigadors volen entendre millor quin és el nivell d'informació de la ciutadania sobre aquesta problemàtica i detectar possibles necessitats en matèria de prevenció i comunicació ambiental. L'enquesta és totalment anònima i s'hi pot accedir des del web de l'Ajuntament de Canet de Mar.
1: El Consell Comarcal impulsa la segona edició del programa d'ajuda a joves emprenedors. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda, així és. Iniciar un projecte empresarial és un repte complex, però mantenir-lo i fer-lo créixer en el temps ho és encara més, especialment per joves amb poca experiència. És per això que el Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació, ha obert les inscripcions per la segona edició d'Enlairem el nostre projecte, un programa dissenyat específicament per la consolidació d'activitats econòmiques de recent creació. L'objectiu de la iniciativa és oferir acompanyament professional a persones emprenedores que tinguin menys de 35 anys per garantir la supervivència i el creixement de les seves empreses. El programa està adreçat a un màxim de 20 participants i començarà a principis de juny. Pel que fa a la seva estructura, es divideix en tres fases clau per al desenvolupament empresarial. La primera és una formació intensiva durant el juny centrada en àmbits com la gestió empresarial, la digitalització, la intel·ligència artificial i les estratègies de màrqueting i vendes. La segona és l'estada de cohesió, on durant 3 dies els participants es traslladaran a una masia rural per participar en tallers d'habilitats directives i activitats de team building. Tot això amb l'objectiu de fomentar la col·laboració i les relacions professionals. Finalment, la tercera és un mentoratge personalitzat de setembre a novembre, on cada emprenedor tindrà 10 hores de mentoratge individualitzat per treballar l'estratègia específica i el creixement del seu propi negoci. La convocatòria s'adreça a menors de 35 anys que ja tinguin una activitat econòmica en funcionament a qualsevol dels pobles del Maresme. La selecció dels projectes es farà tenint en compte la projecció de negoci, la motivació de la persona i la seva capacitat per aportar valor al grup. La participació és gratuïta i el termini d'inscripcions ja està obert. Els interessats es poden presentar a través del formulari disponible que hi ha al web del Consell Comarcal.
1: Gràcies. I canviant de qüestions, les escoles públiques a Tordera se sumen avui a la vaga del sector educatiu de tot Catalunya. Marc Tresserres.
3: Sí, els sindicats educatius de la UGT i Comissions Obreres han tornat a sortir aquest dimarts al carrer amb una vaga. Reclamen la reobertura de les negociacions amb el Departament d'Educació. I la d'avui no serà l'única. El Maresme serà un dels territoris especialment afectats, amb jornades de vaga previstes els dies 19 i 28 de maig. Els convocants denuncien l'immobilisme del Departament i exigeixen reprendre les negociacions. Les principals reclamacions les explica Clau de Cebrián Mozas, membre de l'Assemblea de Docents del Maresme i la Selva.
4: Que ens trobem amb unes aules massificades, amb molts alumnes, amb moltes dificultats per atendre'ls, i una de les coses que volem és una educació de qualitat, i per això volem menys alumnes per aula, per tant baixar la ràtio, per poder atendre'ls a tots, perquè cada cop ens trobem una realitat molt més complexa de l'aula. D'altra banda, que ens trobem també amb molta sobrecàrrega de treball. Una de les demandes del col·lectiu és reduir la burocràcia i poder-nos centrar sobretot en el que és la nostra feina, que és preparar les classes i fer classes i atendre els alumnes.
3: La Generalitat ja ha fixat els serveis mínims obligatoris davant les mobilitzacions convocades durant maig i juny. A infantil, primària i secundària s'haurà de garantir la presència d'una persona de l'equip directiu i un docent per cada 3 aules. A les escoles bressol, els serveis mínims seran d'un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, mentre que als centres d'educació especial s'haurà de mantenir el 50% del personal. Pel que fa als menjadors i activitats de lleure, també es fixa un 50% del personal per garantir els serveis essencials.
1: I encara sobre aquesta qüestió, seguiment desigual de la vaga d'educació a les escoles de Canet, Ràdio Canet.
0: Seguiment desigual de la vaga d'educació a les escoles de Canet. En alguns centres el seguiment ha estat massiu, com és el cas de l'Institut Sonsimora, i en d'altres cap mestre s'hi ha adherit, com ara a l'escola Fedac Iglesias. A la resta, entre un 30 i un 46% del professorat ha secundat la primera de les 3 jornades de vaga d'educació a tot Catalunya de les noves protestes anunciades per aquest maig i juny. Entre les principals reivindicacions hi ha recuperar el poder adquisitiu del professorat, incrementar la inversió educativa educativa, reduir les ràtios, millorar l'atenció a la diversitat a les aules i reduir, sobretot, la càrrega burocràtica dels centres. Joan Barón, mestre de Canet i membre de les assemblees que s'han fet prèviament a les jornades reivindicatives d'aquest maig, ho explica.
5: I llavors ha arribat un punt que ens trobem que és que no estem ensenyant, perquè no tenim temps d'ensenyar, no tenim temps de preparar les classes, no tenim temps ni recursos per organitzar moltes de les iniciatives que se'ns demanen i que, a més, en molts casos es fan de manera altruista, es fan de manera voluntària.
0: El calendari de mobilitzacions preveu fins a 17 dies d'aturades repartides per tot el territori. En el cas del Maresme, hi haurà mobilitzacions el 19 i 28 de maig.
1: Seguim encara parlant d'aquesta vaga educativa i de com s'ha seguit a diferents municipis a la comarca i anem ara cap a Palafolls, on ens expliquen hi ha hagut també un seguiment desigual però notable. Melina.
2: Així és, el sector educatiu de Palafolls s'ha sumat aquest dimarts a la jornada de vaga amb un impacte notable tant en el personal docent com en l'assistència de l'alumnat. Segons les dades recollides als diferents centres del municipi, el seguiment ha estat especialment visible a l'Institut Font del Ferro, on el 52% de la plantilla, és a dir, 29 professionals entre docents i personal d'administració i serveis, ha exercit el seu dret a vaga. Pel que fa als alumnes, hi ha hagut un 82% d'estudiants, 454 en total, que no han anat a classe. A l'escola Masprat s'han activat els serveis mínims a causa del nombre de mestres en vaga. Tot i això, un sector del professorat ha optat per no fer l'aturada en trobar-se en període de colònies, prioritzant que l'alumnat no perdés l'activitat malgrat donar suport a les reivindicacions. Pel que fa als alumnes, l'assistència ha estat mínima amb només un 10,24% del total present. D'altra banda, a l'escola Les Ferreries s'ha registrat un seguiment de 15 mestres en vaga, mentre que 113 alumnes han anat al centre durant tota la jornada.
1: Gràcies i de moment deixem el tema de la vaga d'educació de costat per parlar d'una altra qüestió que també ens preocupa i és que hi ha tempestes fortes aquesta tarda al Maresme i també un avís actiu fins a les 10 del vespre. Martí Capçada, bona tarda, explica'ns més detalls.
6: Bona tarda, Gemma. Així és, i és que el Maresme viurà aquesta tarda de dimarts 12 de maig un episodi de tempestes que poden descarregar amb força intensitat, especialment als municipis del centre i sud de la comarca. Segons informa el Servei Meteorològic Meteomar, l'avís per precipitacions intenses estarà actiu entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Les darreres previsions apunten a ruixats localment abundants i tempestes fortes durant tota la tarda. Tot i que la pluja afectarà tota la comarca, els episodis més intensos es concentraran al centre i sud del Maresme, mentre que al nord s'esperen precipitacions menys destacades. Davant aquesta situació, Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergència per Inundacions a Catalunya, l'INUNCAT, en fase d'alerta a partir de les previsions emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya. Les autoritats recomanen extremar la prudència en els desplaçaments, especialment a les carreteres properes a rieres i zones inundables, evitar agafar el vehicle si no és necessari i no travessar mai zones inundades ni a peu ni amb cotxe.
1: Gràcies, Martí. I l'Espai Agrari de la Baixa Tordera es presenta oficialment a la Generalitat per blindar el futur del sector. Marta Serres.
3: Sí, la setmana passada es va fer un pas de gegant per la protecció i desenvolupament del sector primari a la nostra zona. L'Associació de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera es va presentar de forma oficial davant la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, demostrant la potència d'un projecte que uneix administracions i productors. L'associació destaca per la seva gran representativitat, ja que estava composta per 5 ajuntaments, 3 cooperatives i 5 consells agraris municipals. Durant la reunió amb el conseller Ordeig, els representants de l'Espai Agrari van posar sobre la taula les qüestions que més preocupen el territori, com el pla de motes, el relleu generacional i l'educació especialitzada. Ho explicava el regidor d'Entorn Rural i Pagesia, Xavier Pla.
7: Conseller Ordeig ha estat positiva. Se li ha transmès la preocupació pel pla de motes, també pel relleu generacional del sector, que és una cosa que en els propers 10 anys ens ha de portar doncs, amb molta feina i dedicar molts esforços, i també per fer possible aquest relleu també s'ha demanat l'ampliació de la formació en aquest sector i per tant doncs, la creació d'un grau superior en Horta.
3: La trobada va ser molt positiva i així ho explica també Xavier Pla.
7: La reunió d'aquesta setmana ha transcorregut doncs, amb una sintonia plena amb la conselleria, ha captat doncs, les necessitats del sector i en aquest cas doncs, de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i per tant ha estat molt positiva. s'han obert noves vies de col·laboració en el futur que han de permetre doncs, seguir reforçant el projecte de l'espai agrari, on Torera doncs, és una de les cinc parts que estan tirant endavant tot plegat.
3: Amb aquesta aliança, Tordera i els municipis veïns s'asseguren una interlocució directa i forta amb el govern per defensar els interessos de la seva pagesia.
1: Seguim avançant i ho fem ara en clau més local. Quatre grups de l'oposició de Calella reclamen més pluralitat als canals municipals. Sergi Ferrer.
8: Doncs sí, xoc polític entre govern i oposició en el debat sobre la pluralitat d'opinions i presència als canals municipals. En l'últim número de la revista de l'Ajuntament, Esquerra Republicana, Estimem Calella, Calella en Comú Podem i la CUP publiquen un article conjunt en què reclamen revisar i actualitzar el reglament d'ús del butlletí perquè es garanteixi una participació equilibrada de tots els grups. Els partits denuncien que des del 2019 s'ha reduït l'espai que ha reservat per als partits i que això contradiu la idea que l'Ajuntament és de totes i tots. La crítica també s'estén a la web municipal, a les xarxes socials i altres canals d'informació institucional. L'escrit recorda que la petició es va portar al ple de març a proposta d'Esquerra Republicana, però que va quedar rebutjada amb els vots en contra del govern. El mateix va passar amb la moció presentada per la CUP al ple de principis de maig sobre les cartelleres municipals. El text reclamava aclarir la normativa d'ús i garantir la llibertat d'expressió. El portaveu Cupaire, Albert Comas, ja havia denunciat prèviament que retiraven cartells crítics amb el govern. Comas va assenyalar directament el tinent d'alcaldia Josep Grima com a responsable polític de la brigada municipal. A més, Grima va rebutjar les acusacions i va retreure la CUP que es presenti com l'únic garant de la qualitat democràtica. El debat arribava després de la polèmica per la retirada de cartells sobre la vaga d'educació denunciada per la AFA de la Minerva i el FAR. L'executiu local va atribuir aquell cas a un error humà d'un treballador de la brigada municipal que, segons va explicar, no havia interpretat correctament les instruccions rebudes.
1: Gràcies, Sergi. Mentrestant, Malgrat acull la quarta jornada solidària amb diverses activitats aquest dissabte, una Malgrat.
9: Sí, la vila es prepara per celebrar la quarta edició de la Jornada Solidària aquest dissabte, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, la Regidoria de Solidaritat i la col·laboració de diverses entitats com Càritas, Malgrat Acull o la Fundació Vicente Ferrer. Enguany la Jornada Solidària tractarà la temàtica de la guerra per il·lustrar les conseqüències dels conflictes bèl·lics al món. Durant el dia hi haurà una exposició sobre armes nuclears al càrrec de Fundipau, que estarà exposada al parc de Can Campassol. A partir de dilluns que ve, aquesta exposició es traslladarà durant 8 dies a l'escola Fonlladosa. Les activitatsa de dissabte començaran amb una cercavila de la colla de geganters de Malgrat. També hi haurà activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta Sant Nicolau i un espectacle participatiu de la mà d'Adriana Reyes. A més, tindrà lloc un vermut solidari on les entrades ja es poden adquirir fins aquest divendres a la llibreria Montal, la fleca Joan Garriga i l'estanc de la Barretina amb un preu de 6 euros. Des de l'organització preveuen una participació d'un màxim de 150 persones i tot i que el que recapti es destinarà a Càritas. Finalment, la jornada finalitzarà amb una desfilada de moda del rober de Càritas Malgrat i conduïda per Teresa Gelpí. En aquests moments hi participen unes 30 persones, però des de l'organització busquen més voluntaris. De fet, qui vulgui desfilar es pot dirigir a la seu de Càritas de Malgrat des d'aquest mateix dimarts.
1: Gràcies. Més qüestions. Sant Vicenç de Montalt ha renovat el pati porxat amb 200 noves plantes i una distribució més funcional. Martí.
6: Així és, l'Ajuntament de Sant Vicenç ha completat la renovació del pati porxat de l'edifici consistorial amb una actuació destinada a millorar-ne la imatge, el confort i la funcionalitat. Els treballs s'emmarquen dins el Pla Municipal de Renovació de Parcs, Jardins i Zones Verdes. La intervenció ha inclòs la plantació de prop de 200 arbustos i plantes de diverses espècies com espígol, margarides, eugènies, lilàs, cues de gat i orelles de conill. La nova vegetació s'ha distribuït entre el parterre central i les jardineres del perímetre, aportant més color i riquesa paisatgística a l'espai. També s'ha instal·lat un sistema de rec automàtic públics, s'han delimitat els parterres amb fusta i s'han reubicat els bancs i la paperera per aconseguir una disposició més equilibrada i pràctica. El resultat és un espai més agradable i acollidor que integra la nova vegetació amb elements ja existents, com el gran plataner, les columnes del porxo i peces patrimonials vinculades al passat agrícola del municipi, com una antiga arada i una premsa de vi.
1: Gràcies, Martí. Les platges de Malgrat Centre i de l'Estillero revaliden el distintiu de bandera blava aquest estiu. Ona Malgrat.
9: Així és, les platges de Malgrat Centre i de l'Estillero tornaran a lluir aquest estiu la bandera blava, un reconeixement internacional que acredita la qualitat ambiental i la dels serveis del litoral. El distintiu l'atorguen la Fundació Europea d'Educació Ambiental i l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor. En el cas de Malgrat Centre, manté aquest guardó de manera ininterrompuda des de l'any 1998, mentre que la platja de l'Estillero el rep des del 2013. Aquest reconeixement valora aspectes com la qualitat excel·lent de l'aigua, la gestió ambiental, la neteja o la seguretat. Les dues platges disposen de serveis com dutxes, passarel·les, lavabos, recollida selectiva de residus i vigilància en socorrisme. També compten amb espais adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, amb accessos a habilitats, zones d'ombra i servei de bany assistit. Enguany, un total de 101 platges de 40 municipis catalans han estat distingides amb la bandera blava.
1: I en cultura anem fins a Calella, on Joventut Artística renovarà el seu emblemàtic logotip. Sergi Ferrer.
8: Joventut Artística ha posat en marxa un procés per actualitzar la seva identitat visual, creada als anys 60 amb l'objectiu de millorar-ne l'adaptació als nous formats digitals i a les xarxes socials. La iniciativa es farà a través d'un concurs obert i serà finalment l'assemblea de socis qui decidirà si valida o no la nova proposta. Toni Cairós, membre de la Junta de la Joventut Artística, ha explicat en una entrevista a Ràdio Calella Televisió que la necessitat de renovar el logotip respon principalment a qüestions tècniques i de comunicació digital. El disseny actual és obra de l'artista Tomàs Cosell.
10: El logo és dels anys 60, és un disseny d'en Tomàs Cosell, no? Que Tomàs, ja sabíem que a més de bon fotògraf també era molt bon pintor i molt bon dissenyador gràfic. I aleshores el que passa és que aquest logo fet a mà ha arribat a dia d'avui amb un arxiu que per les xarxes i per la comunicació digital doncs no acaba de fer bé la feina. Aleshores l'idea bàsicament era actualitzar aquest logo perquè pogués ser més fluid a l'hora de posar-lo en les xarxes socials i a la comunicació digital.
8: La proposta, però, no pretén trencar amb la identitat històrica de Joventut Artística, sinó modernitzar-ne la imatge mantenint-ne l'essència. L'entitat és conscient que el canvi pot generar opinions diverses entre els socis, especialment per l'arrelament i el valor sentimental del logotip actual. En cas que cap disseny acabi convencent prou, l'entitat no descarta mantenir i adaptar el logotip actual per fer-lo compatible amb les necessitats de comunicació digital.
1: Gràcies. I a Premià, l'Espai Ferrarons acollirà diumenge un enotàs dedicat a la Deo Alella. Martí.
6: Correcte. L'Espai Ferrarons acollirà aquest diumenge 17 de maig a les 12 del matí una nova edició de l'enotàs, una proposta que unirà vins de la Deo Alella amb gastronomia de proximitat. En aquesta ocasió, els assistents podran degustar els vins Puput Rosé i Curiolis, marinats amb dues tapes creades especialment per Victòria Ris, del Celler Nou, inspirades en el llibre La cucina de l'antiga Roma. El tast estarà conduït pel sommelier Enric Espinosa. La responsable del Celler Nou explica que les tapes s'han elaborat a partir de receptes i sabors vinculats a la cuina de l'antiga Roma, adaptats al format de degustació i pensats per combinar amb els vins seleccionats.
11: Són les tapes d'un llibre antic de l'època romana que es diu La cucina di Roma antica, i són dos tapes amb ingredients tradicionals de l'època, diguéssim. Una porta enciam, anxoves, tàperes, oli, i l'altra és de pa de cereals amb anous. Uh-huh. I, bueno, és molt tradicional de l'època aquesta, i bueno, ens ha fet gràcia fer-ho així.
6: El regidor de Promoció Econòmica, Xavier Gatius, ha destacat l'aposta per activitats que combinen cultura, gastronomia i promoció del territori.
12: nostra oferta de restauració de producte de proximitat, perquè són vins que corresponen doncs a la producció de la comarca. Per tant, és una eina, és un instrument que promou el turisme local, que promou el turisme de restauració, i doncs ens ajuda moltíssim doncs a potenciar aquesta oferta amb una característica doncs diríem pròpia, com deia la Victòria. Vull dir, aquests vins només es produeixen, són especials i només es produeixen al territori, i per tant és fantàstic aquest punt de singularitat, no? Mm-hmm. I de complement d'oferta de restauració que ens ofereix.
6: L'activitat té un preu de 8 euros i les entrades es poden adquirir a la plataforma Covin.
1: I en esports, a premiar el sènior masculí es queda amb la mel als llavis i no lluitarà per l'ascens, Sergi.
8: Sí, el primer equip masculí de bàsquet es queda a les portes d'intentar ascendir després de perdre a casa contra el Sant Narcís per 4 punts, 55 a 59. El partit va anar molt igualat durant els 40 minuts i la màxima diferència, exceptuant al principi del maig, va ser de 5 punts. L'equip d'Adrià Muñoz es queda amb la mel als llavis en un any on l'equip ha hagut d'adaptar-se a canvis, l'arribada de nous jugadors i un canvi en el cos tècnic. De moment són 6ens a segona catalana amb 13 victòries en 23 partits. La temporada acabarà a la pista del Gironès Bisbal. Jugaran dissabte a 3:45 de la tarda.
1: I ara és moment de fer un cop d'ull al cel amb en Quim Serra, i també molt pendents d'aquestes precipitacions i tempestes que s'esperen a la comarca aquest dimarts a 12 de maig. Endavant, Quim.
13: De mica en mica la nuvolositat va guanyant protagonisme, uns núvols que al llarg d'aquesta tarda han de deixar precipitacions en forma de xàfecs i tempestes que localment seran de forta intensitat i a més poden ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Puntualment, fins i tot, es podrien arribar a superar els 40. Tot això conseqüència d'aquesta inestabilitat, d'aquest temps de maig típicament primaveral, que garanteix justament això, aquesta variabilitat meteorològica. El dia ha començat amb domini del sol, mentre que les nuvolades de mica en mica van guanyant protagonisme, i com dèiem, aquesta tarda tindrem aquests xàfecs que, de fet, es repetiran al llarg dels pròxims dies, tant demà com sobretot demà passat dijous. De moment, amb unes temperatures que avui baixen, no seran ni de bon tros tan altes com les d'ahir, i es van disparar algunes màximes cap als 24-25 graus. Avui amb prou feines arribarem als 21-22, allà on més pujaran, amb vent que aquesta tarda continuarà fluix bàsicament del sud-est, d'això l'oc, i la situació marítima estarà dominada pel marejol, però amb mar de fons. Com dèiem, tempestes fortes aquesta tarda, precaució, de cara a demà esperem un matí variable, més estones amb sol a primeres hores, posteriorment es tornarà a nuvolar força, però a diferència d'avui, les tempestes esperem que afectin bàsicament, que quedin concentrades al terç nord de la comarca. Per tant, seria el Maresme Nord on, novament, demà a la tarda tornaríem a tenir alguns xàfecs. Com avui, els vents seran fluixos del sud-est i la situació marítima més tranquil·la, amb domini del marejol a tota la costa maresmenca. Les temperatures més o menys com les d'avui. Demà passat dijous, com ja hem dit, sembla que la inestabilitat tornaria a guanyar protagonisme i tindrem ja des del matí el cel força ennuvolat amb xàfecs que posteriorment a la tarda es podrien convertir en tempestes localment fortes. Les temperatures dijous una mica més baixes, especialment durant la recta final del dia.
1: Molt bé, doncs molt pendents de com aniran evolucionant aquestes pluges que s'esperen aquesta tarda i també demà. Nosaltres fem una petita pausa i tornem d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
14: La xarxa de comunicació local.

0: deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent. A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
2: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
3: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
4: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti, facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats als establiments.
5: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
6: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
7: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
8: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
9: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
11: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: Moment de fer el repàs a les xarxes socials a l'Ona Maresma. Comencem, ho fem amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, Gemma, molt bé, anem fent, i tu?
2: Molt bé, contenta.
3: Molt bé, doncs a veure si segueixes contenta després d'aquest repàs per xarxes socials.
2: Esperem, ja que
3: la primera,
2: que sí.
3: La primera notícia no m'agrada gaire, però bueno, la direm.
2: A veure, què podem destacar avui al Maresme que creus que no ens posarà de gaire bon humor?
3: Doncs parlem d'un fet que ja vam comentar per sobre ahir a les notícies, però que clar, a xarxes està causant molt rebombori, cada dia hi ha noves notícies, i és que Santa Susanna tornarà a acollir a finals de maig el festival neonazi anomenat Chaos in the Sun, una trobada vinculada a grups d'extrema dreta internacional que ha tornat a generar polèmica al Maresme. L'Ajuntament assegura que no organitza ni dona suport a l'esdeveniment, però reconeix que no disposa d'eines legals per prohibir-lo, ja que se celebra en una finca privada i, segons el consistori, no incompleix cap normativa municipal. L'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, defensa que en edicions anteriors no s'han produït afectacions importants al municipi i destaca que els assistents es desplacen directament des d'hotels de Calella fins al recinte del festival. Tot i això, la convocatòria, com hem dit, Gemma, ha tornat a provocar rebuig entre col·lectius antifeixistes i, bueno, jo ara porto el meu granet, crec que no només col·lectius antifeixistes, sinó qualsevol persona de carrer, normal i corrent, i és que la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme ha convocat una manifestació de protesta i alerta que la presència d'aquests grups pot arribar a generar tensió i també inseguretat a la comarca.
2: Veurem, no, com evoluciona aquest tema. De fet, l'any passat es va celebrar, si no recordo malament, l'anterior també. No sabem, no, si tot i causar aquest malestar i aquestes protestes en contra d'aquest festival neonazi, doncs si al final se celebrarà o no. Més temes, què podem destacar en clau internacional, Martí?
3: Doncs entre els temes més comentats avui a xarxes hi trobem el brot de, en aquest cas, el norovirus.
2: Plego. Estic farta. Coronavirus, bueno, antivirus, al final vamos a morir todos,
3: Ja, quan ho he llegit ja he pensat, primer he pensat, bueno, serà l'antivirus, que no ho hauràs llegit bé, però no, he vist que té un nou nom i és el norovirus. El que passa és que crec que aquest només et fa venir cagalera, Gemma, però bueno,
2: ara ho comentem.
3: Bueno, ja, però em refereixo que, bueno, no sé, no,
2: et pots
3: no vull
2: morir,
3: ficar...
2: Et pots morir de diarrea, que ho sàpigues.
3: Sí, pots... hòstia,
2: sí,
3: molt,
2: i tant,
3: molt...
2: et pots morir deshidratat.
3: Ah, bueno, clar.
2: I als, bueno, nens petits els hi afecta moltíssim, o sigui, als adults també, no? Però sí, sembla una mentida, o sigui, sembla una cosa poc important, no?, tenir cagarrines, però et pots acabar morint. Bueno, Martí, explica'ns i després ho comentem.
3: Sí, perquè se m'acudeixen bastants acudits i val més no ficar-se de peus a la galleda.
2: No,
3: seguim.
2: No.
3: Aquest brot de norovirus s'ha trobat en un creuer que va sortir de Florida als Estats Units. I és que més d'un centenar de passatgers i 13 membres de la tripulació han resultat afectats per aquest virus gastrointestinal que provoca vòmits i també diarrea. El vaixell, amb més de 3.000 persones a bord, navega a prop de les Bahames i ha reforçat les mesures de neteja i aïllament per intentar contenir el brot. El cas ha generat molta conversa per internet per la rapidesa amb què s'ha propagat el virus dins el creuer i també per la situació que hem comentat al principi, Gemma, de que sembla que cada 2x3 tenim nous virus.
2: Sí, comença ja a fer por tot plegat. Toquem fusta, esperem que això, doncs, no es propagui només enllà d'aquest creuer i que quedin una cosa aïllada. Desitgem. El tema curiós, Martí.
3: Doncs acabem amb una curiositat, que és que un aficionat del Barça s'ha fet una pròtesi ocular personalitzada amb l'escut blaugrana incorporat a dins de l'iris. El protagonista és en Cristian Cívico, que ha explicat que era una idea que ell tenia des de petit. La pròtesi porta un fons blaugrana amb l'escut complet del Barça a tot color i es va posar i treure i se'l pot posar i treure amb normalitat. La peça l'ha elaborat una empresa especialitzada en pròtesis oculars circulars a mida, que s'ha hagut de digitalitzar la imatge i poder-la adaptar perquè es mogui de manera similar a un iris real. I és que, segons els responsables, és un procés molt complex i probablement únic.
2: Crec que dels temes curiosos que hem tractat a l'Ona Maresma, aquest podria ser un dels més curiosos fins ara, eh?
3: Sí, i jo he vist imatges i la veritat és que és molt... Bueno, sí, la paraula et diria que és curiós, perquè és que és ben bé, clar, un noi que el pobre deuria perdre un ull, no sé per quines circumstàncies, i en comptes de fer-se doncs una pròtesi normal, bueno, normal, o sigui, una calcomania de l'altre ull, per dir-ho d'una manera, sí, doncs s'ha decidit ficar l'escut del Barça, i mira, doncs mira, ho trobo prou original i una manera positiva d'aprendre-s'ho.
2: Totalment. Martí, i de la mateixa manera positiva anem a conèixer la pregunta del dia. Fins ara, no marxis. Va, som-hi, què estem preguntant avui?
3: Doncs mira, com hem comentat que aquests virus que sembla que s'estan propagant, s'estan sent a creuers, no sé per què, però bueno, sembla que és així. Us preguntem als nostres oients de l'Ona Maresma a través de les nostres xarxes socials de X i Instagram si us agrada anar amb creuer. Així que podreu respondre amb un sí o amb un no, ja que bueno, a l'hora de fer vacances hi ha qui potser és més d'anar a un hotel o a un lloc així a terra, però també hi ha com una gran... Hi ha molta gent que li agrada molt anar amb creuer i jo he arribat a escoltar gent que hi ha anat decenes i decenes de vegades, així que a veure si sou un d'ells.
2: Jo crec que més enllà de si t'agrada o no t'agrada tant el fet de viatjar en creuer, crec que els preus baixaran de forma doncs notable amb tot el que està passant amb el tema dels virus i que la gent això passa, quan per exemple doncs hi han accidents de tren, accidents d'avions, a vegades o pugen o baixen, però jo en aquest cas crec que els creuers baixaran.
3: A veure,
2: perquè la gent agafarà por.
3: Esperem que baixi, no sigui clar, no perquè sigui per por, però bueno, per un motiu o per un altre, com a mínim en traiem una bona notícia.
2: I aprofitem i anem de creuer aquest estiu, Martí?
3: Tu ja has anat de creuer mai? Jo no hi he anat mai de creuer.
2: Sí, he anat amb els meus pares i de fet és una experiència molt xula perquè cada dia, menys un parell de dies que estàs viatjant tot seguit, pots visitar una ciutat diferent, o sigui, vas a dormir i l'endemà et lleves en un lloc completament diferent al del dia anterior. Sí,
3: saps què passa? Que a mi em fa una mica de por marejar-me, perquè jo em marejo molt, però bueno, em portaria una motxilla de biodramines,
2: sí.
3: I com a experiència així per fer, jo crec que ha de ser guai. El que passa és que sí que això del mareig em tira una mica enrere.
2: Una pastilla i cap endavant. Martí,
3: exacte,
2: gràcies.
3: Exacte,
2: fins ja. Ara.
3: Fins ara.
2: L'autisme és un trastorn neurològic que afecta moltes persones arreu del món. Tanmateix, la falta d'informació fa que moltíssima gent no entengui què significa patir el trastorn. La nostra convidada, però, ha volgut aportar el seu gra de sorra sobre aquesta qüestió. Oi que sí, Marc?
4: Sí, així és, Gemma, i de fet parlarem amb aquesta convidada nostra, que és autora del llibre Autisme, un canvi de mirada, i també mestra de primària, on exerceix de mestra d'educació física i també realitza tasques a l'atenció a la diversitat. Parlem amb de la Marta Caupena. Marta, què tal? Bona tarda i gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresma.
5: Hola, bona tarda.
4: Com estàs?
5: Bé, aquí impacient per fer l'entrevista.
4: Home, no és la primera vegada que t'entrevisten i és per parlar d'un tema molt, molt interessant, alhora que poc visibilitzat, per sort cada vegada més, però que encara s'hi ha de seguir treballant, com és l'autisme.
5: Sí, i tant. És un tema encara
4: digues.
5: Molt poc... Encara és un tema molt poc conegut, encara que sembli que sí, però la realitat no, és que no.
4: Primer de tot, quins són els motius que et van portar a escriure justament un llibre que parlés sobre l'autisme?
5: Doncs els motius van ser tant personals com professionals. Per una banda, doncs, volia ajudar famílies a no sentir-se tan perdudes ni tan soles com quan vius amb aquesta realitat t'adones que falta molta informació, però sobretot molta comprensió per part de la societat. I d'altra banda, també volia oferir una eina útil els mestres i professionals, perquè moltes vegades tenen aquesta voluntat d'ajudar, però no sempre saben com fer-ho, i a vegades es queden a mig camí, no? Aleshores, el llibre neix precisament d'aquesta necessitat de facilitar camins, de generar empatia i d'entendre millor les persones dins d'aquest espectre.
4: Que a més, Marta, tu tens, vius de prop també l'autisme a nivell familiar i també, òbviament, com a mestra a les escoles, i per tant, potser també era una decisió important fer aquest pas de dir, ostres, anem a visibilitzar-ho més, i la manera que se m'acut és fer-ho a través d'un llibre, i si jo el visc de primera mà, ho podré traslladar millor, això. Va ser així?
5: Exacte, totalment. Totalment va ser així.
4: A més, també et vas anar formant més enllà, després de ja ser mestre des de fa molts anys, amb un màster que era d'atenció a la diversitat, i a través d'aquí doncs, poder encara adquirir més formació respecte a aquest tema, perquè tu, com tu comentes, la gent, o els mestres, per exemple, en aquest cas, volen ajudar però es queden a mig camí per falta d'eines.
5: Sí. Sí, sí. Jo personalment sempre he tingut la necessitat de saber més coses i anar-me formant i anar fent més i més, i bueno, ara actualment estic acabant el màster de psicopedagogia, perquè sempre he de fer alguna cosa per anar aprenent.
4: Ara, entre el màster i l'haver escrit el llibre, que el vas poder presentar l'any passat, el 2025, hi ha hagut un creixement? Consideres que ara, tot i que ja tenies en compte el tema d'aquest trastorn i tenies coneixements, ara, entre el que has anat aprenent escrivint el llibre, fins i tot també amb el TFM, per exemple, i aquest màster, creus que ara tens totes les eines disponibles o creus que encara tens marge per aprendre?
5: Ui, sempre hi ha un marge per aprendre, i pensa que la societat va canviant i ens hem d'anar adaptant, i l'autisme avui es transmet i es viu d'una manera i potser dintre d'uns anys es viu d'una altra, i jo crec que ens hem d'anar adaptant constantment.
4: O sigui, que tu creus que
5: el coneixement...
4: Hi ha hagut, perdona, és a dir, que hi ha hagut un canvi, creus, també de fa, no sé, 5-10 anys enrere amb l'autisme a mare, que ara s'han de tenir altres coses en compte, també, noves?
5: Més que altres coses en compte és que hi havia molt desconeixement,
4: ja.
5: Que cada vegada es va anar integrant, no? Es va anar com fent part de la societat, però encara queda molt de camí.
4: Tornant al llibre, és Autisme, un canvi de mirada, per què aquesta última frase la vas voler afegir en el títol, un canvi de mirada?
5: Sí, la veritat és que crec sincerament, no, que el canvi més important no l'han de fer les persones autistes, sinó que l'ha de fer la societat. Encara avui en dia a vegades es veu l'autisme des del problema o des del dèficit. Jo volia transmetre justament el contrari, que les persones dins l'espectre autista tenen el món i ens fan créixer tant professionalment com personalment. El títol parla d'això, de canviar la manera de mirar per començar realment a comprendre.
4: Clar. I a més, com has dit tu abans, va dirigit a totes aquestes persones, o fins i tot mestres, no?, que en el seu dia a dia tracten amb infants, o ja no cal que siguin infants, però sí, més no, en gran part ells sí que tenen, no?, aquesta part de dir, ostres, necessito informació, eines, i per tant, què millor que fer-ho a través d'aquest llibre, que ens doni una mirada diferent.
5: Sí, en un principi el llibre que va sorgir del TFM, fent el màster d'atenció a la diversitat, va néixer dirigit cap als companys de professió, cap als docents, per ajudar-los. Però actualment, bueno, quan vaig acabar el llibre, va dirigit a les famílies perquè se sentin acompanyades i compreses, els mestres i professionals, que era... perquè tinguin eines i reflexions que els ajudin al dia a dia, que era el principal objectiu, a les persones de dins l'espectre perquè es puguin sentir identificades i validades, i també a la societat en general, perquè crec que només des de l'empatia i el coneixement doncs podem construir una inclusió real.
4: Poder treballar justament amb aquest llibre i amb el trastorn, evidentment, que és algo que a l'actualitat el tema mental i de poder ajudar els infants en aquest sentit, per sort, cada vegada s'hi presta més atenció, va ser fàcil o difícil poder-lo publicar amb una editorial?
5: No, o sigui, no va ser difícil. El que sí que va ser és lent, perquè tot el procés d'edició o publicació requereix molta paciència, sobretot de la manera que vaig decidir fer-ho jo. Però també crec que tot aquest camí que m'ha permès cuidar el projecte i viure'l d'una manera molt personal. No sé si el tema en si estava molt sol·licitat o no, demanat per la societat o l'editorial va captar-ho d'aquesta manera, però no vaig tenir cap problema, la veritat.
4: Doncs segur que sí que era algo molt interessant i de fet ha seguit amb un recorregut aquest llibre tant que arribarà a la Biblioteca de Tordera aquest dissabte 16 de maig a les 11 del matí amb un acte on podràs parlar del llibre Autisme, un canvi de mirada, que bé, ve donat per aquesta possibilitat d'explicar i donar més ressò a aquest trastorn i així poder arribar a pobles veïns com Tordera. Com va sorgir aquesta oportunitat?
5: Doncs la veritat és que havien dos motius molt importants o especials per mi. Un va ser perquè jo vaig néixer aquí al poble de Tordera i fins als 20 anys aproximadament, i era un lloc que aquí ho haig de fer sí o sí. I l'altre motiu és perquè des de la FED vam proposar fer alguna cosa conjunta i des del primer moment vaig pensar, és aquest el moment on podem col·laborar. Uh-huh. L'Associació de Famílies Especials de Tordera, la FED.
4: Exacte, sí. Uh-huh. I a més, I... no només... Digues, Marta.
5: No, aquests eren els dos motius així importants per mi, per fer-ho aquí a Tordera.
4: I no només presentaràs i parlaràs del teu llibre i donaràs el teu punt de vista, sinó que també hi haurà una taula d'experiències pels convidats. Què significa això?
5: Sí, doncs la FED col·labora a través de fent una entrevista perquè les persones amb autisme puguin explicar en primera persona la seva experiència. Ho trobo molt interessant, molt proper i molt emotiu.
4: I a més podran parlar, no, les persones que hagin vingut, de traslladar i compartir experiències allà mateix després d'escoltar la xerrada, no, Marta?
5: Sí. Després hi haurà el torn obert de preguntes per compartir.
4: Uh-huh. Uh-huh. I a més, en el torn de preguntes, no sé si també podran fer preguntes al director i psicòleg del Centre Pedagògic Tordarenga del Camí, Cristian Arroyo, que també vindrà a formar part d'aquesta presentació del teu llibre.
5: Sí, la veritat és que tinc la sort, no, de comptar amb la seva col·laboració. Com que estic fent pràctiques de psicopedagogia al seu centre, ho vaig trobar molt interessant que ell, com a professional de la psicologia, aportés aquesta mirada tan necessària sobre l'acompanyament a les persones dins d'aquest aspecte i a les seves famílies. Qui més que els professionals del tema per compartir i enriquir més encara aquesta presentació?
4: Totalment, i per tant a veure si pot enriquir a tothom qui vingui, entrada gratuïta, faltava dir això també, que és important, a la Biblioteca de Tordera el dissabte. I Marta, esperem que vagi molt bé aquesta presentació del llibre, però sobretot, el més important és que cada vegada hi hagi més gent sensibilitzada, que empatitzi, tu i jo en vam parlar fora de micròfon, amb el tema de l'espectre autista, i que al final tothom pugui empatitzar amb les persones que el pateixen o a infants, i pugui tot evolucionar cap a millor.
5: Exacte, aquest seria el gran objectiu a complir, jo ja estaria satisfeta.
4: Molt bé, doncs Marta Caupena, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Ona de Maresme i per explicar-nos aquest projecte tan maco que has decidit tirar endavant pel teu compte.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs bé, Marc, ens quedem amb tu perquè és moment del tal dia com avui. En primer lloc, doncs, què hauríem de saber un 12 de maig?
4: Doncs que és avui el... Però no tenia el micròfon obert, l'havia tancat un moment.
2: No passa res.
4: res, que és el Dia Internacional de l'Infermeria, bé, res, no, al contrari, molt important, infermers i infermeres de tot el país, que avui es celebra i es reivindica el seu dia, sobretot, que tenen una tasca molt i molt important. També és el Dia Internacional de les Dones Matemàtiques i Dia Mundial de la Fibromiàlgia i del Síndrome de la Fatiga Crònica, una malaltia que principalment, Gemma, és un dolor generalitzat del sistema musculoesquelètic i que genera, a més, un cansament persistent, per tant, tot el suport per a les persones que ho pateixen.
2: Molt bé, doncs aquests són els dies internacionals. Tenim 3 minutets per fer el repàs a les efemèrides. Avui el temps se'ns ha tirat a sobre, Marc, així que, si vols, destaca tu les més importants o les resumeixes o fes-ho com a tu et vagi millor.
4: Val, doncs bàsicament, primer una d'elles és la de tal dia com avui, el 1910, va néixer Dorothy Crawford Hodgkin, una britànica que va guanyar el Premi Nobel de Química. Va ser per la seva feina en determinar molècules biològiques importants a través de la cristal·lografia de raigs X per poder detectar-les, però és que no només això, sinó que va desxifrar l'estructura de la penicilina durant la Segona Guerra Mundial, l'estructura de la vitamina B12, i a sobre, després, també amb més anys d'investigació científica, va poder revelar l'estructura de la insulina el 1969. Per tant, Dorothy Crawford, una defensora activa i una gran cooperant científica, no només a Anglaterra, sinó a nivell internacional.
2: Un nom per recordar. I l'efemèride musical?
4: Vinga, marxem amb aquesta cantant, Sole Jiménez, que tal dia com avui, l'any 2017, va publicar l'àlbum Los Hombres Sensibles, que inclou 15 cançons inèdites i diverses col·laboracions amb artistes coneguts, com per exemple Dani Martín o Pedro Guerra, i en el disc reivindica la part més emotiva i tendra que també tenen els homes, i per tant donar-la a conèixer a la gent. Escoltarem la cançó Tan Sola, que parla de la solitud emocional i del buit que deixa una relació quan s'acaba.
2: Escoltem una mica, va.

0: Una cançó, Marc, deixa'm que et digui, trista, nostàlgica, no sé, a mi em genera aquesta sensació, eh?
1: Sí, és que jo me l'he estat escoltant abans del programa i m'ha passat el mateix, i és com t'arriba molt la lletra, perquè és aquestes típiques efemèrides musicals que depèn del dia quan les posem hi ha lletres que arriben i llavors pot empatitzar moltíssima gent amb elles. Jo crec que és un disc molt profund i que no el coneixia, però probablement escolti alguna altra cançó.
0: Clar, però per entendre-ho, molt breument, perquè tenim 30 segons, però reivindica la part més emotiva i tendra dels homes, o sigui, per tant, tot i que la cançó sona trista, realment no ho és tant, no? És una mica optimista.
1: Bé, o sigui, no, en aquest cas dona la realitat, no? De la solitud emocional, i que no només la pateixen les dones, sinó també els homes. I aquí és el que està exacte explicant la Sole Jiménez. Clar.
0: Doncs bé, amb la Sole Jiménez arribem al punt dels 57. Marc, fins ara, gràcies.
1: Fins ara.
2: Èxits un rere l'altre.
3: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul and mind
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i la qualitat musical per a tu.
3: 107.7

0: 24 hores amb tu. La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Si algú et pregunta, recorda, escoltes Ràdio Palafolls, 107.7 FM.

0: Seguiment desigual però notable de la vaga de docents als centres educatius de Palafolls. El sector educatiu de Palafolls avui s'ha sumat a la jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un impacte notable tant en el personal docent com en l'assistència de l'alumnat. Segons les dades recollides als diferents centres educatius del municipi, el seguiment ha estat especialment visible a l'Institut Font del Ferro, on el 52% de la plantilla, és a dir, 29 professionals entre docents i personal d'administració i serveis, ha exercit el seu dret a vaga. Pel que fa als alumnes, hi ha hagut un 82% d'estudiants, 454 en total, que no han assistit a classe. A l'escola Masprat s'han activat els serveis mínims a causa del nombre de mestres en vaga. Tot i això, un sector del professorat ha optat per no fer l'aturada en trobar-se en període de colònies, prioritzant que l'alumnat no perdés aquesta activitat, malgrat donar suport a les reivindicacions. Pel que fa als alumnes, l'assistència ha estat mínima, amb només un 10,24% del total present al centre. D'altra banda, a l'escola Les Ferreries s'ha registrat un seguiment de 15 mestres en vaga, mentre que 113 alumnes han anat a l'escola durant tota la jornada. Aquesta nova onada de vaga respon a unes negociacions, segons detallen els manifestants, que estan embarrancades entre els sindicats i el Departament d'Educació. Els experts assenyalen que el sistema es troba en un carreró sense sortida a causa de la complexitat creixent a les aules, on un de cada tres alumnes a Catalunya té necessitats especials i una càrrega burocràtica que desborda els professors. A més de les millores salarials, també el col·lectiu reclama més recursos per l'escola inclusiva i mesures que facin la professió més atractiva, ja que informes recents indiquen que el 27% dels docents s'ha plantejat deixar la feina per falta de suport. La jornada d'avui és només la primera d'una tongada d'aturades previstes pel finals de maig i durant el mes de juny a tot el territori català.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: que després de tots aquests mesos repassant els rotatius del Maresme, me n'he donat de la manera d'escriure, doncs, que tenen els articles segons l'any, no? Coses que, per exemple, ara, el 2026, no ens atreviríem a escriure ni a parlar davant d'un micròfon, doncs, als anys 90, per exemple, o 80, doncs, les coses es deien sense contemplacions. I, com a exemple, us porto l'article que he trobat avui del 12 de maig, però del 83, de fa 42 anys. I atenció al titular directe. Preocupació Arenys per l'alt consum de droga. Les associacions de pares dels col·legis d'Arenys de Mar i una comissió especialitzada del Consell Pastoral lluitaven, segons l'article, per tal d'aturar el mercat local d'aquest perillós producte. L'intent de frenar l'entrada de la droga a la vila va ser una iniciativa del Consell Pastoral d'Arenys. Un any abans, al febrer del 82, un grup d'aranyencs es van posar a treballar per tal de portar a bon port aquest propòsit. Els primers passos van ser l'organització de diversos col·loquis amb els alumnes de 8è DGB i 3è de BUP dels centres escolars locals a càrrec de l'equip Genius de Barcelona durant l'últim període del curs acadèmic de l'any 82. D'altra banda, en un full informatiu enviat al mes d'octubre a tots els pares que tenien fills escolaritzats als col·legis d'educació general bàsica, als centres de batxillerat unificat polivalent i als professors també del curs d'orientació universitària, se'ls assabentava de quina era la situació actual a la vila per al que feia a la droga. De fet, aquest full no té desperdici, eh? Deia, tothom coneix la situació privilegiada d'Arenys, el seu port esportiu, un dels més importants de la costa, és probablement un dels centres d'introducció i distribució de droga, la qual cosa permet que molts dels nostres joves fumin porros, així escrit, o utilitzaven alguns altres tipus de droga. Davant el fet que persones desconsiderades i sense sentiments, mogudes únicament per l'afany de lucre, deia l'article, puguin desfer per mitjà de la droga la vida dels nostres fills, encara en edats tan tendres, fem una crida a tots els pares per tal que intentin embolcallar el noi d'un clima més familiar i acollidor en el qual el diàleg i l'estimació prevalguin per sobre de totes les altres alternatives. Com veus, Gemma, un article que segurament ara, el 2026, no escriuríem així, i jo no sé si la manera d'actuar seria la mateixa, davant d'aquests pares que creien, doncs, que el port d'Arenys era un lloc important d'entrada de droga per als nostres fills o filles.
1: Mm-hmm, totalment. Jordi, moltes gràcies, com sempre, i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
0: Fins ara, gràcies.
1: I la vila es prepara per celebrar la quarta edició de la Jornada Solidària aquest dissabte, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. Estem parlant de Malgrat de Mar. Avui entrevistem a les organitzacions de la jornada. Endavant.
2: Bé, Malgrat acollirà una jornada solidària el 16 de maig amb activitats per a tots els públics al parc de Can Campassol. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional amb la col·laboració de diverses entitats del municipi que avui, doncs, ens acompanyen, no?, per conèixer tots els detalls d'aquesta jornada. Tenim a Montse Verdura, Míriam Reina, Maria Assumpció Nualar, Fina Montal, que són les membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, i també teníem nosaltres la regidora de Solidaritat, la Mireia Hernández. Bona tarda a totes.
3: Bona tarda.
2: Bé, en primer lloc, aquesta jornada solidària ja s'ha fet en altres ocasions? Explica'ns-ho, va.
4: Sí, aquestes jornades solidàries aquest any és la quarta que se fa.
2: La quarta.
4: I el Consell Solidari l'organitzem en diferents entitats recolzada per la Regidoria de Solidaritat. Les entitats que participen són Eduale, Malgrat Acull, Càritas, Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, Vicenç Ferrer, Justícia i Pau, el Grat de Mostassa, Mans Unides. I som entitats que formem aquest Consell.
2: Quin és l'objectiu que perseguiu amb aquesta jornada solidària, amb aquesta activitat? Bueno, un altre, qui vulgui.
5: Fer visible una miqueta l'activitat del Consell de Solidaritat i també, doncs, poder apropar tot el món de la solidaritat al poble, i per això les activitats que proposem són per tots els públics.
2: Val. A quina és la temàtica escollida d'enguany? Cada any hi ha una temàtica o una àrea concreta a la qual vulgueu especialitzar en aquesta jornada?

0: jornada o no?
1: Hem intentat sempre vincular-ho a alguna temàtica i aquest any treballem les guerres. I de fet hi haurà durant la jornada solidària una exposició sobre armes nuclears que es titula Mai Més i que ens la porta a Fundipau.
0: Val, després en parlarem, però bé, abans de res voldria destacar que el programa, doncs, és molt variat i està pensat, com bé deies, per tots els públics. Com heu aconseguit coordinar-vos amb tantes entitats? Perquè sou nou, incluït l'Ajuntament, o sigui, això deu portar una feina tremenda, no?
2: Passa que molts som participem a diferents entitats i no ens, esta, no ens és tan difícil de trobar-nos.
0: O sigui que ja jugueu amb avantatge, no?
2: Sí.
0: Molt bé. Comencem a parlar de les activitats. Tenim una cercavila de gegants. Ens podeu explicar alguna coseta més d'aquesta cercavila?
1: Doncs els gegants serà el segon any que col·laboren amb nosaltres. Els gegants són un element del poble que sempre ens ajuda molt, doncs, a fer visible els actes i els hem convidat, els geganters són molt solidaris i els hem convidat a la jornada, doncs, una miqueta perquè ens ajudin a acompanyar amb les gralles i els gegants a la ciutadania, doncs, cap a Can Campassol on fem les activitats.
0: Va, el cercavila sortirà de les peixateries i després suposo que baixareu fins a Can Campassol pel carrer
1: de Mar. Serà una petita cercavila, més que res per cridar, fer una mica de crida i comencem i acompanyar tothom cap a Can Campassol sol, on llavors hi ha totes les activitats.
0: Només participa el gegantès d'aquí Malgrat o si hi ha alguna altra colla que hi participi?
1: No, no és una trobada gegantera, és una petita cercavila amb els gegants de Malgrat.
0: Vale, perfecte. Després, tenim també activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau. Per què considereu que és important involucrar la mainada en aquesta jornada solidària?
3: Bueno, perquè la mainada és un... La mainada és un futur perquè són els que el futur del avui dia, i així els nens porten nens, els nens porten papes i avis i hi haurà més gent.
0: És una manera, clar, és una manera de mantenir més públic,
3: sí,
0: no?
3: Sí, mantenir més públic.
0: Molt bé, i després també tenim un espectacle participatiu a càrrec d'Adriana Reyes. Què més ens podeu explicar d'aquest espectacle? Què es farà en aquest espectacle?
4: Bueno, és un espectacle de dansa que ja l'any passat ja va participar l'Adriana i la veritat és que va ser molt bonic i vam demanar de nou si volia col·laborar amb aquesta jornada. Bueno, dona aquest aire artístic, de dansa, bueno, de diferents, com que abans hem dit la franja dels nens, no? Doncs d'un altre públic que també pot apropar-se a veure aquesta activitat.
0: De dansa podem especificar quina?
4: Ai, això no ho podem dir perquè l'Adriana sempre ens manté tot en secret i ella vol que, sí, vol que això sigui visible quan ho faci.
0: Molt bé, molt bé. Però també hi ha una altra activitat que és el vermut solidari. A què es destinaran els fons?
3: Aquest any el vermut solidari destinarà els fons a Càritas Malgrat de Mar.
0: A Càritas Malgrat, i què? Sí. I què tindrem en aquest vermut?
3: El vermut serà allà a la una, doncs hi haurà quatre ingredients, cacauets, patates, galetes salades, olives, i beure taronjada, Fanta, vermut, i se prepararà conjunt amb el bar de Can Campassol.
0: Val, es farà allà mateix al Can Campassol, hi haurà durant el vermut algun acte per amenitzar una mica aquest vermut o acompanyament musical o...
3: Sí, música, hi haurà música.
0: Música,
3: sí.
0: Molt bé. Després també tenim una desfilada de moda del Rober de Càritas, conduïda per Teresa Gelpí. Com serà aquesta desfilada i què pretén simbolitzar?
5: Bueno, la desfilada aquesta es fa perquè nosaltres des del Rober de Càritas estem impulsant les tres R's famoses, no? Reciclar, reduir i reutilitzar. Llavors nosaltres ens encarreguem de donar roba a tota la gent que ens delega l'Ajuntament de Serveis Socials i la roba que sobra la posem a la botiga amb una aportació econòmica que fa la gent quan la ve a buscar. Tot això es fa servir per fer, jo que sé, pues, arreglar les ulleres per la gent que necessita dents, per els, formació,
2: sí. O sigui, Càritas té diferents serveis i el que es recull el Rober amb aquesta roba sobrant que no es necessita com a entrega social, pues serveix per subvencionar els altres serveis que tenim. I de passada també volem donar a conèixer el Rober de Càritas, perquè és una botiga de segona mà
5: solidària
2: i ens agradaria que la gent vingués a veure'ns i a buscar roba d'aquesta de segona mà.
0: Molt bé, déu-n'hi-do. El dia tindrem, durant el 16 de maig, tindrem moltes coses que fer, que gaudir a Can Campassol, estaré durant tot el dia, pràcticament, i el que sí que es podrà gaudir durant tot el dia és l'exposició sobre armes nuclears que comentàvem al principi. Per què creieu que és tan important incloure aquesta exposició d'armes nuclears en una jornada com aquesta?
1: Perquè nosaltres treballem en cooperació, la majoria som, bueno, tots som membres del Consell, i ara estem en un moment on tots els governs s'estan armant, on s'està cada cop incrementant molt més els pressupostos destinats a armament, i justament les ONGs que treballem en cooperació aboguem per la pau i per la cultura de la pau.
0: Val. I què es podrà veure en aquesta exposició? És de Fundipau, si no m'equivoco. Oh, sí. Regidora?
4: Sí. L'exposició és sobre el tema de les armes nuclears i hi han xifres impactants en aquesta exposició, val? Uh-huh. Ens diu que hi han més de 120.000 armes actives al món, això en dades de 24-26, 9 països amb arsenals, com per exemple, quins països? Estats Units, Rússia, Regne Unit, França, Xina, Iran, Índia, Pakistan, Israel, Corea del Nord. La majoria d'aquestes armes, doncs, tenen molta potència, com les armes que es van llançar a Hiroshima i Nagasaki, que van causar més de 240.000 víctimes. I llavors el que deia la Míriam, no? el gasto que fan els governs per armar-se, no? Que si realment tots aquests diners s'utilitzessin amb les necessitats reals de les persones a nivell social, no? Les polítiques socials, educatives, de salut, doncs mireu quants diners hi hauria per poder arribar a la població, no? I deixar de matar gent, evidentment. Llavors, una mica és aquesta reflexió, no? De dir, hem de tenir la pau i desarmar, no? I l'exposició la vam demanar a Fundipau, la veritat és que han sigut molt amables i proactius de que la puguem tenir aquest dia, i llavors també després d'aquest dia la podrem seguir exposant uns quants dies més a Malgrat, per qui estigui interessat a veure-la.
0: On l'exposarem?
4: Ho tenim entre la biblioteca i l'arxiu, ho vaig acabar de concretar.
0: Val, d'acord, dic perquè tampoc no tenim gaires espais
4: per això.
0: Molt bé,
4: ho hem d'acabar de concretar.
0: Molt bé, darrere de tota l'organització d'aquesta activitat, no? Tenim, bueno, està el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, que el forma vosaltres. Quina és la seva funció? Expliqueu una miqueta les activitats que feu al llarg de l'any per il·lustrar una mica els magratencs què és el que feu.
4: Doncs el Consell de Solidaritat és un òrgan consultiu de l'Ajuntament on les entitats uneixen esforços per definir les polítiques de cooperació local. Val? Uh-huh. Llavors està composat amb representants dels grups polítics municipals i les associacions solidàries de Malgrat, assegurant que les decisions que es prenguin en allà siguin consensuades i transversals. Llavors tu abans has dit com us organitzeu, 9 entitats, com és possible que arribeu a acords? Doncs això és el que fem en el Consell de Solidaritat, arribar a acords, i està molt bé perquè són persones amb diferent visió política i diferent visió sobre el tema de solidaritat, i allà s'ha d'arribar a un consens.
0: I creieu que la ciutadania, malgrat estar prou implicada en la solidaritat i la cooperació, o encara hi ha
4: feina? Nosaltres desitjaríem que hi hagués més implicació. Per això organitzem aquestes jornades, perquè al final és des de l'Ajuntament fer visible que hi ha entitats del poble que tenen molt bon cor i molta predisposició, perquè finalment són hores pròpies de la persona que implicades en aquesta activitat, i que el que volem fer és que hi hagi la màxima visibilitat i que la gent sigui conscient que això existeix, i que necessitem que la gent vingui i sàpiga el que es fa, perquè pensem que és molt beneficiós.
0: Molt bé, doncs esperem que aquesta jornada solidària d'aquest 16 de maig vagi molt bé i que tingueu un molt bon dia. Gràcies per venir.
4: Moltes gràcies.

0: I avui, nova secció musical amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens parla d'artistes i bandes comarcals. Avui ens parla d'un artista de Vilassar de Mar que fa una música amb moltes textures i emocions. Sergi, som-hi.
1: Vinga, va, doncs, nou episodi musical, nova setmana, que parlem de música comarcal, i avui parlem d'una cantautora, d'Anna Murillo.

Anna Murillo creix a Vilassar de Mar en una família molt vinculada a la música i a l'entorn mariner del poble, criada en una casa de pescadors. Des de petita conviu amb la música de manera natural. La seva mare, Carol Brunet, sempre ha cantat, mentre que el seu pare, Luis Murillo, és guitarrista.

La seva formació musical és molt variada i inquieta. Estudia durant 3 anys piano i llenguatge musical, però no es queda aquí. També experimenta amb instruments i disciplines com la bateria, la guitarra o el cant clàssic. Aquesta curiositat constant es reflecteix després en una proposta molt oberta estilísticament i difícil d'encasellar.

A nivell creatiu, Ana Murillo utilitza l'escriptura com una eina d'expressió personal. Les seves cançons, principalment en català, giren al voltant de les emocions més primàries, dels processos interns i de l'evolució personal, construint un univers molt íntim i introspectiu. Musicalment, compon principalment amb ordinador i teclat, incorporant sintetitzadors, seqüències i harmonies vocals molt treballades. Això fa que la seva proposta vagi més enllà del format clàssic de cantautora i s'apropi també a sonoritats més experimentals i contemporànies.

La seva vessant artística també s'estén al món visual, entén la fotografia i el vídeo com una part més del seu llenguatge creatiu i per això ha produït o dirigit bona part dels seus propis videoclips, mantenint una identitat coherent entre la música i la imatge. Pel que fa al recorregut, el seu projecte ha anat guanyant reconeixement dins l'escena emergent catalana. Ha obtingut el Premi Local del Mares Músic 2020 i també ha estat reconeguda en certàmens com en el concurs de taloners Cançó Horta d'Autor o el concurs Vila Vocal de Montblanc, consolidant-se com una de les propostes joves més personals del Maresme.

I anem a per la discografia, i és que la trajectòria discogràfica d'Anna Morillo és encara curta, però ja deixa veure una identitat artística molt definida i una clara evolució sonora i personal. El seu primer treball destacat és M'estimo més, el 2024, un projecte on consolida aquesta combinació entre pop experimental, electrònica suau i cançó d'autor. El disc manté un to molt íntim i emocional, amb lletres centrades en els processos personals i una producció marcada pels sintetitzadors, les atmosferes delicades i les harmonies vocals. Aquí es veu clarament la seva manera d'entendre la música, una proposta introspectiva, però alhora molt cuidada a nivell sonor.

I aquest mateix any publica Live at Limax Sessions, una sessió enregistrada en estudi gràcies al primer premi del concurs Vila Vocal 2024 organitzat per l'Ajuntament de Montblanc. Aquest treball té un enfocament més orgànic i directe, permetent mostrar una versió més nua de les seves cançons i reforçant la importància de la interpretació i l'atmosfera dins el seu projecte musical.

I finalment el 2025 arriba a Quatre Gotes, un nou treball que continua explorant aquesta línia emocional i experimental, però amb una proposta cada vegada més madura i cohesionada. En aquest projecte, Anna Murillo segueix aprofundint en la fusió entre elements electrònics, textures ambientals i una escriptura molt personal, consolidant encara més el seu univers dins l'escena independent catalana.

I arribem ara a la meva part preferida d'aquest, de cada episodi, que és on aprofundim a cada artista i banda sobre el seu estil i les seves influències. L'estil d'Anna Murillo és difícil d'encasellar dins d'un únic gènere. La seva música es mou entre el pop experimental, el folk atmosfèric, el jazz contemporani i l'electrònica ambiental. Veieu aquesta combinació, creant un so molt centrat en les textures i les emocions. Més que buscar estructures comercials o melodies immediates, és a dir, fàcils, les seves cançons treballen l'ambient i la sensació, amb un ritme generalment pausat i íntim.

Entre els seus referents musicals hi trobem influències molt diverses, des de Buena Vista Social Club fins a The Beatles, passant pel jazz o la música clàssica. Aquesta barreja acaba definint una manera de compondre molt lliure, on conviuen elements orgànics amb textures modernes. En alguns temes apareixen, fins i tot, sons poc habituals dins del pop convencional, com el que em sembla que és un llaüt o sonoritats que em recorden el sitar indi, una influència que connecta directament amb l'etapa més experimental dels seus referents als Beatles de finals dels anys 60, especialment en treballs com Sgt. Pepper's, Lonely Hearts Club Band o Revolver, on el grup britànic incorporava instruments orientals, efectes psicodèlics i noves textures de producció. Ara, de fet, pensava que si Buena Vista Social Club és un referent seu, també hi poden haver instruments de la cultura cubana en la música d'aquest artista de Murillo, com el tres cubano o el güiro. De fet, escoltem una mica Buena Vista Social Club amb el tema Chan Chan.

Tema mític del son cubano que segurament haureu escoltat alguna vegada. A nivell tècnic, la música de Murillo destaca per l'ús constant de reverbs, creant una sensació d'espai molt marcada. També hi ha una gran presència de sintetitzadors i capes vocals harmonitzades, sovint construïdes amb moltes pistes superposades per generar una sonoritat gairebé etèria. Ana Murillo construeix una proposta molt personal i moderna, on conviuen influències clàssiques, experimentació sonora i sensibilitat emocional, allunyant-se dels formats més comercials per crear un univers propi molt cinematogràfic, que és el que hem dit abans de la fotografia i el vídeo, immersiu.

fins aquí el programa d'avui. Sempre em sap greu acomiadar-vos amb aquests programes musicals que us porto sempre amb artistes i bandes de la comarca del Maresme. Ens veurem, ens sentirem en el proper programa la següent setmana amb més música. Fins una altra.

I els tastets de llengua d'avui tornarem a parlar de la primavera i de frases fetes relacionades amb ella, amb la Gemma Martínez de l'oficina de normalització lingüística del Maresme i en Martí Capçada.

0: Doncs sí, aquí estem amb una nova secció dels tastets de llengua amb la Gemma Martínez. I és que, com que la setmana passada va tenir tant èxit la nostra secció dedicada als refranys i frases dites relacionades amb l'estació en la que ens trobem, que és la primavera, doncs la Gemma ha decidit durant aquesta setmana fer un recopilatori de més frases, a veure si aquestes les coneixem o bé ens les descobreix de nou. Així que bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: A veure, què ens portes de nou?
1: Doncs porto una segona part de refranys relacionats amb la primavera i amb l'estació.
0: Doncs a veure si és millor o pitjor que la passada.
1: Exacte, segurament serà millor, perquè sempre ho fem millor, Martí.
0: Molt bé, així m'agrada. I el dia que sigui pitjor no direm res i tirarem milles.
1: Doncs sí, com que la setmana passada va tenir tant d'èxit, n'he recopilat uns quants més. Val? Vam començar el mes de maig i vam començar a parlar de refranys que tenien a veure doncs, amb el maig, amb les flors i amb la primavera. I avui doncs, en portem uns quants més. Mira, comencem per un que diu fer cara de maig. Saps què vol dir?
0: No ho sé, això.
1: Tu què creus?
0: És que per com sona fonèticament la paraula maig, et diria que és negatiu, però
1: no.
0: Ja, però m'he imaginat que seria positiu perquè és un mes alegre.
1: La gent està contenta al maig, la gent ja veu la llum, anem de cara a l'estiu, i fer cara de maig vol dir fer bona cara.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Un altre, amb el maig, pel maig festes a raig. Ja comença el bon temps, val? I també m'imagino que comencen a sortir doncs, tant festes relacionades amb la collita com festes majors i festes dedicades a les mares de Déu, etc. Recordem que vam dir, no?, que en la religió catòlica el mes de maig doncs, és el mes de Maria, el mes dedicat a la Mare de Déu, i com que moltes de les nostres festes tenen a veure amb el calendari catòlic, doncs, val? Aquest deu ser el motiu. També pensant en l'estació de l'any, es diu que estem, per exemple, en la primavera de la vida. L'altre dia parlàvem també de l'expressió en la flor de, que vam dir que és en el millor moment, a la flor de la vida, per exemple, en el millor moment. Doncs estar en la primavera de la vida també vol dir en una època que s'associa a la joventut, com ara la teva. Tu estàs a la primavera de la vida.
0: Sí, però també ja... Jo amb això...
1: Ja estàs entrant a l'estiu,
0: em fa patir. Sí, però de moment sí, estem a la primavera.
1: També es pot dir, per exemple, que una persona és alegre com la primavera. Val? Que aquesta és molt bonica.
0: Sí,
1: oi?
0: Sí, és veritat,
1: És alegre com la primavera.
0: Ja veiem que tot és positiu,
1: Home,
0: de flors, primavera...
1: Clar, també pensem que abans, no?, les estacions i el temps, el clima de les estacions marcaven molt més la vida de les persones,
0: clar.
1: No? I l'hivern era una època, ostres, dura. No hi havia ni els mitjans per escalfar-se que hi ha avui en dia, el menjar, doncs, evidentment, no el trobàvem a les lleixes del supermercat, sinó que depenia de les collites. Per tant, quan arribava la primavera i la natura tornava a brotar i a renéixer, era una alegria. Una alegria per tothom.
0: Esperem que aquest any ho sigui, també.
1: Sí. A part d'aquest, doncs, direm el que crec que sap el 95% de la població, que és la primavera, la sang altera.
0: Sí. Sí. Aquest el tenim controlat.
1: Es desperta la natura i també ens despertem nosaltres.
0: Sí, tot es desperta.
1: Molt bé. I en relació amb això, n'hi ha un altre que diu el llit tot l'any és primavera. Aquest jo no l'havia sentit mai,
0: no,
1: l'he trobat.
0: No, però que, o sigui, no sé jo, si quasi tot l'any és primavera, però bueno, mira, qui el pugui utilitzar, molt bé.
1: Esperem que sí, jo espero que sí. També és el mes, en què ja tenim la fruita més bona de l'any, val? I d'aquí també doncs, surten refranys. Cada cosa pel seu temps i al maig cireres. De refranys que parlin del temps n'hi ha moltíssims. Val? Per exemple, hi ha un refrany que diu maig arribat, hivern acabat. Mm? Un altre, de semblant, que diu del maig a la meitat, hivern acabat. Aquesta frase és molt simple, vol dir que a mitjans de maig ja ens podem acomiadar del fred. I no el diré, però hi ha un refrany que també és bastant conegut en castellà que diu exactament el mateix, eh? Que diu que a partir d'una data de maig doncs ja pots guardar l'abric i realment ja deixa de fer fred per, fins l'any que ve, bueno, fins a la tardor, val? A vegades, ara avui dia amb el canvi climàtic, aquests refranys deixen de ser certs, però durant molt de temps, fins que no s'arribava al maig, encara podia fer fred alguna vegada. I també relacionats amb els refranys que parlen sobre les temperatures i el clima, les precipitacions, tenim per exemple aigua de maig, de raig a raig, d'abril, de fil a fil.
0: Mira.
1: Que parla, doncs, això, no? També de les precipitacions, de les pluges que solien, dic solien, perquè, clar, tornem-hi amb el canvi climàtic, això de les precipitacions va com va, però solia haver-hi a la primavera.
0: Bueno, aquest any sembla que s'ha anticipat tot
1: sí.
0: una mica, no? Perquè precisament hem començat amb un any molt de pluges, però ara esperem, no
1: ara
0: sé ara què interessa,
1: sí.
0: però sembla que para la cosa.
1: D'aquí també, potser un dels més comuns, o que sap més gent, que és al maig, cada dia un raig.
0: Aquest és el que tenia en ment, sí,
1: val?
0: Sí.
1: Que es compleix o no avui dia, depèn de l'any. També n'hi ha un altre que diu abril plujós i maig ventós fan l'any ric i profitós. I aquí és quan ja entrem amb els refranys que tenen a veure, doncs, això, amb el camp, amb la pagesia, amb les collites, que, com hem dit més d'una vegada, són una font interminable de refranys, no? Perquè abans els pagesos, doncs, primer de tot, es refiaven, com avui dia, del temps, però no hi havia aquestes previsions meteorològiques tan acurades que tenim ara, i per tant la saviesa popular que es retransmetia amb els refranys, doncs era molt útil per saber com anirien les collites, val?
0: Doncs som-hi, a veure quins hi ha relacionats amb la collita i la pagesia.
1: Doncs tenim, per exemple, pel maig, faves assat.
0: Bueno, a sac també podria ser,
1: Faves a sacs, perdoneu. Un altre que diu fang de maig, espiga l'agost. Que vol dir que si plou força al maig, la collita de blat serà magnífica, val? I així en podríem trobar d'altres, I ara canviem la pagesia per la pesca.
0: Que també deu ser un altre sector que hi deu haver tela.
1: Oi tant, oi tant. I com que som aquí al Maresme, m'ha semblat també que en podríem...
0: I tant, encara més.
1: Val? Terra de pescadors. Doncs, per exemple, us porto un refrany que diu després de maig, prou de tirar l'art. Val? Ho hem consultat algun pescador, val? I no n'havien sentit a parlar. De tota manera, ens serveix per veure què és l'art de la pesca, val? Tirar l'art era el que es feia a la platja a Mataró a començaments del segle passat, o en altres poblacions d'aquí del Maresme on es pescava, i feia referència a la pesca d'arrossegament sense les barques tan grans que hi ha avui dia, val? Dues barques s'endinsaven amb la xarxa des de la platja per arrossegar tot el peix que hi havia fins on arribaven. Ara està prohibit, però hi ha llocs que encara ho fan com a mostra d'un art antic, val? Ara les barques d'arrossegament, que solen ser molt grans, també tiren l'art, però ho fan més endins. I l'art és la manera de pescar. Cada tipus de pesca té un art diferent, val? I no ens n'anem de la pesca, perquè maig, juny i juliol, qui no pesca sardina és perquè no vol.
0: Ah, o sigui, hi ha molta sardina aquests mesos.
1: Val?
0: T'agrada, tu, la sardina?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: El meu pare et diria que és el menjar que més odia.
1: Més odia?
0: Sí, però a mi m'agrada molt,
1: Home.
0: O sigui, que trenquem una llança a favor,
1: Home,
0: però sí.
1: Sí, sí. Unes bones sardines a la brasa,
0: no, sí,
1: un
0: sí.
1: raig d'oli...
0: Per mi és collonut, i molt saludable, sobre et diria.
1: I bé, esperem que acabem de gaudir de la primavera, que totes que ens ponguin i que puguem estar, doncs, alegres com primaveres.
0: Esperem, esperem que sigui així i que acompanyi a tots aquests refranys que ens has explicat, Gemma. No sé si tens alguna coseta més a comentar o fins aquí.
1: Sí, fins aquí, fins la setmana que ve.
0: Doncs va perfecte, perquè ja tenim el temps complet i la setmana que ve seguirem amb més coses que ens explicaràs i, com hem començat dient, ja veurem si són millors. Moltes gràcies,
1: segur,
0: Gemma.
1: Segur que sí, Martí.
0: Segur que sí.

0: Molt bé, doncs encarem la recta final del programa els últims 20 minuts i ho fem amb en Martí Capçada. Ens quedem amb tu, Martí, perquè ens has preparat un concurs.
1: Què tal, Gemma? Sí, avui és dia de concurs d'aquests que ens agraden aquí a l'Ona Maresme, que els anem fent de tant en quant, que ja s'ha parlat algun dia, s'ha debatut sobre quin possible premi hauríem de fer un cop acabem la temporada.
0: Martí, però... et demanaré que ens avancis de què va el concurs, perdona'm, i farem una petita desco abans de començar.
1: Perfecte, doncs serà un concurs sobre quin és el municipi del Maresme que més i punts suspensius. L'haureu d'endevinar vosaltres. Podreu jugar també des de casa, on ens escoltem després, Gemma.
0: Vale, per tant, a quin és el municipi del Maresme que més, i tu donaràs, per exemple, tres opcions i anirem jugant a mesura que vagis presentant cada tema, eh?
1: Correcte, a veure qui s'endú el premi avui.
0: Molt bé, doncs aquest és el concurs que ens ha preparat en Martí Capçada, que tot seguit escoltarem nosaltres a continuació. Farem una petita pausa i posarem punt i final al programa d'avui dimarts de l'Ona Maresme amb el concurset d'en Martí Capçada. Va, no marxeu, que de seguida ja hi tornem a ser aquí. Fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: Doncs va, som-hi, ara sí, últims 15 minuts de l'Ona Maresma amb en Martí Capçada i l'equip de l'Ona Maresma, que avui participem en aquest concurs que ens has preparat. Martí, explica'ns una mica com anirà la cosa, quines regles has imposat, perquè suposo que hi haurà unes normes per jugar.
3: Correcte, sí, ja ho hem avançat abans de la pausa, i serà un concurs, company, sobre quin és el municipi del Maresme que més, i us donaré tres opcions. Si no m'equivoco, tindrem participant a Tordera, amb en Marc, Palafolls amb la Melina, i Premià amb tu, Gemma, així que donem la benvinguda. I la Laia, perfecte. Què feu? Feu un equip o us separo? Mira, diré Premià Gemma i Premià Laia, us sembla bé?
2: Fem juntes.
4: Fem equip.
2: Sí, fem equip.
3: Vale, va, vinga.
5: Això és avantatge, eh?
3: Us donem avantatge, però llavors heu de guanyar, si no malament. Què tal, companys? Marc, Melina, com esteu?
6: Doncs per aquí
5: molt
6: estem,
5: bé,
6: preparats.
5: Molt bé, amb de participar.
3: Molt bé, doncs vinga, a veure qui s'endú el gordo, o digue-li com vulguis, i comencem amb la primera pregunta. Us aviso que no es pot fer trampes, perquè tinc aquí, que amb una gran tecnologia que es diu paper i boli, m'he apuntat tots els participants i després direm qui és el guanyador. Som-hi. La primera pregunta és: quin és el municipi més extens del Maresme? Us dono tres opcions. La primera és Pineda de Mar, la segona és Mataró i la tercera és Tordera. Comencem amb tu, Marc. Tordera, què dius?
5: Doncs diré el meu poble, Tordera.
3: Molt bé. Marc diu Tordera. Palafolls?
6: Tordera.
3: Gemma i Laia?
2: Nosaltres diem Mataró.
4: Exacte, Mataró.
3: Molt bé, doncs la resposta correcta, nois i noies, és Tordera, així que un punt per Tordera i un per Palafolls. Gemma i Laia, hem d'espavilar, que ja que aneu juntes, molt malament.
2: Clar, perquè hi ha molts camps a Tordera. És per
5: això. És que és, de fet, és un dels pobles, ara ja no us ho sé dir, no vull ficar la pota, però és un dels pobles més grans en quant a territori de tot Catalunya.
3: Fixa't, ja ho he pensat, que el Marc ha dit, si falla aquesta l'haurem de renyar, però bueno, tant el Marc com a la Melina, sumem un puntet, anem a la segona
5: segurs.
3: Pregunta.
2: Clar, en el nostre, jo pensava, com que Mataró té tants habitants,
4: clar, jo he pensat igual.
2: M'ha fet dubtar el tema dels habitants, perquè en té molts més, no?, que Tordera.
5: Sí, i tant,
6: sí.
5: Molts més.
6: Clar, però extensió de terra és molt més gran.
2: Exacte.
3: Bueno, ja m'agrada que hi hagi debat, que he pensat, veuràs tu que serà un fracàs aquest concurs i les endevinaran totes. Bueno, anem a la segona pregunta, companys, a veure si preneu avantatge o igualen la Gemma i la Laia. Parlem de quin és el municipi amb menys habitants del Maresme. La primera opció és Tiana, la segona Taià i la tercera Sant Iscle de Vallalta. Comencem ara, en aquest cas, per la Gemma i la Laia. Què dieu vosaltres?
2: Uf, el Tiana. Sí, Laia?
4: Sí, jo crec que Tiana.
3: Vale, ens quedem amb Tiana.
2: No ho sé.
3: A Premià.
2: No, perdoneu, Taià.
3: Taià? Canviem
2: sí.
3: A Taià.
5: Ho estem buscant,
2: Taià.
3: Doncs
2: no,
3: Tallà,
2: anem
4: buscant.
3: Ei, aquí haurem de buscar uns aquí com controli, eh? No, vinga, abans ens refiarem de les companyes. Palafolls, què diu?
6: Jo crec que és Sant Iscle, no?
3: Palafolls diu Sant Iscle i Tordera?
5: Sant Iscle, també.
3: Doncs, companys, la resposta correcta és Sant Iscle de Vallalta! Un punt més per Tordera i per Palafolls, que es desmarquen clarament de la Gemma i la Laia, què està passant? Aquests...
2: No, mira, saps què passa? Que qui acusa de fer trampes és que les està fent ell.
5: Oh,
2: per tant,
5: no.
2: en Marc ens ha acusat de fer trampes perquè ell és el primer trampós.
3: Ui, ja veig que aquí inclús acabarem agarrotant.
2: No, és que tinc molt mal perdre, vosaltres mateixos.
5: Ja es nota.
3: Bueno, Gemma, encara es pot remuntar. Va, anem a la tercera.
4: Sí, ara remuntem.
2: Clar, però has de fer una quarta pregunta.
3: Farem les que tu diguis, que ets la presentadora. Així que tirarem milles fins que haguem d'acabar el programa.
2: Vale,
3: vinga, anem a la tercera pregunta. I parlem de quin és el municipi amb més altitud del Maresme. Les tres opcions són Dosrius, Òrrius o Cabrils? Comencem amb Palafolls, Sara.
6: Diria que Dosrius, potser.
3: Palafolls diu Dosrius. Anem cap a Tordera, amb en Marc.
5: Òrrius.
3: Òrrius. I les nostres companyes per encetar el marcador, la Gemma i la Laia, què dieu?
2: Laia, què dius? Perquè
4: Jo crec que és Dosrius. No,
2: Òrrius.
4: Òrrius, Òrrius.
2: Òrrius, vale.
4: Que em confonc amb els noms. Òrrius.
3: Doncs la resposta correcta és efectivament Òrrius, i en aquest cas ha fallat Palafolls, cosa que ha fet que en Marc agafi la davantera, ojo.
2: Uau, Marc.
5: Líder. Momentàniament, momentàniament.
2: Líder momentani o no, o definitiu.
3: Bueno, tenim
2: el Marc
3: que porta
2: perdrà,
3: triplet,
2: Crec que li faig por i perdrà a propòsit. No. Dirà, Martí, em vaig a fallar de manera conscient per no tenir problemes amb la Gemma.
5: Dones coses per fet que jo crec que no es compliran, Però va, seguim. Vinga.
3: A veure,
5: va,
3: tenim la Melina, que ara pot tornar a empatar la primera posició. Som-hi, la quarta pregunta. Parlem de quin és el municipi amb un major nombre de càmpings del Maresme. La primera opció és Malgrat de Mar, la segona és Premià de Mar i la tercera és Tallà. Comencem amb en Marc, que va primer.
5: Malgrat.
3: El Marc diu Malgrat de Mar. La Melina, amb quina opció et quedes?
6: També em quedo Malgrat.
3: També Malgrat. I Gemma i Laia?
2: Malgrat.
3: Vale, carai, mira, jo aquesta et diria que era de les que pensava que diríeu cada un una opció i veig que us heu posat d'acord. Ara bé, no sé si us heu posat d'acord per lo correcte o lo incorrecte. Bueno, anem a dir la solució. El municipi amb un major nombre de càmpings del Maresme és Malgrat de Mar, companys! Molt bé, estem aquí.
5: Vinga, un altre.
3: Tope, Molt bé, molt bé.
2: Però l'hem encertat tots, o no?
3: Sí, tots. O sigui, bueno, es celebra l'harmonia i la cultura que hi ha aquí a l'Ona Maresma.
2: La cultura, perquè la cultura del càmping,
3: Exacte, la cultura del càmping. Vinga, va, anem a una altra pregunta.
5: La Gemma no podia fallar, que és de Santa Susana, i s'ho coneix bé, això.
2: Sí, cert. Sí, total.
3: Doncs a veure si no pot fallar tampoc amb la següent. La cinquena pregunta és: quin municipi del Maresme té menys quilòmetres de costa? La primera opció és Montgat, la segona Sant Pol de Mar i la tercera Caldes d'Estrac. Comencem amb Premià ara, què dieu, noies?
2: Jo diria Caldes.
4: Sí, Caldes.
3: Poc convenciment.
4: Sí, però molt poc convençudes, però sí.
2: És que està xungo,
4: sí,
2: però mira, va, ens arrisquem,
4: sí, per tirar.
3: Tirem amb Caldes, molt bé. Tirem. Anem cap a Palafolls.
6: També em quedo amb Caldetes.
3: Caldetes i Marc,
5: igual que les meves companyes.
3: Bé, ojo que el Marc pot estar fent una tàctica, perquè clar, si anem coincidint aquí va mantenint la primera posició, o sigui, això també se'n diu jugar intel·ligent. Doncs, companys i companyes, us he de dir que la resposta correcta no és Caldes d'Estrac, i parlem...
4: Bueno, com que...
5: Sí,
6: Sant Pol?
3: Sí, correcte. Wow. Parlem de Sant Pol de Mar, si no estic equivocat.
5: Estava entre les dues, però aquestes Caldetes, potser.
2: Ets un mentider, Martí.
3: Locura màxima aquí a les 4 i 54 minuts de la tarda a l'Ona Maresma, sí.
2: Això ho haurem de contrastar. Això s'ha de contrastar.
3: A veure, Joan, si ara comencem a rebre queixes dels nostres oients, assumeixo la culpa, però jo pel que he buscat he vist Sant Pol de Mar.
2: Però és que en Joan ho ha buscat, en Joan Cisa, que està al control tècnic, i diu que és Caldes.
6: Crec que ens acaben de donar una pista de potser qui els hi està dient la resposta.
2: A veure, calma, tothom. Però li acabem de demanar que està al control tècnic i té l'ordinador al davant.
4: Que
2: Joan,
4: contrasti la informació.
5: Tu també tens l'ordinador davant, Gemma?
2: Ja, però jo tinc el WhatsApp web i no tinc res més. Jo estic controlant aquí tot el bacallà, per tant, no estic per buscar. És que sempre acusant, amb Martí Serres.
3: Marc, jo he treballat amb la Gemma als matins i et recomano no fer-la enfadar. Sí. Ja veus que hi pot haver aquí un problema, eh? No, ho dic de broma. Llavors, què dieu que és? És Caldes d'Estrac? M'he equivocat?
2: Bueno, ho investiguem.
4: Sí.
2: Ho investiguem i demà en sortim de dubtes, però tu, Martí, segons el que tenies apuntat, era Sant Pol, eh?
3: Sí, però bueno, demà ho aclarirem en el programa. El cas és que com que els tres heu dit la mateixa opció, doncs la classificació queda igual, així que, si voleu, anem a la següent pregunta, a veure
2: si ens
3: desmarquem.
2: És que hauríem de plegar, o ho fem molt ràpid,
3: vale,
2: o...
3: Doncs, sí? No, doncs el que tu diguis, o faig un recompte o pleguem.
2: Pleguem perquè ens anem de temps. Martí, m'ha agradat molt, el joc.
3: Doncs molt bé, doncs a veure, abans de plegar, jo crec que, companys i companyes, un fort aplaudiment pel Marc Tresserres, que ha sigut el guanyador d'aquest concurs.
5: Gràcies, companys.
3: I el següent veurem qui s'endú el premi, però merci tant a la Melina com a la Laia i la Gemma per participar, i a tu, Marc. I ens escoltem demà aquí a l'Ona Maresma. Et deixo,
5: gràcies,
3: Gemma,
5: Martí,
3: que despedeixis.
2: Molt bé, Martí, gràcies. Doncs bé, com comenta en Martí, nosaltres acabem el programa i ho fem amb la proposta musical d'avui. Gràcies, fins demà. Adéu.
7: Hola, sóc la Marta Caupena i vull recomanar la cançó Les coses senzilles, de Ginestà, perquè diu coses boniques les quals jo em sento identificada.

Amb l'esclat de la Guerra Civil el 1936, la Generalitat de Catalunya va impulsar la Comissió d'Indústries de Guerra per reconvertir les fàbriques civils en centres de producció militar. En aquest programa farem un viatge a la rereguarda catalana i sobretot a Gramenet del Besòs, nom de l'actual Santa Coloma de Gramenet en temps de la Guerra Civil, on la fàbrica F11 es va convertir en un nucli fonamental de resistència i producció bèl·lica. Benvinguts a Gramenet del Besòs, benvinguts a les Portes de Troia.

0: I benvingudes i benvinguts tots una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de Ràdio Castellar, distribuït per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana, programa 513, per parlar de la F-11 de Santa Coloma de Gramenet durant la Guerra Civil, i avui ho farem amb un convidat que és en Gerai Ruiz, que ell és professor d'història a l'educació secundària. Benvingut, Gerai.
1: Benvingut, un plaer.
0: Gerai, s'ha estudiat prou el paper de Santa Coloma durant la Guerra Civil?
1: Sí, jo penso que sí. S'han realitzat diferents estudis. En concret, jo destacaria un llibre de dos autors que m'ha servit molt per fer aquest estudi, aquest TFG que he realitzat. El nom del llibre, per si hi ha algun oient de Santa Coloma, oient que sigui o que l'interessi, el llibre es titula Revolució i guerra en Gramenet del Besòs 1936-1939. Els autors és Juan José Gallardo i José Manuel Márquez, i contextualitza molt bé aquella època de la Guerra Civil a Santa Coloma, i penso que és molt interessant.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la

0: Doncs comencem el Portes de Troia d'avui, dedicat, com hem dit, al paper de Santa Coloma de Gramenet, o Gramenet del Besòs. Després ens ho explicarà el nostre convidat durant la Guerra Civil i el paper especial d'una fàbrica, l'F-11. Avui aprofundirem sobre aquest tema. Feia temps que no parlàvem de la Guerra Civil i també feia temps que no us recordàvem, per cert, que aquest any, feia temps, ho sé, és la primera vegada aquesta temporada que us recordem que participem a les Portes de Troia dels Premis iVox 2025 i que teniu l'enllaç a les nostres xarxes socials per si voleu donar-nos un cop de mà a una votació molt fàcil, molt sense cap mena de complicació per fer el vot pel nostre programa Sense Servidors, i us ve de gust Premis iVox 2025 a les nostres xarxes socials. Doncs bé, com dèiem, la Guerra Civil feia temps que no la tocàvem i doncs aprofitem aquest programa d'avui per començar fent una miqueta de context ràpid. Vull dir, qui més qui menys ja sap moltes coses de la Segona República, de la Guerra Civil, la dècada dels 30 a l'estat Espanya, però a Gerai, doncs, aprofitem, no?, aquesta gent que poder li sona més de lluny o és més d'altres èpoques de la història, que una mica de context històric sobre com es va donar l'esclat de la Guerra Civil a Catalunya.
1: Sí, així, no?, faré una miqueta de context, no?, a Catalunya a l'abril del 1961, amb la proclamació de la Segona República, viu un temps d'esperança, de renovació. També s'arriba a un acord amb Madrid després d'aquest intent de Francesc Macià de proclamar la República Catalana, on va néixer la Generalitat de Catalunya, que després de molt temps torna un autogovern a propi a Catalunya. L'any següent, amb l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, això va provocar aconseguir competències en l'àmbit com l'educació, la cultura, etc. Per tant, estem parlant d'un període de prosperitat, modernització, i això ho veiem amb les reformes que s'apliquen agràries, també millores condicions laborals, van promoure polítiques d'educació laica i pública. Per tant, la cultura també catalana i els serveis socials viuen un moment d'esplendor. Però això dura un curt període, perquè en 1933 arriba el que coneixerem després com el Bienni Negre, no?, amb la victòria de la CEDA a la selecció general de l'estat espanyol, i això anirà provocant diferents tensions polítiques que acabaran amb el 1934, on el president Lluís Companys va proclamar l'estat català dins de la República Federal Espanyola, que acabarà amb els coneguts fets d'octubre del 1934, que va portar a la suspensió de l'autonomia, empresonaments del govern català, també a molts consistoris, com l'exemple de Santa Coloma, en aquell moment Gramenet del Besòs, que després parlarem d'això. Per tant, aquesta època del Bienni Negre és una part d'on aquesta llibertat, aquesta prosperitat i modernització es veu aturada. Però ja entrant al 1936, amb la victòria del Front Popular, que va guanyar les eleccions del 1936, la Generalitat torna a recuperar aquestes funcions i aquesta esperança, l'esperança de renéixer. Per això no dura molt temps i, tristament, amb el juliol del 1936 ens trobem al cop militar del bando sublevat.
0: Molt bé, situats ara ja. Gerai, la població davant d'aquest cop d'estat el 18 de juliol del 36, com va reaccionar?
1: A Catalunya, és molt important explicar-ho, i especialment a Barcelona, reacciona amb molta rapidesa i molt entusiasme. Hem de pensar que Catalunya té un nucli molt important d'un moviment obrer molt fidel, principalment a un sindicat que és la CNT, vale?, que ara després desenvoluparem, no? Per tant, aquest com va reaccionar, no?, la població, doncs els treballadors, els sindicats, partit d'esquerra, van ocupar els carrers, van improvisar barricades, es van assaltar casernes com el parc d'artilleria per aconseguir armes, i van en primer moment organitzar la defensa. Aquesta reacció tan ràpida i entusiasme va permetre que no triomfés el cop d'estat a Barcelona ni a Catalunya. I a partir d'aquí es van començar a crear comitès central de milícies antifeixistes, que van coordinar, com he dit, tot aquest enviament de voluntaris al front i també la defensa de rereguarda.
0: Perquè

0: aquí a Catalunya no va triomfar el cop d'estat, però a molts llocs d'Espanya va ser tot un èxit, i la guerra civil, el cop d'estat va fracassar, cosa sí, que sí. El cop d'estat va fracassar, i per això hi va haver una guerra civil, i per això es va haver d'organitzar la població. Abans tu deies justament que el paper de la CNT és important, la CNT FAI, sí. I per tant, explica'ns per què va ser tan important.
1: Bueno, al final, com ja he esmentat anteriorment, Catalunya a nivell industrial és pionera, hi ha un moviment obrer molt important on tenen molt clar la consciència de classe, de la lluita del moviment obrer. Per tant, els treballadors catalans va ser l'autèntic motor de la resistència, no? Com ben has dit, la CNT-FAI era el sindicat majoritari dintre del moviment obrer, i aleshores van organitzar aquestes milícies populars, que dir, les milícies antifeixistes, on principalment van organitzar columnes de voluntaris que van marxar al front d'Aragó, però també van crear les primeres armes artesanals, que jo, quan explico la indústria de guerra a Catalunya, m'agrada dir que hi ha tres fases. Per mi aquesta és la primera fase, la fase on de forma voluntària el moviment obrer s'organitza sense cap tipus de coneixement i comença a requisar tant tallers i fàbriques, i comencen a fabricar armament com bombes de massa artesanals, també reparaven fusells, van fer vehicles blindats, etc.
0: Tres fases, ens aniràs explicant. Això, sí. Això va bé, nosaltres que som profes, aquells alumnes que de vegades els recomanem els podcasts perquè es preparin, sobretot a segon de batxillerat, de la selectivitat.
1: Totalment.
0: Val, tres fases, acabes d'explicar la primera, ja aniran arribant les següents, us heu de quedar escoltant, clar que sí, i prenent apunts, si voleu, de cara a preparar els vostres exàmens. Molt bé, això és en els primers moments, en els moments inicials, això que acabes de descriure, però el 7 d'agost, d'alguna manera, del 1966, evidentment, la Generalitat de Catalunya, amb noms com Lluís Companys, Josep Tarradellas, que ja estaven en aquell govern, tracten de controlar la situació, de prendre el control institucional al conflicte. Què és el que fan?
1: Sí, perquè aquestes primeres dues setmanes principalment sembla que el control del govern ho tenen aquestes milícies antifeixistes, no? que van ser claus per, com ja he explicat anteriorment, que no triomfi, no?, aquest cop d'estat. Per tant, el que fa la Generalitat després d'aquestes primeres setmanes caòtiques el 7 d'agost del 1936 és aprovar un decret per crear el que es coneix com la Comissió d'Indústries de Guerra, on l'objectiu principal serà poder subministrar al front tot tipus d'armament, i d'aquesta forma poder dirigir ells com a institució oficialment la producció d'armes i confiscar fàbriques i tallers perquè treballin per la guerra.
0: Molt bé, aprofundim una miqueta més en aquest paper de la Comissió d'Indústries de Guerra, que ja amb noms com Tarradellas pel mig, no?, que ja ens arriben gairebé a la nostra època. Quin va ser el paper o quines característiques va tenir aquesta comissió?
1: Com he dit, la seva funció principalment era subministrar al front. Després es van dedicar a requisar diferents talles i fàbriques, i per un altre costat van fundar el que serà un projecte de 15 fàbriques noves que es dedicaran exclusivament a fabricar diferents tipus d'explosius, cartutxeries, armes lleugeres o granades. I el més important és que cap empresa podia fabricar armes sense l'autorització de la Comissió d'Indústria de Guerra. Per tant, el que volen és coordinar, cooperar entre les diferents fàbriques que es creïn, però tot centralitzat sota la Generalitat de Catalunya, en aquest cas sota la Comissió d'Indústria de Guerra, on Tarradellas serà la persona més important per part de la Generalitat de Catalunya.
0: Josep Tarradellas, però no només ell sol, hi ha altres noms que van jugar un paper destacat en l'organització d'aquesta Comissió d'Indústries de Guerra, que va tenir un paper fonamental en aquests primers moments de la Guerra Civil. Quins són?
1: A part de ja nombrat Josep Tarradellas, que en aquell moment era conseller d'Economia, va ser el cap polític i màxim responsable de la comissió, però després en falten, aquesta seria la branca política, no? Ara faltaria situar la branca, per mi, la més important, i és la que fa que funcioni aquesta indústria de guerra a Catalunya, que és la branca més moviment obrer, sindicalisme, que la figura serà Eugenio Vallejo, que era una persona vinculada a la CNT i va ser l'encarregat de mobilitzar i organitzar els obrers a les fàbriques de guerra. Sense aquesta mobilització, sense l'entusiasme i la implicació del moviment obrer, la indústria de guerra no ha sortit ni tindria el sentit que va tenir en aquell temps. I per últim, no, hem parlat de la figura política, la figura ara del sindicalisme, moviment obrer, i ara ens faltaria, vale, aquí falta un coneixement, no? Coneixements, perquè hem de recordar que a Catalunya no hi havia cap indústria relacionada amb el sector armamentístic, per tant necessitaven persones amb coneixement en aquest sector, i la persona indicada va ser Jiménez de la Vareza, que era un militar i allà de la República. És important destacar que no va ser l'únic militar, molts militants van participar i moltes persones importants van participar a l'estructura de la Comissió d'Indústria de Guerra, però Jiménez de la Veraza, el que va portar principalment va ser els coneixements tècnics per produir armes i explosius, i aquesta seria l'estructura inicial general de la Comissió d'Indústria de Guerra.
0: Molt bé, molt bé, ens queda claríssim. I ja has explicat en les seves característiques que, com has dit, va intervenir fàbriques, va contractar tècnics i va impulsar la creació de 15 fàbriques.
1: Així és, Sergio. La Comissió d'Indústria de Guerra va planificar la creació de 15 noves fàbriques arreu del territori català. Aquestes fàbriques tenien diferents funcions. Per exemple, la F1 de Barcelona produïa eutanol, la F3 de... Guardo, no sé si dice FAU de Badalona, no recordo, de la FAU de Badalona produïa eutanol, la F3 a Barcelona fabricava trilita, mentre que la F11 de Gramenet del Besòs subministrava fulminat de mercuri i càrregues d'explosives, que ja després parlarem més d'aquesta fàbrica, que és la que hem vingut a parlar avui, però també altres fàbriques dedicaven a cartutxeria, pólvores, explosius, armes lleugeres i granades. I tot això... hem parlat de les 15 fàbriques, però és que va requisar més de 500 fàbriques i tallers per poder donar aquestes matèries primes a aquestes
0: l'esforç al front,
1: al front, però aquestes fàbriques, tallers que són requisats, es coordinaven amb el projecte de les 15 fàbriques perquè poguessin produir tot el tipus d'armaments. Aquestes 500 fàbriques no s'entendrien la producció que després van tenir aquestes 15 fàbriques. I també, que sense oblidar-nos, que va mobilitzar més de 80.000 treballadors.
0: Molt bé, déu-n'hi-do. I Gerai, el nom de F11?
1: Vale, les fàbriques rebien un nom codificat, sempre començant amb la F, que fa referència a fàbrica, després tenien un número. Al final, l'objectiu d'això era per mantenir l'anonimat i protegir la seva ubicació. Cada fàbrica tenia un codi que no revelava directament ni la seva funció ni la seva localització, cosa que això va ajudar a perseverar la seguretat dels treballadors i dels processos industrials. Perquè en plena guerra civil, un dels objectius de l'aviació franquista eren aquestes indústries de guerra que a Catalunya eren coneixedors, i per tant sempre serà un objectiu de les aviacions per poder bombardejar.
0: Molt bé, molt bé, perfecte. I clar, tot aquest entramat de 500 fàbriques intervingudes, la coordinació amb la F11, aquesta estructura de la Comissió d'Indústries de Guerra, podia haver passat a algun altre lloc, o Catalunya reuneix o reunia en aquell moment unes condicions especialment favorables a que tot això es pugui dur a terme?
1: És molt important destacar, al principi, com he dit anteriorment, Catalunya no té cap tipus de fàbrica en aquell moment relacionada a la indústria armamentística. Per tant, té molt de mèrit el que vas fer en setmanes i mesos. I sí, com bé has dit, té unes condicions molt favorables. Catalunya tenia, com ja he dit al principi del programa, una llarga tradició industrial, que això, una gran indústria tèxtil, que això ho podíem traduir a una mobilització de treballadors, o tenim infraestructures per poder reconvertir-les. Però després hi ha dos sectors que són claus en aquesta indústria armamentística, que és el sector metal·lúrgic, que hi ha 800 fàbriques en aquell moment que van ser essencials per a la fabricació de peces d'armament i munició. I per altra, un sector químic que encara en aquell moment era menys nombrós, però també va ser clau per poder produir explosius i fulminants. Aquesta base industrial va permetre que tallers i fàbrica civil es posin reconvertir de forma molt ràpida per a la producció de material bèl·lic.
0: Molt bé, i ja per acabar aquest primer bloc, Gerai, tot això que estem explicant és la resposta a Catalunya. a Espanya, el govern de la Segona República, com reacciona davant d'aquesta proposta ofensiva, d'aquesta proposta de la, que és la, la que fa la Comissió d'Indústries de Guerra. Què en pensen?
1: Aquesta és molt bona pregunta, perquè el govern central espanyol sempre va reaccionar amb desconfiança i oposició a la creació de la Comissió d'Indústria de Guerra de la Generalitat de Catalunya. Per posar exemples, va bloquejar a nivell de finançament, va dificultar també la compra de matèries primeres, també va crear altra comissió d'armament per intervenir en Catalunya, que ara concretament parlaré a nivell cronològic perquè el nostre oient no es perdi, i també va intentar captar treballadors de la Comissió d'Indústria de Guerra oferint millors condicions laborals, cosa que generava molt conflicte i podem estar parlant que va existir molta tensió. I en quin moment es va produir les màximes tensions? Pues principalment això va ser al setembre del 1937. Ens situem que la Comissió d'Indústria de Guerra de la Generalitat es crea el 7 d'agost del 1936 i ja passem a un any. Ja porten un any produint les fàbriques. Cal destacar que ni totes les fàbriques van produir al mateix moment, ni totes van funcionar a la mateixa hora, que això és important. I aleshores el ministre de Defensa Indalecio Prieto volia fer era centralitzar tota la indústria, i aleshores el 23 de setembre del 1937 va treure un decret que parlava de crear la nova SIC de Catalunya. Per tant, es crea una nova SIC a Catalunya. Vale, això és important. La Comissió d'Indústria de Guerra de la Generalitat continua vigent fins al 8 d'octubre, ja que deixa d'existir a nivell legal. Però les 15 fàbriques de la Comissió d'Indústria de la Generalitat de Catalunya encara les tenen en propietat. Però la Comissió d'Indústria que ha creat el Ministeri de Defensa del Govern de la República crea una altra Comissió d'Indústria. Vale? Això que provocarà entre l'octubre i desembre un enfrontament entre Esquerra Republicana i el PSUC. Per què el PSUC? Perquè el PSUC en aquell moment està complint les directrius del Partit Comunista Espanyol de Madrid. Per tant, la informació és que aquestes 15 fàbriques han de passar a formar part també del govern de la República. Per tant, veurem a un Tarradella, si hi ha una Esquerra Republicana molt frustrada, molt enrabietada principalment perquè veuen que aquesta actitud del PSUC és deslleial al
0: que s'havia fet fins ara.
1: Sí, que és molt deslleial al Parlament o a Catalunya, a la Generalitat de Catalunya. I què passa durant aquesta nova indústria de guerra? Pues entre octubre i desembre la producció comença a caure, és un fracàs, i al febrer del 1938 el govern de la República dissol la nova comissió de guerra per ineficàcia. Per tant, Tarradellas aquí aprofita aquest espai buit de poder per crear un consell tècnic per mantenir les 15 fàbriques públiques. Això no té finalment molt d'èxit, perquè l'agost del 1938 finalment el govern central incauta també les fàbriques de la Generalitat i posa fi definitiva a la Comissió d'Indústria de Guerra. Per tant, cal destacar que durant tot aquest temps les 15 fàbriques continuen funcionant. Continuen funcionant, cada vegada amb més dificultats, però sempre continuen funcionant, fins que després ja parlarem quan acaba de produir més o menys.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Continuem a les portes de Troia amb aquesta primera part que li hem dedicat a situar els nostres oients en aquest context de la Guerra Civil, Comissió d'Indústries de Guerra i les reaccions a aquest fet. Ara sí, d'aquestes 15 fàbriques que es van crear, centrem-nos en la que ens toca avui, la que ha estudiat el nostre convidat, que és la F11 Santa Coloma de Gramenet. Per tant, Gerai, com dèiem, centrem-nos en Santa Coloma, o millor dit, Gramenet del Besòs.
1: Exacte. Santa Coloma Gramenet va ser coneguda durant la Segona República i fins la fi de la Guerra Civil amb el nom de Gramenet del Besòs. Aquesta nova denominació va ser escollida mitjançant una votació popular durant la Segona República i, com he dit, va estar el nom vigent fins al final de la Guerra Civil. A més, destacar una particularitat territorial que té Santa Coloma és que a dia d'avui el riu Besòs ens separa Santa Coloma de Barcelona, però en aquell moment, en aquella època, l'altra banda del riu Besòs pertanyia també a Gramenet del Besòs, concretament al barri de Baró de Viver, i les cases barates de Milán del Bosch, que és l'actual Bon Pastor, el barri de Bon Pastor, pertanyien a Gramenet del Besòs, i concretament a Baró de Viver, perdona, a Bon Pastor, és on es va situar la fàbrica F11, que hem vingut avui a parlar.
0: Estàs aprofitant els micròfons de les portes de Troia per fer una reivindicació territorial i anexionar de nou als barris al teu municipi?
1: Estaria bé.
0: Molt bé. Res, 5 cèntims sobre com es va viure la Segona República, important per entendre el paper d'alguns personatges més endavant. Com es va viure la Segona República a Gramenet del Besòs?
1: No, la Segona República es viu molt semblant a la realitat de Catalunya. A nivell polític, les forces d'esquerra, principalment Esquerra Republicana, triomfa a les eleccions del 1931-1934. Lògicament, amb els fets d'octubre també es veuen perjudicats, on hi existirà repressió i empresonament de l'alcalde, i veurem uns anys on el govern imposarà la Lliga Catalana, que en aquell moment això portarà a nivells d'atur alts i molt descontentament, bueno, la gent estarà molt descontenta a nivell social per les polítiques que estan duent a terme la Lliga. Això seria a nivell polític. A nivell econòmic i de la societat, situar una miqueta Santa Coloma, hem de pensar que Santa Coloma a la dècada dels anys 20 tenia 3.000 habitants, és un poble on viu del camp. Ja a l'entrada de la Segona República, el 1930, ja existeix un canvi, passem a 12.000 habitants, on també es veu en l'àmbit industrial que als anys 20 tenien 6 fàbriques, ara a l'inici de la Segona República arribem a tenir 23 fàbriques, per tant, comença a veure un creixement industrial, que això es veu afavorit amb una forta immigració, una immigració que ve de diferents zones d'Espanya, i que hi ha un factor important, és que moltes persones que viuen a la muntanya de Montjuïc a Barcelona són rehabilitades a les cases barates de Baró de Viver i de Milán del Bosch, que és l'actual Bon Pastor, que hi ha es provocarà un augment de la població significant, on arribarem a que ja ha parlat aquests 12.000 habitants. Lògicament, amb ja entrada la Guerra Civil, amb la diàspora republicana, tot l'exili, ja arribarem a 24.000 habitants, i ja em quedo en aquest temps perquè anirem a parlar una miqueta també de Santa Coloma durant la Guerra Civil, de Gramenet del Besòs en aquell moment.
0: Molt bé, un dels personatges dels qui val la pena que en parlem serà Enric Sanchís i Ros.
1: Així és, Enric Sanchís i Ros és un empresari important, un empresari destacat de Santa Coloma de Gramenet. Va ser una figura molt rellevant dintre la transformació industrial. Ell va fundar el seu negoci era de sector tèxtil, principalment de tints i colorants, i la seva producció i la seva fàbrica estava en un creixement constant, i això es va veure reflectit quan es va construir la barriada Sanchís, que per situar-nos, ara ens situem ja a la zona de les cases barates de Milán del Bosch, tornaré a repetir perquè la gent es situï a Bon Pastor, a l'actual Bon Pastor, i a la barriada Sanchís ens trobem que el que crea és una mena de colònia obrera amb 27 cases per als propis treballadors. Aleshores, tindrà unes característiques aquesta fàbrica per després poder entendre per què es va construir allà la F11. A part, Sanchís va ser una persona molt influent dintre del consistori, va ser regidor, en algun moment va arribar fins i tot a l'alcaldia. Per tant, anem, per què Henri Sanchis i Ros i per què la seva fàbrica. Hi ha un familiar d'Henri Sanchis, que és Francesc Salsa, que estarà a l'apartat econòmic de la Comissió d'Indústria de Guerra, i Francesc Salsa és íntim amic de Tarradellas.
2: Mm.
1: Això explicaria el coneixement de la Generalitat per poder construir aquesta indústria armamentística a la fàbrica d'Henri Sanchis. Eren coneixedors de les grans infraestructures que tenien i la capacitat que podien tenir per reconvertir aquesta fàbrica. També m'imagino que la seva ubicació, no?, molt proper a diferents fàbriques de Barcelona, de Badalona i el teixit industrial que hi ha al Vallès, per tant això també afavoriria que s'escollissi aquesta ubicació per construir la F-11.
0: Molt bé, doncs ara sí, exactament la F-11 de Santa Coloma, de Gramenet del Besòs, millor dit, què era?
1: Vale. Com he dit, la fàbrica F-11 fins al moment era una indústria tèxtil que es dedicava als tints i colorants, però quan la Comissió d'Indústria de Guerra decideix reconvertir en una fàbrica de producció militar, es va dedicar a l'especialització en productes explosius i de precisió com fulminat de mercuri, nitrat de plom, també la càrrega de diferents artefactes com espoletes, càpsules i cartutxos, entre d'altres.
0: Molt bé, aquestes eren una de les tasques que eren unes quantes de les tasques que es feien a l'F-11, però qui les feia? Quanta gent hi treballava per fer tot això?
1: La gent que treballava anava en relació a la producció. Si hi havia molta producció, treballava més gent. En el moment més àlgids es calcula que van treballar 513 treballadors, en els moments una miqueta més de menys producció, 450. Però aquí cal destacar dues figures que són molt importants. Una és la figura de la dona, que va jugar un paper, i no entraré tant perquè posteriorment ella ja parlarem. La figura de la dona va ser molt important en aquesta F-11 i el treball de la rereguarda i també dels joves. Per tant, aquesta mà d'obra va ser molt clau per als nivells alts de producció que s'arriba a aconseguir a la F-11.
0: Molt bé, has esmentat diferents activitats, entre elles a vegades una mica diferents. Aleshores, aquesta producció, com tu has dit, no constant, de vegades més, de vegades menys, de l'F-11, com estava dividida? Com s'organitzava el treball?
1: Sí, la F-11 estava dividida en 6 grans grups de treball i cada grup de treball tenia com les seves funcionalitats. En primer lloc tenim l'oficina tècnica de control, allà és on es situa els enginyers i els directors que principalment planificaven i dissenyaven la fàbrica. Destacar la figura del director, que és important, Enric García Cota, que va ser el director de la F-11. Després teníem una altra secció de treball, que era les construccions mecàniques, que principalment es dedicaven a la reparació i creació de maquinària. També serveis generals, que era un manteniment general de la fàbrica, de l'electricitat, etc. I en moments d'obres també eren operaris per treballar. Tenim la part de l'administració, que és on es situaven la persona que gestiona les nòmines, control d'horari, els magatzems, on es situaven tant les matèries primes com les matèries que ja sortien cap al front, i també important la seguretat. I treballaven al voltant de 20 treballadors de seguretat. Totes les fàbriques tenen seguretat per protegir tot el material que es fabricava. I per últim tenim les dues seccions que eren les més perilloses. Tenim la química, que ja es fabricaven els explosius i substàncies altament perilloses com els fulminats i les pólvores, i per últim les càrregues d'artifici, que es dedicaran a la càrrega de detonants, espoletes i cartutxos.
0: Clar, no estem parlant d'una fàbrica de draps, vull dir, estem parlant d'una fàbrica d'armament de guerra i de diferent tipus. Per tant, suposem que els treballadors podien patir diferents riscos derivats de la seva activitat laboral.
1: Així és. Treballar a la F-11 significava viure constantment amb risc a sobre. Els perills eren múltiples, des de possibles explosions accidentals fins a intoxicacions per manipulació de productes químics. Existeixen diferents relats, no?, com el d'un treballador que va patir dificultats pulmonar a causa de les condicions de treball, o relats que relaten com les dones sortien grogues després d'una jornada laboral després de manipular trilita. A més, estaven en perill constant davant l'elevat risc de manipulació en alguns tallers de la fàbrica on es van produir episodis d'alguna explosió.
0: algunes explosions fins i tot, i d'aquests accidents alguns a destacar?
1: Sí, en concret jo en aquesta investigació que vaig fer vaig trobar tres accidents així destacables. Un va ser al març del 1937, ho relata un treballador, Eduard Soler, un documental que posteriorment parlarem, on relata que va haver-hi una explosió al taller, que per sort no va haver-hi víctimes mortals i la producció va poder continuar. Sí que és cert que després hi van haver-hi dues explosions que van ser pitjor, i això ja va ser el 1938, al febrer es va produir una explosió en un taller, però la que va tenir més impacte dintre la fàbrica va ser l'explosió de l'abril del 1938, una explosió de grans dimensions al taller de càrregues d'artefacte, que això que va fer va interrompre tota la producció durant mesos, i per tant aquesta va ser la més destacable dels accidents que va patir la F-11.
0: Molt bé, hem estat parlant de la F-11 cap a dins, mirant com s'organitzava, quanta gent hi treballava, els problemes, molt bé. De la seva producció, la seva importància relativa coordinadament amb la resta de la indústria de guerra, com has explicat al principi del programa, com la situem en funció de l'aportació que fa al front de guerra, la F-11?
1: Clar, la F-11... per deixar-lo molt clar, era vital per al front republicà. Sense els seus detonadors, espoletes i càpsules, molts projectils i bombes no haurien estat arribat mai al front. Per tant, juguen un paper molt important perquè molta de la seva producció ja surt directament cap al front, a diferència d'altres fàbriques que possiblement es dedicaven a fer aquestes matèries primeres o a fer la primera part del projectil, com després ja parlaré d'algun exemple, i després seran enviades a aquestes fàbriques perquè siguin carregades, per exemple. Però per posar, i que la gent entengui el nivell de producció d'aquesta F-11, posaré algun exemple. Només entre el 1936 i 1937, cal dir que no va arribar ni a un any, es va produir més de 38 milions de cartutxos Mauser de 7 mil·límetres, a més de centenars de milers d'espoletes, concretament més de 250.000, i detonadors de diferent tipus arribant a 800.000. Per tant, estem parlant d'una producció molt, molt destacable. I per acabar aquest punt, no m'agradaria fer referència ja d'un acte de la Comissió d'Indústria de Guerra ja sota el mans de la República, vale? Que això és important, sota el mans de la República, que és el 12 d'agost del 1938, on parla, que diu textualment, el rendiment i les excel·lents condicions en què treballa aquesta fàbrica han estat admirades pels molts tècnics de la Subsecretaria d'Armament que han desfilat per la mateixa. Per tant, no només els números mostrats, sinó també així ho reflecteix els diferents actes de la Comissió de la Indústria de la Guerra.
0: Molt bé, abans has parlat, però ens has dit que aprofundiries, i en el, diguéssim, la interconnexió, la interrelació que hi ha entre l'F-11 i les altres 14 fàbriques del complex de fàbriques catalanes i dels 500, no?, de tot el conjunt. Com es pot concretar aquesta relació, aquesta interrelació, millor dit?
1: Vale. Primer destacar que aquesta relació, coordinació que existeix entre aquest projecte de les 15 fàbriques i després les altres fàbriques requisades, tallers i fàbriques, que és important, que ara parlaré, era molt important, perquè malgrat aquesta xarxa i l'èxit que té, la manca de matèries era constant i sovint provocava aturades de producció. Això cal destacar-ho, que no sempre s'estava produint a nivells altíssims. Per tant, els materials que arribaven a la F-11 podem estar parlant de dues vies. La via primera era de partir de les tallers i les fàbriques requisats per la Generalitat, que enviaven productes, per exemple, a la F-11, com mercuri, àcid nítric. Per després, la F-11, què fèiem això? Pues elaborar el fulminat de mercuri. Però també es van enviar altres tipus de material, com metalls, metges, benzina per als vehicles, productes químics i espoletes. I en aquest últim cas, em vull parar en el d'espoletes, perquè a partir de la investigació que vaig estar realitzant vaig trobar una relació entre Palafrugell i aquesta F-11. Aleshores em vaig posar en contacte amb l'Arxiu Municipal de Palafrugell i vam trobar que la Generalitat va requisar diferents tallers mecànics de la localitat de Palafrugell, i allà era on es produïen les espoletes que després es carregaven a la F-11. Per tant, existeix molta connectivitat entre els diferents punts del territori català. I també destacar que aquests enviaments s'enviaven sempre a les 5 de la matinada per evitar qualsevol tipus d'imprevistos i sempre mantenir l'anonimat, i es feia a través de l'empresa de transport Sarfa, que actualment és una empresa que continua existint, que és una empresa d'autocars per la Costa Brava, de transport. Per tant, és molt curiós tot i tota la connectivitat que existeix. I per últim tenim les fàbriques, el projecte de les 15 fàbriques, i ara parlaré que va ser una xarxa de coordinació molt activa i posaré exemples que enviaven a la F11, no? Per exemple, la F1 de Badalona enviava trilita, la F2 de Barcelona alcohol 96, la F3 tetralita, la F9 beines per a detonadors. Per tant, aquesta coordinació i cooperació entre diferents fàbriques van ser claus per al rendiment de producció i que això continués funcionant.
0: Molt bé, interessantíssim, i sobretot les meravelles que comporta la investigació històrica, no? Aquestes relacions i les continuïtats amb el present, que sempre criden l'atenció, oi?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, perfecte. I tota aquesta activitat en la vida de Gramenet del Besòs, enmig de la Guerra Civil, quin impacte té?
1: Estem parlant de que l'impacte que té principalment és... Estem en una època de màxima crisi, d'atur, i per tant la F11 no va donar feina a centenars de famílies. Això no ho podem obviar, i per tant va ser molt important per la gent i per l'economia de Gramenet del Besòs del moment. Per tant, també les condicions d'aquests treballadors eren bones, tenien millors condicions en relació a altres treballs, i a part també tenien certs avantatges a la resta de la població, perquè la sindical, la CNT, a les treballadores i treballadors donaven certs aliments com llet, cigrons, setmanalment, i així ho van reflectir en diferents testimonis de l'època. Però com ben sabem, no tot van ser avantatges. La població també vivia en por constant, ja que la fàbrica sempre serà un objectiu militar, per com he dit des del principi, per les aviacions franquistes.
0: Molt bé, ja ho has dit abans, i ara és el moment d'aprofundir el paper de les dones que van treballar i que van treballar en aquesta fàbrica, i sí, et preguntaré si després de la guerra s'ha reconegut tota aquesta activitat de les dones.
1: Malauradament jo penso que no, tot i el seu paper fonamental, que cal dir que va tenir a la rereguarda, les dones que van treballar a la F11 durant el franquisme van quedar oblidades. Van fer un treball espectacular, van fer una contribució molt important, i així ho podem veure, no?, als arxius que hem trobat imatges, no?, al documental, un documental que està molt bé, que després parlarem, o d'un testimoni on parla de que són les paraules d'un fill d'un treballador de la F11 que parlava com la figura de les dones són importants, no? Ell parlava que la seva mare va treballar allà, no? Diu, es va muntar una indústria de guerra a la fàbrica Sanchís, es van escollir dones per treballar, entre elles la meva mare. En el centre que hi ha el Sanchís per les reunions dels treballadors, les dones manipulaven les espoletes amb trilita. Com les dones no fumaven, aleshores era més fàcil que això mai volara. Per tant, hi ha molts testimonis on parla de que la dona va estar treballant molt a aquesta fàbrica, i per tant van jugar un paper molt clau, i s'hauria de reconèixer molt el treball que van fer a la rereguarda, perquè el seu treball al front, tot l'armament que s'enviava al front, a lo millor no hagi durat tant com es va durar.
0: Molt bé, doncs has parlat en algunes ocasions d'aquesta aviació de l'Eix, els suports internacionals del Franco, els italians i els alemanys. Aleshores, cap a l'any 38 s'intensifiquen aquests bombardejos. L'F-11 va patir els bombardejos de les potències de l'Eix?
1: Vale, molt, molt bona pregunta, perquè la fàbrica en si no va ser destruïda, però va ser bastant a punt en més d'una ocasió. Per què dic a punt? Perquè el 29 de maig del 1938, com deia abans, les bombes van caure molt a prop, afectant a la barriada de Sanchís, vale? Van afectar a la barriada de les Cases Barates, per tant, molt proper a la F-11. I també va haver-hi un altre atac al juliol que va impactar a la fàbrica Colorificio, que era una fàbrica molt propera, i es creu que que podria haver estat un error i l'objectiu real era la F-11. Per tant, aquestes amenaces que van provocar dintre de la F-11 van provocar construir un propi refugi antiaeri per protegir els treballadors en cas d'atac.
0: Molt bé.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: que es muy rabioso. Rumba la, rumba la, rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela.
1: Recte final del Portes de Troia d'avui, dedicat a l'F11 Gramenet del Besòs, i ara el company Gerai em feia veure que m'havia deixat preguntar-li una cosa. Bé, amb els deures molt ben fets i tant, perquè he fet una investigació espectacular, i era per també posar de relleu el paper de l'F11 en relació amb altres fàbriques de guerra catalanes.
2: Sí, així és. Com he dit, la característica principal de l'F11 és que era molta producció ja sortia cap al front, i per tant en molts moments ni va aturar la producció, es van treballar les 24 hores del dia per poder abastir, no? A poder subministrar a aquest front, no? Tenim dades que són molt impactants. Al dia enviaven a Madrid la quantitat de 1.000 espoletes diàries, sense paralitzar la seva producció al front ni a València ni a Aragó, que a València enviava 1.200 espoletes carregades i 15.000 descarregades. Per tant, aquesta implicació per part dels treballadors i treballadores de fer torns llarguíssims de treball, que no es paralitzi la fabricació, va ser molt important perquè arribés aquesta producció quan la necessitava el front.
1: Molt bé, doncs situadíssim aquesta activitat durant la guerra de l'F11 i totes les seves casuístiques, característiques diferents que va patir. Anem a parlar ja, anar tancant el programa d'avui, com dèiem. L'F11 quan va deixar definitivament de funcionar?
2: A veure, posar una data en concret és difícil, perquè en el moment que l'agost del 1968 ja passa a formar part també el projecte de les 15 fàbriques al govern de la República, ja costa trobar dades de nivell de producció. Les últimes dades que vaig trobar de producció és al juliol. Per tant, la decadència durant finals del 38 i ja amb cada cop l'arribada més propera de les tropes franquistes, quan entren per exemple a Gramenet del Besòs a finals de gener del 1969, per tant podíem marcar una data a finals del 38, principi del 39, que ja no trobem dades a nivell de producció.
1: I què passa amb la fàbrica després de la guerra i amb l'estat franquista assentat a Catalunya?
2: La fàbrica va ser desmantellada i retornada als antics propietaris. Es té constància que del 1939 va tornar a estar activa la fàbrica en mans de la família, però no trobat ni se sap, pel que he vist, de quina activitat feien. Sí que se sap que a partir de la dècada dels 60, com ben he dit, era una fàbrica amb una gran infraestructura, es van dedicar a llogar espais de la fàbrica a altres petites indústries. Aquesta és l'última notícia que hi ha de l'activitat d'aquesta fàbrica. I l'últim de tot és que el 2019 va passar en mans de l'Ajuntament de Barcelona. I,
1: que recordem, ara és Barcelona.
2: Ara és Barcelona, i ahir era Santa Coloma. I això és la...
1: Molt bé, i actualment quin és el record de memòria històrica que es preserva de l'actual la memòria actual que es preserva de l'antic paper que va tenir important l'F11 durant el context de la Guerra Civil?
2: A veure, existeix un record com un símbol de resistència obrera i popular dintre del consistori. És cert que és, i dintre del Museu Torre Valdovina, que és el Museu de Santa Coloma, existeix aquest record. També els autors han fet referència a aquesta indústria de guerra, de la F11, però és cert que jo penso que és insuficient. Jo vaig conèixer la indústria de guerra de la F11 a l'últim any de carrera, parlant amb la meva professora de batxillerat, que li vaig dir, mira, jo vull fer un tema de Santa Coloma, ja està molt implicada amb Santa Coloma, etc. I em va dir, mira, existeix aquest tema, la F11, i no hi ha molta informació d'ella, ningú ha fet cap cosa. I la veritat és així, que si tu vas preguntant per la població de Santa Coloma, no coneixen la F11, no coneixen que va existir una indústria de guerra a Gramenet del Besòs, a Santa Coloma Gramenet, i penso que s'hauria de fer més esforços per aquesta memòria històrica i la implicació de treballadors i treballadores, també com la figura de les dones que van tenir en aquest moment, que va ser clau. Per tant, possiblement vull pensar que és per la dificultat de trobar informació, perquè molta informació va ser eliminada per el bàndol franquista o perquè actualment pertany a Barcelona, i això també ha fet, no? Però penso que no hem d'oblidar que això era Santa Coloma i és part de història de Santa Coloma, Gramenet.
1: Com es diu la profe que vas tenir al batxillerat?
2: Núria Ollo.
1: Núria, Que sàpigues que vas posar la llavor en el Gerai. Que important que són, que som els professors de batxillerat per encaminar moltes vegades els nostres alumnes cap a investigacions o cap a estudis universitaris que després tindran fruits com aquesta, aquest reconeixement que avui, de fet, contribuïm amb aquest Portes de Troia que arribarà a molta gent.
2: Totalment, totalment. Molt d'acord amb tu.
1: Per situar justament aquest paper que trobaves a faltar i per això també t'ha motivat a venir aquí a donar veu a tot a tota aquesta història que ens has explicat. Temes ja, ara hem de treure Google Maps, va? Estimats oients, sobretot els de Santa Coloma, però els encuriosits també. El teu veí, Gerai, d'allà del teu municipi, pot anar a visitar les faons actualment?
2: Malauradament no. No es pot visitar, es troba molt deteriorat a l'espai, només es manté una façana de la casa familiar, per tant tot el que era l'estructura no, ja no es troba en peu. Mai s'ha rehabilitat com un espai, per dir-ho, com un museu per poder visitar, que ha estat molt interessant, perquè és un tema molt interessant de la Guerra Civil a Catalunya i en aquest cas concret de Gramenet al Besòs de Santa Coloma. I les últimes notícies és que, com he dit, es troba en mans de l'Ajuntament des del 2019 i conjuntament amb els veïns de Bonpastor estan acordant rehabilitar l'espai per oferir serveis culturals, associatius i per al jovent del barri, però no hi ha cap cap notícia que porti a que en algun moment sigui recordat com aquella indústria que va ser.
1: Val, i si som uns flipats i volem anar al mateix carrer on estava, a la zona més o menys, ens has dit que és cap al barri de...
2: Sí, del barri de Bonpastor.
1: Ja ha sortit, però ho repetim.
2: Sí, si no estic equivocat, el nom encara del carrer porta Sanchís, o
1: l'Enric Sanchís.
2: Sí, porta el seu nom i per tant es podria, però només es manté la façana de que era la casa de la familiar.
1: Molt bé. Abans has parlat, ja per acabar el programa, que ja ens queden molts pocs minuts, hi ha algun documental, oi, que parla d'aquest tema i que segurament doncs els nostres oients, si volen aprofundir i si el volen mirar, s'han obert, és molt interessant, no?
2: Sí, sí, molt i molt interessant, i em va ajudar molt en aquest treball també que vaig realitzar del TFI. El documental es diu Del Pintallavis a la Bala, la indústria de guerra a Catalunya, i és de 3CAT, de TV3. És cert que no, penso que no ho té penjat perquè és un programa de fa molts anys, i jo vaig trobar a través del YouTube, es podia es podria mirar, i és molt interessant. Per què? Perquè ens situa molt bé l'època de la indústria de guerra, els personatges més destacables, el projecte de les 15 fàbriques detallada cadascuna, també entrevista a treballadors, que això és molt difícil a l'actualitat trobar ja treballadors vius, perquè estem parlant de...
1: són 90 anys.
2: Per tant, hi ha relats, perquè si no estic equivocat es va gravar al principi dels anys 2000, hi ha relats molt importants i està molt interessant, i ho recomano a tots els oients del programa.
1: Del Pintallavis a la Bala, el 3CAT, ara ha canviat el nom, però no me'l sé, però ja sabeu
2: del Pintallavis a la Bala, la indústria de guerra a Catalunya.
1: Molt bé, i ara ja per acabar, aquest treball final de grau que vas fer en el seu moment... Té recorregut, això. Vull dir, per aquí han passat molta gent que ens ha ensenyat els seus estudis, també de gent de treballs finals de grau. Alguns han seguit, uns altres no. Té recorregut?
2: Sí, penso que...
1: En el sentit de situar els nostres oients, d'avançar cap a una, bueno, investigació posterior, de màster, de doctorat...
2: Sí, sí, penso que sí. Encara hi ha moltes... preguntes, hi ha moltes respostes a donar aquestes preguntes que moltes qüestions, no? I que queden per respondre, i ho tinc com un objectiu en la meva ment i com un projecte a futur, ja que actualment estic molt dedicat al món de la docència i m'agradaria en algun moment poder continuar aquesta base que he creat, aquest treball, i poder fer una investigació més profunda i, per què no, com bé has dit, en un futur un doctorat, com ja hem parlat més d'una vegada.
1: Molt bé, Gerai, doncs si això passa... Tornes al Portes de Troia i ens ho expliques. Fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Gerai.
2: Gràcies a vosaltres per la invitació, ha sigut un plaer.
1: El Gerai Ruiz, professor de secundària, ens ha explicat tota la història de l'F11 a Santa Coloma de Gramenet, l'Adrià Tirado al control tècnic, qui us parla, Sergio Rodríguez, i nosaltres us esperem, com sempre, la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7
1: FM.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Èxits un rere l'altre.
11: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
12: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
10: Senzillament som així i ens agrada.
13: I love it!
10: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
11: 107.7 FM.

Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM.

0: chévere, qué chévere.
1: Hola, molt bon dia. Jornada de dimecres marcada de moment per la nuvolositat abundant a tota la comarca després de les tempestes que ahir a la tarda van afectar el Maresme i que en general, en quant a precipitació, tampoc van deixar registres massa destacables. 9-10 litres per metre quadrat, com a molt, i fins i tot cap al Maresme Nord les precipitacions amb prou feines arribaven a 1 o 2 litres per metre quadrat. Avui s'espera una jornada, com dèiem, aquest matí amb força núvols, tot i que amb tendència a obrir-se clarianes a mesura que avancin les hores, i aquest migdia tindrem predomini del sol, especialment al centre i al sud de la comarca. Al Maresme Nord quedaran núvols que aquesta tarda es faran una mica més compactes i podrien deixar algun ruixat puntual. Poca cosa al terç nord del Maresme, Tordera, Palafolls, no esperem que baixin més cap al sud. Els vents en general bufaran fluixos de mar cap a terra, aquesta tarda bàsicament del sud-est, i situació marítima que estarà dominada pel marejol a marees de Maró. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta que tindrem una nova jornada de temps força tranquil, amb nuvolades de tarda. Cap al nord de la comarca es podria escapar algun ruixat puntual, sobretot cap a la zona interior de la comarca, però en general serien fenòmens puntuals, poc importants. Divendres el temps es torna a complicar i tindrem una jornada en la qual ja cap a mig matí podrem tenir els primers xàfecs que començarien a caure pel Maresme Nord i que a la tarda abraçaran a bona part de la comarca, unes precipitacions que localment tornarien a ser de caire tempestuós i d'una certa intensitat. Tot això, evidentment, ja ho acabaríem de concretar. De moment, demà els vents continuaran fluixos de component est, girant a component nord-est a la tarda, i de cara a divendres es mantindrà més o menys la mateixa situació, amb una mar dominada per la maró, tant demà com demà passat, i amb unes temperatures que demà pugen una mica, divendres tornen a baixar.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: Aquesta primavera, deixa't de floretes i altera't amb Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, són les 10. Continuen obertes les inscripcions per la ruta de patrimoni local organitzada pel Consell d'Infants. Aquest pròxim dissabte, dins les activitats que tenen previstes els membres del Consell, es durà a terme una ruta de patrimoni local dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. Aquesta no serà una ruta convencional, sinó que s'ha preparat un joc de preguntes que els participants hauran de respondre correctament abans de poder avançar al següent punt del recorregut. La cita és dissabte a partir de 11:15 del matí en punt de sortida a la plaça Major. Per participar en aquesta descoberta del patrimoni és necessari inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa de dilluns a divendres de 9 a 8 del vespre. Aquest encàrrec és l'activitat central del projecte que enguany han de dur a terme els infants del Consell després que l'alcalde els donés l'encàrrec de posar en valor el patrimoni local del nostre poble. A banda de la ruta, els consellers i conselleres també han posat en marxa activitats paral·leles per fomentar la participació i el coneixement de Palafolls. D'una banda, durant tot aquest mes hi haurà una enquesta oberta a les xarxes socials per saber quin coneixement té la població sobre el nostre municipi. D'altra banda, un dels grups de treball ha inventat una història sobre el poble que es presentarà properament. I Ràdio Palafolls estrena un nou canal de comunicació per WhatsApp. Aquesta emissora va estrenar ahir una nova via de difusió de les notícies i l'actualitat diària. Es tracta d'un canal de WhatsApp que permet difondre missatges de forma unidireccional a través de la subscripció gratuïta. Els usuaris del nou canal rebran cada dia en el seu telèfon mòbil un resum de les notícies de la jornada i també l'infopodcast al cap de setmana. D'aquesta manera, reben de forma actualitzada, que es poden consultar a través del missatge rebut, amb l'enllaç al contingut i també el titular de la publicació. Per rebre les actualitzacions del nou canal de Ràdio Palafolls, cal buscar l'apartat de canals de difusió, el nom Ràdio Palafolls, o subscriure's mitjançant l'enllaç que trobareu al nostre web. D'aquesta manera, aquest nou canal de WhatsApp se suma als altres serveis de comunicació directa amb els oients, ja que més enllà de les xarxes socials i també de la web, oferim un servei de correu electrònic diari amb els titulars del dia. Aquest servei fa anys que s'ofereix i lliura cada dia prop de 300 correus electrònics amb les principals informacions de la jornada. També us podeu donar d'alta des de la pàgina web de Ràdio Palafolls. De moment això és tot. Aquestes notícies les teniu ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més notícies. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica.

0: ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Òptica Palafolls. Des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei. Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
1: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Bon dia, són les 11. L'ACA fa marxa enrere i enterra ara l'ampliació de la llera de la Tordera pel Pla de Grau. La pagesia ha aconseguit aturar la destrucció del Pla de Grau. Ahir es va segellar l'enterrament de la famosa Alternativa 3 per solucionar els problemes de desguàs d'aigua de la Tordera en cas de fortes avingudes. Aquesta Alternativa 3 preveia ampliar la llera fins uns 500 metres, facilitant la inundabilitat de l'horta del Pla de Grau en cas de riuades importants, fent molt difícil la subsistència de les explotacions agrícoles. Ahir al vespre, en una assemblea de l'Espai Agrària Palafolls amb representació de pagesos, cooperatives, administracions locals i excepcionalment també amb directius de l'ACA, Departament de Territori i d'Agricultura, es va acordar enterrar aquesta opció 3 per començar de nou un procés d'estudi amb tots els agents implicats i no tirar pel dret, com havia fet l'ACA fins ara. L'alcalde de Palafolls, impulsor de les reunions multilaterals que han aconseguit frenar les intencions de la Generalitat, ha explicat que ara caldrà buscar noves solucions, tenint en compte la necessitat de millorar el tram final de la Tordera respectant l'activitat agrícola. Francesc Alemany afirma que l'ACA i la Generalitat van entonar ahir el mea culpa per les decisions preses fins ara de forma unilateral.
1: S'enterra l'expectativa que s'havia definit fins a dia d'avui i es reconfigura i es defineix tot plegat, no? Sempre amb un objectiu claríssim, que és tenir en compte que l'activitat agrícola per interès de país és l'objectiu prioritari, evidentment, a consensuar i a combinar amb l'activitat hidrològica del riu. Tant l'ACA com les dues secretaries generals que han vingut avui han entonat un acte de responsabilitat a nivell de que no s'ha fet bé certes actuacions a nivell de comunicació, inclús presa decisions a l'hora d'iniciar algun encàrrec.
0: Els pagesos del Pla de Grau es van mostrar satisfets per haver aconseguit aturar l'Alternativa 3, que permetia inundar les seves terres en cas de noves torderades. El responsable de la cooperativa Progrés Garbí de Malgrat, Xavier Castell, s'ha mostrat satisfet per haver tornat al seny i al sentit comú.
2: Plenament satisfets, perquè els dos punts principals que volíem aconseguir, que eren els del sentit comú perquè la pagesia tingui futur i hi hagi relleu generacional, s'han aconseguit. El primer és que queda enterrada l'opció 3, l'Alternativa 3, que ha donat lloc a les controvèrsies. Això està enterrat i, a més, el director de l'ACA s'ha compromès específicament, a petició del sector, a comunicar a l'empresa ABM Consultors que es paralitza l'execució del projecte fins que no es defineixin les noves alternatives, que es faran a partir d'una reunió que tindrà lloc en uns 15 dies. Per tant, plenament satisfets de tornar al seny.
0: D'aquí a 15 dies es tornaran a reunir a Palafolls en el marc de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera per reconstruir confiances i cercar noves alternatives per millorar la desembocadura del riu, respectant sempre l'activitat agrària. Com sempre, aquesta notícia ja la podeu consultar al nostre web i molt pròximament a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a les 12 amb més informació.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. A Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres 13 de maig repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi amb la proposta del Fem un Glob, una proposta que fa l'entitat Glob de Bosc, que aquest divendres al local jove de Can Batlle començarà a 8:15 del vespre amb el taller de còctels, amb inscripcions encara obertes per a majors de 18 anys. A 9:15 del vespre hi haurà la proclamació dels premis del tercer Glob Literari, després sopar popular i, en acabat, bona música, un concert en acústic amb Essen Carles i després Jam Session organitzada per la Xina local jove. Del nostre municipi també destacar les diferents cloendes del grup d'adults de la quarta finestra. Divendres, per exemple, és el torn de Truita de Família. Es farà a la masia de Can Florenci a partir de 9:15 del vespre. Destacarem també activitats de cap de setmana. Dissabte al matí hi haurà exhibició del Club Muay Thai de Palafolls. Serà a partir de 9:00 a la pista exterior del Palauet.
0: No t'ho perdis.
1: El dissabte també és el torn del Consell d'Infants de Palafolls, que organitzen una visita guiada pel poble. Encara hi ha inscripcions obertes de forma gratuïta que es poden fer aquests dies al Música i Dansa. El punt de trobada serà dissabte a 10:15 del matí a la plaça Major de Palafolls. Dissabte també comptarem amb un nou espectacle dins el cicle Escena 9 al Teatre de Palafolls, Tenderete en el Azul. Bona música a partir de 7:00 PM amb entrada lliure fins a complir aforament. I el diumenge és el torn de Sorbets de Teatre, les mostres de final de curs del grup de joves i infantil de la quarta finestra, a 6:00 PM, al Teatre de Palafolls. Girem plana i anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar. Aquí haurem de destacar que el dissabte al matí hi haurà ioga per a la salut. Serà a l'arxiu municipal a partir de 9:15 del matí. Igual que destacarem també la jornada solidària al parc de Can Campassol durant tota la jornada. De fet, l'activitat començarà a 11:00 del matí amb cercavila la gegantera, després activitats infantils, espectacle participatiu, el vermut solidari des de 1:00 del migdia i a la tarda desfilada de moda del Rober de Càritas a partir de 5:00 PM.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim i ens centrem ara en el municipi de Pineda. Demà, per exemple, tenim Hora del Conte a la Biblioteca de Poblenou, porta per títol La Unió d'un Trencaclosques, a càrrec d'Elisabet Santiago, autora del llibre i mestra d'Educació Infantil. A la Biblioteca de Poblenou a partir de 6:15 PM. I si ens fixem en el municipi de Calella, destacarem, per exemple, de cara a aquesta tarda, una nova sessió amb conferència a la sala Mozart. Serà un monogràfic amb la seva segona sessió sobre el coronament del modernisme català a càrrec de Francesc Fontbona de Vallescà. Una proposta més al municipi de Calella i és que divendres comença al Parc del Mau una nova edició del Firatast Calella que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Anem fins al municipi de Tordera. Demà hi ha una nova sessió de l'Eduquem en Família, aquesta setmana parlant sobre l'acompanyament en l'educació sexual. Una sessió amb inscripció prèvia que es fa a la biblioteca del municipi a partir de 6:15 PM.
0: No t'ho perdis.
1: A part, i en l'apartat de cap de setmana, destacarem dissabte la presentació del llibre Autisme, un canvi de mirada, de Marta Caupena, una activitat oberta sense inscripció prèvia que es farà a la biblioteca al punt de 11:00 PM. Més propostes acabarem aquest No t'ho perdis visitant el municipi de Blanes i parlant de la seva activitat cultural. Per apuntar l'agenda, per exemple, que demà dijous hi ha nova cita amb el cicle Gaudí de Cinema presentant la pel·lícula Cirat. Això serà a 8:00 PM al Teatre de Blanes. I el divendres és el torn del Dansa a les Escoles, amb diferents exhibicions a partir de 10:00 AM i fins a 1:15 del migdia al Passeig de Mar, amb totes les escoles participants, organitzat per l'Esbar Dansaire Joaquim Ruïra.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació. Més música. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio
1: joguines,
0: Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: Bon dia, són les 12. Palafolls estrenarà una nova ruta senyalitzada al castell coincidint amb la seva reobertura a la tardor. La regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Palafolls, Silvana Vallvé, ha passat pels micròfons del programa Assumptes Interns de Ràdio Palafolls per repassar els projectes clau de la seva àrea. Entre les novetats més destacades, Vallvé anuncia la creació d'una nova ruta senyalitzada que connectarà el centre del poble amb el castell. Aquest nou itinerari turístic es preveu inaugurar durant la tardor, coincidint amb el moment en què el monument torni a estar operatiu. Tot i que l'Ajuntament ha perdut una subvenció de la Diputació que esperava rebre per tots els treballs del castell, la regidora ha confirmat que el projecte tirarà endavant amb els recursos propis per garantir que el camí estigui degudament marcat pel turisme familiar.
1: Això sí que li puc dir, perquè no sé si ho he dit d'alguna vegada, però aquest any aprofitem la inauguració del castell per fer la ruta al castell, que és una ruta que tots fem, i que hem fet moltes vegades i que
2: però la volem des del poble.
1: Des del poble. La volem senyalitzar, la volem fer, diguéssim, no allò que fem tots, no que pugem, que tots hem fet camí al final, que ja estan els camins, sinó fer-la d'una manera.
0: A banda d'aquest tema, també es van tractar altres qüestions a l'entrevista. Un d'ells va ser el mercat municipal, i és que un dels punts més complexos de la gestió actual és la crisi del mercat municipal, que en els darrers mesos ha vist reduïda la seva activitat a només 4 o 5 parades. La regidora ha reconegut la dificultat per trobar nous paradistes que es vulguin instal·lar a Palafolls, tot i que ha volgut subratllar que les baixes no es deuen a una falta de negoci, sinó a qüestions personals o jubilacions.
1: El mercat és com el nostre malson. Ara que el teníem endreçat, que havíem tret les bases al mercat, el mercat és... totes les parades que han plegat han estat per motius diferents, no perquè no hi hagués venda. I costa molt tenir nous paradistes. Ara hi ha, si no vaig errada, 1, 2, 3, 4, 5. Ara les estic comptant de memòria. Uh-huh. Havíem aconseguit ampliar aquestes, que clar que estàvem, bueno, estàvem, dic, perquè sóc jo i la tècnica, no? que fa molta feina, estàvem molt satisfetes amb aquesta feina feta. I de cop han anat passant coses i és com la llei de Murphy, no? Que fas una cosa i surt bé i després no saps per què, bé, tot es gira.
0: En contrast amb la situació del mercat, Vallvé ha definit el comerç local com estable i en creixement. Ha destacat l'arribada pròxima del supermercat Esclat amb la benzinera i també la bona salut de l'Associació de Comerciants, que ha sumat nous socis recentment. Així mateix, s'està impulsant el projecte Reempresa per facilitar el relleu en aquells negocis on els propietaris es jubilen. Finalment, pel que fa als pressupostos participatius, una de les reivindicacions històriques d'Esquerra Republicana a l'oposició, la regidora ha admès que no s'han pogut implementar en aquesta legislatura. Segons ha explicat la regidora, la manca de partida econòmica es deu al fet que el govern ha hagut de fer una priorització d'altres despeses considerades més urgents. Tot i això, no descarta que es pugui plantejar de cara al pressupost de l'any vinent, si la situació financera ho permet. Aquesta notícia ja la podeu trobar, com sempre, al nostre web i a les nostres xarxes socials, i l'entrevista la podeu recuperar tant al Facebook de Ràdio Palafolls com també a la carta de la nostra web. Nosaltres, com sempre, tornem d'aquí una hora amb més informació a l'informatiu migdia.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
0: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Escolta, Ràdio Palafolls. 107.7 FM. 24 hores amb tu.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: Palafolls estrenarà una nova ruta senyalitzada al castell coincidint amb la seva reobertura a la tardor. La regidora de turisme, Silvana Vallvé, ha anunciat un nou itinerari turístic que connectarà directament al centre del nostre municipi amb la fortalesa. Aquesta iniciativa coincidirà amb el moment en què el monument torni a estar operatiu per les visites. Paral·lelament, en una entrevista a Ràdio Palafolls, Vallvé ha reconegut la crisi del mercat municipal, que ha quedat reduït a només 5 parades per jubilacions, contrastant també amb la bona salut del comerç local i la pròxima arribada del supermercat Esclat a Palafolls.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada i ara les avancem totes en titulars. Entre altres, parlarem de l'Hospital de Calella i és que avui s'ha presentat la seva ampliació que permetrà doblar la seva superfície i capacitat quirúrgica de cara al 2030. S'ha presentat el projecte de transformació del centre sanitari que preveu una inversió de 82 milions d'euros per construir 24.000 metres quadrats d'obra nova. L'actuació permetrà passar de 5 a 10 quiròfans i augmentar els blocs d'urgències de 42 a 73. L'edifici, a més, serà sostenible amb sistemes de geotèrmia i plaques fotovoltaiques per reduir un 40% la demanda energètica. També parlarem d'activitats diverses, perquè el Consell d'Infants manté obertes les inscripcions per la Gimcana de Patrimoni Local. Els joves consellers han dissenyat una ruta guiada, lúdica per al pròxim dissabte, 16 de maig, a 2:15 del matí. No es tracta d'una visita convencional, sinó d'un joc on els participants hauran de respondre correctament preguntes sobre la història local per poder avançar en el recorregut. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a l'Escola de Música i Dansa fins aquest mateix divendres. També avui parlarem d'aquesta casa i és que Ràdio Palafolls estrena un nou canal de WhatsApp per difondre l'actualitat diària. L'emissora ha posat en marxa una nova via de comunicació unidireccional per fer arribar un resum de les notícies i l'infopodcast del cap de setmana directament als telèfons mòbils. Aquest canal se suma al servei de correu electrònic diari que ja es lliura a prop de 300 missatges cada matí amb els titulars més destacats. I marxarem també cap a Malgrat de Mar, on hi ha hagut dos ferits en una explosió de gas en un bar del municipi. Aquest matí s'ha produït un sinistre en un establiment situat a l'avinguda Costa Brava del municipi veí. Per causes que s'estan investigant, l'explosió ha provocat ferides a dues persones i ha causat danys materials al local.

0: I l'ACA ha fet marxa enrere i ha descartat definitivament l'ampliació de la llera de la Tordera pel Pla de Grau. En una assemblea de l'Espai Agrari celebrada ahir, amb Palafolls, la Generalitat i l'Agència Catalana de l'Aigua, s'ha acordat enterrar l'alternativa 3 que preveia eixamplar el riu fins als 500 metres. L'ACA ha admès haver pres decisions unilaterals i s'ha compromès a reiniciar el procés amb el consens dels pagesos per garantir la subsistència de les explotacions agrícoles del Pla de Grau. I també parlarem de platges, perquè malgrat Pineda, Blanes i Lloret han revalidat les banderes blaves per les seves platges aquest estiu. El Maresme manté la seva excel·lència al litoral amb 11 banderes blaves i 4 als seus ports. Malgrat de Mar ha reformat el distintiu a les platges del centre i l'Astillero, mentre que Pineda les ha revalidat a la platja de la Riera i dels Pescadors, també sumant-hi el certificat Biosfer de Sostenibilitat. Per altra banda, la Selva, Blanes i Lloret també han mantingut els seus guardons internacionals per les seves zones de bany. I pel que fa al temps, aquesta tarda l'ambient serà assolellat al centre i sud de la comarca, mentre que al nord arribaran nuvolades que mig taparan el cel. Al terç nord de la comarca no es descarten alguns ruixats febles i puntuals. El vent serà fluix força o a 3 de component sud-est. El mar estarà en estat de marejol amb mar de fons. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 19 als 22 graus. A Palafolls el cel estarà nuvolat, amb temperatures màximes que baixen fins als 20 graus i mínimes que pugen fins als 11. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i ho fem parlant del castell de Palafolls, i és que s'estrenarà una nova ruta senyalitzada al castell coincidint amb la seva reobertura a la tardor. La regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l'Ajuntament, Silvana Vallvé, ha passat pels micròfons del programa Assumptes Interns de Ràdio Palafolls per repassar els objectius clau de la seva àrea. Entre les novetats més destacades, Vallvé anuncia la creació d'una nova ruta senyalitzada que connectarà el centre del poble amb el castell de Palafolls. Aquest nou itinerari turístic es preveu inaugurar durant la tardor, coincidint amb el moment en què el monument torni a estar operatiu per la ciutadania.
1: Això sí que li puc dir, perquè no sé si ho he dit d'alguna vegada, però aquest any aprofitem la inauguració del castell per fer la ruta al castell, que és una ruta que tots fem, i que hem fet moltes vegades, i que
2: però la volem des del poble,
1: la volem, això, la volem senyalitzar, la volem fer, diguéssim, no allò que fem tots, no, que pugem, que tots hem fet camí al final, que ja estan els camins, sinó fer-la d'una manera.
0: Un dels punts més complexos de la gestió actual, del qual també es va parlar ahir a l'Assumptes Interns, és la crisi del mercat municipal, que en els darrers mesos ha vist reduïda la seva activitat. La regidora ha reconegut la dificultat per trobar nous paradistes que vulguin instal·lar-se a Palafolls, tot i que ha volgut subratllar que les baixes no es deuen a una falta de negoci, sinó a qüestions personals o jubilacions.
1: El mercat és com el nostre malson. Ara que el teníem endreçat, que havíem tret les bases al mercat, totes les parades que han plegat han estat per motius diferents, no perquè no hi hagués venda. I costa molt tenir nous paradistes. Ara hi ha, si no vaig errada, 1, 2, 3, 4, 5. Ara les estic comptant de memòria. Uh-huh. Havíem aconseguit ampliar aquestes, que clar que estàvem, bueno, estàvem, dic, perquè sóc jo i la tècnica, no?, que fa molta feina, estàvem molt satisfetes amb aquesta feina feta. I de cop han anat passant coses i és com la llei de Murphy, no?, que fas una cosa i surt bé i després no saps per què, bé, tot es gira.
0: En contrast amb la situació del mercat, ha definit el comerç local com estable i en creixement. Ha destacat l'arribada pròxima del supermercat Esclat amb la benzinera i també la bona salut de l'Associació de Comerciants, que ha sumat nous socis recentment. Així mateix, s'està impulsant el projecte Reempresa per facilitar el relleu en aquells negocis on els propietaris es jubilen. Finalment, pel que fa als pressupostos participatius, una de les reivindicacions històriques d'Esquerra Republicana quan estava a l'oposició, la regidora ha admès que no s'han pogut implementar en aquesta legislatura. Segons ha explicat, la manca de partida econòmica es deu al fet que el govern ha hagut de fer una priorització d'altres despeses que han considerat més urgents, tot i que no descarta que es pugui plantejar de cara al pressupost de l'any vinent, si la situació financera de Palafolls ho permet. Parlem ara de salut, de l'Hospital de Calella, que tindrà el doble de quiròfans i gairebé 30 bocs més d'urgències amb la seva ampliació. Aquest matí s'ha presentat oficialment el projecte guanyador per l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, un acte que ha comptat amb la presència del conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i en representació de l'Ajuntament de Palafolls, i ha assistit la primera tinent d'alcaldia,

geotèrmia i de plaques fotovoltaiques. L'ampliació donarà resposta a les necessitats de creixement de la comarca amb un increment notable de recursos. Segons han detallat avui a la presentació, es passarà dels 148 actuals a un màxim de 177, a més de 12 llits de semicrítics. També es duplicaran els quiròfans, passant de 5 a 10. El servei d'urgències creixerà dels 40 blocs actuals fins als 73. I en una segona fase, que no està inclosa en aquest projecte, es preveu passar de 54 a 65 sales de consulta. Pel que fa al desenvolupament d'aquest projecte, l'equip guanyador tindrà 14 mesos per fer la redacció, que hauria d'estar acabada durant el segon trimestre de l'any vinent. Per tal de compatibilitzar l'activitat assistencial amb l'execució de les obres, ja han informat que es preveu organitzar els treballs en 4 fases. Durant la jornada d'avui, el conseller Dalmau també ha aprofitat per inaugurar formalment el nou CAP de Pineda de Mar, que està en funcionament des d'aquest mes de maig. Aquest nou centre ha suposat una inversió de 100 milions d'euros i disposa de 29 consultes per atendre la població de la zona, especialment durant els pics d'estiu. Tal com s'ha detallat, amb aquestes inversions es busca modernitzar i reforçar l'estructura sanitària de l'Alt Maresme, garantint una millor atenció pels més de 126.000 ciutadans que tenen l'Hospital de Calella com a centre de referència, entre ells els veïns i veïnes de Palafolls. I parlem d'altres qüestions. Seguim amb el patrimoni, perquè continuen obertes les inscripcions per la ruta organitzada pel Consell d'Infants. Aquest pròxim dissabte, dins les activitats que tenen previstes els membres del Consell d'Infants de Palafolls, es durà a terme una ruta de patrimoni local dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. Aquesta no serà una ruta convencional, sinó que s'ha preparat un joc de preguntes que els participants hauran de respondre correctament abans de poder avançar al següent punt del recorregut. La cita és aquest dissabte a 2:15 del matí en punt de sortida a la plaça Major davant l'Ajuntament, on tindrà lloc la primera prova del joc. Per participar en aquesta descoberta del patrimoni és necessari inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa del nostre municipi de dilluns a divendres de 9 a 8 del vespre. Aquest encàrrec és l'activitat central del projecte que enguany han de dur a terme els infants del Consell després que l'alcalde els donés l'encàrrec de posar en valor el patrimoni local de Palafolls. A banda d'aquesta ruta, els consellers i conselleres també han posat en marxa activitats paral·leles per fomentar la participació i el coneixement del poble. D'una banda, durant tot aquest mes hi haurà una enquesta oberta a les xarxes socials per saber quin coneixement té la població sobre el nostre municipi. D'altra banda, un dels grups de treball ha inventat una història sobre el poble que es presentarà pròximament. Parlem ara de la ràdio, i és que estrenem un nou canal de comunicació, en aquest cas per WhatsApp. Aquesta emissora va estrenar ahir una nova via de difusió de les notícies i l'actualitat diària. Es tracta d'un canal de WhatsApp que permet difondre missatges de forma unidireccional a través de la subscripció gratuïta. Els usuaris del nou canal rebran cada dia en el seu telèfon mòbil un resum de les notícies de la jornada i també l'infopodcast al cap de setmana. D'aquesta manera reben de forma actualitzada els missatges i les notícies amb un enllaç al contingut i també amb el titular de la publicació. Per rebre les actualitzacions d'aquest nou canal de ràdio Palafolls a WhatsApp, cal buscar l'apartat de canals de difusió, el nom de l'emissora, o si no, subscriure's mitjançant l'enllaç que trobareu al nostre web. D'aquesta manera, aquest nou canal se suma als altres serveis de comunicació directa que tenim amb els oients, i és que més enllà de xarxes socials i també de la web, oferim un servei de correu electrònic diari amb els titulars del dia. Aquest servei, que fa anys que s'ofereix lliure cada dia, prop de 300 correus electrònics amb les principals informacions de la jornada. I ara marxem cap a Malgrat de Mar, on hi ha hagut 2 ferits en una explosió de gas. Aquest matí a Malgrat de Mar, 2 persones han resultat ferides per una explosió de gas a l'avinguda Costa Brava, en un dels locals de la zona. Segons han avançat des d'Ona Malgrat, els fets haurien passat al voltant de les 11:20 del matí, on 2 operaris carregaven gas en una nevera i aquesta hauria acabat explotant. Malgrat els fets, els bombers han informat que no hi ha hagut incendi i els operaris haurien patit cremades lleus a la cara i als braços. El SEMA els ha traslladat els 2 a l'Hospital de Calella. Els bombers han activat 4 dotacions, però informen que s'ha tractat d'una operació ràpida resolta en menys d'una hora. Al lloc dels fets també hi han anat Mossos d'Esquadra i la policia local de Malgrat. També han anat els operaris del SEM. I no marxem de Malgrat de Mar, perquè l'ACA ha fet marxa enrere i ha enterrat l'ampliació de la llera de la Tordera del Pla de Grau.

0: La pagesia ha aconseguit aturar la destrucció del Pla de Grau. Ahir es va sallejar l'enterrament de la famosa Alternativa 3 per solucionar els problemes de desguàs d'aigua de la Tordera en cas de fortes avingudes. Aquesta alternativa preveia ampliar la llera del riu fins uns 500 metres, facilitant la inundabilitat de l'horta del Pla de Grau en cas de riuades importants, fent molt difícil la subsistència de les explotacions agrícoles. Ahir al vespre, en una assemblea de l'Espai Agrari de Palafolls, amb representació de pagesos, cooperatives, administracions locals i excepcionalment també amb directius de l'ACA, el Departament de Territori i d'Agricultura, es va acordar enterrar aquesta opció 3 per començar de nou, un procés d'estudi amb tots els agents implicats i no tirar pel dret com havia fet l'ACA fins ara. L'alcalde de Palafolls, impulsor de les reunions multilaterals que han aconseguit frenar les intencions de la Generalitat, ha explicat que ara caldrà buscar noves solucions, tenint en compte la necessitat de millorar el tram final de la Tordera respecte a l'activitat agrícola. Francesc Alemany afirma que l'ACA i la Generalitat van entonar ahir el mea culpa per les decisions preses fins ara de forma unilateral.
1: S'enterra l'expectativa que s'havia definit fins a dia d'avui i es reconfigura i es defineix tot plegat, no? Sempre amb un objectiu claríssim, que és tenir en compte que l'activitat agrícola per interès de país és l'objectiu prioritari, evidentment, a consensuar i a combinar amb l'activitat hidrològica del riu. Tant l'ACA com les dues secretaries generals que han vingut avui han entonat un acte de responsabilitat a nivell de que no s'ha fet bé certes actuacions a nivell de comunicació, inclús presa de decisions a l'hora d'iniciar algun encàrrec.
0: Els pagesos del Pla de Grau es van mostrar satisfets per haver aconseguit aturar l'Alternativa 3, que permetria inundar les seves terres en cas de noves torderades. El responsable de la cooperativa Progrés Garbí de Malgrat, Xavier Castells, es mostra satisfet per haver tornat al seny i al sentit comú.
2: Plenament satisfets, perquè els dos punts principals que volíem aconseguir, que eren els del sentit comú perquè la pagesia tingui futur i hagi relleu generacional, s'han aconseguit. El primer és que queda enterrada l'opció 3, l'Alternativa 3, que ha donat lloc a les controvèrsies. Això està enterrat i, a més, el director de l'ACA s'ha compromès específicament, a petició del sector, a comunicar a l'empresa ABM Consultors que es paralitza l'execució del projecte fins que no es defineixin les noves alternatives, que es faran a partir d'una reunió que tindrà lloc en uns 15 dies. Per tant, plenament satisfets de tornar al seny.
0: D'aquí a 15 dies es tornaran a reunir a Palafolls en el marc de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera per reconstruir confiances i cercar noves alternatives per millorar la desembocadura del riu respecte a l'activitat agrària. I parlem ara de platges, perquè Malgrat, Pineda, Calella, Blanes i Lloret han revalidat les banderes blaves aquest 2026. El Maresme tornarà a ser aquest estiu una de les comarques capdavanteres del litoral català pel que fa a la qualitat de les seves zones de bany. Segons han informat, a la comarca onejarà un total d'11 banderes blaves a les platges i 4 als ports. Entre els municipis guardonats hi ha Malgrat de Mar i Pineda. En el cas de Malgrat, el distintiu internacional lluirà aquest estiu a la platja de Malgrat Centre i a la platja de l'Estillero. Per la seva banda, Pineda ha obtingut la bandera blava per la platja de la Riera i la dels Pescadors. A banda d'aquestes dues banderes, Pineda també comptarà amb el certificat Biosphere. Aquesta certificació reconeix el compromís de les platges amb la sostenibilitat turística, social i econòmica dins del programa impulsat per la Diputació de Barcelona. Més enllà de Malgrat i Pineda, també hi ha altres municipis veïns que han revalidat la seva bandera blava. A Blanes han revalidat el certificat les platges de Blanes, Sabanell i Sant Francesc. I a Lloret, la platja Santa Cristina, Fanals, Lloret i Sabuadella. A la vegada també ha rebut la distinció el Club de Vela de Blanes. La bandera blava lliurada per la Fundació Europea d'Educació Ambiental des del 1987 és un distintiu reconegut internacionalment que premia criteris estrictes de qualitat ambiental, seguretat, serveis i una gestió òptima de les zones de bany. Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer ràpidament de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 van detenir 3 persones a Malgrat de Mar per robar 6 tones de metalls d'una empresa francesa. Mossos d'Esquadra i la Gendarmeria Francesa van detenir 3 persones per robar aquell dilluns a la matinada més de 6 tones de metalls, valorades en prop de 42.000 euros, i 2 vehicles d'una empresa francesa de tractament de residus. Poc després del robatori, la policia francesa va recuperar un dels vehicles dins de territori francès i van localitzar l'altre davant d'una empresa malgratenca. El 2021 pujava la renda familiar bruta dels palafollencs, però continua sent de les més baixes de la comarca. Segons les últimes dades publicades aquell any, corresponents al 2018, la renda familiar bruta disponible dels palafollencs s'enfilava de mitjana fins als 15.600 anuals. Eren 700 euros més de mitjana que la renda del 2017. I el 2016 van acusar la Corporació de Salut de pagar més de 80.000 euros per les 71 cadires abatibles per l'Hospital de Blanes. Els grups municipals d'Iniciativa Verds i el Lloret Si Se Puede van denunciar a través d'un comunicat que la corporació, que gestiona els caps de salut i també els hospitals de Blanes i Calella, pagaria més de 80.000 euros en una empresa pel contracte de lloguer amb opció comprat de 71 cadires abatibles instal·lades a l'Hospital de Blanes. Aquests partits polítics van creure que la manera d'actuar de la direcció de la corporació era indigna i que faltava el més mínim respecte als pacients de l'Hospital de Blanes i també dels seus familiars.

0: És moment ara, com sempre, de connectar amb el nostre company, en Jordi Pratsavalls, per conèixer quina proposta cultural ens acosta avui. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Doncs avui seguim amb activitats al nostre municipi per aquest cap de setmana, i és que dissabte, a partir de les 7 de la tarda i al Teatre de Palafolls, continuen les propostes dins el cicle Escena Nou, en aquest cas per escoltar bona música. Tenderete en azul. Com sempre, entrada lliure fins a complir aforament per tota aquella gent que vulgui gaudir d'un recorregut pels cants més populars del flamenc, des de Soleà, Alegries, Tientos i Tanguillos, que han volgut combinar amb la seva influència de músiques populars de diferents parts del món, com els ritmes cubans i africans.
0: Gràcies, Jordi.

0: i amb el nostre meteoròleg de confiança, en Quim Serra, el que fem és ampliar la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bona tarda.
1: Aquest migdia continuem amb la presència de núvols, nuvolositat variable cap al sud del Maresme, força més trencada, cap al nord el cel més tapadot i, de fet, aquesta tarda s'espera que puguem tenir algun ruixat, però creiem que puntual, cap a l'àrea del terç nord del Maresme. La resta no esperem precipitacions en una tarda en la qual començarà amb força sol, a mesura que avancin les hores hi haurà més núvols, però en qualsevol cas, com dèiem, seran núvols poc importants. Els vents bufaran fluixos del sud-est i la situació marítima aquesta tarda continuarà com aquest matí, amb marejol i mar de fons. Les temperatures que avui es mantenen semblants a les d'ahir. De cara a demà s'espera una jornada en la qual ja al matí migdia podem tenir algun ruixat, però novament les precipitacions quedarien concentrades cap a l'àrea del Maresme Nord. Poden baixar una miqueta més cap al sud que no pas aquesta tarda, però són precipitacions que afectarien la meitat nord del Maresme, mentre que al sud, d'entrada, no esperem pluges. Com dèiem, això passarà demà entre mig matí, migdia, primeres hores de la tarda. Després milloraria una mica. Tot això amb vent que demà continuarà fluix al matí, com a molt lleugerament moderat a la tarda de component est, i la mar demà a partir del migdia saltarà una miqueta en petites àrees de maror poc importants. Les temperatures demà, si fa no fa, seran com les d'avui o fins i tot podrien les màximes baixar una mica. Divendres tornem a parlar de xàfecs localment de caire tempestuós que poden afectar a la nostra comarca. No seran tempestes tan aparatoses com ahir a la tarda, però sí que tornarem a escoltar alguns trons de cara, sobretot a la tarda de divendres. Al matí ja podem tenir alguns primers xàfecs i sempre irregulars, però serà durant la tarda quan aquestes precipitacions escombrarien la comarca de nord a sud, amb unes temperatures que divendres poc variaran, de moment, a l'espera d'un cap de setmana que tant dissabte com diumenge sembla que no tindríem precipitacions, almenys precipitacions importants, ja ho acabaríem de concretar, i en el qual també les temperatures podrien pujar una miqueta, sobretot de cara a diumenge.
0: Gràcies, Quim.

0: Finalitzem l'informatiu, com sempre, repassant de què hem parlat durant la jornada. Palafolls estrenarà una nova ruta senyalitzada al castell, coincidint amb la seva reobertura a la tardor. Ho va anunciar ahir a l'Assumptes Interns la regidora de Turisme, Silvana Vallvé. Aquesta iniciativa coincidirà amb el moment en què el monument torni a estar operatiu per les visites. I avui s'ha presentat el projecte de transformació i d'ampliació de l'Hospital de Calella, que preveu una inversió de més de 80 milions d'euros per construir 24.000 metres quadrats d'obra nova. El Consell d'Infants de Palafolls manté encara obertes les inscripcions per la Gimcana de Patrimoni Local, que es farà aquest dissabte al matí. No es tracta d'una visita convencional, sinó d'un joc on els participants hauran de respondre correctament preguntes sobre la història local per poder avançar en el recorregut. Les inscripcions es poden formalitzar ja a l'Escola de Música i Dansa. Hi ha hagut dos ferits en una explosió de gas al bar Raconet de Malgrat de Mar. També hem parlat d'altres qüestions relacionades amb Malgrat, i és que l'ACA ha fet marxa enrere i descarta definitivament l'ampliació de la llera de la Tordera, pel pla de Grau. També la vegada a Malgrat és una de les platges que recupera la seva bandera blava, juntament amb Pineda, Blanes i Lloret, de cara a aquest estiu. Fins aquí l'informatiu d'aquest 13 de maig del 2026. Recordeu que totes aquestes notícies ja les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Bona tarda a tothom, què tal, com estem? Benvinguts al Palafolls en xarxa, el programa cultural de Ràdio Palafolls. Un dimecres més, aquest 13 de maig, com sempre, apropant-vos la cultura des dels micròfons de l'estudi de Ràdio Palafolls. Avui, que com que és dimecres, obrirem la nostra llibreria. En Xavi Sitjà ja ens té quatre propostes literàries preparades, més un llibre de regal que ja podeu consultar a través de les xarxes socials. I a la segona part del programa us volem parlar d'un concert benèfic. En aquest cas, ens tornen a visitar els amics de Fil de Gospel. De cara al pròxim 24 de maig, a l'església de Tordera organitzen un concert solidari a favor d'una entitat que us volem presentar també, l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica. Ens visita també la seva presidenta, ella és de Tordera, la Zoraida Gómez. Amb ells parlarem d'aquest concert i coneixerem una miqueta més de prop aquesta malaltia. Serà la segona part del programa. Abans, però, toca xarxa cultural. Comencem.
2: Xarxa cultural.
1: I comencem aquesta xarxa cultural presentant-vos les diferents activitats culturals a Palafolls i Rodalies. Mireu, per començar, ens quedem al nostre municipi, a Palafolls, en concret per parlar d'una nova edició del Fem un Glob, aquesta activitat que s'organitza divendres a Can Batlle i organitzada per Glob de Bosc. A partir de 7:45 del vespre començarà el taller de còctels. Després hi haurà la proclamació dels premis del tercer Glob Literari, seguit d'un sopar popular, i després s'iniciaran els diferents concerts. Un concert amb acústic amb Essent Carles i després jam session organitzada per l'eixida local jove. Busquem més activitats a apuntar a l'agenda. Parlem de la quarta finestra perquè divendres el grup d'adults escenifica Truita de Família. Ho farà a partir de 8:45 del vespre a Can Florenci. En l'apartat de cap de setmana destacar, per exemple, dissabte al matí, exhibició i entrenament del Club Muay Thai Palafolls, obert a tothom des de les 9 del matí a la pista exterior del Palauet. I també la visita guiada per Palafolls que organitza el Consell d'Infants del nostre municipi. Per cert, les inscripcions encara són obertes en format gratuït. Les podeu formalitzar al MITEL, Música i Dansa. El punt de sortida serà dissabte al matí a 11:15 des de la plaça Major. Per cert, que hem de parlar també d'una nova proposta dins el cicle teatral Escena 9. Aquest pròxim dissabte a partir de les 7 de la tarda, bona música al Teatre de Palafolls amb Tendencia Derete en el Azul. Com sempre, entrada lliure fins a complir aforament. Girem plana i parlem d'altres activitats culturals. Anem ara fins a Malgrat de Mar. Directes cap al cap de setmana, dissabte al matí hi haurà ioga per la salut. Serà a partir de 9:45 del matí a l'Arxiu Municipal. Una de les activitats centrals que volem destacar d'aquest municipi veí és la jornada solidària que s'organitza per aquest dissabte a Can Campassol. Al matí, per exemple, a les 11 hi haurà cercavila amb la colla de geganters de Malgrat de Mar des de les Peixateries Velles. Mitja hora més tard, activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau. A 12:45 del migdia trobarem espectacle participatiu a càrrec d'Adriana Reyes i a la 1 del migdia el vermut solidari. A les 5 de la tarda hi ha desfilada de moda del Rober de Càritas Malgrat conduïda per la Teresa Gelpí. A més, durant tot el dia es podrà visitar l'exposició que porta per títol Armes Nuclears Mai Més de Fundipau. Una proposta que de fet demà podrem tractar en profunditat aquí mateix al Palafolls en xarxa amb la visita dels seus responsables. Seguim a Malgrat de Mar per destacar, per exemple, que diumenge segueix el cicle Anime Club del cicle del Cineclub Garbí presentant la pel·lícula Millennium Actress. Serà a partir de 7:45 de la tarda al Centre Cultural Malgratenc. Girem plana, anem ara fins al municipi de Pineda. Demà tenim Hora del Conte a la Biblioteca de Poblenou amb La Unió d'un Trencaclosques a càrrec d'Elisabet Santiago, que és autora del llibre i mestra d'educació infantil. Una proposta destinada a nens i nenes a partir de 4 anys en endavant. Fa falta, això sí, una inscripció prèvia gratuïta a la mateixa Biblioteca de Poblenou. La cita dijous a 6:15 de la tarda. Si seguim avançant i parlem de les activitats al municipi de Calella, Aquest vespre haurem de destacar una nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella, a la Sala Mozart, conferència sobre el monogràfic a la seva segona sessió del coronament del modernisme català. Serà càrrec de Francesc Fontbona de Vallescà, que és doctor en Història Moderna, especialitzat en l'edat contemporània. Organitzat per l'Aula d'Extensió Universitària de Calella, trobareu tota la informació a través del seu web. I a demà dijous apuntarem també a l'agenda, com cada setmana, a les tertúlies en català, que es fan a la Biblioteca Can Salvador de la plaça a partir de les 10 del matí, o també ja de cara a la tarda a vespre a la Biblioteca Can Salvador de la plaça, això serà a 6:45 de la tarda, el grup de conversa en anglès Let's Talk About. Per poder-hi participar, això sí, ens demanen que es faci una inscripció prèvia. Anem ara fins a Tordera. Demà dijous hi ha nova cita amb l'Eduquem en Família, aquesta setmana parlant de l'acompanyament en l'educació sexual. Una xerrada que es farà a la Biblioteca de Tordera, es necessita, això sí, inscripció prèvia, i que començarà a 6:45 de la tarda. Del cap de setmana destacarem dissabte la presentació del llibre Autisme, un canvi de mirada, de Marta Caupena, una activitat oberta, sense inscripció prèvia, que es farà a les 11 del matí a la Biblioteca Tordarenca. I acabarem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Demà dijous és torn d'una nova pel·lícula a projectar dins el cicle Gaudí de Cinema amb Cirat. Serà a partir de les 8 del vespre al Teatre de Blanes. A part, també destacar que divendres hi ha nova cita amb el Dansa a les Escoles. Aquesta novena edició té la cloenda divendres al matí a partir de les 10 i fins a 1:45 del migdia amb totes les escoles participants. Serà al Passeig de Mar, una proposta, recordem-ho, organitzada per l'Esbar Dansaire Joaquim Ruïra. D'aquesta manera posem punt i final a l'agenda d'avui, però encara ens queda molt a explicar-vos. Per exemple, ara toca obrir la nostra llibreria.

0: Com cada dimecres, és el torn d'obrir la nostra llibreria. Xavi Sitjà, bona tarda.
1: Hola, què hi ha?
0: Gràcies per ser avui amb nosaltres de nou, una setmana més amb quatre propostes literàries més un llibre de regal que, de fet, ja podeu consultar a través de les xarxes socials del nostre programa. De fet, avui comencem per on, Xavi?
1: Doncs mira, quatre propostes ben diferents aquesta setmana. Han arribat diverses lectures a les meves mans i la veritat és que totes ben diferents. Començarem, si et sembla, parlant de l'últim llibre d'en Jordi Portals, editat per Ara Narrativa, i es tracta de L'últim gegant.
0: De què va?
1: Doncs mira, potser amb el títol t'he deixat una mica descol·locat, però sí que, si us dic, per exemple, dinosaures a Catalunya, potser us obre una mica la curiositat. I es tracta d'això, un jaciment, tres excavacions i un descobriment extraordinari. De fet, és una història, podríem dir, basada en fets reals, lògicament hi ha la seva part de ficció, però bé, al nostre país hi ha empremtes de petjades de dinosaures i, de fet, doncs, es va trobar un dels esquelets dels dinosaures més grans dels que s'han trobat mai sencers. Llavors, a veure, ens situem a mitjans del 50, un paleontòleg alemany fa, doncs, una trobada extraordinària en un barranc enmig dels Pirineus. De fet, és una expedició, podríem dir, que comença, doncs, aquesta excavació, però que no la pot continuar per diversos motius que no us explicaré perquè podeu llegir a la novel·la. 30 anys després, doncs, com dèiem, s'intenta reprendre aquesta excavació, però la climatologia es va girar en contra i tampoc van poder continuar-la. Va ser, doncs, com dèiem, l'any 2011, que es va reprendre aquesta excavació, i a partir d'aquí, amb el nostre protagonista, el Bernat Vila, ens reconstrueix aquesta història, doncs, que ha durat 60 anys a poder extreure aquests ossos de dinosaure.
0: Una proposta interessant. Per quin tipus de públic, Xavi?
1: Doncs mira, jo diria que per totes les edats, per qualsevol persona que tingui curiositat, doncs, per conèixer potser una història desconeguda, entre cometes, de la nostra terra, sigui per adolescents que els agraden, doncs, això, les històries amb dinosaures, per jovent. De fet, hi ha tota una història amb aquest professor alemany, doncs, que seguir-li les passes des de, diguéssim, això, no? des del 2010, doncs, tirar enrere fins al 1950, una època de postguerra on bé, doncs, potser portar a cap aquesta excavació, doncs, va ser, com podríem dir, una missió impossible.
0: Em sona molt a quan m'ho explicava, si ho porto el terreny cinematogràfic, a Spielberg, eh? Una miqueta Jurassic Park, aquest tipus de coses.
1: Sí, però bé, com dèiem, vull dir, al final és hi ha un museu a Lleida amb una rèplica d'aquest esquelet, vull dir, és una història real, per aquí hi van haver-hi dinosaures, i bé, doncs, tant aquí com a Osca i gran part de la península Ibèrica, doncs, es podia seguir les petjades d'aquests, com dèiem, d'aquests últims gegants.
0: El llibre és de Jordi Portals, si no m'equivoco.
1: Correcte.
0: I el títol?
1: L'últim gegant.
0: L'últim gegant. Aquesta és la primera proposta. Que no us convenç, no passa res, tenim una segona opció.
1: Anem una mica més ja cap el que sol agradar més, que són els thrillers aquests, i en aquest cas podríem dir, bueno, no sé si catalogar-lo com un thriller social, perquè de fet és ben bé com una història una mica, podríem dir, experimental. Es tracta de Los que oyen, d'en Jordan Tannehill, i publicada per Capitán Swing. Us explico. Creiem en les coses perquè són reals, o el creure-hi les fem reals? A veure, situem-nos. Una dona que està pràcticament, podríem dir, vorejant la bogeria. De fet, des de fa poc temps, sent un soroll dins el seu cap que no el pot aturar ni de dia ni de nit. Tu imagina't, doncs, que no poguessis dormir, que a més a més tinguessis mal de caps molt forts, perquè tens aquest soroll constant que inclús li produeix hemorràgies nasals. De fet, es tracta d'una mestra d'institut, i després de visitar, doncs, tots els metges i tota intentar, doncs, psiquiatria, bé, de provar, doncs, diversos mètodes per intentar treure's aquest soroll del cap, no ho aconsegueix, i quan ja ho dona tot per perdut, coneix a una altra persona que també sent aquest soroll.
0: Tots sent dos, acompanyat, no?
1: Suposo. Correcte. D'alguna manera, doncs, aquesta exclusió social que l'estàvem fent pensar, doncs, que estava boja, doncs potser no és així. I aquí comencen ells dos a investigar, a veure d'on pot venir aquest aquest soroll i per què només el senten ells i si hi ha més gent que també el sent. Doncs clar, imagina't el que per uns comencen a creure el teu marit, els teus fills, que potser estàs una mica boja i resulta que no, que és que tu estàs sentint una cosa que els altres no. Llavors, podríem dir que es tracta de, doncs això, doncs d'una novel·la d'exclusió, de voler formar part d'algun grup, de la solitud que a vegades et genera un problema físic o mental.
0: De comprensió, no? Fins
1: correcte.
0: I tot ara que t'estava escoltant.
1: Doncs amb això, amb un thriller, amb una història, amb un thriller que bé, doncs que acaba com el Rosari de l'Aurora, però que bueno, és curiós, és recomanable, no és un thriller a l'ús, diguéssim, no? D'aquests tan arxiconeguts, un assassinat, la investigació, a veure què passa. No, és una història, podríem dir, inquietant, podríem comparar-la doncs amb algun Stephen King de principis dels 80, 90.
0: Mm-hmm. Tu mateix ens ho explicaves, un thriller social que d'alguna manera surt del que coneixem com a novel·la negra o com a thrillers dels quals en estem acostumats. Sí. Tenim dues propostes més, Xavi.
1: Doncs mira, sí, i són del mateix autor perquè voldria repescar-lo, perquè a finals de mes doncs se'n publica la tercera part d'aquesta història d'aquests dos policies. Es tracta de l'autor, de Luis García Rey, i les seves dues novel·les, una era Axel i l'altra era L'Or, editades per Espasa. De fet, d'Axel crec que en vam parlar, i és que ens hem de remuntar al gener del 2023.
0: Déu-n'hi-do, fa uns anys, eh?
1: Sí, doncs ja fa 3 anys, i com dèiem, gairebé ha sortit publicada una novel·la per any. Doncs bé, doncs a punt a les portes de sortir la tercera entrega, crec que val la pena repescar-los. Més que res perquè sí que són uns thrillers, podríem dir, més convencionals, no? La típica història de policies, assassinats, un cas, a veure qui són aquests personatges, però trobo que els dos personatges protagonistes estan molt ben creats. Tenen la seva personalitat, tenen el seu toc diferent.
0: Per tant, novel·les fortes pels seus personatges més que per la trama, que pot ser semblant
1: sí.
0: A moltes altres històries.
1: Sí, jo crec que sí. Mm. Aquí trobem, a més, si us agraden, per exemple, aquelles novel·les on hi ha, doncs, apunts a pel·lícules dels anys 80, dels anys 90, a música d'aquella època. Mm-hmm. Podríem dir que és unes novel·les, diguéssim, per tipus de lectors de Miquel Santiago, Gómez Jurado, aquest tipus de novel·la policíaca que és ben distreta, que enganxa, que... Doncs bé, doncs aquí vam conèixer, com dèiem a la primera novel·la que dona títol al llibre, Axel. Vam conèixer aquest policia que era de Vigo, que marxava precisament de la ciutat buscant més acció, se n'anava fins a Madrid, i allà doncs li queia una investigació que era la mort d'un periodista radiofònic molt conegut. I bé, doncs aquí havia de començar aquesta investigació, anàvem coneixent la història d'aquest personatge, de l'Axel, i a més li entaforaven una companya que bé, doncs era lesbiana, era molt vestida d'una manera una mica extravagant, era una noia molt particular, era la Carolina, i ell la poda com a L'Or, val? Llavors, deixant de banda aquest primer cas, ens trobàvem seguidament res, com dèiem, al cap d'un any va sortir publicada L'Or, precisament amb el mateix títol, no, donant-li el nom de la protagonista, a la continuació d'aquella novel·la. I en aquest cas, la nostra protagonista, la policia, es despertava un matí amb una noia morta al llit i no recordava res, no sabia si l'havia assassinat ella, si no, començava una altra investigació, lògicament, amb el seu company, amb l'Axel, i a partir d'aquí doncs començava aquesta investigació i s'ajuntava, a més, amb la mort del cantant més conegut de la banda de rock de moda del país. Doncs bé, a partir d'aquestes dues històries ens arribarà ara aquesta tercera, Chantaje, que trobareu a partir del dia 27 a llibreries. I com deia, és una novel·la que fa referències a pel·lícules dels 80, podríem dir, des de Superdetective en Hollywood, a Regreso al Futuro...
0: Mítics,
1: Sí, sí, sí. I això suposo que li dona un toc a la nostra generació, que ens agrada aquest tipus de llibres, que recordem aquestes pel·lícules, i a més amb música, com dèiem, dels 80, dels 90, amb Oasis, amb The Cure, i molts grups, tant estrangers com nacionals, que estàs llegint la novel·la i et provoca doncs un somriure, no?
0: Axel i L'Or, de fet, ja estan publicades,
1: sí,
0: les podeu aconseguir, i a partir del dia...
1: A partir del dia 27, la tercera entrega, i si volguéssiu qualsevol d'aquestes dues, les teniu tant en format de tapa dura, a vegades, com diem, en format de butxaca, també les podeu trobar, perquè, com dèiem, fa un parell d'anys que es van publicar, i com no, a les biblioteques.
0: I avui, Xavi, també tenim llibre de regal, un de Jordi Coca, que s'anomena La Quietud.
1: Doncs sí, doncs aquí trobarem una història més costumista, d'aquestes que pots llegir relaxada acomodament, tranquil·lament, editada per, com dèiem, per Edició 62, i es tracta, doncs, la història d'una dona gran i la persona que el cuida. A través de les seves converses, viuen a una illa mediterrània, a partir de les seves converses anirem descobrint, doncs, tota la història de joventut d'aquesta dona gran i també els orígens d'aquesta noia que el cuida. La quietud, com dèiem, una novel·la per anar llegint, per anar degustant amb aquelles històries, records, doncs, de la infantesa, tant d'una dona, doncs, com dèiem, de 80 anys, com el que va patir, doncs, la jove de 30 escassos que la cuida.
0: Una novel·la que, de fet, ja teniu penjada a xarxes socials, a l'Instagram de Ràdio Palafolls, per poder participar i que sigui per algú de vosaltres de la manera habitual, deixant un missatge al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, al 607-64-65-66, i si no, com sempre, doncs deixant un missatge en aquest perfil d'Instagram. Demà, el nom del guanyador o guanyadora, en Xavi, el tornarem a tenir davant d'aquests micròfons dimecres que ve. Gràcies, Xavi.
1: Fins la propera. 107.7 FM.
0: El pròxim 22 de maig es commemora el Dia Mundial de l'Esofagitis Eosinofílica. De fet, nosaltres us volem presentar més sobre aquesta qüestió i què es fa al nostre territori també per conscienciar sobre aquesta malaltia. Per això, avui tenim amb nosaltres a la Zoraida Gómez, que és presidenta de l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica. Zoraida, molt bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Dèiem, es fan coses, doncs sí, per exemple, entre d'altres, es farà un concert de Fil de Gospel, i per això també hem volgut convidar a Rubén Espinosa, el coneixeu, és el director de Fil de Gospel. Rubén, bona tarda, benvingut.
3: Bona tarda a tots.
0: Gràcies a tots dos per ser amb nosaltres i sobretot per donar-nos a conèixer una miqueta més aquesta, Zoraida, no sé si ho dic bé, malaltia, m'has dit que ho podríem dir EOE, que és més fàcil de denominar, però sí, és una malaltia, no?
2: Sí.
0: Explica'ns una miqueta, Zoraida.
2: És una malaltia poc coneguda encara, ja hem deixat de ser una malaltia minoritària, però sí que és cert que encara molt desconeguda per la resta de gent que no la pateix.
0: Quins efectes té o com es manifesta?
2: Pues el símptoma més comú i el que més afecta és que la impossibilitat de menjar, perquè és una malaltia que afecta l'esòfag. Llavors hi ha uns eosinòfils que són com uns glòbuls blancs que surten d'on haurien d'estar i es posicionen com una manera de defensa en l'esòfag. Això fa que l'esòfag se vagi fent més estret i per això la impossibilitat de menjar. Avui dia som la primera causa estatal de disfàgia, que és la impossibilitat de menjar en joves i adult jove.
0: Mm-hmm. Que, tot i això, em comentaves abans que fa poc que heu deixat de ser malaltia minoritària. Això, vaja, ens hauria d'alegrar per una banda perquè sí que hem fet progressos, però és que no hauria de ser així.
2: No. O sigui, ara estem com en un mar que no som de ningú. O sigui, no som ni una malaltia minoritària ni una malaltia comú. Llavors, ja no saps ben bé, o sigui, és el que tu dius, no? Sí que és veritat que és un avanç i que, o sigui, que hem arribat a un punt on te dius, vale, pues això vol dir que hi ha més diagnòstic, hi ha més sensibilització, més conscienciació, però clar, hi ha moltes coses encara per fer i per treballar, no? Sobretot en la investigació.
0: Mm-hmm. Per tant, aquí entenc que fa falta molts diners per la recerca, desgraciadament és així, i aquí entra a formar part d'aquesta entitat, l'associació a la qual tu pertanys, que tot i ser de Tordera, si no m'equivoco, ets la presidenta a nivell estatal, i entren també entitats o gent que tingui ganes de col·laborar amb vosaltres, com Fil de Gospel en aquest cas, no? La vostra intenció, vaja, crec que la número 1 és recaptar fons per la investigació, Zoraida.
2: Sí, aquest projecte en concret no és per això, perquè el problema d'aquesta malaltia és que s'han de sometre normalment endoscòpies cada 12 setmanes. Avui dia l'única manera de diagnosticar i de fer un seguiment de la malaltia són mitjançant endoscòpies. Llavors, clar, és un projecte per nens que hem començat a col·laborar amb una empresa de Barcelona que es diu Nixi for Children, que fan projectes per ajudar els nens, i llavors aquest concert i les activitats que estem fent justament així més locals és destinat a un projecte amb realitat virtual per poder preparar els nens a l'hora de l'endoscòpia. Penseu que és una anestèsia general, no deixa de ser un moment d'angoixa per als nens i per a la família, i quan és tan sovint encara més.
0: I aquí, com dèiem, entra fil de gospel, en aquest cas, Rubén, benvingut de nou, perquè el pròxim, i ja podeu apuntar a l'agenda, 24 de maig a les 6 de la tarda a Tordera, oferirà un concert.
3: No un concert qualsevol, eh?
0: Sorprèn-me.
3: És el primer concert de la temporada 12 de Fil de Gospel. Llavors estrenarem el repertori nou, tenim l'honor d'estrenar el repertori nou conjuntament amb Adeseo. I aquest concert, bueno, doncs ens ha quedat molt canyero. La veritat que cada any muntem un concert així, anem fent com un puzzle, no? Anem posant coses, no? Fem homenatges, no? Per exemple, aquest any volem fer un homenatge a Richard Smallwood, que va morir desgraciadament al desembre, que és un dels cantants tenor de gospel més influents. I també ens hem endinsat una miqueta en la intel·ligència artificial. Anem a fer un tema creat per intel·ligència artificial que pertany a un disc que es va fer amb aquesta eina, per fer un homenatge a Mahalia Jackson, que és la contralto per excel·lència del gospel. Pensem que aquesta dona va estar, per exemple, el dia tan famós de Washington, de la marxa de Washington, amb Martin Luther King, va cantar en aquest esdeveniment, i bueno, és un referent total i absolut de la lluita del poble afroamericà als Estats Units. I també, com sempre fem, al final hem fet ja molts homenatges, però continuarem fent un homenatge a Tina Turner, perquè per mi és una cantant que representa, bueno, la lluita per la vida, perquè ella és una cantant que va tindre una vida molt desgraciada. Va començar amb el gospel, però va tindre molts problemes familiars amb el seu marit, i per mi representa el que és la lluita, no? De com pots, mitjançant la música i mitjançant la teva pròpia força, sortir endavant. Llavors, és una cantant que sempre volem homenatjar i recordar, no?
0: Sou una festa allà on aneu, Rubén, i és segur èxit sinònim de precisament quan us veiem. De totes maneres, a mi m'agrada destacar que sempre, i no és la primera vegada que parlem amb vosaltres de concerts benèfics, destacar, per exemple, l'inici de Tot plegat. No sé qui m'ho pot explicar, Zoraida o Rubén, però com és aquesta relació entre Fil de Gospel i la vostra entitat, Zoraida? Com comença Tot plegat? Com coneixes Fil de Gospel?
2: Nosaltres fa anys ja que ens coneixem, perquè ja van col·laborar una altra vegada amb nosaltres. Vam fer el congrés a Barcelona, a Sant Joan de Déu, i després vam fer com a l'acte benèfic i posterior del congrés, i vam poder fer un concert a l'església del recinte modernista de Sant Pau. Va ser tot un privilegi, i la veritat que des del primer moment que els hi vaig trucar i parlar, van tenir una predisposició absoluta, i per això sempre que hem pogut tornar a trobar-nos, sempre els hi he dit, no?, que m'agradaria fer alguna cosa més local, més a casa i més per la zona on jo estic i tinc com a la meva gent, no?, perquè no és només a Tordera, sinó gent de Palafolls, gent de Malgrat, o sigui, tota la meva gent que jo conec, no?, per fer, i sobretot pues, això, el que ell ha dit, no?, que la música ens dona forces en moltes ocasions sobretot quan estàs passant un mal moment o molts dies a l'hospital. El que et salva en ocasions són la música, no?
0: Rubén, forma part de l'ADN de Fil de Gospel aquestes propostes solidàries. Allà on se us necessita, sempre hi sou.
3: Sí, bueno, al final Fil de Gospel va néixer com una coral que dedicava... Sí, nosaltres potser el 90% dels concerts que fem són tots benèfics, i per intentar no només recaptar diners, sinó visibilitzar totes les associacions que lluiten per millorar el nostre món, tant local com més nacional, no? Però sí que és veritat que ens agrada molt totes les entitats que fan coses a nivell local, perquè molta gent sempre mira a dalt, no?, a la tele, no?, o la gent que surt als mitjans, però a nivell local hi ha molta gent que treballa per fer que la vida de tothom sigui millor. Llavors nosaltres volem sempre donar veu i que la gent vegi aquesta feina, com fa en aquest cas la Zoraida i la seva entitat, que és superimportant, i que la tindríem que recolzar tots amb una entrada o amb una fila zero anant al concert el 24 de maig a les 6 de la tarda.
0: Important, tot bé, tu deies, el tema de visibilitzar la feina que fan, que és molt important també, però si el que volem és col·laborar, Zoraida, marcàvem a l'agenda precisament, ho torno a repetir, el pròxim 24 de maig a l'Església de Tordera, si no m'equivoco, a partir de les 6 de la tarda hi haurà aquest concert. Com podem col·laborar? És a dir, com podem comprar les nostres entrades?
2: Pues podeu col·laborar tant venint, com ha dit en Rubén, o sigui, anant al concert, o podeu fer fila zero. Les entrades estan a la plataforma Entradium, també a la nostra, tant a la pàgina, tant com a redes socials d'EDC o com a la web, teniu el QR. Hi ha cartells també on teniu el QR i podeu fer a través de l'enllaç. Inclús allà es podran comprar si algú en l'últim moment...
0: T'anava a dir que no seria el recomanable, perquè no. Normalment el que passa, i passa en fil de gospel, tu ets que si la gent s'espera a últim moment, llavors o no troba el millor lloc...
2: Hi ha una capacitat límit,
0: Exacte.
2: O sigui, tenim una capacitat límit. Límit, és veritat que portem un bon ritme d'entrades, però tenim espai encara.
0: Vull destacar també el fet de fila zero, deia en Rubén, per aquella persona que, per exemple, vulgui pagar la seva entrada però vulgui afegir una miqueta més, o digui, mira, jo aquell cap de setmana o aquell dia jo no puc accedir a l'Església de Tordera, però vull col·laborar amb la investigació sobre aquesta malaltia. Existeix també el fila zero.
2: Sí, hi ha la fila zero. Tens la... Quan entres en l'enllaç ja tens les dues opcions. Tens l'entrada presencial o la fila zero.
0: Zoraida, no és l'única activitat que organitzeu des de la mateixa entitat per aquest dia mundial. Crec que d'alguna manera també em comentaves abans, fora de micròfons, que hi havia un campionat de crossfit, pot ser?
2: Sí, hi ha una competició de crossfit també al crossfit de Tordera, que està conjuntament amb el gimnàs del CEM. És on jo entreno normalment perquè la meva vida ha canviat bastant, llavors necessito entrenaments com molt ràpids i molt intensos, i llavors un dia així parlant després d'un entrenament, pues justament el coach portava temps amb ganes de fer una competició, i jo justament estava parlant de l'associació, coses d'aquestes que passen, coincidències, que justament ell me va dir: oh, jo estic buscant una causa per poder fer una competició, no? I va ser tot molt maco perquè va ser així, sense esperar-ho, i va ser com molt agraït, no?, que la gent tingui aquesta predisposició, tant com Fil de Gospel com totes les persones que ajuden a les entitats a donar veu, a recaptar fons per projectes, per investigació, per millorar, no?, la qualitat de vida de les persones, no? Perquè és veritat que moltes vegades ens costa mirar, que jo sempre, quan me demanen anar a parlar a algun lloc, no?, sempre ja no parlo de la nostra entitat o de la nostra malaltia en si, no? És en general, no? És donar veu a totes aquelles associacions i entitats que lluitem per la qualitat de vida d'altres persones, no? És una mica a vegades mirar una mica al costat, no? De mirar, jo estic aquí, però al costat potser tinc una altra persona que està patint.
0: I que qualsevol dia ens pot passar a nosaltres.
2: Exacte.
0: També, no partit directe a poder, però també algun familiar, algun amic, i per això és important el que et deia abans, no? El fet d'intentar desvincular això de malalties minoritàries.
2: Sí.
0: Si hi ha 2, 3 casos, 4 casos, és igual. Sempre pot ser que ens toqui a nosaltres, i com sempre va evolucionant. Deixa'm portar-ho també cap a casa, a Zoraida, perquè em deies que el dia 22 de maig, que és el dia mundial, també hi ha ajuntaments que col·laboren il·luminant edificis emblemàtics. Del color, quin color és, perdona?
2: Com un rosa coral, diguéssim.
0: Doncs per consciència sobre aquesta malaltia. En aquest cas, et deia, deixa'm portar cap a casa perquè Palafolls es sumarà a aquesta iniciativa, no?
2: Sí, ja, l'any passat ja Palafolls va ser un dels primers ajuntaments que ens va recolzar, donar la il·luminació, i és veritat que quan tu fas després un collage amb tot el mapeo a nivell estatal qui ha il·luminat, queda maquíssim veure com l'any passat vam aconseguir més de 50 edificis emblemàtics il·luminats, i aquest any portem millor ritme. Llavors això queda molt maco, no? Perquè a més dones aquell suport a aquella gent de la del teu voltant, i sobretot que puguin anar a fer-se una foto, igual que també hem llançat l'estovalla solidària, que com és una malaltia tan relacionada amb l'alimentació, pues llavors hem fet una estovalla solidària per a restaurants, hospitals, universitats, i hem aconseguit llançar més de 47.000 estovalles en tot l'estat.
0: Déu-n'hi-do.
2: Llavors això també és important, no? I volem que tothom s'impliqui, que tothom, quan vegi una alguna campanya o que vegi algun projecte, pues que com a mínim que ho mirin, no? I que prenguin consciència una mica de que el que tu has dit, no? Que a tot ens pot passar i que no perquè no et passi ara no vol dir que no t'hagi passat, no?
0: Recerca científica i sobretot visibilitat. Esperem nosaltres haver també posat el nostre petit granet de sorra, deixant-vos aquest espai perquè ens expliqueu, convidats, Zoraida, ara que ja hem obert la porta a parlar de les activitats que feu a aquesta entitat, doncs quan vulgueu teniu aquest programa a les portes obertes per venir-nos-ho a explicar. De moment ens quedem amb aquest concert del 24 de maig, recordeu, a partir de les 6 de la tarda. Ràpid, Zoraida, les entrades com es poden aconseguir? Recordem un cop més?
2: Es poden aconseguir a través de la plataforma Entradium, també a la web d'AEDCO o a les redes socials tant de Field de Gospel com d'AEDCO veureu l'enllaç a la bio i
0: tot. O allà mateix, com ens deies,
2: i allà mateix,
0: tot i que no seria recomanable,
2: que no és recomanable. Però et volia agrair sobretot aquesta entrevista i dir que sense ciència no hi ha vida i hem de lluitar per això.
0: Ens sumem aquest desig, sens dubte, i el que puguem oferir des de la ràdio, així ho farem. Gràcies, Soraya. Rubén, què t'haig de dir? Gràcies per col·laborar un cop més amb aquest programa.
3: Bueno, però vull dir un par de coses més.
0: Ah, doncs vinga.
3: Per si algú té dubtes encara, diré dos noms que us acabaran de convèncer. Un és Bob Marley, que també farem...
0: Molt mediàtic, eh?
3: Sí. I després també farem un tema de Queen, que vam fer un medley de Queen fa moltíssims anys, que vam fer al castell de Santa Florentina, que va ser un dels concerts més grans de la nostra primera etapa, però aquesta vegada no serà un medley. Hem escollit un tema de Queen que aboca, bueno, si no aboca la música gospel, sí que aboca una miqueta al rock and roll i a la música negra. Ja no dono més pistes, però ja sabeu quin tema és.
0: Vaig pensar,
3: però tinc un més, una cosa més. Vinga. Estrenem, farem com un petit espectacle a Dixieland. Per qui no sàpiga què és el Dixieland, és un estil de música, sobretot amb vents, i tocarà un trombó. Farem un estàndard de gospel clàssic fusionat una miqueta amb Dixieland, que un dels integrants tocarà el trombó.
0: On hi ha fil de gospel, hi ha alegria i hi ha bon ambient.
3: I no porto guitarra elèctrica perquè l'església no ressona bé. Si no, també fèiem a CDC, eh?
0: Tot i que l'església de Tordera és un bon lloc per fer un concert d'aquestes característiques. Rubén, Zoraida, gràcies avui per ser amb nosaltres.
3: Moltes gràcies a tots.
2: Moltes gràcies.
3: Adéu.
2: Adéu.
4: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
0: Amb aquest apunt solidari...
5: Després de l'aturada que hem tingut durant la setmana passada perquè era el torn de Palafolls Som, reprenem ara l'Assumptes Interns a Ràdio Palafolls. Falta només un mes i mig perquè comenci el Fem Palafolls, aquesta festa, aquesta cita del comerç local amb actuacions musicals, gastronomia i propostes comercials. Avui en parlarem a l'Assumptes Interns, ja que ens tocarà parlar de promoció econòmica, també de comerç i de consum. Qui li passa, o més a dir, què li passa al mercat municipal, que cada cop està doncs, més reduït, amb menys parades, i fins al punt que, per exemple, dissabte passat només hi podien trobar entre 3 i 2, o 4 parades al nostre mercat. Parlarem de participació ciutadana, de la nova oficina de turisme, de rutes i també de fires. Són només algunes de les responsabilitats que depenen de la nostra convidada avui a l'Assumptes Interns. Ella pertany al grup d'Esquerra Republicana i és la primera vegada, de fet, la primera legislatura en la que participa com a regidora al consistori, tot i que té una llarga trajectòria dins la política local. I de l'equip de govern, de fet, és l'única que no té dedicació i, per tant, no té una remuneració fixa o no té un salari per part de l'Ajuntament. Avui podem parlar amb la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Consum, Comunicació, Participació Ciutadana i Turisme de l'Ajuntament de Palafolls, la senyora Silvana Balbé. Senyora Balbé, què tal? Bon dia.
6: Bon dia.
5: Escolti'm, compte enrere per al Fem Palafolls. Més i mig dèiem que falta perquè comenci aquesta sisena edició, si no m'equivoco ja, del Fem Palafolls, i encara no sabem res. Suposo que deu estar ja tot preparat i que serà el darrer cap de setmana de juny.
6: Sí, serà el darrer cap de setmana de juny i estarà en marxa. Anem a temps, vull dir que es realitzarà com cada any.
5: I com cada any vol dir propostes musicals?
6: Sí, propostes musicals per part de cultura i després les casetes de menjar i beure.
5: El Village, la zona del Village.
6: Sí, la zona del Village. Ah, i també, no oblidem, la desfilada de la Fundació d'en Molí d'en Puigverd i el Forestocs.
5: Per tant, es manté el mateix esquema que hem tingut fins ara.
6: Sí. Sí,
5: a nivell
6: repetim.
5: De tot el que és actuacions musicals, jo deia, vostè depèn més de l'àrea de, sí, de cultura de l'Ajuntament de Palafolls, per tant, no m'avançarà res, segurament. Per la part del Village, que això sí que depèn directament de promoció econòmica, què hi trobarem?
6: Hi trobarem, com cada any, diversitat d'establiments de Palafolls, perquè no tots són restaurants, que oferiran diferents tipus de menjar, i sembla que aquest any també cada cop sobta més pel tema vegetarià, pel tema més producte de proximitat, i això també fa que hi hagi alguns canvis.
5: I per tant, podem trobar amb aquests canvis, vol dir que no hi haurà menjar preparat?
6: No. Què vol dir menjar preparat?
5: Vull dir que no hi haurà elaboració pròpia, quan diu productes... No, jo, no. El que no, sempre hem tingut és restaurants...
6: Vull dir l'alimentació, els productes amb els quals es fan les propostes.
5: I a nivell de cost, tenim alguna idea de quan costarà aquest Fem Palafolls? És un que es mira sempre en lupa el cost del Fem Palafolls, d'això és un pla, que el fet de que s'elimini una nit de concert, perquè el diumenge no hi hauria concert, sinó que hi hauria una espècie de vespreig, això faria que podia abaratir una mica més el cost d'aquest certamen.
6: La veritat és que jo no sóc coneixedora del cost econòmic, i sí que està clar que ja l'any passat ja vam fer aquest vespreig que reduïa el cost.
5: Però sí que hi havia concert. Hi havia un vespreig i concert, o sigui, sí, que redueixis el concert del diumenge. Altres anys el comerç local també s'havia implicat de forma més activa, aplicant descomptes, menús especials. Es té en compte per aquest any aquestes promocions?
6: Sí, estem en contacte amb l'Associació de Comerciants i sí que es van fer propostes que hem d'acabar de tancar.
5: Aquest festival, aquest Fem Palafolls, és un festival que naixia per fer una mica de promoció del comerç local. Va néixer, de fet, durant l'època de la pandèmia, precisament després d'uns mesos complicats per al teixit comercial del nostre municipi. Fa-se'ns una radiografia. Com està el comerç de Palafolls?
6: Bé, el comerç de Palafolls continua creixent. Sí que és veritat que el que costa més és el comerç de sempre, que es torni, que passi de generació en generació. Però sí que es va aconseguir mantenir una estabilitat. Hi ha nous comerços, també tindrem en breu el Bon Preu, no, que és l'Esclat. Aquí.
5: És Esclat o Bon Preu?
6: És Esclat, aquí. A Palafolls és Esclat.
5: Però l'Esclat és més gran.
6: Sí, i és un Esclat, que també porta associada la benzinera, uh-huh, que hi haurà al davant. I per tant, de moment, sembla que ens anem mantenint i que no passa el que passa a altres poblacions, que es van buidant els carrers comercials.
5: Això és el que anem a preguntar, perquè molta gent deu pensar Palafolls està perdent teixit o múscul comercial, i vostè diu que no és així.
6: No és així.
5: Es manté les botigues.
6: I també arriben comerços nous, i la prova està és que si vostè va pel centre, sobretot al centre, clar, parlem del centre de Palafolls un dissabte a la tarda, i troba un moviment, i nosaltres que portem el llistat de comerços que hi ha a Palafolls actualitzat, sempre que a força actualitzat, perquè clar, sempre hi ha algun comerç que comença o que és zona de baixa, no hem notat cap reducció de comerços.
5: Palafolls està associat o participa a través d'un projecte que es diu Reempresa. Vostè diu que un dels problemes principals és que els comerços a vegades no tenen successió, que no, sí, un cop es jubila, doncs es tanca la paradeta. Justament aquest servei Reempresa és precisament per trobar persones que vulguin continuar amb aquests negocis. Està funcionant bé?
6: Sí, és un projecte que es va iniciar l'any passat, si no va xerrada, i bé, ja s'han fet algunes actuacions, per tant també fa poc que està, diguéssim, en funcionament, i també els comerços que han tancat de moment s'estan mantenint. Hi ha hagut una altra proposta del mateix comerç, per tant de moment sí.
5: I què podem fer perquè arribin més propostes comercials a Palafolls? Hi ha algun tipus de política que es pugui fer des de l'Ajuntament o que s'estigui fent perquè puguin arribar nous negocis, es puguin obrir noves botigues, etc.
6: A veure, nosaltres saben que tenim molt contacte amb la Fundació. El comerç outlet de la Fundació és veritat que és un comerç que funciona. Això atrau a gent que després ens serveixen per tots els altres comerços, pel teixit comercial. I no estem fent una política concreta, sinó que mantenim, i sobretot amb l'Associació de Comerciants, que sí que fan bona feina en aquest sentit.
5: Ara vostè parlava de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, que és l'entitat, sí, la CEP, la que aglutina a una cinquantena, si no vaig errat, de comerços locals. Vostès promocionen aquest
7: comerç local gràcies a aquesta o acompanyats amb aquesta associació, què més es pot fer? O què estan fent i què més es pot fer?
6: És complexa el tema de comerç perquè això no passa per Palafolls, passa a arreu, la venda per internet i sobretot les grans cadenes s'estan eliminant aquest petit comerç. Per això ens hem de sentir afortunats que aquí encara ens queda. Com que de moment nosaltres no hem notat tampoc cap davallada, tampoc no hem dedicat una política, és a dir, sí que acompanyem o anem de la mà amb l'Associació de Comerciants, que per cert han aconseguit més socis en els últims temps i això s'ha de dir i s'ha de reconèixer la feina, i sí que és veritat que anem de la mà i es van fer iniciatives a campanyes i animo a tots els comerços a ser socis d'aquesta associació.
7: I amb el mercat què fem?
6: Ai, el mercat és com el nostre malson, ara que el teníem endreçat, que havíem tret les bases al mercat. El mercat és, totes les parades que han plegat han estat per motius diferents, no perquè no hi hagués venda, això sí que ho vull recalcar.
7: No per falta del mercat, m'hem
6: dit. No, han estat per motius personals, jubilacions, i que no ha estat perquè no hi hagués negoci. I costa molt tenir nous paradistes, tot
7: ara,
6: i que...
7: Ara quantes parades hi ha?
6: Ara hi ha, si no vaig errada, un, dos, tres, quatre, cinc. Ara les estic comptant de memòria,
7: mitja dotzena, a grosso modo.
6: Sí, menys, jo diria que menys, però vaja, sí, mitja dotzena.
7: Potser fa, que fa uns mesos que es va fer un intent de revitalitzar, que es va sectoritzar l'espai,
6: sí.
7: I que estava força ple, de fet.
6: Havíem aconseguit ampliar, havíem aconseguit ampliar aquestes, que clar que estàvem, bueno, estàvem, dic, perquè sóc jo i la tècnica, no?, que fa molta feina, estàvem molt satisfetes amb aquesta feina feta, i de cop han anat passant coses... I és com la llei de Murphy, no? Que fas una cosa i surt bé i després no saps per què. Bé, tot es gira. Sí que estem fent...

0: Cat és un lloc on es pot oferir diferents, moltes parades i a més a prop també de la costa i del turisme. No és el cas de Palafolls.
1: Però el fet de que hi hagi menys espai vol dir menys parades també és una oportunitat perquè hi haurà menys, diguéssim, competència pels que vulguin venir.
0: Sí, però
1: no
0: nosaltres no sabem el que passa.
1: Quin futur li espera, doncs, aquest mercat? Perquè si no continua venint gent, segurament
0: bé,
1: hi hauran perdent.
0: L'esperança és la darrera cosa que es perd. Per tant, esperem no trobar-nos en la situació de que no hi hagi mercat. Però clar, això tampoc no depèn molt de nosaltres, vull dir que depèn també dels paradistes que vulguin venir. Evidentment nosaltres les bases són bones, que no és ni el preu, que tampoc per posar parada. Per tant, creurem els dits i que no es perdi el mercat.
1: Les botigues de la Fundació, abans vostè en parlava, són un eix principal del comerç local a Palafolls. De fet, sí, segurament desapareixessin les botigues del comerç de Palafolls, tindríem un problema en el comerç local. Veig que hi ha obres al carrer Major per preparar una altra botiga. No sé si els són de la Fundació també o no.
0: Sí, hi han coses. Per això
1: vol dir que no m'ho pot dir, eh? Veig
0: home,
1: que la cara és
0: perquè,
1: de que no,
0: perquè
1: no pot dir.
0: Això li ha de preguntar a la Fundació. No, jo no sóc la responsable d'aquests locals, però ho deixaré així, que hi ha
1: sembla
0: coses.
1: Que sí que hi ha alguna cosa.
0: Sí, sí.
1: I a nivell de participació, els palafollencs participen a la vida pública i política del nostre municipi o no?
0: En quin sentit? De participació ciutadana?
1: Sí.
0: Sempre que hem posat, que hem fet una pregunta, hem tingut resposta. També hi ha altres tipus de participació, que és a través del WhatsApp de l'alcalde. Vull dir que hem posat molts canals de comunicació perquè es puguin comunicar. També es fan les trobades amb l'alcalde, on també es pot anar presencialment a demanar o a felicitar o a dir.
1: Precisament les trobades amb l'alcalde no és que hi hagi molta gent.
0: No, per això vull dir que des de...
1: Per això li pregunto si la gent participa. No si es posen els mecanismes per participar.
0: A veure, depèn de per quin canal, sí.
1: Quin és el que millor funciona?
0: Potser de participació, les enquestes, sobretot de festes. De Festa Major, del Fem Palafolls, aquestes són les que funcionen més. Després, és veritat que hi ha baixa participació amb altres maneres que tenen, i llavors fan servir altres vies, com són grups a Facebook, però que nosaltres no hem de per què tenir accés. És molt millor poder anar a una trobada amb l'alcalde o poder escriure directament a l'alcalde amb el mòbil que no posar per una xarxa.
1: El WhatsApp de l'alcalde encara continua?
0: Sí, continua.
1: Hi ha moltes demandes?
0: No? Miri, no ho sé.
1: Perquè no ho expliquen.
0: Sincerament, no ho sé perquè no anem... Fa temps que no parlem d'això, però és que jo també pensi que tan sols estic unes hores el dimarts i també em costa tenir tota la informació de tot.
1: Palafolls disposa d'una eina que és el Participa 311, que és aquesta eina que fa poc es va posar en marxa, que és com una espècie de canal en qual canalitzar precisament totes les participacions, no?
0: Sí.
1: Les enquestes que vostè deia de festes, etc. Consultat, ara mateix hi ha tres reglaments i una ordenança. No és gaire motivador per participar a això.
0: No, la veritat és que no. El que passa que nosaltres volem posar a l'abast aquelles persones que els interessi. Clar, això és veritat que el que vostè diu són coses que t'han d'interessar i que has d'anar-les a buscar. Però donem veu també a la ciutadania en aquestes. Per això dic que també...
1: En aquestes perquè és obligatori per llei, tant els reglaments i les ordenances és obligatori tenir una part de participació.
0: Està clar, però les posem aquí, les posem i no d'una altra manera.
1: La pregunta és per què no es posa a participar als actes de la Festa Major, m'invento, o per què no es posa a que la gent decideixi noms de carrers, és que no tenim
0: tants carrers ara que... També hi ha una cosa que estem preparant que pensem que serà que agradarà a la gent participar-hi o que tindrem més participació, però com que encara no està acabada, però serà en breu, no en breu d'un mes, però sí que en breu sortirà una manera de participar, un tema sobre el que participar, que en tot cas quan...
1: A veure si l'encerto. Fa uns mesos anunciava que la rotonda d'accés a Palafolls tindria una decoració que la triarien els mateixos palafollencs.
0: Doncs
1: ara com ara hi ha arbetes.
0: Continuem amb això.
1: Hi haurà per aquí?
0: Va per aquí, sí. Sí, és veritat que hi ha arbetes que es cuiden, perquè no sé si era avui o ahir o demà.
1: Aquestes males herbes es cuiden?
0: No, que aniran a arreglar-ho, la jardineria. No, perquè

0: També.
1: Pensa que deia que cuidaven aquestes...
0: No, perdó, que cuiden la rotonda. També és absurd ara fer una actuació quan després se'n farà una altra, perquè això és malgastar diners.
1: Era aquesta l'iniciativa que vostè pensava, la que tenia en ment?
0: No.
1: No era aquesta, vaja. Però aquesta sí que es va dir que es faria, eh?
0: Es farà, es
1: farà. Una doble consulta, primer per triar unes, si no recordo mai, unes temàtiques sobre com, de què ha d'anar aquesta rotonda d'entrada, i la segon, llavors, per presentar propostes.
0: Es farà, s'està dissenyant, i potser algun canvi, perquè clar, després quan et poses, no?, directament, però sí que es farà. Els palafollencs i palafollencs es podran triar.
1: Doncs a veure si encerto la segona. S'acaba la legislatura, és la segona d'Esquerra Republicana al capdavant, sí, del govern, i continuem sense tenir uns pressupostos participatius, que era una de les banderes d'Esquerra Republicana quan estava a l'oposició. Tenen la darrera oportunitat, abans de les eleccions, de tenir uns pressupostos participatius pel 2027. Va per aquí la cosa o no? Tampoc.
0: N'hem estat parlant. Hi ha una complexitat, que és veritat que llavors has de tenir aquests diners...
1: Oh, sí, clar, sí, sí, després no es pot fer les coses.
0: El pressupost no ha estat amb el pressupost perquè s'han prioritzat altres aspectes, és cert, i veurem l'any que ve, a veure si és possible posar aquesta partida perquè es puguin fer els pressupostos participatius.
1: Sí, fins ara no hi ha hagut pressupostos participatius perquè no hi havia diners, per entendre's.
0: A veure, no, és que no hi ha...
1: Però diners per pressupostos participatius.
0: Però clar, però hi ha hagut prioritzacions que han passat per davant d'aquest tema.
1: Dèiem abans que s'estan fent les visites amb l'alcalde, que queden un parell, però hi ha molt poca participació, que es deu, perquè es tracten temes d'importància vital,
0: sí,
1: cadascun dels àmbits.
0: No sabem, perquè a més és en una hora, és a les 7 de la tarda, que a més estem molta estona, generalment fins a les 9 del vespre. Durant aquestes reunions les publicitem, si hi ha associacions de veïns ens posem en contacte perquè també facin propaganda, i no aconseguim que vingui gent. I després quan venen fan aportacions molt interessants, i també una manera d'aportar al poble és que hi ha coses que no veiem tots, perquè tu no et mous per tot el poble cada dia, tothom. Llavors que els diferents veïns, que són més coneixedors del seu territori, ens poden fer moltes aportacions, i no sé per què la gent presencialment no opta per venir. No sé, igual és una mala política de comunicació, que també ens ho hem plantejat, eh? Mm-hmm. Però és que clar, és que no sabem. Hi ha una pregunta que es podria fer perquè participi la gent. Com hem de comunicar o què hem de fer? Perquè fem un cafè. És a dir, que fem cafè.
1: Sí, és la novetat d'aquest any.
0: I portem galetes. Allò que diem, vinga, va, que sigui una cosa més... Per tant, una pregunta a l'aire, què podem fer perquè la gent vingui a les trobades amb l'alcalde?
1: És una falta d'implicació de la ciutadania en els assumptes municipals o no?
0: No ho sé, jo tampoc no vull arriscar a fer aquesta valoració, perquè vull creure que hi ha diferents motius i cadascú té els seus. Per tant, no, jo no m'arrisco.
1: Ara fa uns dies, Ràdio Palafolls explicava que tenien en marxa l'oficina de turisme, una, sí, nova oficina de turisme, un punt d'informació de turística a Palafolls, en aquest cas en el MIT. No és una oficina, diguéssim, com les que podem trobar a Malgrat o a Pineda, perquè tampoc no és el volum de turisme, però ara com ara, si no tinc mal entès, el que és bàsicament és un expositor que ofereix díptics sobre sortides, rutes, etc. Això és un punt d'informació turístic?
0: Sí, perquè trobes tota la informació que hi ha de la població editada per l'Ajuntament i sobre activitats que pots fer en el nostre poble, o conèixer el patrimoni o tenir... Que nosaltres una oficina d'informació al nostre poble no, de moment no té el volum com per tenir-la, perquè això significa tenir persones que hi treballen, i és també més despesa, perquè algú hi ha d'haver. Clar, vostè quan va per les diferents oficines d'informació de diferents pobles, hi ha un horari amb persones que estan allà
1: dedicades
0: a això, i nosaltres no estem en aquest moment. L'oficina sí, perquè de turisme cada cop es fan més coses. Per exemple, cada any estem fent una ruta, i ara hi haurà el castell, que també això ens portarà altres activitats, i nosaltres hem pensat que això no fa mal. Tenim allà l'expositor, qui estigui interessada va allà i hi ha plànol de Palafolls, i per què no?
1: No sé quin és el volum de turisme o turistes que van fins al centre de Palafolls, però potser no és més lògic posar-ho on van els turistes, que és a Maryland, i que tinguin aquella informació per si volen fer un pas més enllà, traspassar la rotonda i arribar al centre?
0: Miri, això és una proposta que havíem pensat i de parlar, el que passa que no ens dona ni la tècnica ni jo tenim tot el temps que necessitem per fer totes les iniciatives que voldríem fer, sincerament, li sóc molt sincera.
1: Perquè just fa un any que es creava, un any i escaig, que es creava aquesta regidoria de turisme al nostre municipi, fins ara estava inclosa dins de promoció econòmica,
0: sí.
1: Es va crear pròpiament la regidoria de turisme. Com ha anat aquest primer any? Què és el que han pogut fer?
0: Nosaltres estem contentes amb el que hem fet, estem fent, cada any estem fent una ruta que té la seva, perquè s'ha de dir la ruta, s'ha de senyalitzar, fem un vídeo per poder anunciar a la població, que això no estava present a la nostra població, a no ser les de la Diputació, que sí que eren molt marcades. Creiem, hem optat per aquest, per ensenyar, no?, aquest patrimoni natural que tenim preciós, i també hi ha un patrimoni arquitectònic també a molts dels llocs que també es poden veure coses patrimonials, i, no, i jo penso que en aquest sentit s'ha fet una bona feina i estem fent això, rutes que comporten que la gent pugui venir a caminar, i aquest turisme més familiar, més a passar el dia aquí, que si venen a fer una ruta puguin quedar-se a dinar o en els nostres restaurants o per anar a un
1: dels nostres espais. I es fa una avaluació, precisament? Doncs mira, aquesta ruta que hem creat aquest any, si no recordo malament, és la de Sant Genís?
0: Sant Genís vam fer, sí.
1: La de la Masia Can Gibert, al voltant, veritat?
0: Sí, fins a dalt per veure... Sí, per veure...
1: Clar, existeix algun tipus de control o d'avaluació per dir, molt bé, aquesta ruta que hem creat ha suposat que hagin pogut venir més o menys 500 persones a fer la ruta, de les quals 200 han quedat a dinar. Això existeix, algun tipus d'avaluació o control?
0: No, sincerament, no. No sé com. La veritat és que suposo que es pot fer d'alguna manera, però no, aquesta iniciativa ni se'ns ha passat pel cap.
1: Deia vostè fa un any que aquesta nova regidoria de turisme serviria per, entre altres, atreure subvencions i fer noves accions promocionals. Les accions promocionals són la ruta, aquestes rutes que vostè comentava. A nivell de subvencions hem aconseguit atreure subvencions econòmiques o no?
0: Doncs li diré que al revés, que n'hem perdut una.
1: I això?
0: I no és que l'hagin perdut, no ens l'han concedit. I ens va saber molt greu, que vam demanar el per què. I el per què ens van dir que la resposta de la Diputació va ser que tenien moltes peticions i que no ens havia tocat.
1: Ah, però no és per qüestió de que haguem fet la regidoria de turisme? Que
0: no té res a veure, sinó que hi havien hagut moltes...
1: Vostès l'any passat tenien un pressupost previst a través de subvencions que aquest any no s'ha complert perquè aquesta ajuda ha desaparegut.
0: Efectivament, però no perquè nosaltres, no perquè no s'hagi fet bé la feina, perquè ens va sobtar molt. I com és que, a més, aquest any estem... Això sí que li puc dir, perquè no sé si ho he dit d'alguna vegada, però aquest any aprofitem la inauguració del castell per fer la ruta al castell, que és una ruta que tots fem, i que hem fet moltes vegades, i que,
1: però la volem... Des del poble?
0: Des del poble. La volem, això, la volem senyalitzar, la volem fer, diguéssim, no allò que fem tots, no que pugem... Que tots hem fet camí, al final, que ja estan els camins, sinó fer-la d'una manera ben feta.
1: I quin camí triaran? Ciutadella, es radiarà el castell, per Canal Trofeu...
0: Això,
1: ja ho veurem?
0: No ho diré tot, vull dir, quan el dia que inaugurem aquesta ruta, la gent que vingui a aquesta ruta, la seva inauguració, i llavors sabrà per on passem.
1: S'inaugurarà al mateix temps que el castell es tornarà a posar en marxa cap a la tardor?
0: Sí, s'intentarà que sí. Després dels tempos ja sap vostè que hi ha coses que varien, però s'intentarà que sí. Per tant, clar, amb un any com aquest, que fèiem aquesta, vull dir, que dedicàvem aquesta ruta justament al castell, i aquest any no ens la donen. D'aquestes coses també inexplicables.
1: I érem aquests diners amb els que vostès comptaven posar senyalització, etc.
0: A veure, nosaltres comptem amb un pressupost, perquè clar, com que una subvenció és veritat que no la tens segura mai, comptem amb un pressupost. El que passa? Que si rebem la subvenció, doncs aquest pressupost es pot dedicar a altres coses. Doncs aquest any el pressupost es gastarà amb la ruta. Tampoc no parlem de molt, no parlem d'un milió d'euros.
1: Fa un any vostè en aquest programa, en els Ondes Intents, deia que el Ganxet passava a ser una revista semestral,
0: sí,
1: que sortiria dos cops l'any aproximadament. La darrera edició del Ganxet és del juliol de l'any passat. Si hem de sortir anem una mica tard.
0: No, sí, anem una mica tard, però tot està justificat.
1: Què ha passat?
0: Hem tingut un canvi de tècnic. Hi havia una tècnica de comunicació, ara tenim una persona nova i clar, i s'ha hagut de posar al dia. I quan t'has de posar al dia tot, perquè tan sols tenim un tècnic de comunicació a part de la ràdio. No es pot tenir. Sí que en breu sortirà.
1: En breu?
0: Sortirà el número en breu.
1: Maig, juny?
0: Esperem que sigui... Jo dic juny cap al tard. Per
1: juny
0: si,
1: profund.
0: Sí, per si de cas, perquè és això, és que els terminis a vegades tampoc...
1: Abans de Sant Joan.
0: No depenen de nosaltres directament. Per tant...
1: Però la idea és la mateixa, eh? Dos números l'any.
0: Sí.
1: Dues publicacions del Ganxet l'any.
0: Sí.
1: I el Ganxet continua sent una revista en la qual s'informa una mica de les actuacions fetes fins llavors de l'Ajuntament. És un recull d'informació.
0: Sí, un recull d'informació amb reportatges i entrevistes que a vegades són de temes de Palafolls, que no sempre són de coses que s'han fet o han passat.
1: El que sí que s'ha fet, ho deia vostè l'any passat, que es posaria en marxa de nou l'agenda en paper, s'ha tornat a posar en marxa, aquesta sí que no falla, que a més hi ha hagut aquesta agenda en paper. Com ha anat aquesta experiència? Funciona?
0: Sí, perquè, és a dir, aquí sí que podem fer una avaluació, és molt més fàcil fer-la, perquè quan es retarda la gent la demana. És a dir, que si per algun motiu s'ha, en comptes de sortir el dia 1, doncs surt el dia 4 o el dia 5, com ha passat aquest mes, em sembla que ha sortit més tard, la gent va a l'Ajuntament a demanar-la, va al MIT, els comerciants també ens diuen ai, que no ens porteu l'agenda, que hi ha gent que la demana, és a dir, que per tant sí que ha funcionat.
1: I com es distribueix aquesta agenda? On es pot trobar?
0: Aquesta agenda es pot trobar als equipaments propis a que són de l'Ajuntament, com a l'Escola de Música i Dansa i a la Biblioteca i al propi Ajuntament, i després també es reparteixen entre els comerços de l'Associació de Comerciants.
1: I si tan important i vital és tenir, estar informat de les activitats que estan programades, no s'ha plantejat fer casa per casa?
0: No, perquè per fer casa per casa hauríem de pagar el servei. I per tant, nosaltres entenem que sí, vull dir, que hi ha molts llocs on anar-les a cercar. Si les persones estan interessades, no és tan difícil. Vull dir que tots anem a comprar o passem en algun moment...
1: Però la revista sí que serà casa per casa.
0: Sí, la revista sí, perquè la revista ja fa temps que nosaltres el Ganxet, pensi vostè que té de vida, que té un any o dos.
1: És el número 12, el proper.
0: Sí, però...
1: El número 12 vol dir que almenys fa 5 anys.
0: No, no, però dic l'agenda, perdoni.
1: Ah, la revista fa un any.
0: L'agenda fa un any.
1: Sí.
0: I la revista ja fa... Per
1: serà
0: això,
1: el número 12.
0: Ja serà la número 12. En aquell moment, quan es va crear, es va decidir així, i també la gent ja ha agafat l'hàbit de tenir-la a casa, i en canvi l'agenda, com que ja la vam fer fa un any, vam dir, no podem sobrecarregar econòmicament, i per tant... també teníem el pressupost que teníem, i per tant vam dir, la posem a l'abast de la població, però llocs fixes.
1: Una de les eines més importants de comunicació que té l'Ajuntament, a banda de la ràdio, és la pàgina web, que s'ha posat, o s'ha estrenat una nova pàgina web fa escassos dies.
0: Ens convenia, perquè l'antiga pàgina web era, i ja no per consultar-la, que també, però a nivell intern, per nosaltres, pels tècnics, i a vegades he estat també remenant-la.
1: El mòdul de gestió era un desastre.
0: Uf, ni s'imagina, però què passa amb tot? Totes aquestes eines van quedar obsoletes, i a més cada cop més ràpid. I per tant, celebrem... No ha estat fàcil, perquè s'ha volgut abocar molta informació perquè la població tordera tingués tota la informació possible, i no ha estat... No, i potser a hores ara encara hi ha alguna cosa. Per tant, si detecten alguna cosa que és una errada, s'agrairà molt que ens ho diguin.
1: A nivell de és la seva primera experiència com a regidora, vostè ha estat involucrada amb la política local en diferents àmbits, però com a regidora és la primera vegada que vostè és regidor de l'Ajuntament de Palafolls. Què li ha semblat? Li està agradant l'experiència o no?
0: Home, és una experiència molt interessant. Realment, a veure, hi ha dues coses. Una és que quan coneixes l'Ajuntament per dins, mare meva, el que costa tot, ets molt conscient de que les coses triguin, perquè la burocràcia és un drama, sincerament, i que jo quan eren tan sols, quan estava fora, deia, i per què no fan això més ràpid, i per què es triga tant? I ara ho entenc perfectament, intento explicar-ho als meus coneguts, perquè és veritat que quan no tens coneixement és molt fàcil dir que és que no estan fent res, i sí que s'està fent, però costa molt arribar. I l'altre, que és, era el que m'atreia més de la política municipal, que era poder fer coses pel meu poble i poder contribuir allò que... I això passa, per tant, he de dir que en aquest sentit ha estat el que jo m'esperava, de poder... Que som petit, que jo també, com que no tinc dedicació, jo faig petites cosetes, però a vegades fas petites coses que per tu, que te n'alegres, que són importants.
1: Si la venen a buscar per tornar a ser a llistes, a llocs importants el proper any, hi seria o no?
0: No ho sé, perquè tampoc no sé què faré d'aquí un any amb la meva vida personal i professional. Per tant, no, encara no he pres una decisió d'aquest tipus.
1: Ah, última. Ahir sabíem que Rosa García seria la cap de llista del PSC a les properes eleccions municipals. Comença d'aquesta manera la cursa, és la primera, diguéssim, el primer pilot que es posa al capdavant d'un cotxe per anar a aquesta cursa de les eleccions. Qui conduirà el cotxe d'Esquerra Republicana?
0: Jo no puc dir, no puc respondre aquesta pregunta. No puc respondre aquesta pregunta.
1: Res. Doncs bé, intentarem investigar per una altra banda.
0: Intenti-ho amb algú altre.
1: Silvana Batllé, regidora de l'Ajuntament de Palafolls. Gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
3: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
4: Molt bé, i tu, Lluís?
3: Súper. Molta feina feta i per fer del Sant Jordi, exactament.
4: Molt bé, moltes coses que m'ha explicat.
3: Moltes
4: lectures,
3: coses.
4: Que lògicament no s'acaben doncs, en aquests dies
3: no
4: de Sant Jordi, sinó que tenim lectures per endavant. I si encara algú no ha escoltat l'episodi, el pot escoltar, el de la setmana passada.
3: Perquè es van fer unes recomanacions xulíssimes.
4: No caduca l'episodi. Per
3: no
4: tant, el podeu tornar a recuperar i si l'heu escoltat ja i voleu tornar un altre cop a cercar-lo, doncs queda dit, però nosaltres no ens quedem en el passat, Lluís.
3: No.
4: Tenim feina en el
3: tenim
4: present.
3: Tenim feina en el present, exacte.
4: Molt
3: i en
4: bé.
3: El futur.
4: I en el futur.
3: A veure, va, avui parlarem d'esport, d'identitat i de drets, però sobretot parlarem de què vol dir jugar, competir i formar part d'un equip quan el teu cos o la teva identitat han estat constantment qüestionats.
4: Molt bé.
3: Doncs... Avui tenim, a més, una casuística que es dona aquí, a Catalunya, que es veu que és de les primeres d'Europa.
4: D'acord.
3: Llavors, no et dic més.
4: Val.
3: El títol ho diu tot, però no et dic més
4: no,
3: jo.
4: No, si us més de moment.
3: De moment i comencem, va.
4: Molt bé, doncs va, vinga.
3: Doncs vinga, avui el Col·lectius en xarxa, Fènix.
2: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: En els últims anys, el debat sobre la participació de les persones trans en l'esport s'ha situat al centre de la conversa pública. Vaja, un altre cop. Sovint amb molt soroll, amb titulars simplificadors i amb posicionaments molt polaritzats. Institucions com el Comitè Olímpic Internacional han anat actualitzant els seus criteris. L'any 2021, per exemple, el COI va deixar enrere límits estrictes de testosterona i va apostar per un marc basat en principis com la no discriminació, la inclusió i l'evidència científica, deixant en mans de cada federació la regulació concreta. Això canvia, perquè ara estem en una època 2026, 2025, un any que no saps si estàs endavant, si estàs enrere. Bueno, les posicions crítiques amb la participació de dones trans en categories femenines solen centrar-se en la idea de la justícia esportiva, no? És a dir, en la percepció que les persones que han passat per una pubertat masculina poden tenir avantatges físics en força, resistència o velocitat. Aquest argument és el que han utilitzat diverses federacions esportives i també organismes internacionals per restringir la participació en determinades competicions. De fet, el Comitè Olímpic Internacional, el COI, ha estat revisant els seus criteris i recentment, això que dèiem, s'ha plantejat o ha adoptat mesures encara més restrictives en alguns àmbits apel·lant a aquests criteris de seguretat i equitat. Ara bé, quan es mira la realitat, que a veure, és el que s'hauria de mirar.
4: Totalment, no? Totalment, és perquè ens hauríem de regir, en principi.
3: Quan es mira la realitat empírica, dades, el panorama és molt més complex, però molt menys alarmant, no?, del que sovint es presenta. Per exemple, presència de persones trans en l'esport d'elit és molt reduïda. Uh-huh. I a nivell olímpic només hi ha hagut casos comptats d'atletes trans visibles. Per exemple, Laurel Hubbard, que va ser la primera dona trans en competir en uns Jocs Olímpics, no va guanyar cap medalla.
4: Uh-huh.
3: O Queen, persona no binària, que sí va guanyar un or amb el Canadà, però amb un esport col·lectiu.
4: D'acord.
3: És a dir, els casos d'èxit són molt limitats i no acaben d'indicar, no?, aquesta dominació generalitzada en les competicions. De fet, alguns estudis i informes assenyalen que en molts contextos la participació de persones trans en l'esport ha estat històricament un fenomen minoritari, no? Uh-huh. I sovint sobredimensionat en el debat públic. Altres arguments que apareixen sovint sobre la protecció de l'esport femení o la idea que la inclusió podria reduir oportunitats per a dones cisgènere en competicions d'alt nivell. És que la competició d'alt nivell, crec jo, estem una mica lluny encara, però crec jo que la competició d'alt nivell, tal i com la tenim plantejada, caduca.
4: Sí,
3: caducarà. Bueno, tot això, el debat està lluny de resoldre's, perquè en alguns països s'han impulsat restriccions, mentre que en altres espais s'intenta avançar cap a models més inclusius. Això ha portat alguns experts a dir que el debat no sempre està basat en les dades, com dèiem, sinó en percepcions o en casos molt puntuals que ajuden a fer generalitzacions.
4: D'acord.
3: Descontextualitzades, no? Actualment no hi ha una única norma, dèiem, el COI ha optat durant anys, no?, per deixar marge a cada federació perquè reguli segons el seu esport, però el debat continua obert i en evolució constant. El repte, segons molts experts, és trobar un equilibri entre inclusió i justícia competitiva sense caure en discursos que acabin excloent persones de l'esport. I enmig de tot això, clar, hi ha les persones.
4: El més important.
3: El més important, d'altra banda, perquè fem esport, si
4: exacte,
3: no?
4: Exacte, sí, sí.
3: Vale. Persones que volen fer esport, competir, formar part d'un equip i viure, per exemple, el futbol o qualsevol altra disciplina, però avui parlarem una mica de futbol, com un espai de comunitat. I què passa, què et deia al principi? Doncs que Sant Feliu de Llobregat, aquest espai té un nom propi, que és el Fènix Futbol Club, considerat, atent, el primer equip de futbol trans federat d'Europa. Un projecte que no només parla d'esport, sinó també de visibilitat, de drets i de resistència.
2: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
3: I avui tenim a l'estudi, que sempre és una sort tenir a l'estudi algú, l'Alan Trillo, membre d'aquest grup impulsor del Club Fènix, Futbol Club, que a més, ens ho hem apuntat abans a començar, va participar del programa 2 del Col·lectiu en Xarxa 14 de l'1 del 2021. Estem al programa 203.
4: 203, sí, sí.
3: Doncs imagina't. Alan, benvingut. Què
5: moltes
3: tal?
5: Moltes gràcies.
4: I a més, molt agraït que participés en aquell segon programa, perquè no pensàvem nosaltres que arribaríem tampoc fins aquí.
3: No.
4: En els primers episodis tothom que hi va participar ja es mereix un reconeixement per part nostra.
3: Exactament,
4: sí,
3: exactament.
5: I a més jo recordo que veu dir, a veure si més endavant pots venir un dia a l'estudi.
4: Doncs mira, ho hem confirmat amb estudis nous i tot. Per tant, mira, en el millor moment has vingut. Perfecte, perfecte.
3: Escolta, avui venim a parlar de Fènix Futbol Club perquè és considerat el primer equip de futbol trans federat a Europa. Explica'ns una mica què és, com neix el projecte, i a mi m'interessa també que, per què cal destacar el tema de que sigui un equip federat.
5: Doncs a veure, el projecte de Fènix va néixer el 2023, principalment per Lugo Marlo, que també és una persona trans activista molt visible, i va sorgir doncs de la necessitat de que ell havia jugat sempre a futbol femení i quan va començar a transitar doncs va voler continuar jugant a futbol perquè és com una de les seves passions i es va trobar que dins del seu equip, doncs tot i que funcionava molt bé, a les grades no passava el mateix. Llavors ell va dir, si aquest no és el meu espai, quin serà el meu espai? Llavors es va trobar amb la problemàtica de que en aquell moment no tenia canviat el sexe del seu DNI, per tant no podia anar a jugar amb un equip federat amb homes cis, i doncs llavors va dir, doncs si aquest espai no existeix, vaig a crear-lo.
4: Clar, i com es comença a crear? Perquè suposo que per ser els primers no hi ha potser unes bases prou sòlides, no? I va començar una mica a les fosques amb tot això, no? Quines són les passes que va començar a fer?
5: Doncs al final va ser trobar persones que es trobessin en la seva mateixa situació i doncs a poc a poc va començar a parlar amb altres clubs com per dir, vull fundar un equip de persones trans, necessitem també un espai, o sigui, Fènix com a tal no és una agrupació esportiva, sinó que nosaltres ara mateix estem entrant al camp de la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat, que al final és qui ens cedeix al camp també doncs, per poder entrenar. Doncs llavors va ser a poc a poc anar picant una mica de pedra de dir... som tal, necessitem tal, volem crear tal i doncs a poc a poc començar a construir Fènix.
6: Molt bé.
3: I què implica això, el fet de federar-vos? Per què és important?
5: Doncs mira, al principi de tot no hi havia idea de que Fènix arribés a ser el primer equip de persones trans federat a Europa, però el 2024 doncs, va sorgir l'oportunitat de jugar com un equip federat, que clar, això al final doncs, té pros i contres, no? Perquè en aquell moment només podien jugar les persones que tenien canviat el sexe del DNI. Sí que és veritat que just una mica després es va aprovar la llei trans, que ja permetia a les persones jugar sense tenir el sexe registral modificat, i llavors van poder jugar més persones. Això va portar coses bones i va portar coses dolentes, no?
3: A veure.
5: Perquè de les primeres notícies que va sortir de primer equip de persones trans federat era com, vale, és una victòria, però per altra banda era s'està perdent 0 a 19.
4: Clar.
5: Llavors això va generar com molt de debat, moltíssims comentaris de haters, sobretot per xarxes socials, no? Que sabem que és una cosa bastant habitual, per desgràcia, però d'altra vegada era com poder celebrar que també s'estava ocupant aquell espai, no? De, no ens han volgut, però aquí estem, no? Llavors era com, sí, s'està perdent 0-19, però estem celebrant perquè podem estar aquí.
4: Clar, clar. Home, amb això que ens deies, segurament, no?, la presència en aquell moment que va haver en mitjans de comunicació, justament del que es parlava era d'una cosa concreta que, com ens explicaves, generava també a les xarxes, doncs, això que s'activessin els haters, que hi hagués com tota una guerra que hi anés en contra, no? Com es viu també en el dia a dia, més enllà d'aquell moment, doncs en el vostre dia a dia heu aconseguit fer-vos un espai legal, sí, però dins de la comunitat esportiva? És a dir, quin comportament té la comunitat esportiva amb el vostre club? És a dir, hi ha una acceptació, hi ha una part que l'accepta, hi ha altres doncs, que tenen com una lluita contínua perquè s'acabi o perquè no funcioni com vosaltres voldríeu. Com us sentiu representats i valorats?
5: Jo crec que hi ha una mica de tot. Sí que és veritat que nosaltres actualment no estem jugant federats perquè doncs, bueno, estàvem federats amb un equip de futbol 11, arribàvem molt justos a ser 11, també hi havia una sèrie de coses doncs, que potser en aquell moment es va decidir no continuar per aquí, i ara per exemple estem jugant com una petita lligueta en un camp de futbol que munta com una lliga pròpia de futbol 7, i sí que és veritat que l'acollida és bona, o sigui, des del camp és com que molt bé que vingueu a jugar aquí, en plan, no tindreu cap problema, encara que hi hagi persones que tinguin el DNI canviat, o sigui, és que els és igual, però a la mateixa vegada estem jugant contra equips bastant cis-heteronormatius, no? Amb aquesta agressivitat que comporta a vegades el futbol, i doncs ens trobem una mica de tot. Sí que és veritat que hi ha equips que molt bé, però hi ha d'altres equips que bueno, que sentim comentaris que a la mínima que et queixes una mica és com de, bueno, és que el futbol és un deporte de contacto, com...
4: Sí, quan rasques una mica surt una mica l'essència real, no?
3: Exacte,
4: de tot això, eh?
3: Sí? Sí, però sí. Això amb la gent amb la que jugueu o estàs sentint a les grades?
5: Contra la que juguem.
4: Clar, és que nosaltres aquí,
3: és que, clar,
4: defensors del futbol, nosaltres no ho serem mai, és a dir, en aquesta ocasió ens costa moltíssim, però el que ens diu realment tampoc ens acaba de sorprendre, o sigui, encara que el Lluís està sorprenent una mica, però jo crec que...
3: No ens acaba de sorprendre, però a mi em decep profundament.
4: Totalment, totalment.
3: Perquè,
4: totalment.
3: Clar, penso, ostres, és que aneu a jugar, no?
4: Clar.
3: A jugar. No sé, bueno...
4: Però amb això suposo que això que ens explicaves ara, ara també a vosaltres us dona eines, no?, per seguir treballant i per seguir-ho lluitant, no?, justament. És a dir, que tant de bo en un món idíl·lic no hauria de fer falta i no hauria de passar això, però suposo que també us rearma, no?, per continuar, doncs, treballant i al final, més enllà de l'activitat esportiva, té una part reivindicativa també el vostre club, no?, i de visibilitat.
5: Totalment. O sigui que al final sabem que és una cosa que no vull normalitzar-ho, però sabem què passa dins del futbol, però per altra vegada és com això tampoc m'ha de treure a mi espai d'estar aquí.
4: Clar,
3: clar. Escolta, i clar, entenc que generar aquest equip et fa participar de la teva història, però t'ajuda a compartir-la, a sentir-ne d'altres. Quina és la relació amb l'esport al llarg de la vida d'una persona, per exemple, trans?
5: Doncs mira, jo personalment jo des de petit volia jugar a futbol, també perquè tinc un germà 3 anys més petit que jo i doncs jo volia jugar a futbol. Llavors què passa? Que clar, jo aquest any faig 30, llavors jo en aquell moment equips femenins, no?, quan jo vivia socialment com una noia, doncs no hi havia. Llavors vaig poder jugar amb un equip mixte, crec que fins als 12 anys, que és fins a l'edat límit que es permetia jugar nois i noies. I després doncs vaig haver de deixar de jugar a futbol, perquè a Riells no hi havia un equip femení. No va ser fins al cap de 2, 3, 4 anys després que l'Hostalric i el Breda van fundar equips femenins. Llavors vaig estar jugant fins als 18 anys i després ja, doncs, per motius de la vida, d'estudis, feina, doncs no he seguit jugant a futbol. Però clar, descobrir Fènix, tot i que ara mateix no sóc jugador, descobrir que existeix un equip superinclusiu, doncs per mi m'obre portes, doncs, que, perquè jo, per exemple, no m'hagués plantejat mai jugar amb un equip amb nois tis.
4: Ara parlàvem del futbol, que és l'esport on estàs ara implicat, no? I al principi del programa Lluís ens explicava una mica, doncs, la situació esportiva, no?, en termes més generals. Com descriuries tu el moment en el que es troba ara, doncs, justament les persones trans, doncs, en aquesta representació esportiva? I parlàvem d'olimpiades, de grans competicions mundials, en quin moment es troba ara la situació?
5: A veure, doncs jo ho visc com que és super injust, perquè al final la dada que heu donat de que no hi ha cap persona trans que hagi guanyat cap medalla, llavors és això, s'està generant un debat molt, molt gran quan realment les persones trans no hem tret medalles a ningú. Sí que va haver-hi, doncs, potser el cas aquest una mica polèmic de la boxejadora intersexual, que hi havia molta gent que deia que era una persona trans, no és una persona trans, és una persona intersexual.
3: Bueno, és que aquest debat genera el que passa, no? Aquesta policia del gènere, de cop i volta, on tothom estem aquí, no?, opinant sense saber gaire. Perdona, que t'he tallat. Digues.
5: Sí, o sigui, al final és això, és, no estem parlant d'una problemàtica real, perquè no estem traient medalles a ningú, no? Però alhora és com que és algo superproblemàtic i és una cosa que genera molt de debat, i realment és com el tema de la biologia només entra en debat quan hi ha persones trans.
4: Total.
5: O sigui, jo d'altres modalitats d'esport doncs no hi domino tant, però per exemple la natació, jo crec que no té la mateixa avantatge una persona que fa un 38 de peu que una persona que fa un 43. Però aquí ningú diu res de biologia.
4: Clar.
5: A nivell de bàsquet no és el mateix una persona que fa 2,10 metres que una persona que fa, doncs, 1,59 metres com jo. Però ningú parla de biologia.
4: Clar, amb això ens confirmes una mica que el futbol és, sembla, i potser amb el sentit de la paraula, és més, no?, que un esport al final, no?, el futbol. És a dir, sembla que aixeca passions en moltíssims altres terrenys que resten a veure amb la tècnica esportiva, no? I això, no sé si forma part també o ajudaria, segurament, jo entenc, que els grans clubs de futbol també s'impliquessin amb la causa, no?, i hi hagués en moments concrets, doncs, que portessin visibilitat, no?, perquè si tots aquests moviments comercials i de publicitat on s'impliquen a futbolistes a primer nivell es fessin servir també per aquesta causa, seria genial, no, això?
5: Sí, o sigui, realment fa falta persones més visibles i que tinguin com més audiència o puguin arribar més a la gent, que s'impliqui.
4: Clar.
5: Però no ho fan.
4: No ho fan.
3: Clar, segons el que tu ens explicaves, no?, de la teva història de vida, a tu hi ha un moment que no és que decideixis parar de jugar, sinó que el sistema t'obliga a deixar de jugar. A mi em passa quan amb els nanos, no, que de l'escola, que a vegades trobo que hi ha poques alternatives organitzades d'oci, perquè entenc, bueno, no ho entenc, però bueno, podria arribar a acceptar que hi ha una estructura molt ferma pel tema de la competitivitat, pel que fa a la restricció de gènere, blibli, però al final no hi ha, tampoc hi ha una via de muntar un equip que jugui a partir dels 12 anys. No, s'explora poc aquesta via, no? d'un equip de nois, noies que s'ajunten, juguen juntes perquè coincideixen, són de la mateixa escola, són del mateix barri o que sigui, i competeixen. No hi ha aquesta estructura, no es busca gaire, no?
5: No. I al final, o sigui, es fa com moltes normes restrictives cap a què es permet i què no es permet no només al futbol, a l'esport en general, i no som les persones que ens hem d'adaptar a l'esport, és l'esport el que s'ha d'adaptar a les persones.
3: Clar, totalment.
4: Sí, sí. De fet, ens parlaves justament de com l'esport s'hauria d'adaptar a les persones. Quines són principals o les més importants barreres que creus que encara existeix, doncs, això, pel que fa a les administracions esportives i el que fa, doncs, als esportistes? És a dir, quines són les barreres, quines són les coses que ens impedeixen, doncs, que passin tot això que ens estaves explicant ara, que la gent pugui accedir a l'esport i que un cop ho està fent i es sent part, doncs, que no es senti apartada.
5: Doncs, per exemple, jo el que em ve més al cap amb el tema de les restriccions és perquè tenim la mania de dividir-ho tot entre gèneres. O sigui, crec que hi ha moltíssimes altres categories que serien molt menys discriminatòries o restrictives que no es parli de gènere. Doncs no sé, per exemple, crec que és a Lucha Libre, que va per pes. Perquè no pot haver-hi un esport que sigui per alçada, yeah, o no sé, o persones que porten 10 anys fent-ho, o no sé, vull dir, aquí estic especulant una mica,
4: sí,
5: no?
4: Sí,
5: però,
4: sí, sí.
5: Però que la mania de separar-ho tot per gèneres. O sigui, al final, vale, sí, jo m'identifico com a home, però jo no tinc al mateix nivell que una persona, doncs, que poder ha fet una pubertat on ha tingut testosterona molt més alta que jo, o que porta des dels 5 anys, doncs, practicant una cosa, a que jo em porti, doncs, 2, per exemple.
4: Clar, clar. Home, amb el tema aquest que deies de separar-ho tot per gènere, és que portat a la realitat actual d'ara mateix, encara segueixen fent aquestes festes on es celebra el gènere, sí, sí, dels nens, sí, i les nenes representats amb el color rosa i amb el blau. A dia d'avui, això, és a dir, que estem parlant de tradicions i costums molt antigues, però que en tenim una de noves que estan sorgint ara mateix i que van per aquesta mateixa línia. És a dir, que no sé tu com valores justament això, que ja des de petit les pròpies famílies, alguns amb més innocència i d'altres, jo crec que de manera conscient, ja marquin, perquè és marcar i senyalin, doncs, el futur de les seves criatures.
5: Em sap greu.
4: Vull dir, eh?
5: I també perquè ho he viscut, no? Jo, a mi em van educar com una nena i jo les meves fotos de peque és tot vestits, tot rosa, i penso, bueno, potser en aquella edat doncs no podia decidir, no? Però quan tenia 3-4 anys jo ja podia decidir una mica quina roba volia i quina roba no volia. Però me la posaven igual, saps? Llavors, és com que crec que des d'abans de néixer, fins i tot quan al metge li fan la eco, no? És com, vale, té això, serà això, i és com que ja comences a construir com serà el teu infant, no? I li estàs condicionant absolutament tot.
4: Sí, sí, no, es crea totalment un relat al voltant de la persona, sense que aquella persona tingui, no, la decisió de...
3: Un relat que no és propi de la persona que l'està construint, no?
4: Totalment, sí, sí.
3: Tu has fet un exercici molt interessant, que és el de posar-te creatiu i intentant idear una classificació bastant més inclusiva que permetés transformar la competició en l'esport, però a mi el problema que veig és que em fa l'efecte que les persones que s'hi han de posar no tenen gaire ganes de posar-s'hi de moment. Jo crec que els hi queda poquet, perquè ja... Sí, jo crec que els hi queda poquet i que d'aquí poc s'ho hauran de repensar, perquè no... Fa l'efecte que tal com estem, d'aquesta forma tan estàtica, no acabem d'anar enlloc. Bueno, és la meva idea.
5: Sí, veurem. Sí.
3: Després et volia dir, més exemples com Fènix Futbol Club?
5: Doncs mira, a Barcelona sí que hi ha equips LGTBI,
3: sí.
5: No són exclusivament de persones trans.
3: Mm-hmm.
5: També és veritat que, per exemple, Fènix va començar siguent nois trans i doncs ara juguen també noies trans, com per exemple la meva parella.
3: Vale.
5: Llavors que s'ha obert com una mica el ventall de dir, bueno, doncs hi ha més persones trans que volen venir a jugar a Fènix, no tenen per què ser només homes, no?
3: Mm-hmm.
5: O persones binàries, també poden haver-hi persones no binàries. I a Barcelona sí que hi ha altres equips LGTBI, però sí que no són exclusivament de persones trans. Sí, Fènix, per exemple, no ha arribat al cas d'una persona que sigui cis, bisexual, homosexual, que digui vull jugar a Fènix, però que a veure que si hagués de venir, doncs que tampoc és no, com aquesta discriminació positiva és d'anar a jugar amb un altre equip que no ets trans.
4: Clar, total. Escolta, avui estem parlant d'esport, però ens interessa molt també la teva opinió de com estàs visquent doncs l'auge de l'extrema dreta a casa nostra, perquè parlàvem abans de lleis, de canvis, que potser en altres moments hem pogut pensar doncs que el futur seria millor. Nosaltres ja aquí fa temps que hem cregut que el futur no va cap a millor, o si més no, el futur més immediat. Com vius tu també, primer, l'entrada de l'extrema dreta a les institucions, i com creus que això pot repercutir a llarg plaç o a curt plaç doncs en decisions esportives com aquestes?
5: Doncs jo crec que va pitjor.
4: Uh-huh.
5: O sigui, a mi realment és un tema que em preocupa moltíssim, ja no perquè sigui una persona del col·lectiu, sinó perquè sóc una persona
4: que viu a la vida
5: món, obrera,
4: sí.
5: No? Que no sóc un ric i estic especulant amb l'habitatge, llavors tinc problemes en el meu dia a dia. Llavors, jo crec que al final l'ésser humà està condemnat a repetir la història. O sigui, com pot ser? A mi no m'entra al cap que una persona amb 16, 17 anys digui com Franco se vivia mejor.
4: Mm-hmm.
5: O sigui, no m'entra al cap. Tu no has viscut amb Franco.
4: Clar.
5: El meu avi sí, i el meu avi m'ha explicat el que es vivia amb Franco.
4: Mm-hmm.
5: I no es viu millor. O sigui, llavors, jo crec que la ultradreta, una cosa bona que té és que ha fet molt bon màrqueting per xarxes socials i ha sabut captar els perfils que pot captar. Això és l'únic
4: bo
5: que ha fet,
4: total.
5: No?
4: Mm-hmm.
5: I jo crec fermament de que la COI, la decisió que s'ha pres amb les Olimpiades, ve totalment condicionada per qui està governant ara mateix Estats Units.
4: Mm-hmm.
3: Yeah.
4: Doncs això és important, perquè a vegades també va molt bé entendre quin és l'origen i per què passen a vegades moltes coses, no? I molt lligat amb el que deia l'Alan, amb el perfil de persones que han anat a buscar, no? Però a mi el que em preocupa de tot això, que parlem moltes vegades de gent jove, però que també hi ha gent adulta,
3: sí,
4: i que accedeix a llocs de poder on es prenen decisions, que això és una cosa que a mi també em té el cap també, no més enllà del que puguem votar o no, però sinó la gent que també acaba doncs accedint a això, al poder, no? I a prendre decisions, que això també doncs és importantíssim. Sí.
3: Escolta, Alan, què ofereix Fènix Futbol Club a les persones que ens estan oient ara mateix, ens estan escoltant?
5: Doncs Fènix obre els braços a que qualsevol persona que no se senti segura a l'esport doncs pugui venir i trobar el seu espai segur. És que de fet realment Fènix sí que la idea principal va començar per persones que portaven molt de temps jugant a futbol, però les persones que estan entrant últimament o les persones que ara mateix estan jugant a Fènix són persones que al futbol els havia donat absolutament igual. La meva nòvia, per exemple, futbol zero, però de sobte va descobrir Fènix i va dir, ai, doncs si algun dia faig futbol serà aquí, i doncs està jugant i està supercontenta, no?
4: Mhm. Doncs això és importantíssim, que al final serveixi també doncs com un espai per retrobar-se,
3: un espai segur,
4: no?
3: Exacte, per fer comunitat,
4: sí,
3: no?
4: Sí. I que al final també persones com tu, Alan, que al principi ens deies que havies fet esport quan eres molt petit, no? I que ara has pogut recuperar aquesta activitat esportiva, no? Que per tant dona també com a exemple de que hi ha llum al final del túnel, no? I que hi ha iniciatives com aquesta doncs que ens serveixen, que ara ens deies que no estàs jugant però formes part activament del club, no? I que per tant ets una de les persones que empeny perquè això funcioni, perquè tingui continuïtat. Esteu realment, per acabar, suport també institucional de les administracions, és a dir, algú que us ha donat un copet a l'esquena i us ha dit vinga, seguiu endavant o no?
5: Bueno, és
3: o vinga,
5: més...
3: seguiu endavant, teniu això...
4: Potser no tant, no?
5: No, jo crec que és més com l'empenta que fem nosaltres,
4: vosaltres,
5: és a dir, potser costarà, però endavant. Ara mateix, per exemple, Fènix no està en el seu millor moment, s'està replantejant moltes coses de dinàmica i tal, perquè al final és això, no? No hi ha una persona que sigui entrenador oficial o entrenadora, llavors, ara mateix aquest paper sí que l'estic exercint doncs, una mica més jo, sin jo ser nada de eso,
4: sí,
5: no?
4: Sí,
5: però
4: sí.
5: Que al final doncs, jo he jugat uns anys i una mica sí que domino, però per exemple el fet de buscar entrenador costa molt perquè al final tampoc volem que sigui una persona que tingui la carrera de no sé què o els estudis de no sé què, sinó que també sigui evidentment sensibilitzada amb el col·lectiu,
4: clar,
5: no?
4: Clar.
5: Llavors, estem en un moment de dir, hi ha moltes persones que porten molt de temps jugant a futbol i hi ha persones que no han jugat absolutament mai i el nivell d'entrenar, fer el mateix entrenament amb aquests dos nivells és molt complicat. Llavors s'està replantejant doncs, fer un equip com amb gent que porta molt més de temps o gent que potser sí que vol competir o gent que només està a Fènix perquè és un espai segur i perquè volen fer esport.
4: Clar,
5: ja està, ja volen competir.
4: Doncs ho anirem seguint. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per venir avui.
5: A vosaltres. Sí.
4: Nosaltres, Lluís, marxem amb què?
3: Música,
4: amb
3: música. She Did It Again, de la Tyler i la Zara Larsson.
4: Molt bé, doncs moltes gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
3: Que vagi bé, adéu.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez.

0: Continuen obertes les inscripcions per la ruta de patrimoni local organitzada pel Consell d'Infants. Aquest pròxim dissabte, dins les activitats que tenen previstes els membres del Consell, es durà a terme una ruta de patrimoni local dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. Aquesta no serà una ruta convencional, sinó que s'ha preparat un joc de preguntes que els participants hauran de respondre correctament abans de poder avançar al següent punt del recorregut. La cita és dissabte a partir de 11:15 del matí en punt de sortida a la plaça Major. Per participar en aquesta descoberta del patrimoni és necessari inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa de dilluns a divendres de 9 a 8 del vespre. Aquest encàrrec és l'activitat central del projecte que enguany han de dur a terme els infants del Consell després que l'alcalde els donés l'encàrrec de posar en valor el patrimoni local del nostre poble. A banda de la ruta, els consellers i conselleres també han posat en marxa activitats paral·leles per fomentar la participació i el coneixement de Palafolls. D'una banda, durant tot aquest mes hi haurà una enquesta oberta a les xarxes socials per saber quin coneixement té la població sobre el nostre municipi. D'altra banda, un dels grups de treball ha inventat una història sobre el poble que es presentarà properament. I Ràdio Palafolls estrena un nou canal de comunicació per WhatsApp. Aquesta emissora va estrenar ahir una nova via de difusió de les notícies i l'actualitat diària. Es tracta d'un canal de WhatsApp que permet difondre missatges de forma unidireccional a través de la subscripció gratuïta. Els usuaris del nou canal rebran cada dia en el seu telèfon mòbil un resum de les notícies de la jornada i també l'infopodcast al cap de setmana. D'aquesta manera, reben de forma actualitzada, que es poden consultar a través del missatge rebut, amb l'enllaç al contingut i també el titular de la publicació. Per rebre les actualitzacions del nou canal de Ràdio Palafolls, cal buscar l'apartat de canals de difusió, el nom Ràdio Palafolls, o subscriure's mitjançant l'enllaç que trobareu al nostre web. D'aquesta manera, aquest nou canal de WhatsApp se suma als altres serveis de comunicació directa amb els oients, ja que més enllà de les xarxes socials i també de la web, oferim un servei de correu electrònic diari amb els titulars del dia. Aquest servei fa anys que s'ofereix i lliura cada dia prop de 300 correus electrònics amb les principals informacions de la jornada. També us podeu donar d'alta des de la pàgina web de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.
2: Comença l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
2: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
4: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
2: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 13 de maig de 2026. L'ACA fa marxa enrere i descarta definitivament l'ampliació de la llera de la Tordera pel Pla de Grau. Melina Morilla.
0: La pagesia ha aconseguit aturar la destrucció del Pla de Grau. Ahir es va segellar l'enterrament de la famosa Alternativa 3 per solucionar els problemes de desguàs d'aigua de la Tordera en cas de fortes avingudes.
2: I una explosió de gas deixa dos ferits a l'avinguda Costa Brava a Malgrat. Ona Malgrat.
5: Segons bombers, els fets haurien passat al voltant de les 11:20, on dos operaris carregaven gas a una nevera i aquesta hauria acabat explotant.
2: Un barber premianenc es fa amb un dels premis més prestigiosos del RAM a Madrid, Martí Capçada.
6: El barber premianenc Xema García, amb locals a Premià de Mar i Premià de Dalt, s'ha proclamat aquest cap de setmana passat a Madrid guanyador del primer premi del concurs Next Level Barber Battle, que organitza la marca Next Level i que passa per ser un dels guardons més prestigiosos del sector a l'estat espanyol.
2: I a Calella, la Festa Major de la Minerva presenta un potent cartell per les barraques. Sergi Ferrer.
7: Les barraques de la Minerva tindran alguns dels noms més potents del panorama musical català actual. L'Ajuntament ha avançat aquest matí el cartell de concerts a l'embalat de la platja, que es concentraran entre el dimarts 22 i el diumenge 27 de setembre, tot i que encara no n'ha confirmat les dates.
2: Bona tarda. L'ACA fa marxa enrere i descarta definitivament l'ampliació de la llera de la Tordera pel Pla de Grau. Melina Morilla, bona tarda.
8: Bona tarda, així és. La pagesia ha aconseguit aturar la destrucció del Pla de Grau. Ahir es va segellar l'enterrament de la famosa Alternativa 3 per solucionar els problemes de desguàs d'aigua de la Tordera en cas de fortes avingudes. Aquesta alternativa preveia ampliar la llera uns 500 metres, facilitant la inundabilitat de l'horta del Pla de Grau en cas de riuades importants, fent molt difícil la subsistència de les explotacions agrícoles. Ahir al vespre, en una assemblea de l'Espai Agrari a Palafolls, amb representació de pagesos, cooperatives, administracions locals i, excepcionalment, també amb directius de l'ACA, Departament de Territori i d'Agricultura, es va acordar enterrar aquesta opció 3 per començar de nou un procés d'estudi amb tots els agents implicats i no tirar pel dret, com havia fet l'ACA fins ara. L'alcalde de Palafolls, impulsor de les reunions multilaterals que han aconseguit frenar les intencions de la Generalitat, ha explicat que ara caldrà buscar noves solucions tenint en compte la necessitat de millorar el tram final de la Tordera, respectant, això sí, l'activitat agrícola. Francesc Alemany ha afirmat que l'ACA i la Generalitat van entonar ahir el mea culpa per les decisions preses fins ara de forma unilateral.
9: S'enterra l'expectativa que s'havia definit fins a dia d'avui i es reconfigura i es defineix tot plegat, no? Sempre amb un objectiu claríssim, que és tenir en compte que l'activitat agrícola per interès de país és l'objectiu prioritari, evidentment, a consensuar i a combinar amb l'activitat hidrològica del riu. Tant l'ACA com les dues secretaries generals que han vingut avui han entonat un acte de responsabilitat a nivell de que no s'ha fet bé certes actuacions a nivell de comunicació, inclús presa de decisions a l'hora d'iniciar algun encàrrec.
8: Els pagesos del Pla de Grau es van mostrar satisfets per haver aconseguit aturar aquesta alternativa que permetia inundar les seves terres en cas de noves torberades. El responsable de la cooperativa Progrés Garbí de Malgrat, també Xavier Castells, es va mostrar satisfet per haver tornat al seny i al sentit comú. D'aquí a 15 dies es tornaran a reunir a Palafolls en el marc de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera per reconstruir confiances i cercar noves alternatives per millorar la desembocadura del riu, respectant sempre l'activitat agrària.
2: Gràcies, Melina. I Tordera formarà part del projecte europeu Eurovelo. Martre Serres.
10: Exacte, finalment Tordera formarà part del projecte Eurovelo, que és una xarxa cicloturística d'àmbit europeu que busca potenciar el turisme de qualitat a través de rutes i serveis específics pels amants de la bicicleta, tot i que inicialment el municipi s'havia quedat despenjat d'aquesta iniciativa gestionada pel Consell Comarcal del Maresme. Una nova línia de finançament ha permès la seva reincorporació. El projecte Eurovelo no es limita a definir el camí per on circulen les bicicletes, sinó que també se centra a oferir una capa de serveis sobre el circuit. Entre aquests equipaments hi ha punts d'informació i tòtems identificadors, àrees de descans, tallers portàtils i casetes de recanvi per a reparacions ràpides o aparcaments segurs per a bicicletes i ciclistes, que serà justament la infraestructura principal que s'instal·larà a Tordera. Inicialment, el poble va perdre l'oportunitat d'accedir a aquests fons del Next Generation destinats al projecte perquè el municipi no hi va mostrar interès. Això va provocar que els diners es repartissin en altres poblacions interessades. Tot i així, la situació ha resultat incoherent, ja que Tordera havia de tenir instal·lat el tòtem de benvinguda com a entrada nord de la xarxa a la comarca del Maresme. Gràcies a la mediació del conseller Xavier Pons Domènech, hi ha una línia de subvencions de l'Autoritat de Transport Metropolità, es va aconseguir una partida de 40.000 euros per finançar infraestructures al municipi, i d'això n'ha parlat Marta Paset, tordarenca i alhora consellera comarcal i regidora d'Esquerra a Tordera.
11: Era molt incongruent que diguis tens el tòtem de benvinguda, però en canvi no tens cap infraestructura, no? I gràcies al company conseller Xavier Pons Domènech, que aquí és el que està dedicant molts esforços perquè tot aquest projecte tiri endavant, vam saber que hi havia unes subvencions de la ATM que va posar sobre la taula també una línia de subvencions per complementar, doncs, aquest projecte. En un primer moment, doncs, això ho van comunicar amb l'alcaldessa, li van dir, home, està molt bé, perquè al final estàvem parlant de 40.000 euros, que amb això no calia ni fer una licitació, perquè és un contracte directe, que tu pots contractar l'empresa que vulguis, estaria molt bé, doncs, que com a mínim tinguéssim uns aparcaments segurs o alguna cosa.
10: La inclusió de Tordera en el mapa de l'Eurovelo es veu com una oportunitat clau per atraure un perfil de turista amb un alt valor afegit. Es tracta de visitants que poden generar riquesa en el comerç local, la restauració i els equipaments.

0: finalitzats el 30 de juny, la subvenció específica de Tordera segueix un calendari propi, encara que s'insta l'Ajuntament a accelerar-ne els tràmits per tenir les instal·lacions enllestides tan aviat com sigui possible.
1: Una explosió de gas ha deixat dos ferits a l'avinguda Costa Brava a Malgrat. Ona a Malgrat.
2: Aquest dimecres una explosió de gas a dins un local de l'avinguda Costa Brava ha deixat de dos ferits. Segons bombers, els fets haurien passat al voltant de les 11:20, on dos operaris carregaven gas a una nevera i aquesta hauria acabat explotant. Malgrat els fets, els bombers informen que no hi ha hagut incendi actiu i els operaris haurien patit cremades lleus a la cara i als braços. El SEM els ha traslladat a l'Hospital de Calella. Els bombers han activat 4 dotacions, però informen que s'ha tractat d'una operació ràpida, resolta en menys d'una hora. El lloc dels fets també hi han anat els Mossos d'Esquadra i també la policia local de Malgrat.
1: I Tordera es queda per primera vegada sense naixements. Mar Tres Serres.
0: Sí, a Tordera, com passa a la gran majoria de pobles de Catalunya, els infants que neixen ja no consten oficialment com a torderencs en el moment del seu naixement. Amb l'excepció dels pocs casos d'infants que neixen al propi domicili, la gran majoria de nadons de Tordera neixen a l'hospital de referència de Calella i també, en molts casos, en hospitals gironins. Segons el sistema actual, aquests nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha tingut lloc el part, fet que els converteix oficialment en calellencs o gironins als registres. Aquesta mesura es va implementar per facilitar la inscripció dels nadons des del mateix centre hospitalari sense que les famílies s'hagin de desplaçar. No obstant, aquesta comoditat impedeix que les famílies puguin registrar els seus fills al municipi on viuen. Les conseqüències per a Tordera són directes. El municipi s'ha quedat oficialment sense naixements als registres inicials, tot i que posteriorment els nadons s'empadronen a Tordera amb la seva família. La manca d'estadístiques de naixement distorsiona també les dades del sistema local. A efectes estadístics, seguint amb aquest fil, els nounats consten com a nascuts a Calella o Girona depenent de l'hospital on hagi tingut lloc el part, com hem esmentat abans. I per últim, malgrat aquesta situació estadística, les famílies encara poden fer el tràmit d'inscriure els infants al registre de Tordera, però posteriorment. Per capgirar aquesta situació, més d'una seixantena d'ajuntaments catalans ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat la recuperació del model anterior. Aquell sistema permetia a les famílies triar lliurement entre inscriure el naixement al lloc on s'havia produït el part o bé al domicili dels progenitors. Aquesta onada de mocions està impulsada per la Federació de Municipis de Catalunya, que ja ha traslladat aquesta preocupació al govern espanyol.
1: Gràcies. Canviem completament de qüestió. S'ha aturat temporalment el desnonament d'una mare víctima de violència de gènere amb una filla menor d'edat a Malgrat. Ona Malgrat.
2: Sí, el desnonament previst aquest dijous a Malgrat d'una dona i la seva filla de 12 anys al carrer Girona ha quedat suspès temporalment després que l'Agència de l'Habitatge hagi sol·licitat aturar el procés al jutjat. La mesura dona un marge de temps, encara sense data concreta, abans que es pugui reprendre el procediment. La dona afectada, Lorena Cano, assegura que es troba en una situació d'extrema vulnerabilitat i, de fet, també va ser víctima de violència de gènere. Segons explica, fa 4 anys que viu al pis on va entrar mitjançant un lloguer amb una persona que posteriorment s'ha comprovat que no n'era la propietària, ja que l'havien embargada. Des d'aleshores, el cas ha derivat en un procés judicial que havia de culminar amb el desallotjament imminent. Durant aquests mesos, Cano ha intentat frenar el desnonament aportant informes socials i també buscant alternatives, però sense èxit. L'única opció que, segons relata, se li ofereix és un allotjament temporal en un hostal durant 15 dies. La suspensió temporal del desallotjament va arribar ahir al vespre, fet que ha permès alleujar momentàniament la situació. Tot i això, la incertesa continua, ja que el procés podria reactivar-se en les pròximes setmanes. La dona reclama una solució estable que li permeti continuar vivint a Malgrat amb la seva filla i regularitzar la seva situació. Mentre la plataforma d'afectats per la hipoteca de Blanes i la seva comunitat de veïns li han mostrat suport davant el cas.
1: I tret de sortida solemne, el nou projecte d'anàlisi i revitalització comercial que impulsen a tres bandes Ajuntament, Diputació i Cambra de Comerç. Sergi Ferrer.
3: Ajuntament de Premià de Mar, Diputació de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme va formalitzar ahir l'acord a partir del qual es farà als pròxims temps al nostre municipi una anàlisi sobre usos i activitat comercial que posteriorment hauria d'orientar les polítiques públiques i també les col·laboracions amb l'esfera privada i que també hauria de servir com a referent per a altres localitats de la demarcació. Segons

0: Ens van explicar s'ha elegit Premià de Mar pel seu múscul i potencial comercial, però també perquè d'alguna forma resumeix els reptes i debilitats que actualment afronta el sector comercial del país en la majoria de poblacions. El treball que es farà ara tindrà un caràcter transversal i el duran a terme tècnics municipals i de la Diputació. Comptarà amb una inversió de 20.000 euros provinents d'aquest organisme i amb l'acompanyament i assistència de la Cambra de Comerç. Tot i que serà ara aquest treball conjunt el que ho acabarà de definir, ahir es van assenyalar alguns dels àmbits concrets que es volen analitzar. Ens els explicava la diputada de Comerç i Consum de la Diputació, Olga Serra.
1: És un conveni que el que preveu és treballar en diferents àmbits d'actuació, directament sobre el comerç, però també en temes urbanístics, en temes associatius. Llavors la Diputació de Barcelona el que fa és posar al servei d'aquest projecte recursos financers, recursos metodològics de funcionament i recursos tècnics. O sigui, l'Ajuntament tindrà tot un equip tècnic de la Diputació de Barcelona que li ajudarà a implementar aquests plans. Hi ha unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, plans de formació per comerços i empreses, accions pensades també per millorar el relleu generacional en els comerços, accions per tema dels plans d'usos dels locals comercials.
0: Més concretament, i com detallava l'Ajuntament en una nota de premsa, el projecte abordarà aspectes com la millora de l'espai públic, la regulació d'usos comercials, l'estudi dels locals buits, els preus de lloguer, la professionalització del sector i el relleu generacional. I també preveu la creació d'espais de participació amb comerciants, entitats, agents culturals i la ciutadania, campanyes de dinamització o plans formatius. Prenien part també de l'acte l'alcalde Rafa Navarro i el regidor de Comerç, Xavier Gatius, que van posar en valor l'oportunitat que hauria de brindar aquest treball d'oferir nous horitzons a l'activitat comercial i en tots dos casos van felicitar-se que la Diputació hagi elegit el nostre municipi i també el president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme, l'antic regidor premianenc d'Esquerra Republicana David Anton.
2: Gràcies, Sergi. I un barber premianenc es fa amb un dels premis més prestigiosos del RAM a Madrid. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és, el barber premianenc Xema García, amb locals a Premià de Mar i Premià de Dalt, s'ha proclamat aquest cap de setmana passat a Madrid guanyador del primer premi del concurs Next Level Barber Battle, que organitza la marca Next Level i que passa a ser un dels guardons més prestigiosos del sector a l'estat espanyol. N'informa i ho celebra l'Ajuntament de Premià de Dalt. García va rebre la màxima puntuació en la categoria més exigent, en què els participants disposaven de 50 minuts per fer un tall de cabell complet a un model sorpresa assignat per l'organització, una particularitat d'aquest concurs que justament el converteix en un dels més reputats. El perruquer premianenc ni tan sols havia vist el cabell del seu model fins que va ser l'hora d'esquilar-lo perquè els models apareixen a l'escenari encaputxats i són assignats per sorteig. Aquests dies, ell mateix ha publicat un vídeo amb declaracions.
4: El ganador de la categoria Next Level és Xema García!
5: Si por algo me gusta ir a este tipo de eventos es porque siempre ganas. Ganamos experiencia, ganamos compañerismo. Cuando vamos a este tipo de concursos siempre esperamos que cuando nombran al ganador digan nuestro nombre. He de reconocer que es un momentazo. Por esta razón solo me sale agradecer a la gente que me acompaña tanto desde cerca como desde lejos.
3: Xema García fa 9 anys que es dedica professionalment a la barberia i té els seus establiments al carrer Enric Granados de Premià de Mar i a la carretera d'enllaç de Premià de Dalt. El concurs Next Level, que ja arribava a la seva 5a edició, es va celebrar concretament a la localitat de Pinto, a Madrid.
2: Obrim ara el bloc de cultura. A Calella, la Festa Major de la Minerva presenta un potent cartell per les barraques. Sergi Ferrer.
0: Sí, les barraques de la Minerva tindran alguns dels noms més potents del panorama musical català actual. L'Ajuntament ha avançat aquest matí el cartell de concerts a l'embalat de la platja, que es concentraran entre el dimarts 22 i el diumenge 27 de setembre, tot i que encara no n'ha confirmat les dates. Amb tot, alguns dels mateixos artistes ja han deixat entreveure quan podrien actuar a Calella. És el cas de The Tyets, que han anunciat un concert al Maresme el 22 de setembre, coincidint amb la vigília de la Minerva Minerva. El duet mataronic format per Oriol de Ramon i Xavier Coca s'ha convertit en un dels grans fenòmens de la música catalana dels últims anys gràcies a cançons com Coti per Coti, Olivia o Tàndem i a la barreja de pop urbà, reggaeton i referències festives del país. Entre els noms confirmats també hi ha els Catarres, que fa poques setmanes van ser a Sant Pol de Mar gravant el videoclip del seu nou senzill, encara pendent d'estrena. La banda continua sent un dels grups més populars del pop festiu català després de més d'una dècada d'èxits als escenaris. La programació també inclourà el retorn de l'artista calellenca Aina da Silva, que tornarà a actuar a l'Embalat de Barraques després d'haver estat a la Pregonera de la Minerva l'any 2023. L'emergent, la banda Neon, Diversiones, habituals de les festes majors catalanes gràcies al seu repertori de versions i karaoke festiu. L'orquestra Maribel i l'Escafalta Band passaran per l'escenari calellenc, així com Dani Sics, el músic de Tallà vinculat a la nova escena urbana catalana. Tots els concerts seran gratuïts.
2: Gràcies, i Palafolls estrenarà una nova ruta senyalitzada al castell coincidint amb la seva reobertura a la tardor. Melina.
6: La regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Palafolls, Silvana Vallvé, va passar ahir pels micròfons de Ràdio Palafolls per repassar alguns dels projectes clau de la seva àrea. Entre les novetats més destacades, Vallvé anuncia la creació d'una nova ruta senyalitzada que connectarà el centre del poble amb el castell. Aquest nou itinerari turístic es preveu inaugurar durant la tardor, coincidint amb el moment en què el monument torni a estar actiu.
7: El mercat és com el nostre malson, ara que el teníem endreçat, que havíem tret.
6: No era aquest l'àudio que volíem escoltar de Silvana Vallvé, però bé, de fet, altres dels temes que també es van tractar a l'entrevista van ser la gestió actual del mercat municipal. En els darrers mesos ha vist reduïda la seva activitat a només 4 o 5 parades. La regidora ha reconegut la dificultat també per trobar nous paradistes que es vulguin instal·lar a Palafolls, tot i que ha volgut subratllar que aquestes baixes no es deuen a una falta de negoci, sinó a qüestions personals o jubilacions.
2: I la plana de l'Andreu a Sant Vicenç de Montalt reforça la protecció contra incendis amb una nova franja perimetral. Martí.
3: Doncs sí, l'Ajuntament ha iniciat aquesta setmana els treballs d'obertura i adequació de la franja perimetral de protecció contra incendis forestals a la urbanització de la plana de l'Andreu. Les actuacions van començar l'11 de maig, és a dir, aquest dilluns, i van a càrrec de la Federació ADF Maresme. Els treballs permetran adaptar la franja al nou pla de prevenció d'incendis forestals i inclouen la reducció de la densitat de l'arbrat i la neteja del sotabosc, tant a la franja com a diverses parcel·les municipals. L'actuació està cofinançada per la Diputació de Barcelona, que assumeix el 90% del cost total de les obres amb una aportació de prop de 16.000 euros. Aquestes franges de protecció d'un mínim de 25 metres d'amplada tenen com a objectiu reduir el risc de propagació del foc i millorar la seguretat dels habitatges i de l'entorn natural en cas d'incendi forestal.
2: Gràcies, Martí. L'Ajuntament de Canet reconeix que s'ha anat tard amb la poda dels arbres. Ràdio Canet.
8: L'Ajuntament de Canet de Mar reconeix que s'ha anat tard amb la poda dels arbres. Darrerament, les xarxes socials s'han omplert de comentaris que critiquen la poda que s'ha fet fora de temps i els perjudicis mediambientals que això pot tenir. Des del govern ho lamenten i afirmen que la prioritat és garantir el benestar dels veïns i veïnes. Confien poder fer una nova fase del pla de poda de cara a la tardor i a finals d'hivern. L'alcalde Pere Xirau reconeix que han anat tard, però que ho han fet per prioritzar la salut de les persones.
9: Ha passat com l'any passat, que hem arribat tard, i això s'ha de reconèixer, però l'any passat ho van fer i no va haver-hi cap polèmica, i ara aquest any resulta que no sé, com si anéssim a matar tota la fauna que vola del poble, com si tots els arbres estiguin carregats de nius.
8: De cara a la tardor hi ha previst fer accions de poda a la zona del Grau i Sant Elm, entre d'altres. Recordem que durant aquest mandat el pla de poda s'ha fet per fases repartides per diferents zones del poble.
2: I el carrer Can Ripoll de Sant Vicenç de Montalt es reformarà per millorar el trànsit i també ampliar l'espai verd, Martí.
3: Correcte, l'Ajuntament iniciarà dilluns vinent, el 18 de maig, les obres de reforma del carrer Can Ripoll, en el tram comprès entre el carrer dels Soms i el carrer de les Palmeres. Es tracta d'una zona molt transitada que connecta el nucli urbà amb la carretera N2. L'actuació, amb un pressupost de més de 62.000 euros i una durada prevista de 5 setmanes, servirà per millorar la circulació circulació de vehicles, especialment dels camions de recollida d'escombraries, que actualment tenen moltes dificultats per passar per l'estretor dels carrils. La reforma mantindrà l'arbrat existent, però transformarà la mitgera central en una zona més verda i agradable. També s'ampliaran els carrils de circulació fins als 3 metres d'amplada i es renovarà parcialment el paviment. Els treballs s'inclouran l'enderroc de la vorera central actual, la millora de la zona verda i l'adaptació de diversos elements de sanejament. Mentre durin les obres, es podrà circular pel carrer Can Ripoll només en sentit Passeig dels Pins i no es permetrà estacionar-hi. La resta de carrers de la zona mantindran la circulació habitual.
2: I en cultura avui es presenta a Canet el llibre Paisaje, El paisaje es un grito d'Eduardo Ruiz Sosa, Ràdio Canet.
8: Avui es presenta a Canet el llibre El paisaje es un grito d'Eduardo Ruiz Sosa, una novel·la publicada per l'editorial Candaia que parla sobre la migració i la memòria. Una presentació que anirà a càrrec de Joan Flores i que comptarà amb la presència de l'autor. A El paisaje es un grito, la tercera novel·la de l'escriptor mexicà Eduardo Ruiz Sosa, i convergeixen la migració, els fantasmes del passat i del futur i la identitat que trontolla. Una de les característiques d'aquesta novel·la és que cada capítol té una estructura narrativa diferent, i és que l'objectiu de l'autor és explorar la diversitat narrativa i també fer un homenatge a altres autors que l'han marcat.
10: I mi intenció era que haya como una especie de variedad y de ejercicio de exploración narrativa, una serie de homenajes también, porque estos capítulos diferentes y estas estructuras están un poco ligades a ciertos autores i autores que m'interessen.
8: Aquesta presentació està organitzada per la secció de lletres de l'ACPO.
2: I en Gruna Teatre porta Calella Sopa de Pedres, nominada als Premis Max i Butaca, Sergi.
0: La programació d'Escena Calella continua apostant pel teatre familiar amb Sopa de Pedres, una proposta de titelles i teatre visual de la companyia En Gruna Teatre, que arribarà aquest dissabte a la Sala Mozart. L'obra aborda la realitat de les persones refugiades a través de la història de l'Alma, una nena que es veu obligada a fugir del seu país quan els avions substitueixen els estels al cel. Després d'un llarg viatge, la protagonista arriba a un poble on tothom sembla tenir de tot, però ningú està disposat a ajudar-la. Amb imaginació i enginy, l'Alma acabarà transformant la desconfiança inicial dels veïns en una feina col·lectiva al voltant d'una sopa feta amb pedres, convertint la història en una reflexió sobre la solidaritat i el treball en equip. Sopa de Pedres ha rebut diversos reconeixements des de la seva estrena, entre ells el Premi Xarxa Alcover de la Mostra d'Igualada 2021, a més de nominacions als Premis Butaca i als Premis Max de les Arts Escèniques. La funció començarà dissabte, 16 de maig, a les 6 de la tarda, a la Sala Mozart. Les entrades tenen un preu general de 6 euros, mentre que els membres del Club Escena Calella poden comprar-ne fins a dues per 5 euros cadascuna. Els menors de 3 anys hi poden entrar gratuïtament si no ocupen seient. Es poden comprar a través de la plataforma Entràpolis, a la taquilla de la Sala Mozart, els dimecres de funció, entre les 5 i les 7 de la tarda o una hora abans de l'espectacle, si encara no s'han exhaurit.
2: I la Biblioteca Martí Rosselló de Premià acull avui la presentació de Maduixes i Llençols Nets, la nova novel·la de l'escriptora Lourdes Frías, publicada per Silva Editorial. Martí.
3: Ambientada en un poble costaner del Maresme, l'obra construeix un relat íntim sobre els vincles familiars, els records i el pas del temps a través de diferents generacions. Amb una atmosfera molt vinculada al territori i als paisatges maresmencs, la novel·la combina emocions, memòria i quotidianitat en una història que vol connectar amb experiències i sentiments reconeixibles pel lector. L'acte comptarà amb la participació de l'escriptora Aida Espassa, encarregada de conduir la conversa amb l'autora. La presentació començarà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal.
2: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
11: Aquest migdia continuem amb la presència de núvols, nuvolositat variable cap al sud del Maresme, força més trencada, cap al nord el cel més tapadot, i de fet aquesta tarda s'espera que puguem tenir algun ruixat, però creiem que puntual, cap a l'àrea del terç nord del Maresme. La resta no esperem precipitacions en una tarda en la qual començarà amb força sol, a mesura que avancin les hores hi haurà més núvols, però en qualsevol cas, com dèiem, seran núvols poc importants importants. Els vents bufaran fluixos del sud-est i la situació marítima aquesta tarda continuarà com aquest matí, amb marejol i mar de fons. Les temperatures que avui es mantenen semblants a les d'ahir. De cara a demà s'espera una jornada en la qual ja al matí migdia podem tenir algun ruixat, però novament les precipitacions quedarien concentrades cap a l'àrea del Maresme Nord. Poden baixar una miqueta més cap al sud, que no pas aquesta tarda, però són precipitacions que afectarien la meitat nord del Maresme, mentre que al sud, d'entrada, no esperem pluges. Com dèiem, això passarà demà entre mig matí, migdia, primeres hores de la tarda. Després milloraria una mica. Tot això amb vent que demà continuarà fluix al matí, com a molt lleugerament moderat a la tarda de component est, i la mar demà a partir del migdia saltarà una miqueta en petites àrees de maror poc importants. Les temperatures demà, si fa no fa, seran com les d'avui o fins i tot podrien les màximes baixar una mica. Divendres tornem a parlar de xàfecs localment de caire tempestuós que podran afectar a la nostra comarca. No seran tempestes tan aparatoses com ahir a la tarda, però sí que tornarem a escoltar alguns trons de cara sobretot a la tarda de divendres. Al matí ja podem tenir alguns primers xàfecs i sempre irregulars, però serà durant la tarda quan aquestes precipitacions escombrarien la comarca de nord a sud, amb unes temperatures que divendres poc variaran, de moment, a l'espera d'un cap de setmana que tant dissabte com diumenge sembla que no tindríem precipitacions, almenys precipitacions importants, ja ho acabaríem de concretar, i en el qual també les temperatures podrien pujar una miqueta, sobretot de cara a diumenge.
2: Molt bé, doncs, molt pendents a la previsió del temps d'avui dimecres i també dels pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa de 3 minuts i quan tornem farem la secció de les xarxes socials. Aquesta setmana l'estem fent amb en Martí Capçada. També parlarem amb en Guillem Martín i en Joel Navarrete per parlar d'una trobada de monitors que es farà aquest cap de setmana a Premià de Mar per primera vegada. També parlarem amb Laura Cano, afectada d'un desnonament a Malgrat de Mar. I també, atenció, perquè aquest cap de setmana també és, arriba la nit als museus i són diferents els pobles que participen en aquesta jornada cultural, com per exemple a Canet de Mar, amb qui parlarem amb el regidor de Cultura perquè ens expliqui què es farà a Canet aquest dissabte. I doncs bé, també tindrem la secció de Llegim, de lectura. Tot això a l'Ona Maresma en només 3 minuts. Fins ara, no marxeu.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Busques
1: la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
0: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93-761-4701 o visita radiopalafolls.cat.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
5: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
6: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Molt bé, doncs seguim a l'Ona Maresme. És moment de fer el repàs de les xarxes socials. Martí Capçada, bona tarda. Com estàs?
3: Bona tarda, estimadíssima. Molt bé, anem fent. Tu què, com va?
2: Molt bé, oh, estimadíssima avui, Martí? Es nota que et vols portar bé amb mi, que ahir al concurs us vaig posar, doncs, us vaig fotre molta canya i...
3: Sí, ens vas fotre ratlla,
2: Sí, la veritat que sóc un pèl massa competitiva, hem de dir. A veure, Martí, explica'ns què podem destacar avui a la comarca.
3: Doncs vinga, comencem parlant del que es parla a les xarxes aquí al Maresme, i és que la Guàrdia Civil ha localitzat 4 tortugues mediterrànies en perill d'extinció fins a dins, concretament, d'una finca particular de l'Ella. La descoberta es va fer durant una inspecció del Saprona arran d'una denúncia per possibles gossos desestesos. Els agents van comprovar que els gossos estaven en bon estat... Però què m'esteu ficant de fons?
2: Un so delictiu.
3: Ah, molt bé, molt bé.
2: S'entén.
3: Estava intentant ometre-ho i pensar a veure quina relació té amb la notícia. Ara em queda clar. Segueixo, Gemma. Els agents van comprovar que els gossos estaven en bon estat, però durant la revisió van trobar 4 exemplars de tortuga mediterrània, una espècie protegida i catalogada en perill d'extinció a Catalunya. El propietari és un home de 62 anys i no va poder acreditar l'origen legal dels animals i va assegurar que feia 2 anys que una altra persona li havia entregat les tortugues. Ara mateix els exemplars han estat traslladats al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, on se'n valorarà l'estat i el futur destí d'aquestes tortugues.
2: Doncs ves per on aquest senyor s'ha quedat sense les seves tortugues. Més temes en clau internacional.
3: Bé, doncs, un dels temes del dia no pot ser una altra cosa de l'explosiva roda de premsa de Florentino Pérez. I és que el president del Real Madrid ha anunciat eleccions al club després d'una temporada sense títols i ha deixat clar que es tornarà a presentar a les eleccions. Durant la compareixença, Florentino ha carregat contra la premsa i ha volgut desmentir rumors sobre el seu futur i el seu estat de salut, dient que no està malalt i que no pensa dimitir. Patino en diverses vegades, que inclús es feia una mica passat. A més, també ha tornat a parlar del cas Negreira, assegurant que és l'escàndol més gran de la història del futbol. Unes declaracions que han provocat una allau de reaccions a internet i que fins i tot han portat el Futbol Club Barcelona a estudiar possibles accions legals.
2: Martí, agafaré un clip d'aquesta secció i semblaràs un merengue de cap a peus.
3: Avui m'esteu fent patir amb les músiques, perquè entre la primera que no sabia què era i ara em foteu aquí l'himne del Madrid i me'l pugeu i tot, Això ja em voleu aquí maltractar.
2: Va, el tema curiós, Martí.
3: Va, acabem amb una història que està generant debat a les xarxes, i és que el periodista Àlex Gargallo ha denunciat públicament que després d'esperar gairebé 8 mesos per visitar-se amb un traumatòleg a l'Hospital Arnau de Vilanova, la consulta, un cop va acabar l'espera, va durar un total de 90 segons. Segons explica, hi va anar per uns problemes al genoll que arrossega des de fa anys, i assegura que l'especialista li va dir literalment: aquí no hi ha res a fer, si et fa mal, ibuprofeno. La publicació s'ha fet viral i ha obert un intens debat sobre les llistes d'espera, la saturació de la sanitat pública i el tracte dels pacients. Nois. Molts usuaris li han recomanat presentar una reclamació formal, mentre d'altres han compartit experiències similars viscudes amb especialistes mèdics.
2: Home, és que la visita sigui breu pot ser, doncs, eficient, no? I que et mirin bé i potser no tens gaire cosa, però la visita pot anar d'una altra manera, no? Perquè et diguin: aquí no hi ha res, si et fa mal prendre un ibuprofè, sembla una mica que es riguin d'un mateix,
3: Clar, és que costa de fer una valoració, perquè, clar, jo opino com tu, Gemma. El que passa és que, jo què sé, o sigui, si realment aquest pobre home tenia alguna cosa, llavors és una negligència per part del metge. Ara bé, si realment no tenia res, doncs tampoc se'l poden quedar allà mitja hora a fer el paperot.
2: No,
3: hauríem d'estudiar el cas.
2: Doncs sí, ja investigarem, Martí, que per això som periodistes i s'ha d'investigar
3: els
2: temes.
3: Sí, ara m'hi posaré.
2: Sí. Molt bé, doncs després et pregunto. Martí, parlant de preguntes, va, som-hi, anem a conèixer la pregunta del dia. Tu diràs.
3: Doncs la pregunta que estem fent avui als nostres oients de l'Ona Maresma a través d'Instagram és si creieu que el president del Reial Madrid, Florentino Pérez, hauria de presentar la seva dimissió, ja que ja se'n parlava degut a aquests fracassos que hi ha hagut aquests últims dos anys, però també després de la roda de premsa caricaturesca, diria d'ahir, doncs encara ha generat més controvèrsia. Així que podreu respondre amb un sí o bé amb un no.
2: Molt bé, Martí, moltes gràcies.
3: A tu, Gemma. Fins ara.

0: I aquest dissabte, Premià de Mar acollirà la jornada de monitors i monitores d'aquest 2026. Centenars de joves d'arreu de Catalunya es reuniran per compartir formació, activitats i convivència. En parlem amb en Guillem Martín i en Joel Navarrete, dos dels responsables de la jornada. Benvinguts a Ona Maresma.
1: Hola, bon dia.
2: Gràcies, bones.
0: En primer lloc, per començar, expliqueu-nos què és exactament la jornada de monitors i monitores. Per què serveix?
2: Doncs la jornada aquesta de monitors i monitores és algo que al final es fa anualment des del MESEC, que seria el moviment de centres d'esplais cristians i catalans, el qual està adherit a la Fundació Pere Tarrés. I mitjançant aquest moviment d'esplais que abarca tot Catalunya i Mallorca i Menorca també, potència una trobada on la cohesió de monitors de tot el moviment pugui ser possible, amb la que es fan activitats i sobretot amb aquest fet d'arribar a un poble desconegut que acull sempre un esplai, que en aquest cas seríem nosaltres el centre d'esplai parroquial de Premià de Mar, es pugui donar a conèixer també al poble la cultura d'aquest mateix i la gent que al final hi ha darrere en aquesta macro trobada que es fa anualment sempre en un indret diferent.
0: Uh-huh. Quantes persones està previst que hi participin?
1: Més o menys tenim inscrites unes 407 persones, també comptant l'organització. Aquest esdeveniment és algo inèdit, mai havia passat a Premià de Mar que una entitat com l'Esplai Parroquial o qualsevol altra agrupés a tantíssima gent. Creiem que és un gran èxit, un èxit que ho tinguem aquí a Premià i que nosaltres també formem part d'una mica d'aquesta part organitzativa juntament amb altres entitats i s'està treballant per portar-ho aquest dissabte, que es faci tot el màxim possible.
0: I com és que s'ha escollit Premià en aquesta ocasió?
2: Bé, això va mitjançant un procés que s'escolleix aquest indret en una assemblea que seria la general ordinària que es fa anualment també a partir del moviment. Diferents pobles juntament amb l'àmbit de trobades, que seria una comissió molt gran que viu allà dins del MESEC, escolleixen el poble on veuen adient donar visibilitat, donar coneixença. S'intenta també com que al final, si és una jornada d'un dia, que seria aquesta el cas, pugui ser un poble que sigui molt accessible, que al final estem aquí en l'epicentre, per així dir-ho, de l'àrea metropolitana, i es pot arribar pràcticament des de qualsevol lloc, si no és mitjançant l'avió pels de Menorca i Mallorca, els més habituals arribaran en Renfe. I el procés de selecció és aquest, bàsicament es busca un poble on hi hagi bona cultura, on hi hagi un esplai que pugui acollir i que aquest esplai al final doni l'okay per proposar el projecte.
0: Uh-huh. Fa un moment ens heu comentat que ja hi ha 400 persones inscrites o fins i tot més. D'on provenen aquestes persones? De tot Catalunya?
1: Bé, arriben de tot el territori català, la majoria de comarques de Catalunya, i també tenim gent que vindrà des de Menorca i Mallorca, també representant les Illes Balears.
0: Uh-huh. I durant aquesta jornada, què s'hi farà exactament?
2: Doncs mira, aquesta jornada al final tot es basa en un centre d'interès que seria com el fil conductor que portarà tota la jornada. Va ser del final el que fem els monitors cada dissabte, que és fer el teatrillo aquest per engrescar el jovent a la canalla que participa als esplais, i ara pues, ho portem a un públic una mica més adult com poden ser els monitors. I a part d'això també en tenim mostres de cultura popular, a la qual en aquesta jornada participaran els capgrossos de Premià, la colla Bastonera, King Cacao com a colla de Tabals, i també portarem un punxadiscos local, que és un exmonitor del nostre centre d'esplai, en DJ Febe.
0: Ens parlaves d'aquest fil conductor. Aquest any és el detectiu Canon i el misteri de la zona 15. Ens pots fer 5 cèntims de què tracta aquest tema?
2: Endavant, Guillem.
1: Vale, doncs tenim un detectiu, que és en Canon, que el que estarà intentant és averiguar què ha passat amb la zona 15. Què és la zona 15? Per posar en context, l'esplai al MESEC ens organitzem per diferents zones que són diferents territoris, la majoria són comarques o o a Barcelona, per exemple, hi ha diferents districtes, no? Doncs cada districte, doncs, és una zona. En aquestes zones hi ha un ventall d'esplais que al final és un lloc, un punt de trobada, perquè també poder fer una mica de cohesió entre els diferents esplais, ja que com som moltíssims tampoc podem fer alguna cosa molt gros. Llavors la zona 15 és la zona del Maresme, on estem agrupats l'esplai de Premià, l'esplai de Mataró, que és l'Arol, i l'esplai de Tallà, que és l'Itaca. Llavors, una mica aquest fil conductor va de que algú ha matat a la zona 15, i tenim un detectiu, que és el Canon, que ha d'investigar qui ha sigut i per què. Llavors hi haurà diferents sospitosos i durant tota aquesta jornada de monitors els diferents esplais aniran averiguant, fent diferents proves dinàmiques, què ha passat amb aquesta zona i qui ha sigut l'assassí.
0: Mm-hmm. Molt bé, anem acabant l'entrevista. Què espereu d'aquesta jornada?
2: Bueno, doncs, primerament que sigui una jornada sobretot per donar visibilitat a tots aquells pobles que potser no poden acollir íntegrament una jornada d'aquest volum, però sobretot a que a cada poble al final neix una cultura la qual és típica d'allà, típica de l'indret, i que per molt que hi hagi similituds amb pobles propers o amb comarques que siguin veïnes, la cultura és única, i al final per conèixer aquesta cultura has de venir a viure des d'on neix la mateixa.
0: Uh-huh. Molt bé, voleu afegir alguna cosa?
1: Ja està.
2: Sí, no? Poc més, ja.
0: Perfecte, doncs això serà el dissabte, no?
1: Dissabte, sí. També s'ha de dir que és una cosa tancada, que és de l'organització, no? Uh-huh. La gent de fora no hi podrà accedir, l'únic que sí que ens podran veure, i podran veure que l'Esplai Parroquial de Premià és una entitat ben forta i que lluita per al lleure cada dissabte, i que ara també ho fem pels monitors per fer més cohesió, per fer poble i per passar-nos-ho bé també.
2: I que som moviment, no?
1: Sí.
2: Al final.
0: Molt bé. Doncs Guillem Martín i Joel Navarrete, gràcies als dos per venir a Premià. I doncs bé, que vagi molt bé aquesta jornada.
2: Gràcies.

0: I després d'aquesta entrevista és moment del tal dia com avui. Avui dimecres, Martí Capçada és l'encarregat d'explicar-nos què passava tal dia com avui i també de felicitar els famosos que avui fan anys, Martí.
1: Som-hi, sí, anem a fer la nostra felicitació aquí de part de l'Ona Maresma, que avui en tenim uns quants, Gemma. Comencem amb els actors. El primer de tots és el Robert Pattinson, que qui no el conegui... Què dius?
0: Happy Birthday.
1: Happy Birthday, exacte. Happy Birthday a Robert Pattinson, que és el vampir de Crepúsculo i fa 40 anys. La segona persona a qui volem felicitar és el Jordi Sánchez, que en fa 62. I la tercera és l'actriu Debbie Ryan, que en fa 33. També tenim el cantant Stevie Wonder, que en fa 76. I l'exjugador de bàsquet i excompany d'equip de Michael Jordan, en Dennis Rodman, que en fa 65.
0: Doncs happy birthday a tots ells, Martí. És que saps què ha passat? Que li estava demanant una cançó en Joan i em pregunta la de moltes felicitats i li dic no, happy birthday, i justament m'ha obert el micro i per això t'he tallat d'aquesta forma.
1: Bueno, doncs escoltem ara la cançó que li estaves demanant al Joan i aprofitem per felicitar-los i donar-los una superabraçada.
0: En Joan?
1: Bueno, també el Joan i els que fan els anys avui.
0: Perfecte, doncs a veure, avui també és el Dia Internacional d'alguna cosa, no? Perquè dies mundials internacionals fem una patada i en surten 30.
1: Sí, correcte, sempre ho comentem, i avui concretament és el Dia Internacional dels Entrenadors i Entrenadores de Futbol, i a Espanya concretament el Dia Internacional dels Infants Hospitalitzats.
0: Vaja, doncs aquest dia és més trist, però també és el dia dels entrenadors i dels infants hospitalitzats. Martí, més coses, perquè ara ve un tema que a mi m'interessa molt saber.
1: Doncs sí, i et diria que és el tal dia com avui potser més recent que recordo, ja que ens anem tan sols 2 anys enrere, el 2024, que va ser quan l'empresa matriu de ChatGPT, OpenAI, anuncia la nova versió del seu model de llenguatge, el GPT-4o. Els seus creadors van presentar les noves funcions d'aquesta eina, que es tractava i es tracta d'un model nadiu funcional capaç de processar en un mateix xat la veu, el text i la imatge sota una sola xarxa neuronal.
0: Molt bé, doncs per tant el ChatGPT té una vida molt jove, no? Només fa 2 anys que està en marxa i sembla molt més, eh? De fet, l'utilitzem tant que sembla que porti a les nostres vides molt més temps que no només 2 anys.
1: Sí, és d'aquelles coses que jo crec que seran una mica que ho marcaran un abans i un després, com quan en el seu moment va sortir Google o internet. Jo crec que d'aquí a 5 o 10 anys, bueno, ho veurem com una cosa que ha fet un super per avenç, però bueno, veurem què ens deparen aquests anys.
0: Molt bé. A veure, la més efemèrides, Martí.
1: Sí, ara sí que ens anem una miqueta més enrere, a l'any 1950, que com hem dit abans va néixer el cantautor Stevie Wonder, geni del soul i del pop. Va néixer prematurament i va perdre la visió a causa d'una complicació mèdica relacionada amb l'oxigen a la incubadora. Als 70 anys va publicar discos considerats històrics com Songs in the Key of Life, Inner Visions i Talking Book, combinant una miqueta de soul, funk, jazz i sintetitzacions innovadores. Gràcies a tots aquests discos i cançons ha aconseguit un total de, atenció que es diu ràpid, 25 premis Grammy, cosa que el converteix en un dels artistes masculins més premiats de la història de la música. A més, també va ser molt actiu políticament i socialment, ja que la seva cançó, anomenada precisament Happy Birthday, va formar part de la campanya perquè el dia de Martin Luther King Jr. Va formar part de la campanya per al dia de Martin Luther King Jr. i que aquest dia es convertís en una festa nacional als Estats Units. Així que, Gemma, si et sembla, escoltem-la de fons.
0: Doncs sí, l'escoltem, va, pugem el volum. Then to have a world party on the day you came to be. Happy birthday to you. to you, happy birthday. Em posa de bon rotllo aquesta cançó, Martí. És la que volia abans. És que, de fet, mira com són les coses, que no en tenia ni idea de que vindria aquesta cançó avui i l'estava demanant en Joan. Que fort.
1: Sí, ja ens hem fotut un lío amb les cançons de Happy Birthday, però bueno, abans hem escoltat la clàssica per felicitar i ara escoltem aquest temasso que, com tu dius, posa de molt bon humor, de l'Stevie Wonder.
0: És que fins i tot et diria que m'agrada més que les cançons típiques, no, d'anys i anys per molts anys. O sigui, aquesta cançó és un temazo.
1: Sí, potser sí, Bueno, el que passa és que són aquelles tradicions que, clar, no es pot canviar ja la típica cançó d'anys i anys per molt xorra que ens sembli.
0: No, clar, hi ha les típiques, no? També hi ha cançons... cancions.
1: Sí, cancions. El que diria la meva àvia, cancions, les cancions.
0: Les cancions molt boniques del feliç cumpleanys, no? O sigui,
1: sí,
0: no.
1: Una mica com passa
0: a parlar
1: per...
0: bé.
1: Com passa per Nadal, que per cert, Gemma, el teu Happy Birthday, si no m'equivoco, és el dia de Nadal, no?
0: Sí, és el dia de Nadal, Martí. Encara falten uns mesos, però demà endevina quin dia és.
1: Bueno, 14 de març per començar.
0: No, de març no, estem a maig.
1: Ai, de maig, perdoneu.
0: Doncs pensa
1: ja
0: una mica.
1: No sé ni a quin dia he vist.
0: Què pot ser demà que a mi em pugui interessar, doncs, que tu sàpigues què és?
1: El cumple de la teva mare?
0: No, Martí.
1: Del teu gosset?
0: No. No té a veure amb aniversaris, però... Sí i no. No és que ningú faci anys, és que és el nom important d'una persona. Molt guapa, treballadora, llesta... No et sona?
1: El dia de l'aniversari, dius?
0: No, el dia del sant, de la Santa Gemma!
1: Ah, home! Home, doncs demà ja ho direm a les efemèrides, només faltaria...
0: Home!
1: Ara estava pensant, de qui parla?
0: Quan és... Que fort! Mira, li dic guapa, treballadora, llesta, i diu, de qui parla?
1: No, ja saps que jo et veig amb bons ulls, el que passa és que, clar, ara m'has pillat aquí, que no sabia per on sortir.
0: Sí. Quan és el teu Sant Martí, tu ho saps?
1: És que hi ha dos tipus de Sant Martís, que és qui es digui Martí...
0: Oi. 15 segons,
1: El que ve és que jo el celebro a l'11 de novembre.
0: Vale,
1: així que,
0: doncs,
1: bueno, no sé.
0: Ens en recordarem. Martí, happy birthday i fins ara.
1: Happy birthday, Gemma.
2: Èxits un rere l'altre.
3: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul and mind
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada.
4: I love it!
2: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.

0: 24 hores amb tu.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
2: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
3: Visita el portal
2: radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
9: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer a s'equip.
9: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
4: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
3: Si algú et pregunta,
2: recorda, escolta Ràdio Palafolls 107.7 FM.

0: Continuen obertes les inscripcions per la ruta de patrimoni local organitzada pel Consell d'Infants. Aquest pròxim dissabte, dins les activitats que tenen previstes els membres del Consell, es durà a terme una ruta de patrimoni local dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. Aquesta no serà una ruta convencional, sinó que s'ha preparat un joc de preguntes que els participants hauran de respondre correctament abans de poder avançar al següent punt del recorregut. La cita és dissabte a partir de 11:15 del matí en punt de sortida a la plaça Major. Per participar en aquesta descoberta del patrimoni és necessari inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa de dilluns a divendres de 9 a 8 del vespre. Aquest encàrrec és l'activitat central del projecte que enguany han de dur a terme els infants del Consell després que l'alcalde els donés l'encàrrec de posar en valor el patrimoni local del nostre poble. A banda de la ruta, els consellers i conselleres també han posat en marxa activitats paral·leles per fomentar la participació i el coneixement de Palafolls. D'una banda, durant tot aquest mes hi haurà una enquesta oberta a les xarxes socials per saber quin coneixement té la població sobre el nostre municipi. D'altra banda, un dels grups de treball ha inventat una història sobre el poble que es presentarà properament. I Ràdio Palafolls estrena un nou canal de comunicació per WhatsApp. Aquesta emissora va estrenar ahir una nova via de difusió de les notícies i l'actualitat diària. Es tracta d'un canal de WhatsApp que permet difondre missatges de forma unidireccional a través de la subscripció gratuïta. Els usuaris del nou canal rebran cada dia en el seu telèfon mòbil un resum de les notícies de la jornada i també l'infopodcast al cap de setmana. D'aquesta manera, reben de forma actualitzada, que es poden consultar a través del missatge rebut, amb l'enllaç al contingut i també el titular de la publicació. Per rebre les actualitzacions del nou canal de Ràdio Palafolls, cal buscar l'apartat de canals de difusió, el nom Ràdio Palafolls, o subscriure's mitjançant l'enllaç que trobareu al nostre web. D'aquesta manera, aquest nou canal de WhatsApp se suma als altres serveis de comunicació directa amb els oients, ja que més enllà de les xarxes socials i també de la web, oferim un servei de correu electrònic diari amb els titulars del dia. Aquest servei fa anys que s'ofereix i lliura cada dia prop de 300 correus electrònics amb les principals informacions de la jornada. També us podeu donar d'alta des de la pàgina web de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.
2: 107.7 FM. Ràdio.
3: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
4: Doncs quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dimecres 13 de maig del 26 és moment de la Hemeroteca maresmenca. Melina Morilla, què ens expliques avui?
0: Doncs avui, Gemma, hem de marxar cap a l'any 1990 i concretament cap a Mataró perquè s'organitzaven les jornades tèxtils del Maresme. El sector del gènere de punt, que la comarca del Maresme es concentrava a principis dels 90, el 60% de tota la producció estatal, s'hauria de potenciar al màxim el disseny, també extremar el control del producte i hauria de descentralitzar-se per poder superar la crisi, segons les conclusions que es va treure en aquestes jornades que s'organitzaven a la capital. El conseller d'Indústria del moment, Antoni Subiràs, va comprometre a donar suport a qualsevol iniciativa empresarial que es realitzés amb la intenció d'organitzar aquest sector. Un centenar d'empresaris de tota Catalunya participaven en aquestes xerrades organitzades per l'Associació d'Empresaris del Gènere del Punt de Mataró i Comarca, és a dir, la ZEJMA. El Consell Comarcal del Maresme també hi participava i el Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial del Departament d'Indústria de la Generalitat, amb l'objectiu d'obrir un diàleg que entre empresaris i tècnics i buscar l'estratègia adequada. Una de les principals mancances del sector era una imatge de marca que facilités la distribució a l'estranger, segons l'informe de l'empresa Kurt Salomon Associates, elaborat per encàrrec de la Generalitat i que es presentava a les jornades. Abans, però, era necessari consolidar el mercat estatal per tal de disposar d'una bona base de promoció a fora i que desapareguessin els aranzels, per tal de potenciar les inversions amb la incorporació de maquinària nova. Uns altres aspectes que també recomanaven aquells anys 90 els industrials eren el control del procés de producció amb especial èmfasi en els acabats i la màxima descentralització per aconseguir flexibilitat i ràpida capacitat de resposta a les exigències del mercat d'aquella dècada.
4: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies. Fins ara.
0: Fins ara.
4: I aquest cap de setmana se celebra la Nit dels Museus, una cita especial que obre les portes a molts equipaments culturals amb activitats gratuïtes i en horari nocturn. Al Maresme, diversos municipis s'hi sumen amb propostes per tots els públics. Un d'ells és Canet de Mar. Anem a conèixer tot el que s'hi ha preparat.
5: Ens endinsem ara a celebrar el Dia Internacional dels Museus. Ja sabeu que el dilluns 18 de maig tenim una gran cita amb els museus. És l'esdeveniment més important que s'organitza des de 1977 i que ho fa gràcies al Comitè Internacional dels Museus. Al voltant d'aquesta data, els museus fan moltes activitats que s'obren a tots els públics. El gran esdeveniment, però, del Dia Internacional dels Museus podríem dir que és la celebració de la Nit dels Museus. I aquest any a Catalunya serà el dissabte 16 de maig. Canet de Mar també hi participa. Tenim propostes que coneixerem al costat, per una banda, del regidor de Cultura, Festes, Participació i Llengua Catalana, l'Emili Sánchez, i per altra banda, al costat de la tècnica de patrimoni i directora de la Casa Museu, Lluís Domènech i Montaner, la Marta Nolla. Benvinguts.
6: Hola.
7: Què tal?
6: Gràcies.
5: Què tal? Com estem?
7: Molt bé. Esperant, doncs, a dissabte.
5: Amb moltes ganes, perquè, de fet, és una d'aquelles efemèrides que jo crec que tot ciutadà ciutadana té anotada al calendari, perquè és una oportunitat tant el Dia dels Museus com la Nit dels Museus per poder gaudir, conèixer el nostre patrimoni.
7: I és així, és una oportunitat d'obrir portes d'entrada gratuïta als equipaments, als museus, de poder visitar-los. Hi ha tot l'any per visitar-los, però si et conviden, i a més amb un horari fora d'hores, per dir-ho així, com és la tarda vespre, doncs millor que millor. I aquesta és la intenció i aquesta és la iniciativa que es fa arreu d'Europa, doncs d'acostar els museus a la població, de les persones que habitualment no hi van, doncs hi puguin anar. I per fer-ho també, doncs el que es fa des de la majoria de museus és activitats. Aquí a Canet, jo me'n recordo l'any passat que vam fer, per exemple, doncs unes sessions de DJs i uns tastets d'una cervesa modernista dels amics de la
5: Canetenca.
7: De la Canetenca. Doncs hi havia canetencs, vull dir, coneguts, que venien i deien: ostres, és que jo no he entrat mai a la Masia Rocosa, és que jo no he visitat mai la Casa Museu, i de Canet de tota la vida, doncs mira, és una manera de treure aquest tipus de públic que no l'ha visitat mai, que no ha tingut l'oportunitat, doncs aquesta nit, doncs, per fer-ho.
5: I a més, suposo que la Marta ja estarà molt d'acord, si ens proposen un tas de vins envoltats de modernisme, escolta, no hi ha excusa. De fet, la proposta de la Casa Museu, podríem dir, Marta, que serà aquesta, a les 7 de la tarda, aquest 16 de maig, un tas de vins i modernisme, a més, amb alguna cosa teatral, també, Marta.
6: Sí, exacte. Aquest any hem volgut plantejar una proposta diferent per la Nit dels Museus, i a banda de les portes obertes habituals, hem organitzat una experiència que combina patrimoni i territori. Un tas de vins de proximitat a la Casa Museu Domènech i Montaner, com bé comentaves, doncs, en aquest entorn modernista, i amb petites intervencions teatrals que donaran, doncs, un toc d'humor i de sorpresa a la vetllada.
5: De fet, és molt interessant, Marta, perquè a vegades, abans, potser teníem el concepte, anys enrere, que deia abans l'Emili, no?, de poder entrar en un museu i simplement gaudir, doncs, de les col·leccions o de les exposicions del moment, però d'un temps cap aquí hem anat innovant. Ara explicava, doncs, la vessant musical de l'anterior edició d'aquesta Nit dels Museus. Ara hi afegim tas de vins i fins i tot teatre. Per tant, és com que portem altres arts escèniques dins del propi museu, no?
6: Exacte. Aquesta és la voluntat una mica no només nostra, del museu, sinó a nivell d'aquí a casa nostra, Catalunya, i també de nivell d'Europa, que el museu passi de ser no només algo contemplatiu, sinó algo participatiu. És a dir, que la gent vingui i visqui una experiència, més que només ser una part passiva del museu. I d'aquí, doncs, aquesta proposta que mostrem, que no és només una visita teatralitzada convencional, ni tampoc un tast de vins clàssic. És una experiència sensorial. Volem que la gent vingui i senti el museu.
5: Fantàstic. A mi ja em venen ganes de poder-ho gaudir, i per fer, imagino que la gent que ens està escoltant també s'està preguntant què haig de fer per anar-hi, no? Com hem d'aconseguir aquestes entrades, quina és la logística per poder-hi participar.
7: A veure, entrar al museu i a la Masia Rocosa és gratuït, perquè és la Nit dels Museus, que per això es fa, no? Entrada gratuïta. El tastet sí, s'ha de treure entrada entrada a través d'Antràpolis, el que no sé si queden.
6: En queden dues.
5: Mira, Carles, tens entrada? Doncs tu i jo, ja ho tenim, això. Sí, perquè, de fet, el que podem veure a les xarxes és la proposta que s'inicia a les 7 de la tarda, però ara parlàveu de torns.
7: Perquè hem hagut d'obrir un altre torn, un altre passe, per dir-ho així, doncs, perquè es va esgotar de seguida el primer, sí.
5: Per tant, això és una molt bona notícia.
6: Sí, la veritat és que estem molt contents perquè les entrades això es van exaurir en un dia. Això va fer que haguéssim d'obrir aquest segon torn.
5: A banda d'aquesta proposta de tast de vins i modernisme i d'aquesta experiència sensorial de combinar doncs, tantes experiències juntes en una sola nit, tindrem l'opció, com bé dèieu, amb aquestes portes obertes de poder veure tot el que trobem a la Casa Museu. Potser ara no tindríem

0: Cano, que vam inaugurar ara farà poques setmanes.
1: De moment imagino que està tenint èxit i que la gent doncs, sí. Està interessant perquè era una persona molt estimada i per tant doncs, val molt la pena poder tenir aquesta oportunitat no? de veure l'exposat doncs, a la nostra casa museu.
2: Doncs sí, és així. Celebrar la Inforcano i, com hem dit moltes vegades, doncs no serà l'únic acte. Recordem que tindrem una xerrada conferència. Encara no tenim la data tancada, però en breu us la podrem dir. I tindrem l'exposició de la Festa Major que inaugurarem el 12 de juny, que és la mirada més canatenca, per dir-ho així, més de casa d'Eugeni Forcano.
1: Apuntem la data per poder-ne parlar també quan s'acosti el moment. De moment, la primera proposta, la que tenim més a tocar, encara que ens queden aquestes dues entrades, no sé si d'aquí a dissabte, si hi ha molta demanda, s'obriria un tercer passi o hauríem d'esperar a una altra ocasió per participar-hi?
2: No, tornarem a repetir més endavant. Si veiem que, doncs, com estem veient, doncs, ha tingut prou èxit, per què no tornar-ho a fer en una altra ocasió? Potser no cal que sigui el dia o la nit dels museus. Vull dir, ens podem plantejar doncs, per alguna festivitat, per un festa major o per un quan sigui, doncs per què no tornar-ho a proposar.
1: No sé si potser una de les línies futuristes, per dir-ho així, de la Casa Museu seria justament aquesta. Abans la Marta en certa manera ens ho apuntava, no? El fet de combinar experiències dins d'una Casa Museu. Recordem que fa poc vam tenir també una presentació d'un llibre al voltant de Sant Jordi que justament passava en una de les sales de la Casa Museu. És una experiència que fins ara no teníem massa a l'ordre del dia, per dir-ho així. Ara tenim aquest tas de vins amb teatre, així que hem tingut les visites guiades sempre a la Casa Museu, teatralitzades, però anem una mica en aquesta línia amb
0: sí,
1: propostes de futur?
0: La veritat és que el que volem és posar el focus en aquest paper dels museus com espais de trobada, de diàleg, de cohesió social, museus participatius, i al final activitats com aquesta també van en aquesta línia, convertir el museu en un espai viu, accessible i proper, on la gent pugui compartir doncs, aquestes mirades, aquestes experiències i visitar el museu d'una manera relaxada i més propera.
2: De fet, hi ha projectes per fer, s'està treballant, precisament la Marta està treballant en projectes per ampliar-ho, per obrir-ho i per fer-ho molt participatiu de cara als més petits, no només a les escoles sinó a l'estiu també, als casals. Això ja us anirem informant.
1: Doncs serà fantàstic poder gaudir d'aquesta Casa Museu que tenim i que val la pena d'aprofitar. No sé si voleu afegir alguna cosa més a aquesta proposta.
2: No, aprofitar aquest dia i aprofitar en general durant tot l'any a visitar el nostre patrimoni, a posar en valor el que tenim, perquè no tots els pobles ho poden dir, perquè a més de tota l'activitat cultural que intentem des de la regidoria doncs, impulsar, crear, facilitar i una mica doncs, mostrar a tot el poble doncs, també intentar doncs, que el patrimoni sigui el més accessible possible, sigui el que la gent de Canet doncs, sigui conscient i coneixedora del que tenim, patrimoni arquitectònic i patrimoni humà, com en aquest cas doncs, el que dèiem de l'Eugeni Forcano. Una mica és això, jo crec que la voluntat i el que treballem des de l'equip de cultura, que per sort doncs, és això, som un equip i treballem molt transversalment, ho dic sempre quan fem presentacions o fem actes, que organitzem, doncs que ho fem des d'arxiu fins a biblioteca, fins al TMC i la Casa Museu, és a dir, tots buscant una sinergia precisament perquè en el fons doncs, tot està interconnectat pel concepte de cultura. I amb això estem, vull dir, simplement convidar-los a tots a gaudir, a disfrutar i a posar en valor el patrimoni que tenim a Canet.
1: Fantàstica reflexió la que ha fet l'Emili i totalment d'acord, val la pena doncs, poder gaudir d'aquestes oportunitats que durant tot l'any tenim opció, però com dèiem al principi, no? Si ens ho posen doncs, d'aquesta manera tan ben posadetes que no tenim altra alternativa que poder-ho gaudir. Com sempre, donar-vos les gràcies per tota aquesta estona. Gràcies al regidor de Cultura, Festes, Participació i Llengua Catalana, l'Emili Sánchez, i també a la Marta Nolla, tècnica de Patrimoni i directora de la Casa Museu. Gràcies avui per venir i per explicar-nos aquesta proposta enguany, Museus unint un món dividit, per centrar-se justament en el que dèiem al llarg de tota l'entrevista, com els museus poden actuar com a ponts per superar divisions culturals, socials, geopolítiques i, evidentment, doncs, fomentar diàleg, entesa, inclusió i pau. Moltíssimes gràcies per ser-hi avui. Ens retrobarem.
2: Sempre a la vostra disposició.
1: Gràcies, una abraçada.
0: Moltes gràcies.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: I avui us portem un nou episodi on parlem de llibres amb la Mar Arenaza, qui sempre ens presenta noves recomanacions literàries. Avui ens parla de tres lectures d'autores joves: Encantado Bingo, de l'Anna Corujo; Oxígeno, de Marta Jiménez; i L'amiga que me dejó, de Núria Lavari, tres llibres que conviden a reflexionar sobre la vida, l'amor i també les últimes oportunitats. Endavant.
3: Bueno, doncs parlem de llibres una altra setmana més, com sempre ho fem, amb una bona companyia, amb la Mar Arenaza. Què tal, Mar, com estàs?
4: Salutacions!
3: Avui no sonen les pulseres.
4: No!
3: Avui
4: no sonen.
3: Quins llibres portes avui? Va, vinga.
4: Val, avui el que volia parlar és d'autores joves que expliquen temes, no? La base de les seves novel·les són temes que podríem dir que molt normals, però ho expliquen d'una manera molt personal i molt original. I m'han cridat molt l'atenció.
3: Vale.
4: Sobretot un llibre que es titula Encantado Bingo, que jo trobo que és un títol genial.
3: Bon títol.
4: Genial, sí. Encantado Bingo, d'una autora canària que es diu l'Anna Corujo.
3: Molt bé.
4: Que també el nom és original.
3: Sí.
4: En si és la història de dues germanes, la infantesa de dues germanes, i està narrat de tal manera que són capítols molt curts, mal, i cada capítol al costat del títol del capítol corresponent,
3: sí, ja
4: consta l'edat de la protagonista.
3: Molt bé.
4: Llavors doncs passem de 12 anys
3: a
4: 22,
3: ah, no.
4: 12,
3: val.
4: 7.
3: Molt bé.
4: Val? I està explicat des de la visió de la germana gran. Llavors, doncs, tota la relació amb la seva germana petita, que només es porten 2 anys, la relació amb els seus pares, no? Que són aquests pares adults que encara no acaben de ser prou adults,
3: vale.
4: I això, les conseqüències que tenen amb les filles, i tot amb un ambient molt volcànic i molt especial.
3: La portada,
4: que és,
3: de fet, es veu, no? Que és un ambient volcànic.
4: A les Illes Canàries, no?
3: Deu ser ella amb la seva germana, no entenc.
4: Pot ser, podria ser-ho. Podria ser-ho. Ho publica una editorial que és Receiver Books,
3: com la pel·lícula,
4: no, com la pel·lícula, no? Receiver Dogs, Receiver Books.
3: Puc fer la broma?
4: Sí, sí, endavant,
3: no? Vale.
4: Please.
3: Hi ha una orella dins del llibre.
4: Hi ha moltes coses a dins del llibre.
3: Me l'has deixat en safata.
4: Doncs sí. I a mesura que vas llegint aquest llibre, que és com molt hipnòtic, perquè entre que vas movent a través de les edats de la germana, saps que estan passant coses, no? I ho has d'anar com deduint. I parla de temes molt profunds, com és la soledat, la incomprensió, els temes familiars i totes les seves ferides, i ja et dic, ho fa d'una manera com molt original i que m'ha encantat.
3: Dos cosetes. La primera és una coseta que he vist en els capítols, i és que jo crec que s'escapa una mica l'estructura bàsica del llibre, perquè
4: sí,
3: els títols em sorprèn que són en minúscula tots.
4: Els títols són en minúscula, quan parlen els protagonistes, les protagonistes, és usats, perquè no és que hi hagi guions que marquin el diàleg, sinó que o està en cursiva o està dins de claudatos,
3: vale.
4: O són frases que estan subratllades, en el cas que parla la germana petita. O sigui que és tot un conjunt entre el títol, l'edat de la protagonista, els capítols curts, i aquesta manera que fa pensar que tot és com un diàleg interior, o tot és com un record que la protagonista va com rememorant a través d'aquestes pàgines. I per això m'ha semblat com molt original. El tema és profund i m'ho he passat molt bé.
3: Molt bé, doncs,
4: molt bé, mira, molt interessant.
3: De fet, tenia una pregunta relacionada amb aquest llibre, però no sé si els altres llibres van relacionats també amb autors joves.
4: Sí.
3: Llavors la pregunta te la faré al final, així
4: acabarem. Amb autores, sí.
3: Perfecte.
4: Un altre títol que també em sembla com prou interessant és de la Marta Jiménez Serrano, i que es diu Oxígeno. I aquest és, és una situació que ella va viure, que es va quedar, o sigui, una mica més, i mor per una fuga de diòxid de carboni a casa seu. I llavors, doncs, és tota aquesta reflexió, no?, entre que ben bé la vida vivim com si fóssim immortals.
3: Sí, sí.
4: I tot és com que, en fi, no hagués de passar mai res.
3: Bueno, això quan tens una edat no gran, no? Entenc.
4: Exacte. I en canvi, doncs, aquí el que et mostra a través de tota la seva experiència explicada d'una manera molt literària és que no. que tots, no?, pensem d'un filet i que, bueno, que és important tenir-ho en compte.
3: Ara que dius això del diòxid de carboni, poder no és el mateix, però ara recordo haver vist, no sé si era una sèrie o una pel·lícula fa temps, de també d'una escena on hi havia una fuga en una tuberia del, de sí, crec que era un, no sé si era el, bueno, com es diu allò que hi ha a les cuines?
4: La caldera.
3: La caldera,
4: o...
3: la caldera,
4: sí,
3: la caldera.
4: Sí, solen així.
3: I que això pot provocar, doncs...
4: Sí, que és molt invisible, també, no? Sí. En aquest cas, a ella li va passar de nit.
3: A més, clar,
4: saps?
3: Dormint.
4: Vull dir que, clar, és complicat, sí, sí. I saps, a mi em crida molt també aquesta... com ella ho explica, no? Com ella... I també llavors va cap endarrere, no? Com va conèixer la seva parella quan es van enamorar, no? Perquè els hi passen els dos. I no sé, m'interessa molt aquesta visió que tenen aquestes autores joves d'ara, que t'expliquen les coses que poden passar, no? Sí. I de més, doncs, d'una manera molt original i que realment, o sigui, la literatura continua viva, hi ha moltes maneres d'explicar, no? I que ara hi ha autores com super, super interessants.
3: Veig que Baix té un, bueno, un
4: sí,
3: gran text,
4: té com
3: i premis.
4: War, no? Sí,
3: igual, doncs, per
4: sí,
3: això deia allò del, abans al principi de llibres que han guanyat premis, perquè
4: sí,
3: tots veuen, veig que tenen un... com una espècie de tapa davant que doncs
4: sí, aquesta,
3: es posa
4: la faixa que es diu,
3: sí,
4: no? On
3: exacte,
4: remarca pues, això, en aquest cas, pues, 5 edicions a l'altra 12 edicions.
3: Carai.
4: No? És aquesta manera de...
3: Sí. Sí,
4: i que són llibres que funcionen pel boca orella.
3: Vale.
4: O per clubs de lectura.
3: Vale.
4: I és una manera molt xula també, doncs, de fer-se conèixer, no? Perquè és una manera com lenta però molt segura i que vas a parar a lectors, doncs, que ho aprecien molt.
3: I per què aquest títol? Suposo que fa referència a lo que has comentat, no?
4: Clar, sí, aquesta falta, doncs, de poder respirar, no? D'una manera tan
3: metàfora,
4: invisible,
3: no?
4: Sí.
3: Una bona metàfora portada,
4: sí,
3: a la realitat, no?
4: Oxigen,
3: sí, sí,
4: sí,
3: amb l'experiència que ha viscut,
4: sí.
3: Molt bé, doncs,
4: sí,
3: dos llibres,
4: sí,
3: superinteressants i un tercer.
4: A mi, perquè aquesta autora m'agrada molt i
3: t'he
4: sí,
3: de dir que només amb la portada saps a què em recorda? No,
4: okay,
3: ben bé, però em recorda un Mondrian.
4: Bueno, clar, sí, perquè és aquesta línia editorial
3: menys, no?
4: de
3: sí,
4: debate d'aquesta editorial, que són com temes concrets, curts,
3: aquests quadres, no?
4: Sí,
3: que són amb
4: especials,
3: sí. A més són els colors, bueno, menys el rosa i el blau cel, els
4: sí,
3: altres dos sí que hi són, en un Mondrian.
4: Sí, sí, sí. Estem parlant del llibre de la Núria Lavari, que és L'amiga que me dejó, anatomia d'una ruptura.
3: Mm.
4: Però també trobo que és com molt interessant, no?, perquè les amigues són molt importants. I quan en perds una, per lo que sigui,
3: sí,
4: mals entesos, evolucions diferents, trajectòries diferents, realment es viu un dol, és com un dol familiar. I m'agrada molt que ella triï aquest tema, sempre tria temes curiosos per ella. Saps allò?
3: Sí.
4: Coses que dius, ostres, en sèrio, de tot això en podem parlar? I sí, i en podem parlar, i realment te n'adones que realment és un dol. I és un dol molt important quan perds una amiga.
3: No, pell de gallina, eh? És que, de veritat, perquè jo ho he viscut més o menys això, no? I a
4: sí,
3: més, que es digui ruptura en el sentit de que hi hagi gent que sobreposi, per exemple, és com m'ha passat a mi a la meva vida, que sobreposi la parella abans
4: yeah,
3: que els amics,
4: yeah,
3: i llavors quan intenta recuperar aquesta amistat no funciona perquè ja fa massa temps que, doncs, hòstia, m'ha despertat aquest flashback i
4: sí,
3: pell de gallina, quan has dit això, sí, sí.
4: Sí, és que és un tema seriós. Jo quan ho vaig veure vaig dir, home, sí, i sí, totalment sí, vull dir que són temes dolorosos i molt importants, i ella té una manera d'escriure com molt concreta, com molt racional, no?
3: Uh-huh.
4: I també alhora profunda, i realment et toca.
3: Sí, no, a veure, jo que tinc un millor amic que també ha passat per aquests moments, jo és, bueno, ho he intentat sempre estar allà com s'ha de ser, no? Com,
4: sí,
3: com tothom ha de ser, no?, en aquests moments, i es nota, i allà creix molt l'amistat, no?
4: Sí.
3: Parlo per des del meu punt de vista, com podem el teu mar o amb el de tota la gent, no? Que aquests moments són els que fan créixer una amistat.
4: I tant, i són fonamentals, no? I ens alimenten, i si no fos per això... Me l'assumpto.
3: Exacte. Mira, ara que hem repassat aquests tres llibres, jo t'ho volia preguntar, sé que ho has mencionat una mica, no? Però parlem de tres artistes, tres
4: sí,
3: autores joves, no?
4: Sí.
3: Que et volia preguntar, tenint en compte que ja ho vam parlar per Sant Jordi, però recuperarem aquesta... no sé què està passant, no? Que ja no es llegeix tant, que, no? Que ja no es consumeix la lectura.
4: Sí.
3: Que surtin autors i autores joves, en aquest cas autores, que s'atreveixin a fer obres parlant de les seves inquietuds, que ho podríem fer d'una altra manera, eh?
4: Sí,
3: ho podríem
4: sí.
3: fer amb vídeos, ho podríem fer amb cançons mateix.
4: Exacte.
3: Però decideixen fer-ho amb literatura, amb
4: sí.
3: llibres. Creus que no, que no es perdrà del tot, no?
4: Jo estic convençuda que no, perquè l'escriptura, no sé si us ha passat, però quan tens algun problema o quan hi ha coses que no veus clar, o sigui, ja no dic amb una intenció literària, però el fet de poder escriure t'ordena tant la ment, no? I t'ajuda a veure tantes coses que jo crec que l'escriptura és imprescindible, i més escriptura de veritat, vull dir que
3: a boli,
4: amb la mà
3: sí.
4: i a boli i tot, no?
3: Bueno, tothom, a veure, dic tothom, però molta gent té un diari o ha tingut un
4: és
3: diari
4: fantàstic,
3: on
4: clar.
3: cada dia apunta coses que li passen o coses que ha de millorar o coses que dic de bon matí o a l'hora d'anar-se'n a dormir, no? Llavors
4: clar.
3: és fonamental aquest procés, i la gent que fa això, doncs, a vegades s'atreveix a portar-ho un llibre, no?
4: A portar-ho més enllà, i tant. I clar, el fet de l'estima a les paraules, no? L'estima a l'expressió, és una estima artística també, no? Com aquell qui s'expressa a través de la pintura o a través de les imatges en pel·lícules o...
3: de la música, per exemple.
4: Clar, no? És el teu llenguatge.
3: Uh-huh.
4: Jo crec que això no es perdrà.
3: Clar, jo crec que tothom s'expressa a la seva manera, no, sigui un art o sigui una altra cosa, però la gent que ho plasma, no, en un art, jo crec que té un molt de valor.
4: Sí.
3: Sobretot avui perquè parlem de llibres, però en l'art en general,
4: Sí, és una passada.
3: Molt bé, doncs.
4: Una passada.
3: Mira, ens queda poc temps per acabar la un minutet just. Malauradament, res, aquests tres llibres, per tu, què representen i a qui els recomanes?
4: A mi, per mi són llibres interessants, que m'han sorprès, que els he disfrutat moltíssim, i que ho recomano a qualsevol persona que vulgui saber què s'està escrivint ara amb autors joves d'ara i que són un futur, de que es puguin anar desenvolupant encara més el seu estil i els seus temes.
3: Uh-huh.
4: I em semblen, a mi m'han sorprès i m'han encantat. És... perquè a vegades sempre en reduïm tot a que tot és molt conegut, no? Sempre parlem dels mateixos temes, sempre de la mateixa manera, i aquí et demostra que no. Poden ser els mateixos temes, però explicats d'una altra manera, des d'una altra sensibilitat que realment et colpeix.
3: Molt bé, Mar, doncs moltes gràcies. Has quedat molt bé, eh?
4: Gràcies.
3: Ha sigut espectacular aquest final. És la millor manera d'acabar, podríem dir. Res, Mar, gràcies, i fins la setmana que ve amb més lectures.
4: Sí.
2: Molt bé, doncs anem acabant el programa d'avui, i avui volem conèixer Millor Minoria, un grup amb una proposta musical pròpia i un estil molt personal. En parlem amb en Pablo i en Xavi, dos dels seus integrants. Benvinguts a l'Ona Maresma.
5: Gràcies.
6: Bones, què tal?
2: Per començar, nois, expliqueu-nos una mica qui sou i com va néixer Minoria.
5: Bueno, doncs realment som dos, o sigui, vam començar fa temps a tocar junts, vull dir, portem el Xavi i jo composant i tocant temes des de fa uns 10 anys, però Minoria és un projecte molt recent, o sigui, és de fet 2024, em sembla, i bueno, és un projecte ambiciós que busca fer-se lloc aquí dintre del panorama català amb lletres, diguéssim, personals i una energia renovada, també.
2: Mhm. Per tu, Pablo?
6: No, sí, o sigui, bueno, és un projecte nou i al final nosaltres també venim amb un so que és una mica més internacional, més rock i pop-rock, llavors doncs busquem al final, pues, bueno, doncs fer una proposta nova i que sigui diferent.
2: Uh-huh. Quin tipus de música feu? Com definiríeu el vostre estil?
6: Jo crec que som un grup rock alternatiu i pop rock a vegades, que també doncs som un grup molt guitarrero també, que ens inspira molt doncs molts grups dels 90 també i de principis dels 2000, i doncs crec que mesclem una mica un estil una mica més agressiu amb més comercial també, llavors tenim una mica com aquest mix.
2: Uh-huh. I pel que fa a les vostres influències musicals?
5: Bueno, és curiós perquè a nivell de referències jo crec que bevem i toquem molts pals, però sobretot ens influencien música dels 90 i principis del 2000, jo diria, però que a Minoria, diguéssim, transformem una mica més, o sigui, el volem portar al present amb un toc de producció com una mica més modern, no? Bevem de, no sé, en plan bandes com...
6: Els Foo Fighters, no?
5: Exacte.
6: Que és un grup que ens diuen molt i que a nosaltres ens agrada molt, però... I també propostes més actuals, també, o sigui, tant a nivell nacional com aquí a nivell català, doncs grups actuals que també també estan fent coses molt xules.
2: Pel que fa al vostre treball, amb quines cançons o temes us sentiu més identificats?
5: Doncs jo et diria Trencall i Obre els ulls són els dos que per mi són els millors a nivell de, bueno, a nivell personal de lletres i a nivell de sonoritat també, crec que es defineix bastant el que volem aconseguir.
6: Sí.
2: Doncs de fet tenim un, podem escoltar un fragment d'aquesta cançó. Aquesta és Trencalls.
5: Sí.
2: Molt bé, doncs pugem. Molt bé, doncs estem escoltant un petit tastet de Trencalls, una cançó de Minoria. Expliqueu-nos de què parlen les vostres lletres habitualment. Hi ha algun tema que tingui doncs, més pes?
5: Bueno, en aquest cas, si parlem de Trencall, bueno, és com la típica lletra d'amor, diguéssim, cap a...
6: Desamor, cap a persona, no? Desamor.
5: I de desamor, perdó, cap a una persona. I parla de dues persones doncs, que en un moment de la seva vida doncs, s'han estimat, però que, o sigui, en algun moment els seus camins es separen i sempre es busquen com en aquesta convergència de les seves vides, en aquest record que un cop va ser el que va donar forma a un projecte comú. No?
2: Qui escriu? Els dos? Un dels dos? O...
6: Sí, escrivim els dos, però el que és lletres i el Pablo és el que canta i ell és el que principalment escriu les cançons. Jo també escric alguna, però sobretot el Pablo. Però al final també és un procés col·laboratiu. O sigui, al final els quatre que som tots contribuïm a la idea i tot i que el Pablo potser sí que porta una mica més com l'origen de la cançó, al final els quatre contribuïm a crear la cançó.
2: Com és el procés de composició d'una cançó? Primer s'ha d'escriure, primer s'ha d'entendre doncs, a quina melodia es vol aplicar o, clar, no en tenim ni idea?
5: Jo crec que depèn del tema, no? Perquè hi ha cançons en què jo, per exemple, he portat com, diguéssim, una mica la melodia de la cançó i la lletra, però hi ha altres en què el Xavi directament ha portat progressions d'acords o inclús una cançó que es diu Despertar la va escriure la lletra el Xavi. Vull dir, però sí que és cert que sempre, jo crec, partim de la majoria de cançons treballar-les nosaltres dos i després portar-les al grup i molt important que cadascú fiqui, o sigui, la seva màgia, o sigui, tenim llibertat cadascú per posar-ho.
2: De quins projectes o novetats teniu entre mans?
6: Doncs mira, ara estem enmig de la gira de presentació que fem per tota Catalunya. Ara aquest cap de setmana tenim dos concerts, el d'aquest divendres al Garrofa Rock a Mataró, i després toquem a un concurs de bandes a Santa Coloma, però després ja tornem a anar a Lleida, que la setmana passada vam tocar a Balaguer i el dia 30 estarem a la Boat, després anem a Reus i després a l'estiu, a l'agost, anem a la Mirona. O sigui que per ara estem focus amb la gira.
2: I també ens interessa saber com es va crear, no, el grup. Fa molt que us coneixeu. Com va sorgir la idea de fusionar-vos i de crear la banda?
6: Sí, o sigui, el Pablo i jo sí que portem molt de temps tocant junts, ara que tenim 25, però vam començar amb 15 anys i ja vam gravar un EP amb un altre grup, que va ser una cosa bastant de maqueta. Llavors hem estat com en diferents grups que no han acabat de funcionar fins que ara doncs, tenim el nostre baixista, el Xavi, i la nostra bateria, l'Adri. Quan els vam conèixer ells, llavors vam formar Minoria i llavors vam començar a escriure cançons en català i doncs ens va, sobretot vam començar a veure que les cançons eren molt bones i ja està. I arrel d'això vam decidir entrar a gravar el disc a l'estiu passat. Que el vam gravar, bueno, vam entrar en realitat al setembre i ja està, o sigui, i ha sigut un procés bastant ràpid, la veritat, des de que vam fer el canvi, bueno, vam decidir formar Minoria i tot, ha anat tot bastant ràpid.
2: I per què us dieu Minoria?
5: Bueno, bàsicament, o sigui, no té cap, diguéssim, significat super clar, però ve a abocar la sensació que nosaltres tenim d'intentar donar un cop a la taula a la perpetuació, diguéssim, dels estils de música que s'han vingut perpetuant durant anys en el panorama català, i busquem una mica com donar un cop a la taula per marcar la diferència, diguéssim, en el tipus d'estil de música i de lletres que composem, o sigui...
6: Sí, és més una reivindicació de l'estil. També crec que som un grup que no som gens nostàlgics i, bueno, que és una mica el que ens van preguntar en The Rock, no? De que si érem un grup nostàlgic o no, i la veritat és que no. Sí que, doncs, ara comencen a sortir projectes nous que són molt nostàlgics del rock en català. Nosaltres som un grup que fa rock en català, però que no som gens nostàlgics. Llavors això està una mica relacionat amb el nom, també, i és una mica una reivindicació del nostre estil, doncs, de que també actualment hi ha tanta predominància de l'estil de música urbana que quasi sembla que no hi ha espai per res més, no? Llavors és una mica, al final el que ens agrada són persones que escolten de tot, però el que mola és que hi hagi com de tot, tant als festivals com a les ràdios com el que sigui.
5: Exacte, diversitat.
2: Vosaltres ara esteu tocant i actuant en diferents indrets del territori. Aquest divendres, si no tinc entès malament, estareu a Mataró, al barri de Cerdanyola. El Garrofa Rock, què significa per vosaltres formar part del cartell?
6: Molt guai.
5: Sí.
6: Van apostar per nosaltres perquè buscaven propostes noves i va ser guai. O sigui, la veritat és que xulo, supercontents. Nosaltres sent de Barcelona, que allà costa molt tocar, bueno, trobar llocs on tocar, tocar allà és superguai. O sigui, superxulo sortir de Barcelona i tocar, ja ho hem fet, d'anar a Lleida i altres llocs i ens encanta. O sigui, superguai.
5: A part, o sigui, nosaltres tenim alguna gent que coneixem al barri de Cerdanyola i ens diuen que pel barri és una oportunitat molt bona perquè fa com a 3 anys o així que ho fan i és un esdeveniment bastant, bastant important a nivell de donar visibilitat tant al barri com de portar noves propostes a que ajuden a donar-li vida i a que nous grups creixin i surtin per mostrar la seva música, doncs, a tot aquest territori.
2: Quin és el moment que més us agrada? Composar cançons, crear-les, actuar davant del públic?
6: Aquesta és bona, eh?
5: Sí. Jo, parlant a nivell personal, crec que quan m'ho passo millor és gravant, perquè sí que és veritat que tocar en directe té molta energia, potser la meva opinió dintre d'un temps canvia quan portem més rodatge, també, que déu-n'hi-do i el que portem, però vull dir que encara falten moltes dates i molts concerts per fer, però jo ara mateix gravar, perquè per mi composar està guai, però també t'has d'estrenyar l'ànima i has de ser exigent amb el que fas, i tocant directe, doncs, al final a vegades és molt cansat, i llavors per mi el millor és gravar, és m'ho passo millor i on tinc més llibertat.
2: I en Xavi?
6: Sí, gravar mola. O sigui, sí, gravar... Mai havíem gravat un disc i ara amb aquest disc el procés va ser superguai. O sigui, va ser un procés molt xulo.
2: Molt bé, doncs esperem que vagi superbé, que tingueu molt d'èxit i també molt de públic. Xavi i Pablo de Minoria, ha estat un plaer tenir-vos a l'Ona.
5: Moltes gràcies.
6: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Molt bé, doncs nosaltres ja finalitzem el programa d'avui i acabarem amb música. Adeu, fins demà.

0: Continuen obertes les inscripcions per la ruta de patrimoni local organitzada pel Consell d'Infants. Aquest pròxim dissabte, dins les activitats que tenen previstes els membres del Consell, es durà a terme una ruta de patrimoni local dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. Aquesta no serà una ruta convencional, sinó que s'ha preparat un joc de preguntes que els participants hauran de respondre correctament abans de poder avançar al següent punt del recorregut. La cita és dissabte a partir de 11:15 del matí en punt de sortida a la plaça Major. Per participar en aquesta descoberta del patrimoni és necessari inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa de dilluns a divendres de 9 a 8 del vespre. Aquest encàrrec és l'activitat central del projecte que enguany han de dur a terme els infants del Consell després que l'alcalde els donés l'encàrrec de posar en valor el patrimoni local del nostre poble. A banda de la ruta, els consellers i conselleres també han posat en marxa activitats paral·leles per fomentar la participació i el coneixement de Palafolls. D'una banda, durant tot aquest mes hi haurà una enquesta oberta a les xarxes socials per saber quin coneixement té la població sobre el nostre municipi. D'altra banda, un dels grups de treball ha inventat una història sobre el poble que es presentarà properament. I Ràdio Palafolls estrena un nou canal de comunicació per WhatsApp. Aquesta emissora va estrenar ahir una nova via de difusió de les notícies i l'actualitat diària. Es tracta d'un canal de WhatsApp que permet difondre missatges de forma unidireccional a través de la subscripció gratuïta. Els usuaris del nou canal rebran cada dia en el seu telèfon mòbil un resum de les notícies de la jornada i també l'infopodcast al cap de setmana. D'aquesta manera, reben de forma actualitzada, que es poden consultar a través del missatge rebut, amb l'enllaç al contingut i també el titular de la publicació. Per rebre les actualitzacions del nou canal de Ràdio Palafolls, cal buscar l'apartat de canals de difusió, el nom Ràdio Palafolls, o subscriure's mitjançant l'enllaç que trobareu al nostre web. D'aquesta manera, aquest nou canal de WhatsApp se suma als altres serveis de comunicació directa amb els oients, ja que més enllà de les xarxes socials i també de la web, oferim un servei de correu electrònic diari amb els titulars del dia. Aquest servei fa anys que s'ofereix i lliura cada dia prop de 300 correus electrònics amb les principals informacions de la jornada. També us podeu donar d'alta des de la pàgina web de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: tens excusa.
1: Vagis on vagis.
0: Ràdio Palafolls.cat.

0: L'ACA fa marxa enrere i enterra ara l'ampliació de la llera de la Tordera pel Pla de Grau. La pagesia ha aconseguit aturar la destrucció del Pla de Grau. Ahir es va segellar l'enterrament de la famosa Alternativa 3 per solucionar els problemes de desguàs d'aigua de la Tordera en cas de fortes avingudes. Aquesta Alternativa 3 preveia ampliar la llera fins uns 500 metres, facilitant la inundabilitat de l'horta del Pla de Grau en cas de riuades importants, fent molt difícil la subsistència de les explotacions agrícoles. I al vespre, en una assemblea de l'Espai Agrària Palafolls amb representació de pagesos, cooperatives, administracions locals i excepcionalment també amb directius de l'ACA, Departament de Territori i d'Agricultura, es va acordar enterrar aquesta opció 3 per començar de nou un procés d'estudi amb tots els agents implicats i no tirar pel dret, com havia fet l'ACA fins ara. L'alcalde de Palafolls, impulsor de les reunions multilaterals que han aconseguit frenar les intencions de la Generalitat, ha explicat que ara caldrà buscar noves solucions, tenint en compte la necessitat de millorar el tram final de la Tordera respectant l'activitat agrícola. Francesc Alemany afirma que l'ACA i la Generalitat van entonar ahir el mea culpa per les decisions preses fins ara de forma unilateral.
1: S'enterra l'expectativa que s'havia definit fins a dia d'avui i es reconfigura i es defineix tot plegat, no? Sempre amb un objectiu claríssim que és tenir en compte que l'activitat agrícola per interès de país és l'objectiu prioritari, evidentment, a consensuar i a combinar amb l'activitat hidrològica del riu. Tant l'ACA com les dues secretaries generals que han vingut avui han entonat un acte de responsabilitat a nivell de que no s'ha fet bé certes actuacions a nivell de comunicació, inclús presa decisions a l'hora d'iniciar algun encàrrec.
0: Els pagesos del Pla de Grau es van mostrar satisfets per haver aconseguit aturar l'Alternativa 3 que permetia inundar les seves terres en cas de noves torderades. El responsable de la cooperativa Progrés Garbí de Malgrat, Xavier Castell, s'ha mostrat satisfet per haver tornat al seny i al sentit comú.
2: Plenament satisfets perquè els dos punts principals que volíem aconseguir, que eren els del sentit comú perquè la pagesia tingui futur i hi hagi relleu generacional, s'han aconseguit. El primer és que queda enterrada l'opció 3, l'alternativa 3 que ha donat lloc a les controvèrsies. Això està enterrat i, a més, el director de l'ACA s'ha compromès específicament, a petició del sector, a comunicar a l'empresa ABM Consultors que es paralitza l'execució del projecte fins que no es defineixin les noves alternatives que es faran a partir d'una reunió que tindrà lloc en uns 15 dies. Per tant, plenament satisfets de tornar al seny.
0: D'aquí a 15 dies es tornaran a reunir a Palafolls en el marc de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera per reconstruir confiances i cercant noves alternatives per millorar la desembocadura del riu, respectant sempre l'activitat agrària.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.

0: Palafolls estrenarà una nova ruta senyalitzada al castell coincidint amb la seva reobertura a la tardor. La regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Palafolls, Silvana Vallvé, ha passat pels micròfons del programa Assumptes Interns de Ràdio Palafolls per repassar els projectes clau de la seva àrea. Entre les novetats més destacades, Vallvé anuncia la creació d'una nova ruta senyalitzada que connectarà el centre del poble amb el castell. Aquest nou itinerari turístic es preveu inaugurar durant la tardor, coincidint amb el moment en què el monument torni a estar operatiu.
1: Això sí que li puc dir, perquè no sé si ho he dit d'alguna manera, d'alguna vegada, però aquest any aprofitem la inauguració del castell per fer la ruta al castell, que és una ruta que tots fem, i que hem fet moltes vegades, i que
2: però la volem... Des del poble?
1: Des del poble. La volem senyalitzar, la volem fer, diguéssim, no allò que fem tots, no que pugem... Que tots hem fet camí, al final, que ja estan els camins, sinó fer-la d'una manera...
0: A banda d'aquest tema, també es van tractar altres qüestions a l'entrevista. Un d'ells va ser el mercat municipal, i és que un dels punts més complexos de la gestió actual és la crisi del mercat municipal, que en els darrers mesos ha vist reduïda la seva activitat a només 4 o 5 parades. La regidora ha reconegut la dificultat per trobar nous paradistes que es vulguin instal·lar a Palafolls, tot i que ha volgut subratllar que les baixes no es deuen a una falta de negoci, sinó a qüestions personals o jubilacions. En contrast amb la situació del mercat, Vallvé ha definit el comerç local com estable i en creixement. Ha destacat l'arribada pròxima del supermercat Esclat amb la benzinera i també la bona salut de l'Associació de Comerciants, que sumen nous socis recentment. Així mateix s'està impulsant el projecte Reempresa per facilitar el relleu en aquells negocis on els propietaris es jubilen. Finalment, pel que fa als pressupostos participatius, una de les reivindicacions històriques d'Esquerra Republicana a l'oposició, la regidora ha admès que no s'han pogut implementar en aquesta legislatura. Segons ha explicat la regidora, la manca de partida econòmica que es deu al fet que el govern ha hagut de fer una priorització d'altres despeses considerades més urgents. Tot i això, no descarta que es pugui plantejar de cara al pressupost de l'any vinent si la situació financera ho permet.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Palafolls estrenarà una nova ruta senyalitzada al castell coincidint amb la seva reobertura a la tardor. La regidora de turisme, Silvana Vallvé, ha anunciat un nou itinerari turístic que connectarà directament al centre del nostre municipi amb la fortalesa. Aquesta iniciativa coincidirà amb el moment en què el monument torni a estar operatiu per les visites. Paral·lelament, en una entrevista a Ràdio Palafolls, Vallvé ha reconegut la crisi del mercat municipal, que ha quedat reduït a només 5 parades per jubilacions, contrastant també amb la bona salut del comerç local i la pròxima arribada del supermercat Esclat a Palafolls.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada i ara les avancem totes en titulars. Entre altres, parlarem de l'Hospital de Calella i és que avui s'ha presentat la seva ampliació que permetrà doblar la seva superfície i capacitat quirúrgica de cara al 2030. S'ha presentat el projecte de transformació del centre sanitari que preveu una inversió de 82 milions d'euros per construir 24.000 metres quadrats d'obra nova. L'actuació permetrà passar de 5 a 10 quiròfans i augmentar els blocs d'urgències de 42 a 73. L'edifici, a més, serà sostenible amb sistemes de geotèrmia i plaques fotovoltaiques per reduir un 40% la demanda energètica. També parlarem d'activitats diverses, perquè el Consell d'Infants manté obertes les inscripcions per la Gimcana de Patrimoni Local. Els joves consellers han dissenyat una ruta guiada, lúdica per al pròxim dissabte, 16 de maig, a 2:15 del matí. No es tracta d'una visita convencional, sinó d'un joc on els participants hauran de respondre correctament preguntes sobre la història local per poder avançar en el recorregut. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a l'Escola de Música i Dansa fins aquest mateix divendres. També avui parlarem d'aquesta casa i és que Ràdio Palafolls estrena un nou canal de WhatsApp per difondre l'actualitat diària. L'emissora ha posat en marxa una nova via de comunicació unidireccional per fer arribar un resum de les notícies i l'infopodcast del cap de setmana directament als telèfons mòbils. Aquest canal se suma al servei de correu electrònic diari que ja lliura prop de 300 missatges cada matí amb els titulars més destacats. I marxarem també cap a Malgrat de Mar, on hi ha hagut dos ferits en una explosió de gas en un bar del municipi. Aquest matí s'ha produït un sinistre en un establiment situat a l'avinguda Costa Brava del municipi veí. Per causes que s'estan investigant, l'explosió ha provocat ferides a dues persones i ha causat danys materials al local.

0: I la que ha fet marxa enrere i ha descartat definitivament l'ampliació de la llera de la Tordera pel Pla de Grau. En una assemblea de l'Espai Agrari celebrada ahir, amb Palafolls, la Generalitat i l'Agència Catalana de l'Aigua, s'ha acordat enterrar l'alternativa 3 que preveia eixamplar el riu fins als 500 metres. La que ha admès haver pres decisions unilaterals i s'ha compromès a reiniciar el procés amb el consens dels pagesos per garantir la subsistència de les explotacions agrícoles del Pla de Grau. I també parlarem de platges, perquè malgrat Pineda, Blanes i Lloret han revalidat les banderes blaves per les seves platges aquest estiu. El Maresme manté la seva excel·lència al litoral amb 11 banderes blaves i 4 als seus ports. Malgrat de Mar ha reformat el distintiu a les platges del centre i l'Astillero, mentre que Pineda les ha revalidat a la platja de la Riera i dels Pescadors, també sumant-hi el certificat Biosfer de Sostenibilitat. Per altra banda, la Selva, Blanes i Lloret també han mantingut els seus guardons internacionals per les seves zones de bany. I pel que fa al temps, aquesta tarda l'ambient serà assolellat al centre i sud de la comarca, mentre que al nord arribaran nuvolades que mig taparan el cel. Al terç nord de la comarca no es descarten alguns ruixats febles i puntuals. El vent serà fluix força o a 3 de component sud-est. El mar estarà en estat de marejol amb mar de fons. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 19 als 22 graus. A Palafolls el cel estarà nuvolat, amb temperatures màximes que baixen fins als 20 graus i mínimes que pugen fins als 11. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i ho fem parlant del castell de Palafolls, i és que s'estrenarà una nova ruta senyalitzada al castell coincidint amb la seva reobertura a la tardor. La regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l'Ajuntament, Silvana Vallvé, ha passat pels micròfons del programa Assumptes Interns de Ràdio Palafolls per repassar els objectius clau de la seva àrea. Entre les novetats més destacades, Vallvé anuncia la creació d'una nova ruta senyalitzada que connectarà el centre del poble amb el castell de Palafolls. Aquest nou itinerari turístic es preveu inaugurar durant la tardor, coincidint amb el moment en què el monument torni a estar operatiu per la ciutadania.
1: Això sí que li puc dir, perquè no sé si ho he dit d'alguna vegada, però aquest any aprofitem la inauguració del castell per fer la ruta al castell, que és una ruta que tots fem, i que hem fet moltes vegades, i que
2: però la volem des del poble,
1: la volem, això, la volem senyalitzar, la volem fer, diguéssim, no allò que fem tots, no, que pugem, que tots hem fet camí al final, que ja estan els camins, sinó fer-la d'una manera.
0: Un dels punts més complexos de la gestió actual, del qual també es va parlar ahir a l'Assumptes Interns, és la crisi del mercat municipal, que en els darrers mesos ha vist reduïda la seva activitat. La regidora ha reconegut la dificultat per trobar nous paradistes que vulguin instal·lar-se a Palafolls, tot i que ha volgut subratllar que les baixes no es deuen a una falta de negoci, sinó a qüestions personals o jubilacions.
1: El mercat és com el nostre malson. Ara que el teníem endreçat, que havíem tret les bases al mercat, el mercat és... totes les parades que han plegat han estat per motius diferents, no perquè no hi hagués venda. I costa molt tenir nous paradistes. Ara hi ha, si no vaig errada, 1, 2, 3, 4, 5. Ara les estic comptant de memòria. Uh-huh. Havíem aconseguit ampliar aquestes, que clar que estàvem, bueno, estàvem, dic, perquè sóc jo i la tècnica, no?, que fa molta feina, estàvem molt satisfetes amb aquesta feina feta. I de cop han anat passant coses i és com la llei de Murphy, no? Que fas una cosa i surt bé i després no saps per què, bé, tot es gira.
0: En contrast amb la situació del mercat, ha definit el comerç local com estable i en creixement. Ha destacat l'arribada pròxima del supermercat Esclat amb la benzinera i també la bona salut de l'Associació de Comerciants, que ha sumat nous socis recentment. Així mateix s'està impulsant el projecte Reempresa per facilitar el relleu en aquells negocis on els propietaris es jubilen. Finalment, pel que fa als pressupostos participatius, una de les reivindicacions històriques d'Esquerra Republicana quan estava a l'oposició, la regidora ha admès que no s'han pogut implementar aquesta legislatura. Segons ha explicat, la manca de partida econòmica es deu al fet que el govern ha hagut de fer una priorització d'altres despeses que han considerat més urgents, tot i que no descarta que es pugui plantejar de cara al pressupost de l'any vinent, si la situació financera de Palafolls ho permet. Música. Parlem ara de salut de l'Hospital de Calella, que tindrà el doble de quiròfans i gairebé 30 bocs més d'urgències amb la seva ampliació. Aquest matí s'ha presentat oficialment el projecte guanyador per l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, un acte que ha comptat amb la presència del conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i en representació de l'Ajuntament de Palafolls, i assistir la primera tinent d'alcaldia, Susana Pla, donada la importància d'aquest centre sanitari pels veïns i veïnes del nostre municipi. El projecte, amb una inversió prevista de 82,9 milions d'euros, preveu que les obres estiguin enllestides a finals de 2030. L'actuació permetrà actuar sobre una superfície total de 28.000 metres quadrats, dels quals més de 24.000 seran d'obra nova, fet que suposarà doblar la superfície actual de l'hospital. L'ampliació s'organitzarà en 8 plantes i destaca per una proposta arquitectònica moderna i sostenible que busca integrar l'edifici amb el mar i la muntanya, eliminant les barreres actuals de la carretera. A més, el disseny té l'objectiu de reduir un 40% la demanda energètica mitjançant l'ús de geotèrmia i de plaques fotovoltaiques. L'ampliació donarà resposta a les necessitats de creixement de la comarca amb un increment notable de recursos. Segons han detallat avui a la presentació, es passarà dels 148 actuals a un màxim de 177, a més de 12 llits de semicrítics. També es duplicaran els quiròfans, passant de 5 a 10. El servei d'urgències creixerà dels 40 bocs actuals fins als 73. I en una segona fase, que no està inclosa en aquest projecte, es preveu passar de 54 a 65 sales de consulta. Pel que fa al desenvolupament d'aquest projecte, l'equip guanyador tindrà 14 mesos per fer la redacció, que hauria d'estar acabada durant el segon trimestre de l'any vinent. Per tal de compatibilitzar l'activitat assistencial amb l'execució de les obres, ja han informat que es preveu organitzar els treballs en 4 fases. Durant la jornada d'avui, el conseller Dalmau també ha aprofitat per inaugurar formalment el nou CAP de Pineda de Mar, que ja està en funcionament des d'aquest mes de maig. Aquest nou centre ha suposat una inversió de 100.000 milions d'euros i disposa de 29 consultes per atendre la població de la zona, especialment durant els pics d'estiu. Tal com s'ha detallat, amb aquestes inversions es busca modernitzar i reforçar l'estructura sanitària de l'Alt Maresme, garantint una millor atenció pels més de 126.000 ciutadans que tenen l'Hospital de Calella com a centre de referència, entre ells els veïns i veïnes de Palafolls. I parlem d'altres qüestions. Seguim amb el patrimoni, perquè continuen obertes les inscripcions per la ruta organitzada pel Consell d'Infants. Aquest pròxim dissabte, dins les activitats que tenen previstes els membres del Consell d'Infants de Palafolls, es durà a terme una ruta de patrimoni local dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. Aquesta no serà una ruta convencional, sinó que s'ha preparat un joc de preguntes que els participants hauran de respondre correctament abans de poder avançar al següent punt del recorregut. La cita és aquest dissabte a 2:45 del matí en punt de sortida a la plaça Major davant l'Ajuntament, on tindrà lloc la primera prova del joc. Per participar en aquesta descoberta del patrimoni és necessari inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa del nostre municipi de dilluns a divendres de 9 a 8 del vespre. Aquest encàrrec és l'activitat central del projecte que enguany han de dur a terme els infants del Consell després que l'alcalde els donés l'encàrrec de posar en valor el patrimoni local de Palafolls. A banda d'aquesta ruta, els consellers i conselleres també han posat en marxa activitats paral·leles per fomentar la participació i el coneixement del poble. D'una banda, durant tot aquest mes hi haurà una enquesta oberta a les xarxes socials per saber quin coneixement té la població sobre el nostre municipi. D'altra banda, un dels grups de treball ha inventat una història sobre el poble que es presentarà pròximament. Parlem ara de la ràdio, i és que estrenem un nou canal de comunicació, en aquest cas per WhatsApp. Aquesta emissora va estrenar ahir una nova via de difusió de les notícies i l'actualitat diària. Es tracta d'un canal de WhatsApp que permet difondre missatges de forma unidireccional a través de la subscripció gratuïta. Els usuaris del nou canal rebran cada dia en el seu telèfon mòbil un resum de les notícies de la jornada i també l'infopodcast al cap de setmana. D'aquesta manera reben de forma actualitzada els missatges i les notícies amb un enllaç al contingut i també amb el titular de la publicació. Per rebre les actualitzacions d'aquest nou canal de ràdio Palafolls a WhatsApp, cal buscar l'apartat de canals de difusió, el nom de l'emissora, o si no, subscriure's mitjançant l'enllaç que trobareu al nostre web. D'aquesta manera, aquest nou canal se suma als altres serveis de comunicació directa que tenim amb els oients, i és que més enllà de xarxes socials i també de la web, oferim un servei de correu electrònic diari amb els titulars del dia. Aquest servei, que fa anys que s'ofereix, lliure cada dia prop de 300 correus electrònics amb les principals informacions de la jornada. I ara marxem cap a Malgrat de Mar, on hi ha hagut dos ferits en una explosió de gas. Aquest matí a Malgrat de Mar dues persones han resultat ferides per una explosió de gas a l'avinguda Costa Brava en un dels locals de la zona. Segons han avançat des d'Ona Malgrat, els fets haurien passat al voltant de les 11:20 del matí, on dos operaris carregaven gas en una nevera i aquesta hauria acabat explotant. Malgrat els fets, els bombers han informat que no hi ha hagut incendi i els operaris haurien patit cremades lleus a la cara i als braços. El SEMA els ha traslladat els dos a l'Hospital de Calella. Els bombers han activat quatre dotacions, però informen que s'ha tractat d'una operació ràpida resolta en menys d'una hora. Al lloc dels fets també hi han anat Mossos d'Esquadra i la policia local de Malgrat. També han anat els operaris del SEM. I no marxem de Malgrat de Mar perquè l'ACA ha fet marxa enrere i ha enterrat l'ampliació de la llera de la Tordera del Pla de Grau. La pagesia ha aconseguit aturar la destrucció del Pla de Grau. Ahir es va sellejar allà l'enterrament de la famosa Alternativa 3 per solucionar els problemes de desguàs d'aigua de la Tordera en cas de fortes avingudes. Aquesta alternativa preveia ampliar la llera del riu fins uns 500 metres, facilitant la inundabilitat de l'horta del Pla de Grau en cas de riuades importants, fent molt difícil la subsistència de les explotacions agrícoles. Ahir al vespre, en una assemblea de l'Espai Agrari de Palafolls, amb representació de pagesos, cooperatives, administracions locals i, excepcionalment també, amb directius de l'ACA, el Departament de Territori i d'Agricultura, es va acordar enterrar aquesta opció 3 per començar de nou, un procés d'estudi amb tots els agents implicats i no tirar pel dret, com havia fet l'ACA fins ara. L'alcalde de Palafolls, impulsor de les reunions multilaterals que han aconseguit frenar les intencions de la Generalitat, ha explicat que ara caldrà buscar noves solucions, tenint en compte la necessitat de millorar el tram final de la Tordera respecte a l'activitat agrícola. Francesc Alemany afirma que l'ACA i la Generalitat van entonar ahir el mea culpa per les decisions preses fins ara de forma unilateral.
3: S'enterra l'expectativa que s'havia definit fins a dia d'avui i es reconfigura i es defineix tot plegat, no? Sempre amb un objectiu claríssim, que és tenir en compte que l'activitat agrícola per interès de país és l'objectiu prioritari, evidentment a consensuar i a combinar amb l'activitat hidrològica del riu. Tant l'ACA com les dues secretaries generals que han vingut avui han entonat un acte de responsabilitat a nivell de que no s'ha fet bé certes actuacions a nivell de comunicació, inclús presa de decisions a l'hora d'iniciar algun encàrrec.
0: Els pagesos del Pla de Grau es van mostrar satisfets per haver aconseguit aturar l'Alternativa 3, que permetria inundar les seves terres en cas de noves torderades. El responsable de la cooperativa Progrés Garbí de Malgrat, Xavier Castells, es mostra satisfet per haver tornat al seny i al sentit comú.
4: Plenament satisfets, perquè els dos punts principals que volíem aconseguir, que eren els del sentit comú perquè la pagesia tingui futur i hi hagi relleu generacional, s'han aconseguit. El primer és que queda enterrada l'opció 3, l'Alternativa 3, que ha donat lloc a les controvèrsies. Això està enterrat i, a més, el director de l'ACA s'ha compromès específicament, a petició del sector, a comunicar a l'empresa ABM Consultors que es paralitza l'execució del projecte fins que no es defineixin les noves alternatives, que es faran a partir d'una reunió que tindrà lloc en uns 15 dies. Per tant, plenament satisfets de tornar al seny.
0: D'aquí a 15 dies es tornaran a reunir a Palafolls en el marc de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera per reconstruir confiances i cercar noves alternatives per millorar la desembocadura del riu respecte a l'activitat agrària. I parlem ara de platges, perquè Malgrat, Pineda, Calella, Blanes i Lloret han revalidat les banderes blaves aquest 2026. El Maresme tornarà a ser aquest estiu una de les comarques capdavanteres del litoral català pel que fa a la qualitat de les seves zones de bany. Segons han informat, a la comarca onejarà un total d'11 banderes blaves a les platges i 4 als ports. Entre els municipis guardonats hi ha Malgrat de Mar i Pineda. En el cas de Malgrat, el distintiu internacional lluirà aquest estiu a la platja de Malgrat Centre i a la platja de l'Estillero. Per la seva banda, Pineda ha obtingut la bandera blava per la platja de la Riera i la dels Pescadors. A banda d'aquestes dues banderes, Pineda també comptarà amb el certificat Biosphere. Aquesta certificació reconeix el compromís de les platges amb la sostenibilitat turística, social i econòmica dins del programa impulsat per la Diputació de Barcelona. Més enllà de Malgrat i Pineda, també hi ha altres municipis veïns que han revalidat la seva bandera blava. A Blanes han revalidat el certificat les platges de Blanes, Sabanell i Sant Francesc, i a Lloret la platja Santa Cristina, Fanals, Lloret i Sabuadella. A la vegada també ha rebut la distinció el Club de Vela de Blanes. La bandera blava lliurada per la Fundació Europea d'Educació Ambiental des del 1987 és un distintiu reconegut internacionalment que premia criteris estrictes de qualitat ambiental, seguretat, serveis i una gestió òptima de les zones de bany. Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer ràpidament de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 van detenir 3 persones a Malgrat de Mar per robar 6 tones de metalls d'una empresa francesa. Mossos d'Esquadra i la Gendarmeria Francesa van detenir 3 persones per robar aquell dilluns a la matinada més de 6 tones de metalls, valorades en prop de 42.000 euros i 2 vehicles d'una empresa francesa de tractament de residus. Poc després del robatori, la policia francesa va recuperar un dels vehicles dins de territori francès i van localitzar l'altre davant d'una empresa malgratenca. El 2021 pujava la renda familiar bruta dels palafollencs, però continua sent de les més baixes de la comarca. Segons les últimes dades publicades aquell any, corresponents al 2018, la renda familiar bruta disponible dels palafollencs s'enfilava de mitjana fins als 15.600 anuals. Eren 700 euros més de mitjana que la renda del 2017. I el 2016 van acusar la Corporació de Salut de pagar més de 80.000 euros per les 71 cadires abatibles per l'Hospital de Blanes. Els grups municipals d'Iniciativa Verds i el Lloret Si Se Puede van denunciar a través d'un comunicat que la corporació, que gestiona els caps de salut i també els hospitals de Blanes i Calella, pagaria més de 80.000 euros en una empresa pel contractat de lloguer amb opció comprat de 71 cadires abatibles instal·lades a l'Hospital de Blanes. Aquests partits polítics van creure que la manera d'actuar de la direcció de la corporació era indigna i que faltava el més mínim respecte als pacients de l'Hospital de Blanes i també dels seus familiars.

0: És moment ara, com sempre, de connectar amb el nostre company, en Jordi Pratsavalls, per conèixer quina proposta cultural ens acosta avui. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Doncs avui seguim amb activitats al nostre municipi per aquest cap de setmana, i és que dissabte, a partir de les 7 de la tarda, i al Teatre de Palafolls, continuen les propostes dins el cicle Escena Nou. En aquest cas, per escoltar bona música. Tenderete en azul. Com sempre, entrada lliure fins a complir aforament per tota aquella gent que vulgui gaudir d'un recorregut pels cants més populars del flamenc, des de Soleà, Alegries, Tientos i Tanguillos, que han volgut combinar amb la seva influència de músiques populars de diferents parts del món, com els ritmes cubans i africans.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb el nostre meteoròleg de confiança, en Quim Serra, el que fem és ampliar la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bona tarda.
1: Aquest migdia continuem amb la presència de núvols, nuvolositat variable cap al sud del Maresme, força més trencada, cap al nord el cel més tapadot, i de fet aquesta tarda s'espera que puguem tenir algun ruixat, però creiem que puntual, cap a l'àrea del terç nord del Maresme. La resta no esperem precipitacions en una tarda en la qual començarà amb força sol, a mesura que avancin les hores hi haurà més núvols, però en qualsevol cas, com dèiem, seran núvols poc importants. Els vents bufaran fluixos del sud-est i la situació marítima aquesta tarda continuarà com aquest matí, amb marejol i mar de fons. Les temperatures que avui es mantenen semblants a les d'ahir. De cara a demà s'espera una jornada en la qual ja al matí migdia podem tenir algun ruixat, però novament les precipitacions quedarien concentrades cap a l'àrea del Maresme Nord. Poden baixar una miqueta més cap al sud, que no pas aquesta tarda, però són precipitacions que afectarien la meitat nord del Maresme, mentre que al sud, d'entrada, no esperem pluges. Com dèiem, això passarà demà entre mig matí, migdia, primeres hores de la tarda. Després milloraria una mica. Tot això amb vent que demà continuarà fluix al matí, com a molt lleugerament moderat a la tarda, de component est, i la mar demà a partir del migdia saltarà una miqueta en petites àrees de maror poc importants. Les temperatures demà, si fa no fa, seran com les d'avui o fins i tot podrien les màximes baixar una mica. Divendres tornem a parlar de xàfecs localment de caire tempestuós que poden afectar a la nostra comarca. No seran tempestes tan aparatoses com ahir a la tarda, però sí que tornarem a escoltar alguns trons de cara, sobretot a la tarda de divendres. Al matí ja podem tenir alguns primers xàfecs i sempre irregulars, però serà durant la tarda quan aquestes precipitacions escombrarien la comarca de nord a sud, amb unes temperatures que divendres poc variaran, de moment, a l'espera d'un cap de setmana que tant dissabte com diumenge sembla que no tindríem precipitacions, almenys precipitacions importants, ja ho acabaríem de concretar, i en el qual també les temperatures podrien pujar una miqueta, sobretot de cara a diumenge.
0: Gràcies, Quim.

0: finalitzem l'informatiu, com sempre, repassant de què hem parlat durant la jornada. Palafolls estrenarà una nova ruta senyalitzada al castell, coincidint amb la seva reobertura a la tardor. Ho va anunciar ahir a l'Assumptes Interns la regidora de Turisme, Silvana Vallvé. Aquesta iniciativa coincidirà amb el moment en què el monument torni a estar operatiu per les visites. I avui s'ha presentat el projecte de transformació i d'ampliació de l'Hospital de Calella, que preveu una inversió de més de 80 milions d'euros per construir 24.000 metres quadrats d'obra nova. El Consell d'Infants de Palafolls manté encara obertes les inscripcions per la gimcana de patrimoni local que es farà aquest dissabte al matí. No es tracta d'una visita convencional, sinó d'un joc on els participants hauran de respondre correctament preguntes sobre la història local per poder avançar en el recorregut. Les inscripcions es poden formalitzar ja a l'Escola de Música i Dansa. Hi ha hagut dos ferits en una explosió de gas al bar Raconet de Malgrat de Mar. També hem parlat d'altres qüestions relacionades amb Malgrat, i és que l'ACA ha fet marxa enrere i descarta definitivament l'ampliació de la llera de la Tordera, pel pla de Grau. També la vegada Malgrat és una de les platges que recupera la seva bandera blava, juntament amb Pineda, Blanes i Lloret, de cara a aquest estiu. Fins aquí l'informatiu d'aquest 13 de maig del 2026. Recordeu que totes aquestes notícies ja les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
10: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer a s'equip.
10: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
11: Avançar les eleccions no són bones notícies.
12: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
13: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
1: Èxits un rere l'altre.
2: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
14: You can't take my guilt away. Soul and mind will never pay. As long as I wake up today.
1: Senzillament som així i ens agrada.
15: I love it!
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: 107.7 FM.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
3: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
5: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a la Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Com sempre, donant les gràcies a totes les emissores que ens feu confiança, perquè cada setmana doncs, feu que aquest programa arribi més i més lluny. Voleu saber què tenim avui al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us expliquem. Let's go for a walk. De convidats, ja escolteu la sintonia, el foraster, el Quim Masferrer. I és que amb el Quim parlarem d'aquest foraster multitudinari que tindrà lloc el proper dia 30 de maig a el Palau Sant Jordi. Ni més ni menys. Let me

0: podeu perdre. Amb ell parlarem de la seva trajectòria i d'aquest foraster especial. També tindrem amb l'Assumpta Vitòria, que amb ella parlarem de la història de la tele, com sempre, no us ho podeu perdre. I el nostre estimadíssim Toni Rovira, amb la seva secció del Toni Rovira i tu. Recordeu també que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà ens hi trobareu, a totes les xarxes, no us ho perdeu. I res, nosaltres comencem ja perquè, escolta'm, se'ns cobrarà l'arròs i no pot ser. Vinga, comencem. Benvinguts, benvingudes.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: Doncs ara és el moment, com sempre, de repassar la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
2: Doncs bé, molt bé. Mira, buscant coses, i he trobat...
0: En el baúl de los recuerdos, Assumpta, buscando.
2: En el baúl de los recuerdos, los libros de los recuerdos, perquè l'altre dia vaig veure en el programa del Dani Rovira...
0: Sí, aquest que fa nou.
2: Que fa nou, que per cert ho fa bastant bé, eh?
0: Sí.
2: I llavors va fer com un... ha fet com un corto amb intel·ligència artificial.
0: Fixa't.
2: L'Albert Pla, que és molt llesc, que em sembla molt raro, però
0: no,
2: és estupendo,
0: però
2: l'Albert Pla.
0: El tio té un coco important, eh?
2: Doncs aquest curt està fet amb intel·ligència artificial sense que hagi anat a rodar el Dani Rovira.
0: Imagina't.
2: I ho fan ells dos com si fossin uns naufragos. Molt maco.
0: Mira.
2: Doncs, vale.
0: Què dius?
2: Mirant en el llibre, he trobat que l'Albert Pla l'any agafa't, al març, al marzo de 1990,
0: sí,
2: va fer un recital al Palau de la Música. Que sembla que no hagi fet mai res, però mira, ja al 90,
0: imagina't,
2: si ha plogut. Diu aquí, va ser un concert que va aixecar molta expectació i Televisió Espanyola ho va afirmar i diu que al llarg del programa va cantar molts temes del seu primer disco, acompanyat de 5 músics i sentat amb un sofà, que per això també m'agradava dir-ho, d'orelles, com lo del Risto, o sigui, que jo vaig inventar l'Albert Pla.
0: Imagina't, doncs, què et sembla si escoltem una cançó, un fragment d'aquest disc que es diu Papa, jo vull ser torero, que va ser molt famosa.
2: Clar, ja havia inventat el sofà orejero.
0: Imagina't.
2: I fitxa't tu, eh?
0: Doncs mira, escoltem una mica l'Albert Pla.

0: Escoltàvem l'Albert Pla amb un dels seus temes més coneguts d'aquest disc, que comentava precisament l'assumpte. Assumpte, què més tenim?
1: És que fa molta gràcia.
0: Home.
1: Després tinc una altra història que tampoc suposo que es recorda molt, veure, per això ho fem venir a la memòria, que era un homenatge d'una sèrie de programes de rumba,
0: sí,
1: que es van fer en directe.
0: Correcte.
1: Amb homenatge al Gato Pérez.
0: Exacte.
1: Al barri de Gràcia de Barcelona, que
0: fixa't,
1: era on va néixer el Pescadilla.
0: Correcte, el pare de la Lolita i
1: de la Lolita,
0: i
1: on Rosario vivia la Lola Flores també.
0: Exacte, exacte, un dels iniciadors i precursors de la rumba catalana, eh?
1: Exacte, i el Moncho també, eh?
0: També, el Moncho era més de boleros. Però sí, sí.
1: Sí, però també vivia en aquest carrer.
0: Exacte, sí,
1: també
0: sí, sí.
1: També vivia al mateix carrer.
0: Correcte. Doncs què et sembla
1: què si sembla?
0: Escoltem una miqueta d'aquest programa amb el Gato Pérez?
1: Home, hombre, hombre, por favor.
0: La mare ens ho posa, vinga. Una miqueta de Gato Pérez.

0: Gato Pérez, en directe per Televisió Espanyola, assumpte en aquest programa tan xulo, eh?
1: Tan xulo. Un dels, i després, per acabar... Grans,
0: per acabar, què tenim? A veure, Assumpción.
1: A veure què et sembla. Ven el Paral·lelo, que es feia també aquí a Barcelona,
0: sí,
1: amb Sara Montiel, amb Joan Gimeno,
0: sí,
1: i es feia en directe, eh? Des del Teatre Arnau, de Barcelona.
0: Ni més ni menys.
1: Amb el públic, era com un programa de teatre, bueno, de, tot en directe, tot en directe, i ho feia la Sara Montiel, que cantava ben el Paral·lelo i moltes cançons, i ho presentava ella, a més.
0: Ella mateixa, no, Assumpta? Ella mateixa ho presentava.
1: Sí.
0: Home, va ser...
1: I estava molt mona, també, sí, sens sí.
0: Sens dubte, també Sara Montiel va ser... i és, jo crec que un dels mites més importants que ha tingut a Espanya a nivell artístic, perquè recordem que va fer pel·lícules, va fer pel·lícules molt importants arreu del
1: molt,
0: món,
1: no,
0: eh?
1: En aquella època
0: no?
1: Tot es deixava com dient vaya birria,
0: eh?
1: Però després s'ha anat veient que no era una birria,
0: ni més ni menys,
1: que tenia mèrit també.
0: I va actuar amb
1: molts
0: dels grans artistes de l'època, grans artistes.
1: Mira, en aquest programa van descobrir a la Nina amb el Xavier Cugat.
0: Fixa't, Xavier Cugat també un dels grans músics del país.
1: Sí, que venia allà també a veure a la Nina i totes aquestes històries. Mare de Déu.
0: Quin temps aquell. Doncs anem a escoltar un fragment del programa de Sara Montiel.
2: ¿Com estan ustedes? Yo estoy encantada de encontrarme de nuevo aquí con todos ustedes en Ven al Paralelo. Esta noche vamos a tener un programa maravilloso. Vamos a tener un espectáculo sensacional, porque van a salir mujeres guapísimas, el ballet nuestro, o sea, el ballet de Ven al Paralelo, que es fabuloso, con su Claire Simpson, la primera bailarina. Pero también, para empezar, voy a tener el gusto de presentarles a un dúo, a una pareja que cantan maravillosamente bien y que a finales de los 70 tuvieron un éxito tremendo entre la juventud. Y ahora han vuelto a ese mundo maravilloso que es otra vez al mundo de la canción. Ellos son Pedro y Javier. Pecos.

0: Assumpta Vitòria, tela marinera, eh? Quina època aquella, eh?
1: Quina època, eh?
0: Que maco.
1: Sí, sí, es feia molta cosa, eh? En directe.
0: Que maco, que maco. Allò sí que era televisió maco, en directe, sí. Pura i dura, eh?
1: Sí, era molt en directe, tot.
0: Com el Directissimo, que a vegades hem parlat aquí, eh? També, Directissimo, també. Sí, sí, aquest sí, mític sí. Programa també de televisió espanyola. Assumpta, com sempre, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres i il·lustrar-nos amb la teva sabidoria de la tele. Avui hem recordat... Ets una enciclopèdia. Hem parlat de l'Albert Pla, hem parlat del
1: Gato Pérez,
0: d'aquell...

0: Avui ens acompanya una de les cares més estimades de la televisió catalana, actor, director, home de teatre i, sobretot, aquella persona que ha aconseguit convertir les històries petites dels pobles en emocions enormes compartides per tot un país. Amb el Foraster ha recorregut més de 120 pobles de Catalunya, les Illes, Andorra i la Catalunya Nord, fent-nos riure, emocionar i recordar que la gent és el més important. I ara prepara un espectacle molt especial al Palau Sant Jordi, reunint molts dels protagonistes d'aquella aventura. Quim Masferrer, gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Escolta, Quim, no pares, eh? No pares. Ara no sé on estàs, però estàs por all, perquè tu no pares. O sigui, ets un home de carretera, ja. El Foraster t'ha fet un home de carretera, ja, eh? No para. No para, aquest home.
1: Sí, ha quedat clar, no paro. Sí, sí, sí. No, això, jo crec que va una miqueta també lligat a com és cadascú. Jo, la veritat és que quan me sento viu i quan me sento més a gust és voltant, és coneixent gent, i a casa no em coneixes de gent. I llavors t'adones que per conèixer gent has de sortir de casa i provocar que et passin coses, no? I de fet el Foraster és això. És algú que surt de casa seva, que va a un poble que és foraster amb la intenció que li passin coses i que s'emocioni, que rigui i que li facin peripècies, i aquesta és l'essència del foraster. Per tant, que de fet lliga molt amb com som jo, com tu has dit, una persona que no para, no para, no, és que no paro, no paro.
0: No pares. Escolta, mira, aquest programa el fem des de Ràdio Arenys, però el fem per la xarxa de comunicació local, a la que tenim més de 150 emissores adherides d'arreu del territori, o sigui que arribem a molts llocs. I escolta, ens agradaria saber, després de visitar més de 120 pobles, què diries que t'ha ensenyat la gent anònima del país?
1: Uf, és que clar, cada persona és un món, cada persona és una història, i realment és parlant amb la gent i podent palpar aquestes històries quan aprens coses. És quan, en el meu cas, abans t'ho deia, és quan em sento viu. I puc dir que bona part de tot el que jo sé, el que he après, el que he viscut, el que he emocionat, el que he rigut, ha estat gràcies a la complicitat. Abans t'ho deia, és a dir, a casa no et passen totes aquestes coses. Per tant, voltant, gràcies a aquest autèntic regal que va ser per mi el dia que em van proposar de fer el Foraster, gairebé puc dir-te que ha estat una part de les més importants de la meva vida, que és precisament donar veu a històries que moltes vegades sembla que només ens interessa fer entrevistes als que sortim per la tele, o els que marquen un gol, o els que treuen un llibre.
0: Exacte.
1: O els que... I no, tothom té coses interessants a explicar, i quan les compartim tant surt guanyant el que les explica, perquè que maco que és explicar coses, com el que les escolta. Que maco que és escoltar històries. Imagina't tot el que m'ha donat voltar per aquests 120 pobles fent el Foraster, i que la història continua. És a dir, seguim coneixent a gent anònima dels pobles petits. De moment, llarga vida al Foraster.
0: Llarga vida al Foraster. I ara fa poc un programa de TV3, de 3CAT, explicaves aquest aprenentatge. Escoltem-ho. D'on ve?
2: I un dia el meu pare, el professional de les migdiades, em va dir: vés als llocs amb ganes d'aprendre, no hi vagis amb ganes d'ensenyar. I si vas amb ganes d'aprendre, la gent t'explicarà moltes coses. I aquesta és la clau.
0: Aquesta és la clau, Quim?
1: Sí, aquesta és la clau. Imagina't, estic parlant d'un... per fer un

0: programa de televisió que el consell més interessant que m'han donat ha estat el d'un pagès.
1: El d'un pagès.
0: El d'un pagès, que és el meu pare. Imagina't, a veure, he rebut molts consells interessants, i de companys, i de col·legues, i de companyes del món audiovisual.
1: Sí.
0: I tant, que sí, jo sóc una esponja, ho escolto tot. Però aquest consell que em va dir el meu pare, i m'ho va dir a l'hort.
1: Imagina't.
0: Ell estava... Ell era l'hort que va anunciar i li vaig dir, escolta, pare, ara m'han dit de fer un programa que aniré als pobles a conèixer gent.
1: Que
0: i el pare va deixar d'acabar, aixeca la mirada, deixa l'aixada i em diu, escolta, Quim, a més, gairebé et diria en pausa dramatúrgica.
1: Hòstia,
0: és a dir,
1: sí.
0: Com si fos un actoràs.
1: Ni més ni menys.
0: Quim, sisplau, vés-hi amb ganes d'aprendre, no hi vagis amb ganes d'ensenyar. I vaig dir, mare meva, però aquesta frase, i creu-me que n'he fet, és de les que tinc més present quan vaig a visitar un poble. Sí.
1: Escolta, visites pobles i et trobes moments com aquest que escoltarem ara, que jo crec que va ser molt bonic, fa poquet.
2: Sílvia!
3: Sí.
2: Sílvia, a veure, què passa?
3: Mira, estic tan contenta pel meu germà. És que ets... Ets una part molt important de la seva vida.
2: Del teu germà?
3: Sí.
2: Com es diu el teu germà?
3: Josep.
2: Josep?
3: Sí. El meu germà té discapacitat intel·lectual.
2: Ah.
3: I aleshores tu li alegres molt la vida. Ens ajuntem tots els dilluns a la nit a veure't.
2: Ostres.
3: I és una sessió familiar brutal. Pensa que pel meu germà ets com... Ets el seu amic. Et coneix molt. I clar, no el coneixes de res.
2: Pues
3: ai, ploraria d'emoció, t'ho juro. T'ho juro, quin és bo. El crido?
2: Sisplau.
3: Josep, no saps qui m'he trobat. No saps qui m'he trobat.
2: Hola, Josep.
4: Hola, què dius?
2: Sí, ostres, m'abraces molt fort, Josep.
3: Sempre el veus per la pantalla.
4: Te veus sempre?
2: El veus sempre. Els has vist tots, els programes?
4: Sí.
2: Tots?
4: Tots.
2: Josep, ho saps que ara... Jo estic parlant amb tu, però ens estan gravant. Perquè això sortirà en el Foraster?
4: Quatre.
2: Sí? Ho faig bé?
4: Sí.
2: Sí? Sí.
3: Què diu?
4: Sou bona gent.
2: Molt bé!
1: Quim, formes part de la vida de molta gent. Que maco que va ser aquest moment amb el Josep, eh?
0: Ai, quins regals que et fa aquest programa.
1: Brutal,
0: la
1: sí.
0: Gent, la generositat de la gent... Ah, és a dir, tu vas caminant per un carrer, et trobes a la Sílvia i t'apareix aquesta història, la història d'en Josep.
1: Molt fort.
0: I és més, després poder anar, perquè clar, aquell mateix dia a la nit, això era un dilluns, aquell dia a la nit s'amatí el Foraster. I clar, jo li dic, ostres, puc venir, Josep, a casa teva, a veure, una cosa que a mi no m'agrada gaire fer, no m'agrada gaire mirar-me. Sí, no m'agrada gaire, perquè ja sempre trobes pegues i en fi, bé, això ja ens passa una mica. I creu-me que ha estat el visionat del Foraster més entranyable que... Em vaig agradar fins i tot a mi mateix, imagina't.
1: Va ser
0: només
1: brutal.
0: De veure en Josep amb aquelles ganes... Em anava mirant a mi, mirava la tele i deia, no pot ser que el de la tele sigui aquí, i ostres, el Foraster té aquestes coses, té moments impagables i a sobre poder-ho compartir i que la gent et digui, ostres, em vaig emocionar en aquest moment. Bé, en fi,
1: és la vida.
0: Tinc molta sort de fer aquest programa.
1: I moments divertits, com per exemple quan et vas trobar el futur alcalde de Camprodon.
2: Tu entens que no em pot demanar a mi que vingui el tren a Camprodon?
5: Sí, jo ho entenc. Es demana als lladres de dalt que ens roben cada dia.
2: Qui són els lladres de dalt?
5: El govern. El govern que ens roba cada dia uns quants calarons a cada persona.
2: Ah, sí?
5: D'on creus que treuen els calarons a les nostres butxaques? La política, per mi, és ser una mica com un lladre.
2: Sí?
5: Perquè...
2: Sí. Déu-n'hi-do com puja el net, senyora? Sí.
5: I que no agafessin tants impostos, que els rebaixessin una miqueta més, perquè si no és que ens estan escurant les butxaques i no tenim ni pel pa de cada dia.
1: Ni pel pa de cada dia, Quim, escolta'm, que deia en Miquel, que bo també aquest moment,
0: Ai, Déu meu, és que no saps mai on hi haurà una història, no ho saps mai. Aquí, recordo que érem a Camprodon,
1: sí.
0: I eren 8:45 del matí.
1: Que
0: i
1: fort.
0: De cop i volta em diuen, ara van tots els nens i les nenes, és l'hora que els veuràs pel carrer perquè se'n van tots a l'escola. I va, anem a entrevistar nens i nenes, va, som-hi. I clar, el primer nen que enganxem és amb ell. I ens explica amb aquesta claredat I més a més, amb una dosi de raó prou important, amb un tant per cent de raó bastant important, i te regala aquest moment. Clar, això és, això, és que no, això no pots guionar-ho. És a dir, és que no existeix un guionista, ni una guionista que pugui escriure aquest ni uns actors que pugui interpretar això. Això és la vida. No són personatges, són persones amb qui jo parlo.
1: Aquí és, aquí és.
0: I el que t'explica és la teva veritat. I aquesta és la clau del Foraster.
1: També tenim moments entranyables com aquest, el secret més ben guardat per arribar als 101 anys, atenció!
2: La veig molt trempada.
3: Ai, jo...
2: I molt riallera.
3: I tant. Ai, Gemma, i l'edat que tinc, eh?
2: Però segurament aquest caràcter que teniu... Així
3: fa viure.
2: Eh?
3: Fa viure.
2: Podria ser.
3: Ai, no sé, tu.
2: Podria ser.
3: No sé.
2: Us puc demanar que em dongueu un consell...
3: Sí, sí, puc.
2: Per ser així com vos, a la seva edat...
3: Doncs mira, energia.
2: Energia?
3: Sí. Llavors una mica de vi dolç.
2: Una mica de vi dolç?
3: Sí, amb una coseta de pa.
2: Vi dolç? I aquest és el secret per...
3: Sí.
2: Per aguantar. I és un cop de coll, allò... Sí.
3: Bon.
2: Sí, sí, sí.
1: Moments impagables, Quim, eh? Aquests.
0: Ai,
1: que
0: sí.
1: Maco aquest també va ser, eh?
0: Una senyora de 101 anys, 101 anys, imagina la de coses que podem aprendre d'ella, el que ha arribat a viure, i que a vegades penso que a la nostra gent gran no hi estem prou
1: aquí
0: atents.
1: Estem.
0: Que, ai, mare meva. I t'explica això, amb humor, de dir, jo em prenc un gotet de vidols cada dia, i aquest és el secret per passar dels 100 anys.
1: Oh.
0: Clar, aquesta saviesa, això és extraordinari. Ai, Déu meu.
1: Totalment. I un dels altres moments que ens va colpir a tots, no podia ser un altre, que la retrobada amb la Cinteta, 12 anys després.
6: Ho conec, aquest tio? Home, clar que el conec. És en Miquelet, de Benifallet.
7: Sí, sí.
6: Mira, en Miquelet, que el vaig conèixer a Benifallet, com vols que no me'n recordi? La Cinteta i en Miquelet, home, si em van regalar un dels moments més emotius del programa.
7: Sí.
6: Ell és el teu fill?
7: Sí.
6: I per tant, la Cinteta i en Miquelet són els teus sogres. Sí, sí. En Miquelet va morir, sí. Ens ho van fer saber.
7: Sí.
6: Ostres.
7: Sí. I ella, doncs, viu en Natros, ja fa temps que viu en Natros.
6: La Cinteta viu aquí?
7: Sí,
6: eh?
7: Sí,
8: aquí dalt.
6: Aquí dalt hi ha la Cinteta de Benifallet. O sigui, en Josep... És el net de la Cinteta i en Miquelet de Benifallet, que vaig conèixer en el primer programa, el primer Foraster de tots, d'això fa 12 anys.
9: I vostès posen la cançó aquesta? És aquesta?
10: Au, a ballar, cariño. Què?

0: La puc saludar?
1: Sí, i tant.
0: Home, anem cap aquí.
1: Endivina qui hi ha aquí.
2: Ella, vegeu si ho coneixes.
1: Vegeu Cinteta si ho coneixeu.
0: Cinteta! Mira-me! Oh, quina revolada! Ai, ai, ai, ai, ai, ai! Quina il·lusió! Cinteta! Com estem?
3: M'estic tornant a emocionar, sí. Quim. Quin momentàs.
4: Sí, jo també. Sí, és que clar, fent aquest programa fas amics, fas amigues. La Cinteta, ens truquem sovint. Clar, va més enllà d'un programa de televisió, perquè es barreja amb la vida. I jo amb la Cinteta, i no només amb ella, sinó amb moltíssima gent que he conegut, formen part ja de la meva carpeta d'amics, d'amistat, d'amics i d'amigues, no? I això va més enllà d'un programa de televisió, i tant.
3: El Foraster té humor, però també té molta emoció. Quan vas descobrir que el programa funcionava sobretot perquè la gent s'hi sentia identificada?
4: Mira, la veritat és que aquesta va ser un dels reptes meus, perquè jo sóc humorista. jo vinc a fer espectacles d'humor, i de cop i volta em plantegen aquest programa, i recordo que al començament constantment intentava buscar l'humor, no? I potser no feia cas una mica el que em va dir el pare, de dir, escolta, vés amb ganes d'aprendre, i escolta, saps? Sinó que jo tenia com la necessitat de fer-ne sempre, de treure punta un llapis de l'humor. I de cop i volta va haver-hi un dia que dic, ostres, escolta, hi ha moments en què t'expliquen coses que precisament no deriven cap a l'humor, sinó cap a l'emotivitat, i aquesta va ser la clau. Va ser quan passes, que en el programa passes de riure bojament d'una història que t'acaben d'explicar d'una persona superautèntica, a emocionar-te sense fre, perquè t'acaben d'explicar una cosa tan personal, tan íntima, que et fa emocionar. I això és una mica la vida és això, no? Sonrises i làgrimes, és una barreja d'emocions. El foraster crec que també ho té, i la clau és la gent. No, el secret del Foraster no és un Quim Masferrer, no és un format de tele, també pot ser,
3: però també és important.
4: Sí, d'acord,
3: no treguis mèrit, Quim.
4: Bueno, deixa'm ser humil, que és una altra de les coses que m'agrada fer la bandera de l'humilitat.
3: Ho sabem.
4: La clau és la gent, i la seva veritat, i l'autenticitat de la gent, i la seva generositat. Aquesta és la clau, perquè jo per moltes habilitats que tinguis, i moltes aptituds, i molt de talent, si arribo a un poble i la gent no vol parlar amb mi, no hi ha programa. Si es comença a tancar portes i finestres, s'ha acabat, no hi ha històries.
3: Totalment.
4: Per tant, la clau, d'acord, no em vull treure mèrits, jo crec que ho fa prou bé, en Quim Masferrer ho fa prou bé.
3: Exacte.
4: Sí, d'acord, i és un gran format de televisió, de televisió, que la productora Brutal Media va tenir a bé de comprar-ne els drets. Sí, d'acord, però la clau és la gent. I ara, amb aquests talls que m'heu posat, ho acabem de demostrar. La clau és això. Sí. En fi, abans t'ho he dit, tinc la sensació, i estic molt agraït, que la vida m'hagi posat sobre la taula projectes tan, tan macos i tan apassionants com el de fer aquest programa de televisió. Sí.
3: Escolta'm, i ara el 30 de maig porteu al Foraster al Palau Sant Jordi. Com es transforma un programa tan íntim en un espectacle tan gran? Quin brutal, això és brutal. Clar, brutal mèdia.
4: Això és, mireu, després de tantes històries, de tants amics, de tantes amigues, de tants quilòmetres, de tantes visites, dèiem, això ho hem de celebrar-ho, això s'ha de celebrar, i la millor manera de celebrar-ho és en un lloc on realment pugui venir gent d'arreu del país, dels pobles, de comarques, de gent de Barcelona, gent que els agrada el programa, que s'emocionen amb el programa, que riuen amb el programa, i és fem un espectacle pensat pels fans del Foraster, on hi haurà monòleg, on hi haurà música, on hi haurà moltíssimes sorpreses, on veurem què se n'ha fet de gent que jo fa molts anys que vaig conèixer fent el Foraster, que els hem perdut la pista. És a dir, aquells que els agrada el Foraster, crec que
3: no
4: és un lloc per... per no faltar-hi, perquè tinc la sensació, almenys la tenim tot l'equip, que ens apassiona fer aquest projecte del Forestier, tenim la sensació que els que vinguin al Palau Sant Jordi diran, d'aquí un temps diran, jo aquell dia hi era, jo vaig viure el que va passar allà. Saps que a vegades passen coses que
3: són úniques,
4: que et recordes on eres, és a dir, que són molts culers, una final de Champions,
3: exacte, oh, això, correcte,
4: on era, o escolta'm, el dia del concert de Bruce Springsteen, que ell va dir, no sé, jo hi era aquell dia allà. Doncs els fans del Foraster, que els agrada molt el programa, crec que d'aquí uns anys diran, jo hi era, al Palau Sant Jordi el dia que va passar allò, jo hi era. Sí, jo crec que sí.
3: Ni més ni menys. Aquest retrobament amb els protagonistes més emblemàtics serà una festa, un homenatge o també una gran abraçada col·lectiva, que això és important.
4: Sí, sens dubte. Mira, amb el Foraster n'hem tingut moltíssimes abraçades. Ara, mira, amb aquests talls que m'has posat,
3: sí,
4: amb la Cinteta va haver-hi una abraçada, mare meva. Que no s'ho puc imaginar, amb en Josep de Brunyol, el germà de la Sílvia, va haver-hi una abraçada que no te la pots ni imaginar, és a dir, el Foraster són abraçades, perquè és compartir.
3: Totalment.
4: No només compartir històries, sinó també tocar-nos i carai, i sentir-nos que som una pinya,
3: sí,
4: i que formem part de... I que el món està ple de bona gent, i que la bona gent som majoria, i per tant també apologia d'això. Ja tenim el Telenotícies perquè ens expliquin que ve l'antivirus, i que
3: sí,
4: hi ha guerres, i que hi ha genocidis,
3: sí, sí,
4: i que hi ha corrupció política i estem omplint el mar de plàstic.
3: Sí, sí.
4: Ja, per tant, fem bandera de la bona gent i abracem-nos. M'agrada això que has dit. El dia del Palau Sant Jordi serà una abraçada col·lectiva a tots
3: que
4: aquells
3: sí,
4: que segueixen el Foraster. Sí.
3: Mira, i un altre moment, ja per anar acabant, escolta'm, un moment dels primers programes també, que va ser ni més ni menys que el moment en el que el Suso i la Vane, te recordaràs, que es van demanar,
4: sí, tant,
3: per casar-se, escoltem-ho.
4: Santa Maria d'Oló, i tant, que me'n recordo.
2: Tu, a mi em va arribar tant, però tant, que dic, aquesta noia, és que jo vull saber qui és la Vane, la xicota d'en Surso d'Oló.
5: Doncs, hola.
2: M'està molt de tu, eh?
5: Oh. Jo?
2: Sí. Què li pots dir davant d'aquesta emoció?
6: Què li puc dir? Què li puc dir? Pues... no sé, que m'agrada molt, que me l'estimo i, bueno, que m'agradaria compartir la resta de la meva vida amb ella.
2: Li estàs demanant alguna cosa?
6: Bueno, aviam si algun dia es voldria casar amb mi.
5: Home, t'has demanat en sèrio?
6: Bueno, clar.
5: I això és de veritat? Sí? Oi,
6: bueno, què dius?
5: Jo clar que sí.
3: Ai, Quim, que maco això que va
4: ai,
3: ser també.
4: Ai.
3: Que maco.
4: Mira, aquest, abans parlàvem de que jo venia de l'humor,
3: sí,
4: i que de mica en mica trobaves històries que deies, ostres, aquí entrem en un altre terreny, Quim, intenta explorar-lo. Aquesta va ser una... Perquè això és la primera temporada de totes. I en Surso el vam trobar pel carrer. I pel carrer comencem a parlar i li vaig preguntar, tens parella? Diu, sí, estic molt enamorat, no sé què, no sé quant, estic allà. Dic, hosti, me la podria conèixer, la teva parella? Diu, sí, diu, quedem avui a la tarda. I vas allà i et trobes aquesta història. I penses, si jo no hagués passat per aquell carrer, o hagués passat per aquell carrer un quart d'hora més tard, potser no me l'hagués trobat en Surso i m'hagués perdut aquesta història.
3: Mm-hmm.
4: Per tant, no saps mai on hi ha històries. I també és veritat, a vegades hem trobat grans històries com aquesta, però també penso les que ens hem perdut,
3: sí,
4: perquè en aquell moment, en un altre carrer, em passava una altra
3: segur
4: història. I jo, de moment, el do de l'omnipresència, per sort
3: encara
4: no el tinc.
3: No.
4: Però que... Què vol dir això? Això vol dir que està plegat d'històries, constantment, tants caps, tants barrets. I amb el meu espectacle Bona Gent això ho puc constatar.
3: Exacte.
4: És a dir, està plegadíssim. Per tant, en el Palau Sant Jordi, malgrat tenir preparat un espectacle ple de sorpreses, un espectacle a l'engròs, que allò serà extraordinari,
3: sí.
4: I passaran històries que encara no sabem, i que volem que sigui així, perquè és meravellós trobar-te històries i pescar històries, és meravellós. I el Palau Sant Jordi, les que hi haurà, que no m'ho vull, no vull ni imaginar, ni imaginar, serà extraordinari.
3: Escolta, Quim, en un moment en què tot sembla anar tan ràpid, creus que el foraster triomfa perquè ens obliga a parar i tornar a mirar-nos als ulls?
4: Ai, mare meva, pobre de mi, jo què sé. Pobre de mi, no ho sé.
3: Quanta gent t'ho haurà dit, quants comentaris llegeixes, sí, que els ajuda.
4: El que m'has dit és maco, és maco, sí, sí, és molt maco, perquè és veritat. Hi ha molta gent que em diu, mira, amb el foraster, és l'únic dia de la setmana que ens reunim tota la família al sofà. Ai, això és molt maco que et diguin això. I que vol dir que tant els més petits de la casa com els més grans de la casa, totes les franges d'edat es reuneixen junts per veure un programa en el que es para una miqueta el temps i que anem a veure, a gaudir de les històries de gent anònima, i jo voldria creure que precisament aquesta també és una de les claus de l'èxit del foraster i que tingui les audiències que té, no? Que per un costat la gent és extraordinària, i quan la gent és generosa et permet viure moments inobligables, i l'altra és parar una miqueta d'atenció a coses que a vegades aquest dia a dia de xarxes socials i vinga dels m'agrada i que tot és tan efímer i que s'acaba i s'estrena una pel·lícula i cap de dos dies ja l'han fotut fora perquè ens estrenen 50 més i vinga notícies, vinga aquesta voràgine tan bèstia, de cop i volta dius, potser ens estem perdent coses, no? Vol dir que no ens estem perdent coses? No, vol dir que no hauríem de parlar més amb la nostra gent gran? Vol dir que no hauríem d'escoltar més els petits de la casa, que et diuen coses extraordinàries com el que em van dir a Camprodon, aquell nen d'en cap a les coques? Vol dir que no hauríem de parar una mica? Doncs mira, doncs potser sí que hauríem de parar una mica. I si el foraster serveix per donar-nos aquestes pistes, doncs mira, benvingut sigui. També em fa molt feliç, la veritat. Sí, sí, sí.
3: Doncs escolta, Quim, per anar acabant, convida tota la gent de Catalunya que ens està escoltant a assistir en aquest especial del foraster, en una celebració irrepetible al Palau Sant Jordi del proper 30 de maig, tu mateix, a veure.
4: A veure, ja hi hem passat per sobre, però és a dir, tots aquells que segueixen el programa, que els agrada el programa, jo crec que el Palau Sant Jordi és un lloc on reviure d'una manera diferent totes les emocions que gaudim els dilluns a la nit veient el foraster. És a dir, si t'agrada el programa, al·lucinaràs amb la trobada que farem allà, perquè és una trobada de bona gent, una trobada on és un gran espectacle i on les emocions estaran a flor de pell, tant les de l'humor com les de la emotivitat. En definitiva, escolteu-me, que jo estic molt content perquè ja hi ha molta gent que està vinguent, moltíssima gent. Jo vinc. I la veritat és que et fa molt feliç perquè allà compartirem històries i ho farem d'una manera totalment diferent de com és el programa, no en un format televisiu, sinó en un directe molt gran. I allò que he dit abans, jo crec que tots els que vinguin, que els agrada el programa, d'aquí un temps diran, jo vaig ser-hi en aquell Sant Jordi del foraster, jo hi era allà a la platea o a les grades, jo hi era. En fi, a mi em fa moltíssima il·lusió, i tot l'equip del programa també, molt.
3: Doncs, Quim Masferrer, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres, i recordem que aquest foraster gegant arribarà el 30 de maig al Palau Sant Jordi dins del 3CAT en viu, en una trobada única amb moltes de les històries i persones que han marcat aquests anys de programa. Molta sort, Quim, ets molt bona gent i per molts pobles molts pobles més. Abraçada forta.
4: Visca la bona gent, visca. Salut.

0: el critica per les espatlles, per davant, per darrere, per tots costats, però amb ell això li importa un bledo, ja sabeu qui és. És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que el podeu veure pel Canal 4, doncs, cada vespre, no us la perdeu. Anem a connectar amb ell, jo no sé com estarà, a veure, Toni Rovira, no, no ho sé si el trobarem o no. Toni, que estàs per aquí? Toni! Toni Rovira, com estàs?
1: Aquí, a veure, que no em veus.
0: Ara t'estic veient per fi, a través de la nostra tele dels encants, Toni Rovira.
1: Jo no sé què fa el director que no canvia la televisió.
0: Però és que va ser l'Assumpció en Vitòria que la va comprar.
1: Com se diu el nou director?
0: Es diu Joan, Joan García.
1: Joan, et convida la que vingui aquí al programa.
0: Escolta'm, aviat vindrem, Aviat vindrem.
1: I l'Assumpció en Vitòria.
0: Tu quan vulguis, ja ho saps,
1: Doncs jo ben aviat.
0: Aviat estarem aquí.
1: Joan, les coses no es poden deixar. Quan se deixen, se refreda.
0: Exacte, refreda i el temps passa volant, Toni. Ja ho saps. Ja ho saps.
1: Ai, tinc un lío avui aquí.
0: A veure,
1: saps què tinc?
0: Què tens?
1: Avui
0: a veure.
1: Tinc a Venga Monjas. Venga Monjas, tu.
0: Ai, mira, Venga Monjas, tu.
1: Superdivertits.
0: Són molt divertits. Bueno, aquesta setmana tens una setmana completeta, noi? Ho sé, Qui tenim aquesta setmana? A veure.
1: Aquesta setmana tenia demà la Lucrecia per l'Aguda de canviar. Ah, i aleshores espero que vingui la Maria Rovira, la coreògrafa.
0: Molt bé.
1: El dimecres tinc a la Edurne de Gran Hermano, aquella noia amb un passat que va néixer sota el nom de... usats? Si no em tenia de noi.
0: Ah, no. I ara no me recordo, però sí que sé que va sortir Hermano Mayor, no?
1: Va donar molta guerra amb aquell noi basc que estava encapritxat d'ella, però que després no sé què va passar, que diu que es va refredar de tal manera que ara ni es parlen quasi bé, em va dir l'altre dia, perquè li vaig preguntar i dic, què, allò? Ha continuat després o no, fora del programa? No.
0: Res de res, Toni, sisplau, home.
1: Aquí molta cosa, però després no hi ha res,
0: Després, res de res, Toni.
1: De res!
0: De veritat.
1: Ai, mira, aquells temps on la Carmen de Mairena no partia el temps.
0: Exacte.
1: No deixava escapar res ella, no feia com aquestes, no.
0: I ara hi ha els famosos d'ara. És que ja no donen joc. Mira, avui precisament parlem de Gran Hermano Duo, el programa. Hem parlat de Gran Hermano amb El Gato Encerrado de Telecinco. I escolta'm, els que donen joc els fan fora. Què està passant? O sigui...
1: Sí, però ja han tornat a ficar aquesta, com se diu, la Cristina, no? L'han tornat a ficar dintre, perquè si no, allò què és, allò?
0: Sí o no, Toni? I el Carlos Lozano és el guanyador d'aquesta edició, per mi. O no?
1: És que el Carlos Lozano i la Cristina són els que salven la història, si no l'altre s'avorrisca mala cosa.
0: O no, Toni, clar...
1: Perquè són gent que sap...
0: Clar, sap de televisió, els altres són uns mindundis, Toni, uns mindundis. I punto.
1: Bueno, surten de la Isla de les Tentaciones, d'aquests rotllos...
0: Clar, però és que sempre han de guanyar aquests, perquè, clar, com que els nanos que tenen les xarxes i les redes socials, doncs, clar, qui coneixen? Els de la Isla de les Tentaciones. I no m'avoten els bons, com, per exemple, el Lozano. Home, que té una trajectòria que, escolta'm, que molts voldrien. O no, Toni?
1: A mi em preocupa que hi havia una mà d'artistes que sembla ser que s'ha acabat. A un són?
0: Sí o no?
1: On són? La Mairena, com t'he dit, que no paro de recordar-la, perquè és que cada vegada em sembla més única.
0: Única.
1: Perquè era un personatge que deien, anava caminant per la Gran Via, no? I de repent hi havia un tio que la cautivava, que li guinyava l'ull,
0: ja
1: i
0: està.
1: Diu, iapa, corrents ella, agafava, el seguia,
0: el
1: i es ficaven a dintre d'un portal,
0: iapa,
1: en l'ascensor, o allà un fosc,
0: sí,
1: i allà
0: sí.
1: M'estic rematant per la feina,
0: i
1: tu.
0: Ja està, Toni, ja està, però...
1: Aquell atreviment, aquella cosa de llibertat que tenies.
0: Això
1: amb aquests personatges així.
0: Això s'ha perdut. Tu te'n recordes, Toni, d'un programa que per mi va ser memorable, que era l'Hotel Glam? Tu te'n recordes de l'Hotel Glam?
1: Sí.
0: Allò era fantasia pura. que, per cert, la Carmen de Mairena també hi era a l'Hotel Glam. És que estava la Mairena, estava l'Aramis, estava el Pocholo, estava, és que estava tothom allà dintre.
1: Jo et suplico, et demano que després busquis del meu canal,
0: sí,
1: algun moment de la Mairena.
0: Home,
1: i els hi posis,
0: posarem.
1: Són personatges que han existit, com la Monyos, que no la vaig arribar a conèixer, que quina Barcelona, quins personatges, no? Quin paral·lel,
0: quin poderiu,
1: quin tantes coses que ja no hi són,
0: quin poderiu. Jo em vaig trobar diverses vegades a la Carmen prenent alguna cosa a la Rambla. Era raro no veure-la, te'n recordes? Estava per allà a la Rambla.
1: Sempre estava,
0: sempre,
1: o ben allà en el Cosmos, o en el Cafè de l'Òpera.
0: Exacte.
1: O si no la podíem veure, doncs, en allà al paral·lel també,
0: paral·lel.
1: A lo que ara és el Rincón de l'Artista, sí, però que abans hi havia un altre nom, aquella cafeteria, l'Espanyol.
0: Sí, sí, sí.
1: Te'n recordes?
0: I tant, i tant. Quines èpoques. Quines èpoques.
1: Encara hi és, a l'Espanyol.
0: Sí. Escolta...
1: Però també hi havia l'Arnau, i l'Arnau tenia la seva cafeteria.
0: Sí.
1: I veies a artistes que treballaven a l'Arnau i que es prenien el cafè allà fora.
0: Ni més ni menys. I escolta'm, ara que anaves a dir, per acabar, no sé si vas veure a la Loles León, que la van entrevistar en el Jordi Évole, que també parlava d'aquelles èpoques, del paral·lel, del Molino, quan ella...
1: No ho vaig veure, pues, no ho vaig veure.
0: L'has però... de veure. Bueno, que tu l'has tingut diverses vegades al programa, la Loles.
1: Sí, i el que passa que, parlant amb l'Asso, ho dèiem, es nota la crisi que hi ha a la televisió, perquè aleshores totes les emissores del grup de 3 Media treien la mateixa història.
0: Sempre.
1: I això vol dir que no volen pagar personatges.
0: No, exacte.
1: Què està passant? On hi ha un programa de televisió que porti a grans figures?
0: Bon,
1: aquesta ja és el repte, aquesta és la meva aposta. Un programa de televisió portant a grans figures d'aquest país.
0: Això ja ha passat a la història, Toni. Ja
1: doncs
0: ha
1: no, a la això es té que tornar a recuperar.
0: Tu te'n recordes de l'Àngel Casas?
1: Clar, Àngel Casas,
0: això. Allò sí que... Ostres, allò era un currasso immens, i portaven gent de tot arreu, de tot arreu. Així és.
1: No m'estranya que la televisió perdi l'audiència.
0: Està perdent perquè, audiència, clar, Toni, està perdent.
1: Això de Gran Hermano, veig que van molt de pressa a treure la gent.
0: Clar.
1: I diu que dijous ja s'acaba.
0: Faran pim-pam i ximpun, i ja està.
1: Ja s'acaba dijous que ve, aquest no l'altre, no, sembla.
0: Exacte, sí, ja li queden dos telediarios. I ara ja, doncs, a córrer per començar Supervivientes. I ja està.
1: I arribarà un moment que Supervivientes també quedarà cremat.
0: També cansarà, perquè no trobaran a gent bona, tan bona com per anar. Home, i ara amb les plataformes, que aquest és el problema, doncs, per exemple, s'està preparant un nou programa, que Los Gemelos van fer un reality, que hi havia gent que, o sigui, jo estava mirant algun dia, 2 milions de persones en directe a YouTube, això és molt, i després ara faran la Cárcel de los Gemelos, que estan aquí personatges com la Marrash, que si la Falete, aquests són els programes i els personatges que venen. Toni, és així,
1: ja,
0: mal nos pese.
1: Com aquesta societat, que també està una mica malalta, perquè
0: sí,
1: jo volia portar a la Marrash aquesta.
0: Sí.
1: No, sí, també, però volia mirar la Falete.
0: La Falete.
1: Pensant en el gran Falete, però per donar-li la volta i veure què hi ha darrere, perquè el seu discurs en la tele, la seva actitud, no m'agrada.
0: No, però una cosa és la tele i l'altra, una cosa és el personatge i l'altra és ella com a persona. Canvia.
1: Això a la vez convidat.
0: Clar.
1: Bueno,
0: sí, sí.
1: Estic parlant amb el mànager, la millor.
0: Bueno.
1: Però si no, aquest tipus de personatges és que no fem res.
0: No, bueno, són personatges, doncs, que l'únic que busquen és confrontació i crits i ja està.
1: Però això contribueix a una societat que està malalta.
0: Crispada, sí.
1: I que no hi ha cultura i que està avorrida i que no hi ha al·licients ni estímuls.
0: Res, poca cosa, poca cosa.
1: Els actors, la gent important que hi havia i que es veia a la tele, ens donaven a conèixer una manera de fer i de viure, però una manera amb educació, amb una educació,
0: sí,
1: exquisita.
0: cosa que
1: encara
0: ja...
1: me'n recordo del Villalonga, l'escriptor, com va vindre al meu programa, aquella elegància, aquella cosa. Que va disfrutar tant que li vaig dir, bueno, vendràs otro dia, i em va dir mañana mismo.
0: Veus?
1: Pregunta-li a l'Assumpció que estava en el programa i com va viure. Uns són aquests escriptors amb aquesta personalitat arrolladora com tenia l'Antonio Gala?
0: Ni més ni menys.
1: On són aquests personatges? O no els donem a conèixer i són, i els tenim ignorats,
0: i estan perduts,
1: per culpa d'aquests altres que no són res.
0: Que podria passar, vull dir, fàcilment. Escolta, Toni, doncs gràcies com sempre per ser-hi, que segueixis sempre al peu del canó, i ens retrobem la setmana vinent aquí a la Caixa Tonta. Abraçada forta.
1: Però m'has promès una cosa, que recordaries a la Carmen Mairena.
0: Ara, abans
1: talla'm el que vulguis de mi, però per favor, dona-li veu a la Mairena.
0: Posem la Carmen de Mairena. Una abraçada.
1: Adéu.
2: Pues ya no tiene lo mismo, ¿no?
3: Han pasado unos años
2: y de eso, pero tú en lo tuyo has sido grande y eres grande.
3: Bueno, yo fui grande
2: en tu arte.
3: Cuando joven, cuando tenía de 28 a 38 años para adelante, me hice popular, como aquel que dice. Y yo pues le he cogido con mucha simpatía y mucha alegría por lo que fui y por lo que todavía sigue yendo. Y admiro a todo el mundo que sea artista y que quiero empezar ahora, los admiro y pienso que tengan suerte para el día de mañana, porque el día de hoy ya ha venido, para mí ya estaba, ya ha venido. Tú ya has venido y todo lo que me espera es hacer bien y nada más.
4: Hola, gent. Soc en Miquel Àngel Pasqual Llinàs, potser em coneixereu més com Miquel Àngel de la Trinca, i vull enviar un missatge, diguéssim, a tots els oients i visualitzadors de la Caixa Tonta. Ja ho sabeu, la caixa pot ser molt tonta, però tant tampoc. Escolteu-vos això i veureu que algunes vegades hi ha gent que pensa i diu el que pensa.

0: La Caixa Tonta.
1: Lo saben todos. Doncs avui marxem amb l'últim single de Nicolas Shalhoub, Luna de Beirut, que ja podeu veure el videoclip a tota la xarxa, sobretot a YouTube. No us el perdeu, un bon amic del programa. I donar les gràcies a Quim Esferrer, que ha passat avui pel programa, gràcies a l'Assumpta Vitòria amb la seva història de la tele, i gràcies a Toni Rovira. Toni Rovira i tu, eh? Recordeu que si voleu assistir al foraster especial del 3CAT en viu, heu d'entrar a la web de 3CAT i aconseguir les vostres entrades, eh? Correu, que s'acaben, Doncs res, fins aquí el programa d'aquesta setmana. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, i tornem, si tu vols, la setmana vinent amb més convidats i amb més coses que segurament t'interessaran aquí a la Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
0: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Palafolls estrenarà una nova ruta senyalitzada al castell coincidint amb la seva reobertura a la tardor. La regidora de Turisme, Silvana Vallvé, ha anunciat un nou itinerari turístic que connectarà directament al centre del nostre municipi amb la fortalesa. Aquesta iniciativa coincidirà amb el moment en què el monument torni a estar operatiu per les visites. Paral·lelament, en una entrevista a Ràdio Palafolls, Vallvé ha reconegut la crisi del mercat municipal, que ha quedat reduït a només 5 parades per jubilacions, contrastant també amb la bona salut del comerç local i la pròxima arribada del supermercat Esclat a Palafolls.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada i ara les avancem totes en titulars. Entre altres, parlarem de l'Hospital de Calella i és que avui s'ha presentat la seva ampliació que permetrà doblar la seva superfície i capacitat quirúrgica de cara al 2030. S'ha presentat el projecte de transformació del centre sanitari que preveu una inversió de 82 milions d'euros per construir 24.000 metres quadrats d'obra nova. L'actuació permetrà passar de 5 a 10 quiròfans i augmentar els blocs d'urgències de 42 a 73. L'edifici, a més, serà sostenible amb sistemes de geotèrmia i plaques fotovoltaiques per reduir un 40% la demanda energètica. També parlarem d'activitats diverses, perquè el Consell d'Infants manté obertes les inscripcions per la Gimcana de Patrimoni Local. Els joves consellers han dissenyat una ruta guiada, lúdica per al pròxim dissabte, 16 de maig, a 11:45 del matí. No es tracta d'una visita convencional, sinó d'un joc on els participants hauran de respondre correctament preguntes sobre la història local per poder avançar en el recorregut. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a l'Escola de Música i Dansa fins aquest mateix divendres. També avui parlarem d'aquesta casa i és que Ràdio Palafolls estrena un nou canal de WhatsApp per difondre l'actualitat diària. L'emissora ha posat en marxa una nova via de comunicació unidireccional per fer arribar un resum de les notícies i l'infopodcast del cap de setmana directament als telèfons mòbils. Aquest canal se suma al servei de correu electrònic diari que ja es lliura prop de 300 missatges cada matí amb els titulars més destacats. I marxarem també cap a Malgrat de Mar, on hi ha hagut dos ferits en una explosió de gas en un bar del municipi. Aquest matí s'ha produït un sinistre en un establiment situat a l'avinguda Costa Brava del municipi veí. Per causes que s'estan investigant, l'explosió ha provocat ferides a dues persones i ha causat danys materials al local.

0: I la que ha fet marxa enrere i ha descartat definitivament l'ampliació de la llera de la Tordera pel Pla de Grau. En una assemblea de l'Espai Agrari celebrada ahir, amb Palafolls, la Generalitat i l'Agència Catalana de l'Aigua, s'ha acordat enterrar l'alternativa 3 que preveia eixamplar el riu fins als 500 metres. La que ha admès haver pres decisions unilaterals i s'ha compromès a reiniciar el procés amb el consens dels pagesos per garantir la subsistència de les explotacions agrícoles del Pla de Grau. I també parlarem de platges, perquè malgrat Pineda, Blanes i Lloret han revalidat les banderes blaves per les seves platges aquest estiu. El Maresme manté la seva excel·lència al litoral amb 11 banderes blaves i 4 als seus ports. Malgrat de Mar ha refermat el distintiu a les platges del Centre i l'Astillero, mentre que Pineda les ha revalidat a la platja de la Riera i dels Pescadors també s'ho manté el certificat Biosfer de Sostenibilitat. Per altra banda, la Selva, Blanes i Lloret també han mantingut els seus guardons internacionals per les seves zones de bany. I pel que fa al temps, aquesta tarda l'ambient serà assolellat al centre i sud de la comarca, mentre que al nord arribaran nuvolades que mig taparan el cel. Al terç nord de la comarca no es descarten alguns ruixats febles i puntuals. El vent serà fluix força o a 3 de component sud-est. El mar estarà en estat de marejol amb mar de fons. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 19 als 22 graus. A Palafolls el cel estarà nuvolat, amb temperatures màximes que baixen fins als 20 graus i mínimes que pugen fins als 11. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i ho fem parlant del castell de Palafolls, i és que s'estrenarà una nova ruta senyalitzada al castell coincidint amb la seva reobertura a la tardor. La regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l'Ajuntament, Silvana Vallvé, ha passat pels micròfons del programa Assumptes Interns de Ràdio Palafolls per repassar els objectius clau de la seva àrea. Entre les novetats més destacades, Vallvé anuncia la creació d'una nova ruta senyalitzada que connectarà el centre del poble amb el castell de Palafolls. Aquest nou itinerari turístic es preveu inaugurar durant la tardor, coincidint amb el moment en què el monument torni a estar operatiu per la ciutadania.
1: Això sí que li puc dir, perquè no sé si ho he dit d'alguna manera, d'alguna vegada, però aquest any aprofitem la inauguració del castell per fer la ruta al castell, que és una ruta que tots fem, i que hem fet moltes vegades, i que
2: però la volem des del poble,
1: des del poble. La volem senyalitzar, la volem fer, diguéssim, no allò que fem tots, no, que pugem, que tots hem fet camí al final, que ja estan els camins, sinó fer-la d'una manera.
0: Un dels punts més complexos de la gestió actual, del qual també es va parlar ahir a l'Assumptes Interns, és la crisi del mercat municipal, que en els darrers mesos ha vist reduïda la seva activitat. La regidora ha reconegut la dificultat per trobar nous paradistes que vulguin instal·lar-se a Palafolls, tot i que ha volgut subratllar que les baixes no es deuen a una falta de negoci, sinó a qüestions personals o jubilacions.
1: El mercat és com el nostre malson. Ara que el teníem endreçat, que havíem tret les bases al mercat, el mercat és... totes les parades que han plegat han estat per motius diferents, no perquè no hi hagués venda. I costa molt tenir nous paradistes. Ara hi ha, si no vaig errada, 1, 2, 3, 4, 5. Ara les estic comptant de memòria. Uh-huh. Havíem aconseguit ampliar aquestes, que clar que estàvem, bueno, estàvem, dic, perquè sóc jo i la tècnica, no?, que fa molta feina, estàvem molt satisfetes amb aquesta feina feta. I de cop han anat passant coses i és com la llei de Murphy, no? Que fas una cosa i surt bé i després no saps per què, bé, tot es gira.
0: En contrast amb la situació del mercat, ha definit el comerç local com estable i en creixement. Ha destacat l'arribada pròxima del supermercat Esclat amb la benzinera i també la bona salut de l'Associació de Comerciants, que ha sumat nous socis recentment. Així mateix s'està impulsant el projecte Reempresa per facilitar el relleu en aquells negocis on els propietaris es jubilen. Finalment, pel que fa als pressupostos participatius, una de les reivindicacions històriques d'Esquerra Republicana quan estava a l'oposició, la regidora ha admès que no s'han pogut implementar aquesta legislatura. Segons ha explicat, la manca de partida econòmica es deu al fet que el govern ha hagut de fer una priorització d'altres despeses que han considerat més urgents, tot i que no descarta que es pugui plantejar de cara al pressupost de l'any vinent, si la situació financera de Palafolls ho permet. Parlem ara de salut de l'Hospital de Calella, que tindrà el doble de quiròfans i gairebé 30 bocs més d'urgències amb la seva ampliació. Aquest matí s'ha presentat oficialment el projecte guanyador per l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, un acte que ha comptat amb la presència del conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i en representació de l'Ajuntament de Palafolls, i assistir la primera tinent d'alcaldia, Susana Pla, donada la importància d'aquest centre sanitari pels veïns i veïnes del nostre municipi. El projecte, amb una inversió prevista de 82,9 milions d'euros, preveu que les obres estiguin enllestides a finals de 2030. L'actuació permetrà actuar sobre una superfície total de 28.000 metres quadrats, dels quals més de 24.000 seran d'obra nova, fet que suposarà doblar la superfície actual de l'hospital. L'ampliació s'organitzarà en 8 plantes i destaca per una proposta arquitectònica moderna i sostenible que busca integrar l'edifici amb el mar i la muntanya, eliminant les barreres actuals de la carretera. A més, el disseny té l'objectiu de reduir un 40% la demanda energètica mitjançant l'ús de geotèrmia i de plaques fotovoltaiques. L'ampliació donarà resposta a les necessitats de creixement de la comarca amb un increment notable de recursos. Segons han detallat avui a la presentació, es passarà dels 148 actuals a un màxim de 177, a més de 12 llits de semicrítics. També es duplicaran els quiròfans, passant de 5 a 10. El servei d'urgències creixerà dels 40 bocs actuals fins als 73. I en una segona fase, que no està inclosa en aquest projecte, es preveu passar de 54 a 65 sales de consulta. Pel que fa al desenvolupament d'aquest projecte, l'equip guanyador tindrà 14 mesos per fer la redacció, que hauria d'estar acabada durant el segon trimestre de l'any vinent. Per tal de compatibilitzar l'activitat assistencial amb l'execució de les obres, ja han informat que es preveu organitzar els treballs en 4 fases. Durant la jornada d'avui, el conseller Dalmau també ha aprofitat per inaugurar formalment el nou CAP de Pineda de Mar, que està en funcionament des d'aquest mes de maig. Aquest nou centre ha suposat una inversió de 100 milions d'euros i disposa de 29 consultes per atendre la població de la zona, especialment durant els pics d'estiu. Tal com s'ha detallat, amb aquestes inversions es busca modernitzar i reforçar l'estructura sanitària de l'Alt Maresme, garantint una millor atenció pels més de 126.000 ciutadans que tenen l'Hospital de Calella com a centre de referència, entre ells els veïns i veïnes de Palafolls. I parlem d'altres qüestions. Seguim amb el patrimoni, perquè continuen obertes les inscripcions per la ruta organitzada pel Consell d'Infants. Aquest pròxim dissabte, dins les activitats que tenen previstes els membres del Consell d'Infants de Palafolls, es durà a terme una ruta de patrimoni local dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. Aquesta no serà una ruta convencional, sinó que s'ha preparat un joc de preguntes que els participants hauran de respondre correctament abans de poder avançar al següent punt del recorregut. La cita és aquest dissabte, 2:45 del matí, en punt de sortida a la plaça Major davant l'Ajuntament, on tindrà lloc la primera prova del joc. Per participar en aquesta descoberta del patrimoni és necessari inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa del nostre municipi de dilluns a divendres de 9 a 8 del vespre. Aquest encàrrec és l'activitat central del projecte que enguany han de dur a terme els infants del Consell després que l'alcalde els donés l'encàrrec de posar en valor el patrimoni local de Palafolls. A banda d'aquesta ruta, els consellers i conselleres també han posat en marxa activitats paral·leles per fomentar la participació i el coneixement del poble. D'una banda, durant tot aquest mes hi haurà una enquesta oberta a les xarxes socials per saber quin coneixement té la població sobre el nostre municipi. D'altra banda, un dels grups de treball ha inventat una història sobre el poble que es presentarà pròximament. Parlem ara de la ràdio, i és que estrenem un nou canal de comunicació, en aquest cas per WhatsApp. Aquesta emissora va estrenar ahir una nova via de difusió de les notícies i l'actualitat diària. Es tracta d'un canal de WhatsApp que permet difondre missatges de forma unidireccional a través de la subscripció gratuïta. Els usuaris del nou canal rebran cada dia en el seu telèfon mòbil un resum de les notícies de la jornada i també l'infopodcast al cap de setmana. D'aquesta manera reben de forma actualitzada els missatges i les notícies amb un enllaç al contingut i també amb el titular de la publicació. Per rebre les actualitzacions d'aquest nou canal de Ràdio Palafolls a WhatsApp, cal buscar l'apartat de canals de difusió, el nom de l'emissora, o si no, subscriure's mitjançant l'enllaç que trobareu al nostre web. D'aquesta manera, aquest nou canal se suma als altres serveis de comunicació directa que tenim amb els oients, i és que més enllà de xarxes socials i també de la web, oferim un servei de correu electrònic diari amb els titulars del dia. Aquest servei, que fa anys que s'ofereix lliure cada dia prop de 300 correus electrònics amb les principals informacions de la jornada. I ara marxem cap a Malgrat de Mar, on hi ha hagut dos ferits en una explosió de gas. Aquest matí a Malgrat de Mar dues persones han resultat ferides per una explosió de gas a l'avinguda Costa Brava, en un dels locals de la zona. Segons han avançat des d'Ona Malgrat, els fets haurien passat al voltant de les 11:20 del matí, on dos operaris carregaven gas en una nevera i aquesta hauria acabat explotant. Malgrat els fets, els bombers han informat que no hi ha hagut incendi i els operaris haurien patit cremades lleus a la cara i als braços. El SEMA els ha traslladat els dos a l'Hospital de Calella. Els bombers han activat quatre dotacions, però informen que s'ha tractat d'una operació ràpida resolta en menys d'una hora. Al lloc dels fets també hi han

0: representació de pagesos, cooperatives, administracions locals i excepcionalment també amb directius de l'ACA, el Departament de Territori i d'Agricultura, es va acordar enterrar aquesta opció 3 per començar de nou, un procés d'estudi amb tots els agents implicats i no tirar pel dret com havia fet l'ACA fins ara. L'alcalde de Palafolls, impulsor de les reunions multilaterals que han aconseguit frenar les intencions de la Generalitat, explica que ara caldrà buscar noves solucions tenint en compte la necessitat de millorar el tram final de la Tordera respecte a l'activitat agrícola. Francesc Alemany afirma que l'ACA i la Generalitat van entonar ahir el mea culpa per les decisions preses fins ara de forma unilateral.
1: S'enterra l'expectativa que s'havia definit fins a dia d'avui i es reconfigura i es defineix tot plegat, no? Sempre amb un objectiu claríssim, que és tenir en compte que l'activitat agrícola per interès de país és l'objectiu prioritari, evidentment, a consensuar i a combinar amb l'activitat hidrològica del riu. Tant l'ACA com les dues secretaries generals que han vingut avui han entonat un acte de responsabilitat a nivell de que no s'ha fet bé certes actuacions a nivell de comunicació, inclús presa decisions a l'hora d'iniciar algun encàrrec.
0: Els pagesos del Pla de Grau es van mostrar satisfets per haver aconseguit aturar l'alternativa 3, que permetria inundar les seves terres en cas de noves torderades. El responsable de la cooperativa Progrés Garbí de Malgrat, Xavier Castells, es mostra satisfet per haver tornat el seny i el sentit comú.
2: Plenament satisfets, perquè els dos punts principals que volíem aconseguir, que eren els del sentit comú perquè la pagesia tingui futur i hi hagi relleu generacional, s'han aconseguit. El primer és que queda enterrada l'opció 3, l'alternativa 3 que ha donat lloc a les controvèrsies. Això està enterrat i, a més, el director de l'ACA s'ha compromès específicament, a petició del sector, a comunicar a l'empresa ABM Consultors que es paralitza l'execució del projecte fins que no es defineixin les noves alternatives, que es faran a partir d'una reunió que tindrà lloc en uns 15 dies. Per tant, plenament satisfets de tornar al seny.
0: D'aquí a 15 dies es tornaran a reunir a Palafolls en el marc de l'espai agrari de la Baixa Tordera per reconstruir confiances i cercar noves alternatives per millorar la desembocadura del riu respecte a l'activitat agrària. I parlem ara de platges, perquè Malgrat, Pineda, Calilla, Blanes i Lloret han revalidat les banderes blaves aquest 2026. El Maresme tornarà a ser aquest estiu una de les comarques capdavanteres del litoral català pel que fa a la qualitat de les seves zones de bany. Segons han informat, a la comarca onejarà un total d'11 banderes blaves a les platges i 4 als ports. Entre els municipis guardonats hi ha Malgrat de Mar i Pineda. En el cas de Malgrat, el distintiu internacional lluirà aquest estiu a la platja de Malgrat Centre i a la platja de l'Estillero. Per la seva banda, Pineda ha obtingut la bandera blava per la platja de la Riera i la dels Pescadors. A banda d'aquestes dues banderes, Pineda també comptarà amb el certificat Biosphere. Aquesta certificació reconeix el compromís de les platges amb la sostenibilitat turística, social i econòmica dins del programa impulsat per la Diputació de Barcelona. Més enllà de Malgrat i Pineda, també hi ha altres municipis veïns que han revalidat la seva bandera blava. A Blanes han revalidat el certificat les platges de Blanes, Sabanell i Sant Francesc. I a Lloret, la platja Santa Cristina, Fanals, Lloret i Sabuadella. A la vegada també ha rebut la distinció el Club de Vela de Blanes. La bandera blava lliurada per la Fundació Europea d'Educació Ambiental des del 1987 és un distintiu reconegut internacionalment que premia criteris estrictes de qualitat ambiental, seguretat, serveis i una gestió òptima de les zones de bany. Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer ràpidament de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 van detenir 3 persones a Malgrat de Mar per robar 6 tones de metalls d'una empresa francesa. Mossos d'Esquadra i la Gendarmeria Francesa van detenir 3 persones per robar aquell dilluns a la matinada més de 6 tones de metalls, valorades en prop de 42.000 euros i 2 vehicles d'una empresa francesa de tractament de residus. Poc després del robatori, la policia francesa va recuperar un dels vehicles dins de territori francès i van localitzar l'altre davant d'una empresa malgratenca. El 2021 pujava la renda familiar bruta dels palafollencs, però continua sent de les més baixes de la comarca. Segons les últimes dades publicades aquell any, corresponents al 2018, la renda familiar bruta disponible dels palafollencs s'enfilava de mitjana fins als 15.600 anuals. Eren 700 euros més de mitjana que la

renda del 2017. I el 2016 van acusar la Corporació de Salut de pagar més de 80.000 euros per les 71 cadires abatibles per l'Hospital de Blanes. Els grups municipals d'Iniciativa Verds i el Lloret, Si Se Puede, van denunciar a través d'un comunicat que la corporació, que gestiona els caps de salut i també els hospitals de Blanes i Calella, pagaria més de 80.000 euros en una empresa pel contractat de lloguer amb opció comprat de 71 cadires abatibles instal·lades a l'Hospital de Blanes. Aquests partits polítics van creure que la manera d'actuar de la direcció de la corporació era indigna i que faltava el més mínim respecte als pacients de l'Hospital de Blanes i també dels seus familiars.

0: És moment ara, com sempre, de connectar amb el nostre company, en Jordi Pratsavalls, per conèixer quina proposta cultural ens acosta avui. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Doncs avui seguim amb activitats al nostre municipi per aquest cap de setmana, i és que dissabte, a partir de les 7 de la tarda i al Teatre de Palafolls, continuen les propostes dins el cicle Escena Nou. En aquest cas, per escoltar bona música. Tenderete en azul. Com sempre, entrada lliure fins a complir aforament per tota aquella gent que vulgui gaudir d'un recorregut pels cants més populars del flamenc, des de Soleà, Alegries, Tientos i Tanguillos, que han volgut combinar amb la seva influència de músiques populars de diferents parts del món, com els ritmes cubans i africans.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb el nostre meteoròleg de confiança, en Quim Serra, el que fem és ampliar la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bona tarda.
1: Aquest migdia continuem amb la presència de núvols, nuvolositat variable cap al sud del Maresme, força més trencada, cap al nord el cel més tapadot, i de fet aquesta tarda s'espera que puguem tenir algun ruixat, però creiem que puntual, cap a l'àrea del terç nord del Maresme. La resta no esperem precipitacions en una tarda en la qual començarà amb força sol, a mesura que avancin les hores hi haurà més núvols, però en qualsevol cas, com dèiem, seran núvols poc importants. Els vents bufaran fluixos del sud-est i la situació marítima aquesta tarda continuarà com aquest matí, amb marejol i mar de fons. Les temperatures que avui es mantenen semblants a les d'ahir. De cara a demà s'espera una jornada en la qual ja al matí migdia podem tenir algun ruixat, però novament les precipitacions quedarien concentrades cap a l'àrea del Maresme Nord. Poden baixar una miqueta més cap al sud, que no pas aquesta tarda, però són precipitacions que afectarien la meitat nord del Maresme, mentre que al sud, d'entrada, no esperem pluges. Com dèiem, això passarà demà entre mig matí, migdia, primeres hores de la tarda. Després milloraria una mica. Tot això amb vent que demà continuarà fluix al matí, com a molt lleugerament moderat a la tarda, de component est, i la mar demà a partir del migdia saltarà una miqueta en petites àrees de maror poc importants. Les temperatures demà, si fa no fa, seran com les d'avui o fins i tot podrien les màximes baixar una mica. Divendres tornem a parlar de xàfecs localment de caire tempestuós que poden afectar a la nostra comarca. No seran tempestes tan aparatoses com ahir a la tarda, però sí que tornarem a escoltar alguns trons de cara, sobretot a la tarda de divendres. Al matí ja podem tenir alguns primers xàfecs i sempre irregulars, però serà durant la tarda quan aquestes precipitacions escombrarien la comarca de nord a sud, amb unes temperatures que divendres poc variaran, de moment, a l'espera d'un cap de setmana que tant dissabte com diumenge sembla que no tindríem precipitacions, almenys precipitacions importants, ja ho acabaríem de concretar, i en el qual també les temperatures podrien pujar una miqueta, sobretot de cara a diumenge.
0: Gràcies, Quim.

0: Finalitzem l'informatiu, com sempre, repassant de què hem parlat durant la jornada. Palafolls estrenarà una nova ruta senyalitzada al castell coincidint amb la seva reobertura a la tardor. Ho va anunciar ahir a l'Assumptes Interns la regidora de Turisme, Silvana Vallvé. Aquesta iniciativa coincidirà amb el moment en què el monument torni a estar operatiu per les visites. I avui s'ha presentat el projecte de transformació i d'ampliació de l'Hospital de Calella, que preveu una inversió de més de 80 milions d'euros per construir 24.000 metres quadrats d'obra nova. El Consell d'Infants de Palafolls manté encara obertes les inscripcions per la gimcana de patrimoni local que es farà aquest dissabte al matí. No es tracta d'una visita convencional, sinó d'un joc on els participants hauran de respondre correctament preguntes sobre la història local per poder avançar en el recorregut. Les inscripcions es poden formalitzar ja a l'Escola de Música i Dansa. Hi ha hagut dos ferits en una explosió de gas al bar Raconet de Malgrat de Mar. També hem parlat d'altres qüestions relacionades amb Malgrat, i és que l'ACA ha fet marxa enrere i descarta definitivament l'ampliació de la llera de la Tordera, pel pla de Grau. També la vegada Malgrat és una de les platges que recupera la seva bandera blava, juntament amb Pineda, Blanes i Lloret, de cara a aquest estiu. Fins aquí l'informatiu d'aquest 13 de maig del 2026. Recordeu que totes aquestes notícies ja les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Bona tarda a tothom, què tal, com estem? Benvinguts al Palafolls en xarxa, el programa cultural de Ràdio Palafolls. Un dimecres més, aquest 13 de maig, com sempre, apropant-vos la cultura des dels micròfons de l'estudi de Ràdio Palafolls. Avui, que com que és dimecres, obrirem la nostra llibreria. En Xavi Sitjar ja ens té quatre propostes literàries preparades, més un llibre de regal que ja podeu consultar a través de les xarxes socials. I a la segona part del programa us volem parlar d'un concert benèfic. En aquest cas, ens tornen a visitar els amics de Fil de Gospel. De cara al pròxim 24 de maig, a l'església de Tordera organitzen un concert solidari a favor d'una entitat que us volem presentar també, l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica. Ens visita també la seva presidenta, ella és de Tordera, la Zoraida Gómez. Amb ells parlarem d'aquest concert i coneixerem una miqueta més de prop aquesta malaltia. Serà la segona part del programa. Abans, però, toca xarxa cultural. Comencem.
0: Xarxa cultural.
2: I comencem aquesta xarxa cultural presentant-vos les diferents activitats culturals a Palafolls i Rodalies. Mireu, per començar, ens quedem al nostre municipi, a Palafolls, en concret per parlar d'una nova edició del Fem un Glob, aquesta activitat que s'organitza divendres a Can Batlle i organitzada per Glob de Bosc. A partir de 7:45 del vespre començarà el taller de còctels. Després hi haurà la proclamació dels premis del tercer Glob Literari, seguit d'un sopar popular, i després s'iniciaran els diferents concerts. Un concert amb acústic amb S.M. Carles i després Jam Session organitzada per l'eixida Local Jove. Busquem més activitats a apuntar a l'agenda. Parlem de la quarta finestra perquè divendres el grup d'adults escenifica Truita de Família. Ho farà a partir de 8:45 del vespre a Can Florenci. En l'apartat de cap de setmana destacar, per exemple, dissabte al matí, exhibició i entrenament del Club Muay Thai Palafolls, obert a tothom des de les 9 del matí a la pista exterior del Palauet. I també la visita guiada per Palafolls que organitza el Consell d'Infants del nostre municipi. Per cert, les inscripcions encara són obertes en format gratuït. Les podeu formalitzar al MITEL, Música i Dansa. El punt de sortida serà dissabte al matí a 11:15 des de la plaça Major. Per cert, que hem de parlar també d'una nova proposta dins el cicle teatral Escena 9. Aquest pròxim dissabte a partir de les 7 de la tarda, Bona Música al Teatre de Palafolls amb Tendencia Derete en el Azul. Com sempre, entrada lliure fins a complir aforament. Girem plana i parlem d'altres activitats culturals. Anem ara fins a Malgrat de Mar. Directes cap al cap de setmana, dissabte al matí hi haurà ioga per la salut. Serà a partir de 9:45 del matí a l'Arxiu Municipal. Una de les activitats centrals que volem destacar d'aquest municipi veí és la jornada solidària que s'organitza per aquest dissabte a Can Campassol. Al matí, per exemple, a les 11, hi haurà cercavila amb la colla de geganters de Malgrat de Mar des de les Peixateries Velles. Mitja hora més tard, activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau. A 1:45 del migdia trobarem espectacle participatiu a càrrec d'Adriana Reyes i a la 1 del migdia el vermut solidari. A les 5 de la tarda hi ha desfilada de moda del Rober de Càritas Malgrat conduïda per la Teresa Gelpí. A més, durant tot el dia es podrà visitar l'exposició que porta per títol Armes Nuclears Mai Més de Fundipau. Una proposta que de fet demà podrem tractar en profunditat aquí mateix al Palafolls en xarxa amb la visita dels seus responsables. Seguim a Malgrat de Mar per destacar, per exemple, que diumenge segueix el cicle Anime Club del cicle del Cineclub Garbí presentant la pel·lícula Millennium Actress. Serà a partir de 7:15 de la tarda al Centre Cultural Malgratenc. Girem plana, anem ara fins al municipi de Pineda. Demà tenim Hora del Conte a la Biblioteca de Poblenou amb La Unió d'un Trencaclosques, a càrrec d'Elisabet Santiago, que és autora del llibre i mestra d'Educació Infantil. Una proposta destinada a nens i nenes a partir de 4 anys en endavant. Fa falta, això sí, una inscripció prèvia gratuïta a la mateixa Biblioteca de Poblenou. La cita, dijous a 6:15 de la tarda. Si seguim avançant i parlem de les activitats al municipi de Calella, Aquest vespre haurem de destacar una nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella, a la Sala Mozart, conferència sobre el monogràfic a la seva segona sessió del coronament del modernisme català. Serà càrrec de Francesc Fontbona de Vallescà, que és doctor en Història Moderna, especialitzat en l'edat contemporània. Organitzat per l'Aula d'Extensió Universitària de Calella, trobareu tota la informació a través del seu web. I a demà dijous apuntarem també a l'agenda, com cada setmana, a les tertúlies en català que es fan a la Biblioteca Can Salvador de la plaça a partir de les 10 del matí o també ja de cara a la tarda a vespre a la Biblioteca Can Salvador de la plaça. Això serà a 6:45 de la tarda, el grup de conversa en anglès Let's Talk About. Per poder-hi participar, això sí, ens demanen que es faci una inscripció prèvia. Anem ara fins a Tordera. Demà dijous hi ha nova cita amb l'Eduquem en Família. Aquesta setmana parlant de l'acompanyament en l'educació sexual. Una xerrada que es farà a la Biblioteca de Tordera. Es necessita, això sí, inscripció prèvia i que començarà a 6:45 de la tarda. Del cap de setmana destacarem dissabte la presentació del llibre Autisme, un canvi de mirada, de Marta Caupena. Una activitat oberta, sense inscripció prèvia, que es farà a les 11 del matí a la Biblioteca Tordarenca. I acabarem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Demà dijous és torn d'una nova pel·lícula a projectar dins el cicle Gaudí de Cinema amb Cirat. Serà a partir de les 8 del vespre al Teatre de Blanes. A part, també destacar que divendres hi ha nova cita amb el Dansa a les Escoles. Aquesta novena edició té la cloenda divendres al matí a partir de les 10 i fins a 1:45 del migdia amb totes les escoles participants. Serà el Passeig de Mar, una proposta, recordem-ho, organitzada per l'Esbar Dansaire Joaquim Ruïra. D'aquesta manera posem punt i final a l'agenda d'avui, però encara ens queda molt a explicar-vos. Per exemple, ara toca obrir la nostra llibreria.

0: Com cada dimecres, és el torn d'obrir la nostra llibreria. Xavi Sitjà, bona tarda.
1: Hola, què hi ha?
0: Gràcies per ser avui amb nosaltres de nou una setmana més amb quatre propostes literàries més un llibre de regal que, de fet, ja podeu consultar a través de les xarxes socials del nostre programa. De fet, avui comencem per on, Xavi?
1: Doncs mira, quatre propostes ben diferents aquesta setmana. Han arribat diverses lectures a les meves mans i la veritat és que totes ben diferents. Començarem, si et sembla, parlant de l'últim llibre d'en Jordi Portals, editat per Ara Narrativa, i es tracta de L'últim gegant.
0: De què va?
1: Doncs mira, potser amb el títol t'he deixat una mica descol·locat, però sí que, si us dic, per exemple, dinosaures a Catalunya, potser us obre una mica la curiositat. I es tracta d'això, un jaciment, tres excavacions i un descobriment extraordinari. De fet, és una història, podríem dir, basada en fets reals, lògicament hi ha la seva part de ficció, però bé, al nostre país hi ha empremtes de petjades de dinosaures i, de fet, doncs, es va trobar un dels esquelets dels dinosaures més grans dels que s'han trobat mai sencers. Llavors, a veure, ens situem a mitjans dels 50, un paleontòleg alemany fa, doncs, una trobada extraordinària en un barranc enmig dels Pirineus. De fet, és una expedició, podríem dir, que comença, doncs, aquesta excavació, però que no la pot continuar per diversos motius que no us explicaré perquè podeu llegir a la novel·la. 30 anys després, doncs, com dèiem, s'intenta reprendre aquesta excavació, però la climatologia es va girar en contra i tampoc van poder continuar-la. Va ser, doncs, com dèiem, l'any 2011, que es va reprendre aquesta excavació, i a partir d'aquí, amb el nostre protagonista, el Bernat Vila, ens reconstrueix aquesta història, doncs, que ha durat 60 anys a poder extreure aquests ossos de dinosaure.
0: Una proposta interessant. Per quin tipus de públic, Xavi?
1: Doncs mira, jo diria que per totes les edats, per qualsevol persona que tingui curiositat, doncs, per conèixer potser una història desconeguda, entre cometes, de la nostra terra, sigui per adolescents que els agraden, doncs, això, les històries amb dinosaures, per jovent. De fet, hi ha tota una història amb aquest professor alemany, doncs, que seguir-li les passes des de, diguéssim, això, no? des del 2010, doncs, tirar enrere fins al 1950, una època de postguerra on bé, doncs, potser portar a cap aquesta excavació, doncs, va ser, com podríem dir, una missió impossible.
0: Em sona molt quan m'ho explicava, si ho porto el terreny cinematogràfic, a Spielberg, una miqueta Jurassic Park, aquest tipus de coses.
1: Sí, però bé, com dèiem, vull dir, al final hi ha un museu a Lleida amb una rèplica d'aquest esquelet, vull dir, és una història real, per aquí hi van haver-hi dinosaures, i bé, doncs, tant aquí com a Osca i gran part de la península Ibèrica, doncs, es podia seguir les petjades d'aquests, com dèiem, d'aquests últims gegants.
0: El llibre és de Jordi Portals, si no m'equivoco.
1: Correcte.
0: I el títol?
1: L'últim gegant.
0: L'últim gegant. Aquesta és la primera proposta. Que no us convenç, no passa res, tenim una segona opció.
1: Anem una mica més ja cap pel que sol agradar més, que són els thrillers aquests, i en aquest cas podríem dir, bueno, no sé si catalogar-lo com un thriller social, perquè de fet és ben bé com una història una mica, podríem dir, experimental. Es tracta de Los que oyen, d'en Jordan Tannehill, i publicada per Capitán Swing. Us explico. Creiem en les coses perquè són reals, o el creure-hi les fem reals? A veure, situem-nos. Una dona que està pràcticament, podríem dir, vorejant la bogeria. De fet, des de fa poc temps, sent un soroll dins el seu cap que no el pot aturar ni de dia ni de nit. Tu imagina't, doncs, que no poguessis dormir, que a més a més tinguessis mal de caps molt forts, perquè tens aquest soroll constant que inclús li produeix hemorràgies nasals. De fet, es tracta d'una mestra d'institut, i després de visitar, doncs, tots els metges i intentar, doncs, psiquiatria, bé, de provar, doncs, diversos mètodes per intentar treure's aquest soroll del cap, no ho aconsegueix, i quan ja ho dona tot per perdut, coneix a una altra persona que també sent aquest soroll.
0: Tots dos acompanyat, no? Suposo.
1: Correcte. D'alguna manera, doncs, aquesta exclusió social que l'estàvem fent pensar, doncs, que estava boja, doncs potser no és així. I aquí comencen ells dos a investigar, a veure d'on pot venir aquest aquest soroll i per què només el senten ells i si hi ha més gent que també el sent? Doncs clar, imagina't el que per uns comencen a creure el teu marit, els teus fills, que potser estàs una mica boja i resulta que no, que és que tu estàs sentint una cosa que els altres no. Llavors, podríem dir que es tracta de, doncs això, doncs d'una novel·la d'exclusió, de voler formar part d'algun grup, de la solitud que a vegades et genera un problema físic o mental.
0: De comprensió, no? Fins
1: correcte.
0: I tot ara que t'estava escoltant.
1: Doncs amb això, amb un thriller, amb una història, amb un thriller que bé, doncs, que acaba com el Rosari de l'Aurora, però que bueno, és curiós, és recomanable, no és un thriller a l'ús, diguéssim, no? D'aquests tan arxiconeguts, un assassinat, la investigació, a veure què passa. No, no, és una història, podríem dir, inquietant, podríem comparar-la doncs, amb algun Stephen King de principis dels 80, 90.
0: Mm-hmm. Tu mateix ens ho explicaves, eh? Un thriller social que d'alguna manera surt del que coneixem com a novel·la negra o com a thrillers dels quals en estem acostumats. Sí. Tenim dues propostes més, Xavi.
1: Doncs mira, sí, i són del mateix autor perquè voldria repescar-lo perquè a finals de mes doncs, se'n publica la tercera part d'aquesta història d'aquests dos policies. Es tracta de l'autor de Luis García Rey i les seves dues novel·les, una era Axel i l'altra era L'Or, editades per Espasa. De fet, d'Axel crec que en vam parlar i és que ens hem de remuntar al gener del 2023.
0: Déu-n'hi-do, fa uns anys, eh?
1: Sí, doncs ja fa 3 anys i, com dèiem, gairebé ha sortit publicada una novel·la per any. Doncs bé, doncs a punt a les portes de sortir la tercera entrega, crec que val la pena repescar-los. Més que res perquè sí que són uns thrillers, podríem dir, més convencionals, no? La típica història de policies, assassinats, un cas, a veure qui són aquests personatges, però trobo que els dos personatges protagonistes estan molt ben creats, tenen la seva personalitat, tenen el seu toc diferent.
0: Per tant, novel·les fortes pels seus personatges més que per la trama que pot ser semblant
1: sí.
0: A moltes altres històries.
1: Sí, jo crec que sí. Mm. Aquí trobem, a més, si us agraden, per exemple, aquelles novel·les on hi ha, doncs, apunts a pel·lícules dels anys 80, dels anys 90, a música d'aquella època. Mm-hmm. Podríem dir que és unes novel·les, diguéssim, per tipus de lectors de Miquel Santiago, Gómez Jurado, aquest tipus de novel·la policíaca que és ben distreta, que enganxa, que... Doncs bé, doncs aquí vam conèixer, com dèiem a la primera novel·la que dona títol al llibre, Axel. Vam conèixer aquest policia que era de Vigo, que marxava precisament de la ciutat buscant més acció, se n'anava fins a Madrid i allà doncs li queia una investigació que era la mort d'un periodista radiofònic molt conegut. I bé, doncs aquí havia de començar aquesta investigació, anàvem coneixent la història d'aquest personatge, de l'Axel, i a més li entaforaven una companya que bé, doncs era lesbiana, era molt vestida d'una manera una mica extravagant, era una noia molt particular, era la Carolina, i ell l'apoda com a L'Or, val? Llavors, deixant de banda aquest primer cas, ens trobàvem seguidament res, com dèiem, al cap d'un any va sortir publicada L'Or, precisament amb el mateix títol, no, donant-li el nom de la protagonista, a la continuació d'aquella novel·la. I en aquest cas, la nostra protagonista, la policia, es despertava un matí amb una noia morta al llit i no recordava res, no sabia si l'havia assassinat ella, si no, començava una altra investigació, lògicament, amb el seu company, amb l'Axel, i a partir d'aquí doncs, començava aquesta investigació i s'ajuntava, a més, amb la mort del cantant més conegut de la banda de rock de moda del país. Doncs bé, a partir d'aquestes dues històries ens arribarà ara aquesta tercera, Chantaje, que trobareu a partir del dia 27 a llibreries. I com deia, és una novel·la que fa referències a pel·lícules dels 80, podríem dir, des de Superdetective en Hollywood, a Regreso al Futuro...
0: Mítics, el...
1: Sí, sí, sí. I això suposo que li dona un toc a la nostra generació, que ens agrada aquest tipus de llibres, que recordem aquestes pel·lícules, i a més amb música, com dèiem, dels 80, dels 90, amb Oasis, amb The Cure, i molts grups, tant estrangers com nacionals, que estàs llegint la novel·la i et provoca doncs, un somriure, no?
0: Axel i L'Or, de fet, ja estan publicades,
1: sí,
0: les podeu aconseguir, i a partir del dia...
1: A partir del dia 27, la tercera entrega, i si volguéssiu qualsevol d'aquestes dues, les teniu tant en format de tapa dura, a vegades, com diem, en format de butxaca, també les podeu trobar, perquè, com dèiem, fa un parell d'anys que es van publicar, i com no, a les biblioteques.
0: I avui, Xavi, també tenim llibre de regal, un de Jordi Coca, que s'anomena La Quietud.
1: Doncs sí, doncs aquí trobarem una història més costumista, d'aquestes que pots llegir relaxada relaxadament, tranquil·lament, editada per, com dèiem, per Edicions 62, i es tracta, doncs, la història d'una dona gran i la persona que el cuida. A través de les seves converses, viuen a una illa mediterrània, a partir de les seves converses anirem descobrint, doncs, tota la història de joventut d'aquesta dona gran i també els orígens d'aquesta noia que el cuida. La quietud, com dèiem, una novel·la per anar llegint, per anar degustant amb aquelles històries, records, doncs, de la infantesa, tant d'una dona, doncs, com dèiem, de 80 anys, com el que va patir, doncs, la jove de 30 escassos que la cuida.
0: Una novel·la que, de fet, ja teniu penjada a xarxes socials, a l'Instagram de Ràdio Palafolls, per poder participar i que sigui per algú de vosaltres de la manera habitual, deixant un missatge al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, al 607-64-65-66, i si no, com sempre, doncs deixant un missatge en aquest perfil d'Instagram. Demà, el nom del guanyador o guanyadora, en Xavi, el tornarem a tenir davant d'aquests micròfons dimecres que ve. Gràcies, Xavi.
1: Fins la propera.
2: 107.7 FM.
0: El pròxim 22 de maig es commemora el Dia Mundial de l'Esofagitis Eosinofílica. De fet, nosaltres us volem presentar més sobre aquesta qüestió i què es fa al nostre territori també per conscienciar sobre aquesta malaltia. Per això, avui tenim amb nosaltres a la Zoraida Gómez, que és presidenta de l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica. Zoraida, molt bona tarda, benvinguda.
3: Bona tarda.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Dèiem, es fan coses, doncs sí, per exemple, entre d'altres, es farà un concert de Fil de Gospel, i per això també hem volgut convidar a Rubén Espinosa, el coneixeu, és el director de Fil de Gospel. Rubén, bona tarda, benvingut.
4: Bona tarda a tots.
0: Gràcies a tots dos per ser amb nosaltres i sobretot per donar-nos a conèixer una miqueta més aquesta, no, Zoraida, no sé si ho dic bé, malaltia, m'has dit que ho podríem dir EOE, que és més fàcil de denominar, però sí, és una malaltia, no?
3: Sí.
0: Explica'ns una miqueta, Zoraida.
3: És una malaltia poc coneguda encara, ja hem deixat de ser una malaltia minoritària, però sí que és cert que encara molt desconeguda per la resta de gent que no la pateix.
0: Quins efectes té o com es manifesta?
3: Pues el símptoma més comú i el que més afecta és que la impossibilitat de menjar, perquè és una malaltia que afecta l'esòfag. Llavors hi ha uns eosinòfils que són com uns glòbuls blancs que surten d'on haurien d'estar i es posicionen com una manera de defensa en l'esòfag. Això fa que l'esòfag se vagi fent més estret i per això la impossibilitat de menjar. Avui dia som la primera causa estatal de disfàgia, que és la impossibilitat de menjar en joves i adult jove.
0: Mm-hmm. Que, tot i això, em comentaves abans que fa poc que heu deixat de ser malaltia minoritària. Això, vaja, ens hauria d'alegrar per una banda perquè sí que hem fet progressos, però és que no hauria de ser així.
3: No. O sigui, ara estem com en un mar que no som de ningú. O sigui, no som ni una malaltia minoritària ni una malaltia comú. Llavors, ja no saps ben bé, o sigui, és el que tu dius, no? Sí que és veritat que és un avanç i que, o sigui, que hem arribat a un punt on te dius, vale, pues això vol dir que hi ha més diagnòstic, hi ha més sensibilització, més conscienciació, però clar, hi ha moltes coses encara per fer i per treballar, no? Sobretot en la investigació.
0: Mm-hmm. Per tant, aquí entenc que fa falta molts diners per la recerca, desgraciadament és així, i aquí entra a formar part d'aquesta entitat, l'associació a la qual tu pertanys, que tot i ser de Tordera, si no m'equivoco, ets la presidenta a nivell estatal, i entren també entitats o gent que tingui ganes de col·laborar amb vosaltres, com Fil de Gospel en aquest cas, no? La vostra intenció, vaja, crec que la número 1 és recaptar fons per la investigació, Zoraida.
3: Sí, aquest projecte en concret no és per això, perquè el problema d'aquesta malaltia és que s'han de sotmetre normalment endoscòpies cada 12 setmanes. Avui dia l'única manera de diagnosticar i de fer un seguiment de la malaltia són mitjançant endoscòpies. Llavors, clar, és un projecte per nens que hem començat a col·laborar amb una empresa de Barcelona que es diu Nixi for Children, que fan projectes per ajudar els nens, i llavors aquest concert i les activitats que estem fent justament així més locals és destinat a un projecte amb realitat virtual per poder preparar els nens a l'hora de l'endoscòpia. Penseu que és una anestèsia general, no deixa de ser un moment d'angoixa per als nens i per a la família, i quan és tan sovint encara més.
0: I aquí, com dèiem, entra fil de gospel, en aquest cas, Rubén, benvingut de nou, perquè el pròxim, i ja podeu apuntar l'agenda, 24 de maig a les 6 de la tarda a Tordera, oferirà un concert.
2: No un concert qualsevol, eh?
0: Sorprèn-me.
2: És el primer concert de la temporada 12 de Fil de Gospel. Llavors estrenarem el repertori nou, tenim l'honor d'estrenar el repertori nou conjuntament amb Adeseo. I aquest concert, bueno, doncs ens ha quedat molt canyero. La veritat que cada any muntem un concert així, anem fent com un puzzle, no? Anem posant coses, no? Fem homenatges, no? Per exemple, aquest any volem fer un homenatge a Richard Smallwood, que va morir desgraciadament al desembre, que és un dels cantants tenor de gospel més influents. I també ens hem endinsat una miqueta en la intel·ligència artificial. Anem a fer un tema creat per intel·ligència artificial que pertany a un disc que es va fer amb aquesta eina, per fer un homenatge a Mahalia Jackson, que és la contralto per excel·lència del gospel. Pensem que aquesta dona va estar, per exemple, el dia tan famós de Washington, de la marxa de Washington, amb Martin Luther King, va cantar en aquest esdeveniment, i bueno, és un referent total i absolut de la lluita del poble afroamericà als Estats Units. I també, com sempre fem, al final hem fet ja molts homenatges, però continuarem fent un homenatge a Tina Turner, perquè per mi és una cantant que representa, bueno, la lluita per la vida, perquè ella és una cantant que va tindre una vida molt desgraciada. Va començar amb el gospel, però va tindre molts problemes familiars amb el seu marit, i per mi representa el que és la lluita, no? De com pots, mitjançant la música i mitjançant la teva pròpia força, sortir endavant. Llavors, és una cantant que sempre volem homenatjar i recordar, no?
0: Sou una festa allà on aneu, Rubén, i és segur èxit sinònim de precisament quan us veiem. De totes maneres, a mi m'agrada destacar que sempre, i no és la primera vegada que parlem amb vosaltres de concerts benèfics, destacar, per exemple, l'inici de tot plegat. No sé qui m'ho pot explicar, Zoraida o Rubén, però com és aquesta relació entre Fil de Gospel i la vostra entitat, Zoraida? Com comença tot plegat? Com coneixes Fil de Gospel?
3: Nosaltres fa anys ja que ens coneixem, perquè ja van col·laborar una altra vegada amb nosaltres. Vam fer el congrés a Barcelona, a Sant Joan de Déu, i després vam fer com a l'acte benèfic i posterior del congrés, i vam poder fer un concert a l'església del recinte modernista de Sant Pau. Va ser tot un privilegi, i la veritat que des del primer moment que els hi vaig trucar i parlar, es van predisposir, o sigui, van tenir una predisposició absoluta, i per això sempre que hem pogut tornar a trobar-nos, sempre els hi he dit, no?, que m'agradaria fer alguna cosa més local, més a casa, i més per la zona on jo estic i tinc com a la meva gent, no? Perquè no és només a Tordera, sinó gent de Palafolls, gent de Malgrat, o sigui, tota la meva gent que jo conec, no? Per fer, i sobretot, pues, això, el que ell ha dit, no? Que la música pugui, ens dona forces en moltes ocasions, quan tu, sobretot quan estàs passant un mal moment o molts dies a l'hospital, el que et salva en ocasions són la música, no?
0: Rubén, forma part de l'ADN de Fil de Gospel aquestes propostes solidàries. Allà on se us necessita, sempre hi sou.
2: Sí, bueno, al final Fil de Gospel va néixer com una coral que dedicava, sí, nosaltres potser el 90% dels concerts que fem són tots benèfics, i per intentar no només recaptar diners, sinó visibilitzar totes les associacions que lluiten per millorar el nostre món, tant local com més nacional, no? Però sí que és veritat que ens agrada molt totes les entitats que fan coses a nivell local, perquè molta gent sempre mira a dalt, no?, a la tele, no?, o la gent que surt als mitjans, però a nivell local hi ha molta gent que treballa per fer que la vida de tothom sigui millor. Llavors nosaltres volem sempre donar veu i que la gent vegi aquesta feina, com fa en aquest cas la Zoraida i la seva entitat, que és superimportant, i que la tindríem que recolzar tots amb una entrada o amb una fila zero anant al concert el 24 de maig a les 6 de la tarda.
0: Important, tot bé, tu deies, el tema de visibilitzar la feina que fan, que és molt important també, però si el que volem és col·laborar, Zoraida, marcàvem a l'agenda precisament, ho torno a repetir, el pròxim 24 de maig a l'Església de Tordera, si no m'equivoco, a partir de les 6 de la tarda hi haurà aquest concert. Com podem col·laborar? És a dir, com podem comprar les nostres entrades?
3: Pues podeu col·laborar tant venint, com ha dit en Rubén, o sigui, anant al concert, o podeu fer fila zero. Les entrades estan a la plataforma Entradium, també a la nostra, tant a la pàgina, tant com a redes socials d'EDCO com a la web, teniu el QR. Hi ha cartells també on teniu el QR i podeu fer a través de l'enllaç. Inclús allà es podran comprar si algú en l'últim moment...
0: T'anava a dir que no seria lo recomanable, perquè no. Normalment el que passa, i passa en fil de gospel, tu has
3: de dir que
0: si la gent s'espera a últim moment, llavors o no troba el millor lloc...
3: Hi ha una capacitat límit,
0: Exacte.
3: O sigui, tenim una capacitat límit. Límit, és veritat que portem un bon ritme d'entrades, però tenim espai encara.
0: Vull destacar també el fet de fila zero, deia en Rubén, per aquella persona que, per exemple, vulgui pagar la seva entrada però vulgui afegir una miqueta més, o digui, mira, jo aquell cap de setmana o aquell dia jo no puc accedir a l'Església de Tordera, però vull col·laborar amb la investigació sobre aquesta malaltia. Existeix també el fila zero?
3: Sí, hi ha la fila zero. Tens la... Quan entres en l'enllaç ja tens les dues opcions. Tens l'entrada presencial o la fila zero.
0: Zoraida, no és l'única activitat que organitzeu des de la mateixa entitat per aquest dia mundial. Crec que d'alguna manera també em comentaves abans, fora de micròfons, que hi havia un campionat de crossfit, pot ser?
3: Sí, hi ha una competició de crossfit també al crossfit de Tordera, que està conjuntament amb el gimnàs del CEM. És on jo entreno normalment perquè la meva vida ha canviat bastant, llavors necessito entrenaments com molt ràpids i molt intensos, i llavors un dia així parlant després d'un entrenament, pues justament el coach portava temps amb ganes de fer una competició, i jo justament estava parlant de l'associació, coses d'aquestes que passen, coincidències, que justament ell me va dir: oh, jo estic buscant una causa per poder fer una competició, no? I va ser tot molt maco perquè va ser així, sense esperar-ho, i va ser com molt agraït, no?, que la gent tingui aquesta predisposició, tant com Fil de Gospel com totes les persones que ajuden a les entitats a donar veu, a recaptar fons per projectes, per investigació, per millorar, no?, la qualitat de vida de les persones, no? Perquè és veritat que moltes vegades ens costa mirar, que jo sempre, quan me demanen anar a parlar a algun lloc, no, sempre ja no parlo de la nostra entitat o de la nostra malaltia en si, no? És, en general, no? És donar veu a totes aquelles associacions i entitats que lluitem per la qualitat de vida d'altres persones, no? És una mica, a vegades, mirar una mica al costat, no? De mirar, jo estic aquí, però al costat potser tinc una altra persona que està patint.
0: I que qualsevol dia ens pot passar a nosaltres.
3: Exacte.
0: També, no part directe a poder, però també algun familiar, algun amic, i per això és important el que et deia abans, no? El fet d'intentar desvincular això de malalties minoritàries.
3: Sí.
0: Si hi ha 2, 3 casos, 4 casos, és igual, sempre pot ser que ens toqui a nosaltres, i com sempre va evolucionant. Deixa'm portar-ho també cap a casa, Zoraida, perquè em deies que el dia 22 de maig, que és el dia mundial, també hi ha ajuntaments que col·laboren il·luminant edificis emblemàtics, del color, quin color és, perdona?
3: Com un rosa coral, diguéssim.
0: Doncs per consciència sobre aquesta malaltia. En aquest cas, et deia, deixa'm-ho portar cap a casa, perquè Palafolls es sumarà a aquesta iniciativa, no?
3: Sí, ja, l'any passat ja Palafolls va ser un dels primers ajuntaments que ens va recolzar donant la il·luminació, i és veritat que quan tu fas després un collage amb tot el mapeo de, a nivell estatal, qui ha il·luminat, queda maquíssim veure com l'any passat vam aconseguir més de 50 edificis emblemàtics il·luminats, i aquest any portem millor ritme. Llavors això queda molt maco, no? Perquè a més dones aquell suport a aquella gent de la del teu voltant, i sobretot que puguin anar a fer-se una foto, igual que també hem llançat l'estovalla solidària, que com és una malaltia tan relacionada amb l'alimentació, pues llavors hem fet una estovalla solidària per a restaurants, hospitals, universitats, i hem aconseguit llençar més de 47.000 estovalles en tot l'estat.
0: Déu-n'hi-do.
3: Llavors, això també és important, no? I volem que tothom s'impliqui, que tothom, quan vegi una campanya o que vegi algun projecte, pues que com a mínim que ho mirin, no? I que prenguin consciència una mica de que el que tu has dit, no? Que a tot ens pot passar, i que no perquè no et passi ara no vol dir que no t'hagi passat, no?
0: Recerca científica i sobretot visibilitat, esperem nosaltres haver també posat el nostre petit granet de sorra, deixant-vos aquest espai perquè ens expliqueu, convidats, Zoraida, ara que ja hem obert la porta a parlar de les activitats que feu a aquesta entitat, doncs quan vulgueu teniu aquest programa a les portes obertes per venir-nos-ho a explicar. De moment ens quedem amb aquest concert del 24 de maig, recordeu, a partir de les 6 de la tarda. Ràpid, Zoraida, les entrades com es poden aconseguir? Recordem un cop més.
3: Es poden aconseguir a través de la plataforma Entradium, també a la web d'AEDCO o a les redes socials tant de Field de Gospel com d'AEDCO. Veureu l'enllaç a la bio i
0: tot, o allà mateix, com en deies,
3: i allà mateix,
0: tot i que no seria recomanable.
3: Que no és recomanable. Però et volia agrair sobretot aquesta entrevista i dir que sense ciència no hi ha vida i hem de lluitar per això.
0: Ens sumem a aquest desig, sens dubte, i el que puguem oferir des de la ràdio, així ho farem. Gràcies, Zoraida. Rubén, què t'haig de dir? Gràcies per col·laborar un cop més amb aquest programa.
2: Bueno, però vull dir un par de coses més.
0: Ah, doncs vinga.
2: Per si algú té dubtes encara, diré dos noms que us acabaran de convèncer. Un és Bob Marley, que també farem...
0: Molt mediàtic, eh?
2: Sí. I després també farem un tema de Queen, que vam fer un medley de Queen fa moltíssims anys, que vam fer al castell de Santa Florentina, que va ser un dels concerts més grans de la nostra primera etapa, però aquesta vegada no serà un medley. Hem escollit un tema de Queen que aboca, bueno, si no aboca a la música gospel, sí que aboca una miqueta al rock and roll i a la música negra. Jo no dono més pistes, però ja sabeu quin tema és.
0: Vaig pensar,
2: però tinc un més, una cosa més.
0: Vinga.
2: Estrenem, farem com un petit espectacle a Dixieland. Per qui no sàpiga què és el Dixieland, és un estil de música, sobretot amb vents, i tocarà un trombó. Farem un estàndard de gospel clàssic fusionat una miqueta amb Dixieland, que un dels integrants tocarà el trombó.
0: On hi ha un fil de gospel, hi ha alegria i hi ha bon
2: ambient. I no porto guitarra elèctrica perquè l'església no resona bé. Si no, també fèiem ACDC, eh?
0: Tot i que l'església de Tordera és un bon lloc per fer un concert d'aquestes característiques. Rubén, Zoraida, gràcies avui per ser amb nosaltres.
2: Moltes gràcies a tots.
3: Moltes gràcies.
2: Adéu.
4: En xarxa, amb Jordi Prats Savalls.

0: Continuen obertes les inscripcions per la ruta de patrimoni local organitzada pel Consell d'Infants. Aquest pròxim dissabte, dins les activitats que tenen previstes els membres del Consell, es durà a terme una ruta de patrimoni local dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. Aquesta no serà una ruta convencional, sinó que s'ha preparat un joc de preguntes que els participants hauran de respondre correctament abans de poder avançar al següent punt del recorregut. La cita és dissabte a partir de 11:45 del matí en punt de sortida a la plaça Major. Per participar en aquesta descoberta del patrimoni és necessari inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa de dilluns a divendres de 9 a 8 del vespre. Aquest encàrrec és l'activitat central del projecte que enguany han de dur a terme els infants del Consell després que l'alcalde els donés l'encàrrec de posar en valor el patrimoni local del nostre poble. A banda de la ruta, els consellers i conselleres també han posat en marxa activitats paral·leles per fomentar la participació i el coneixement de Palafolls. D'una banda, durant tot aquest mes hi haurà una enquesta oberta a les xarxes socials per saber quin coneixement té la població sobre el nostre municipi. D'altra banda, un dels grups de treball ha inventat una història sobre el poble que es presentarà properament. I Ràdio Palafolls estrena un nou canal de comunicació per WhatsApp. Aquesta emissora va estrenar ahir una nova via de difusió de les notícies i l'actualitat diària. Es tracta d'un canal de WhatsApp que permet difondre missatges de forma unidireccional a través de la subscripció gratuïta. Els usuaris del nou canal rebran cada dia en el seu telèfon mòbil un resum de les notícies de la jornada i també l'infopodcast al cap de setmana. D'aquesta manera, reben de forma actualitzada, que es poden consultar a través del missatge rebut, amb l'enllaç al contingut i també el titular de la publicació. Per rebre les actualitzacions del nou canal de Ràdio Palafolls, cal buscar l'apartat de canals de difusió, el nom Ràdio Palafolls, o subscriure's mitjançant l'enllaç que trobareu al nostre web. D'aquesta manera, aquest nou canal de WhatsApp se suma als altres serveis de comunicació directa amb els oients, ja que més enllà de les xarxes socials i també de la web, oferim un servei de correu electrònic diari amb els titulars del dia. Aquest servei fa anys que s'ofereix i lliura cada dia prop de 300 correus electrònics amb les principals informacions de la jornada. També us podeu donar d'alta des de la pàgina web de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Com sempre, donar les gràcies a totes les emissores que ens feu confiança, perquè cada setmana doncs feu que aquest programa arribi més i més lluny. Voleu saber què tenim avui al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us expliquem. Let's go for a walk. De convidats, ja escolteu la sintonia, el foraster, el Quim Masferrer. I és que amb el Quim parlarem d'aquest foraster multitudinari que tindrà lloc el proper dia 30 de maig a el Palau Sant Jordi. Ni més ni menys. Let me...

0: podeu perdre. Amb ell parlarem de la seva trajectòria i d'aquest foraster especial. També tindrem amb l'Assumpta Vitòria, que amb ella parlarem de la història de la tele, com sempre, no us ho podeu perdre. I el nostre estimadíssim Toni Rovira, amb la seva secció del Toni Rovira i tu. Recordeu també que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà ens hi trobareu, a totes les xarxes, no us ho perdeu. I res, nosaltres comencem ja, perquè, escolta'm, se'ns cobrarà l'arròs i no pot ser. Vinga, comencem. Benvinguts, benvingudes.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: Doncs ara és el moment, com sempre, de repassar la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
2: Doncs bé, molt bé. Mira, buscant coses, i he trobat...
0: En el baúl de los recuerdos, Assumpta, buscando.
2: En el baúl de los recuerdos, los libros de los recuerdos, home. Perquè l'altre dia vaig veure en el programa del Dani Rovira...
0: Sí, aquest que fa nou.
2: Que fa nou, que per cert ho fa bastant bé, eh?
0: Sí.
2: I llavors va fer com un corto amb intel·ligència artificial.
0: Fixa't.
2: L'Albert Pla, que és molt llesc, que et sembla molt raro, però
0: no,
2: és estupendo, l'Albert Pla.
0: El tio té un coco important, eh?
2: Doncs aquest curt està fet amb intel·ligència artificial sense que hagi anat a rodar el Dani Rovira.
0: Imagina't.
2: I ho fan ells dos com si fossin uns naufragós. Molt maco.
0: Mira.
2: Doncs, vale.
0: Què dius?
2: Mirant en el llibre, he trobat que l'Albert Pla l'any, agafa't,
0: Atenció.
2: El marzo de 1990,
0: sí,
2: va fer un recital al Palau de la Música. Que sembla que no hagi fet mai res, però mira, el 90...
0: Imagina't si ha plogut.
2: Aquí va ser un concert que va aixecar molta expectació i Televisió Espanyola ho va afirmar i diu que al llarg del programa va cantar molts temes del seu primer disco, acompanyat de 5 músics i sentat en un sofà, que per això també m'agradava dir-ho, d'orelles, com lo del Risto, o sigui, que jo vaig inventar l'Albert Pla.
0: Imagina't, doncs, què et sembla si escoltem una cançó, un fragment d'aquest disc que es diu Papa, jo vull ser torero, que va ser molt famosa.
2: Clar, ja havia inventat el sofà orejero.
0: Imagina't.
2: I fixa't tu, eh?
0: Doncs mira, escoltem una mica l'Albert Pla.

0: Escoltàvem l'Albert Pla amb un dels seus temes més coneguts d'aquest disc, que comentava precisament l'assumpte, què més tenim?
1: És que fa molta gràcia.
0: Home.
1: Després tinc una altra història que tampoc suposo que es recorda molt, per això ho fem venir a la memòria, que era un homenatge d'una sèrie de programes de rumba,
0: sí,
1: que es van fer en directe.
0: Correcte.
1: Amb homenatge al Gato Pérez.
0: Exacte.
1: Al barri de Gràcia de Barcelona, que
0: fixa't,
1: era on va néixer el Pescadilla.
0: Correcte, el pare de la Lolita i
1: de la Lolita, i on Rosario vivia la Lola Flores també.
0: Exacte, un dels iniciadors i precursors de la rumba catalana, eh?
1: Exacte, i el Moncho també, eh?
0: També, el Moncho era més de boleros. Però sí, sí.
1: Sí, però també vivia en aquest carrer.
0: Exacte, sí,
1: també
0: sí.
1: També vivia al mateix carrer.
0: Correcte. Doncs què et sembla
1: què si sembla?
0: Escoltem una miqueta d'aquest programa amb el Gato Pérez?
1: Home, hombre, por favor.
0: La mare ens ho posa, vinga, una miqueta de Gato Pérez.

0: Gato Pérez, en directe per Televisió Espanyola, assumpte en aquest programa tan xulo, eh?
1: Tan xulo. I després, per acabar...
0: Per acabar, que tenim? A veure
1: què et sembla. Ven el Paral·lelo, que es feia també aquí a Barcelona, amb Sara Montiel, amb Joan Gimeno, i es feia en directe, des del Teatre Arnau de Barcelona.
0: Ni més ni menys.
1: Amb el públic, era com un programa de teatre tot en directe, i ho feia la Sara Montiel, que cantava ben el Paral·lelo i moltes cançons, i ho presentava ella, a més.
0: Ella mateixa, no, Assumpta? Ella mateixa ho presentava.
1: Sí. Home, va ser... I estava molt mona, també. Sí,
0: sens dubte, també Sara Montiel va ser... i és, jo crec, que un dels mites més importants que ha tingut a Espanya a nivell artístic, perquè recordem que va fer pel·lícules molt importants arreu del món.
1: En aquella època,
0: o no?
1: Tot es deixava, com dient, vaya birria, però després s'ha anat veient que no era una birria.
0: Ni més ni menys.
1: Que tenia mèrit també.
0: I va actuar amb...
1: I era difícil, sí.
0: Molts dels grans artistes de l'època. Grans artistes.
1: Mira, en aquest programa van descobrir a la Nina. Amb el Xavier Cugat.
0: Fixa't, Xavier Cugat, també un dels grans músics del país.
1: Sí, que venia allà també a veure a la Nina i totes aquestes històries. Mare de Déu.
0: Quin temps aquell. Doncs anem a escoltar un fragment del programa de Sara Montiel.
2: Com estan ustedes? Yo estoy encantada de encontrarme de nuevo aquí con todos ustedes en Ven al Paralelo. Esta noche vamos a tener un programa maravilloso. Vamos a tener un espectáculo sensacional, porque van a salir mujeres guapísimas, el ballet nuestro, o sea, el ballet de Ven al Paralelo, que es fabuloso, con su Claire Simpson, la primera bailarina. Pero también, para empezar, voy a tener el gusto de presentarles a un dúo, a una pareja que cantan maravillosamente bien y que a finales de los 70 tuvieron un éxito tremendo entre la juventud y ahora han vuelto a ese mundo maravilloso que es otra vez al mundo de la canción. Ellos son Pedro y Javier Pecos.

0: Assumpta Vitòria, tela marinera, eh? Quina època aquella, eh?
1: Quina època, eh?
0: Que maco.
1: Sí, sí, es feia molta cosa, eh, en directe.
0: Que maco, que maco. Jo sí que era televisió maco, en directe, pura i dura, eh?
1: Sí, era molt en directe, tot.
0: Com el Directissimo, que a vegades hem parlat aquí, eh? També, Directissimo, també. Sí, sí, aquest sí, mític sí. Programa també de televisió espanyola. Assumpta, com sempre, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres i il·lustrar-nos amb la teva sabidoria de la tele. Avui hem recordat... Ets una enciclopèdia. Hem parlat de l'Albert Pla, hem parlat del Gato Pérez, d'aquells directes tan xulos, i per acabar, no podia ser d'una altra manera, recordant a la gran Sarita Montiel amb aquest vent al Paral·lelo que va marcar una època, Assumpta.
1: Doncs desitjo que us hagi agradat.
0: Sens dubte, doncs...

0: Avui ens acompanya una de les cares més estimades de la televisió catalana, actor, director, home de teatre i, sobretot, aquella persona que ha aconseguit convertir les històries petites dels pobles en emocions enormes compartides per tot un país. Amb el Foraster ha recorregut més de 120 pobles de Catalunya, les Illes, Andorra i la Catalunya Nord, fent-nos riure, emocionar i recordar que la gent és el més important. I ara prepara un espectacle molt especial al Palau Sant Jordi, reunint molts dels protagonistes d'aquella aventura. Quim Masferrer, gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Escolta, hola. Escolta, Quim, no pares, eh? No pares. Ara no sé on estàs, però estàs por all, perquè tu no pares. O sigui, ets un home de carretera, ja. El Foraster t'ha fet un home de carretera, ja, eh? No para. No para, aquest home.
1: Sí, ha quedat clar, no paro. Sí, sí, sí. No, això, jo crec que va una miqueta també lligat a com és cadascú. Jo, la veritat és que quan me sento viu i quan me sento més a gust és voltant, és coneixent gent, i a casa no em coneixes de gent. I llavors te n'adones que per conèixer gent has de sortir de casa i provocar que et passin coses, no? I de fet el Foraster és això. És algú que surt de casa seva, que va a un poble que és Foraster amb la intenció que li passin coses i que s'emocioni, que rigui i que li facin peripècies, i aquesta és l'essència del Foraster. Per tant, que de fet em lliga molt en com som jo, una, com tu has dit, una persona que no para. No para, no, és que no paro, no paro.
0: No pares. Escolta, mira, aquest programa el fem des de Ràdio Arenys, però el fem per la xarxa de comunicació local, a la que tenim més de 150 emissores adherides d'arreu del territori, o sigui que arriba a molts llocs. I escolta, ens agradaria saber, després de visitar més de 120 pobles, què diries que t'ha ensenyat la gent anònima del país?
1: Uf, és que clar, cada persona és un món, cada persona és una història, i realment és parlant amb la gent i podent palpar aquestes històries quan aprens coses. És quan, en el meu cas, abans t'ho deia, és quan em sento viu. I puc dir que bona part de tot el que jo sé, el que he après, el que he viscut, el que he emocionat, el que he rigut, ha estat gràcies a la complicitat. Abans t'ho deia, és a dir, a casa no et passen totes aquestes coses. Per tant, voltant, gràcies a aquest autèntic regal que va ser per mi el dia que em van proposar de fer el Foraster, gairebé puc dir-te que ha estat una part de les més importants de la meva vida, que és precisament donar veu a històries que moltes vegades sembla que només ens interessa fer entrevistes als que sortim per la tele, o els que marquen un gol, o els que treuen un llibre.
0: Exacte.
1: O els que... I no, tothom té coses interessants a explicar, i quan les compartim tant surt guanyant el que les explica, perquè que maco que és explicar coses, com el que les escolta, que maco que és escoltar històries. Imagina't tot el que m'ha donat voltar per aquests 120 pobles fent el Foraster, i que la història continua, és a dir, seguim coneixent a gent anònima dels pobles petits. De moment, llarga vida al Foraster.
0: Llarga vida al Foraster. I ara fa poc, un programa de TV3, de 3CAT, explicaves aquest aprenentatge. Escoltem-ho. D'on ve?
2: I un dia el meu pare, el professional de les migdiades, em va dir: vés als llocs amb ganes d'aprendre, no hi vagis amb ganes d'ensenyar. I si vas amb ganes d'aprendre, la gent t'explicarà moltes coses. I aquesta és la clau.
0: Aquesta és la clau, Quim?
1: Sí, aquesta és la clau. Imagina't, estic parlant de per fer un programa de televisió, que el consell més interessant que m'han donat ha estat el d'un pagès.
0: El d'un pagès
1: que és el meu pare. Imagina't, a veure, he rebut molts consells interessants, i de companys i de col·legues i de companyes del món audiovisual.
0: Sí.
1: I tant que sí, jo sóc una esponja, ho escolto tot, però aquest consell

0: i que em va dir el meu pare, i m'ho va dir a l'hort.
1: Imagina't.
0: Ell era l'hort que va anunciar i li vaig dir, escolta pare, ara m'han dit de fer un programa que aniré als pobles a conèixer gent.
1: Que
0: i el pare va deixar d'acabar, aixeca la mirada, deixa l'aixada i em diu, escolta Quim, a més, gairebé et diria en pausa dramatúrgica.
1: Hòstia,
0: és a dir,
1: sí.
0: Com si fos un actoràs.
1: Ni més ni menys.
0: Sisplau, vés-hi amb ganes d'aprendre, no hi vagis amb ganes d'ensenyar. I vaig dir, mare meva, per aquesta frase, i creu-me que n'he fet... És de les que tinc més presents, quan vaig a visitar un poble. Sí.
1: Escolta, visites pobles i et trobes moments com aquest que escoltarem ara, que jo crec que va ser molt bonic, fa poquet.
2: Sílvia!
3: Sí.
2: Sílvia, a veure, què passa?
3: Mira, estic tan contenta pel meu germà. És que ets una part molt important de la seva vida.
2: Del teu germà?
3: Sí.
2: Com es diu el teu germà?
3: Josep? Sí. El meu germà té discapacitat intel·lectual.
2: Ah.
3: I aleshores tu li alegres molt la vida. Ens ajuntem tots els dilluns a la nit a veure't.
2: Ostres.
3: I és una sessió familiar brutal. Pensa que pel meu germà ets com... Ets el seu amic. Et coneix molt. I clar, no el coneixes de res.
2: Ai,
3: ploraria d'emoció, t'ho juro. T'ho juro. Crido?
2: Sisplau.
3: Josep, no saps qui m'he trobat. No saps qui m'he trobat.
2: Hola, Josep.
4: Hola, Quim.
2: Sí. Ostres, m'abraces molt fort, Josep.
3: Sempre el veus per la pantalla.
4: Et veus sempre.
3: Te veus sempre?
2: Em veus sempre. Els has vist tots, els programes?
4: Sí.
2: Tots?
4: Tots.
2: Josep, ho saps que ara jo estic parlant amb tu, però ens estan gravant, perquè això sortirà en el Foraster?
4: Pot.
2: Sí? Faig bé?
4: Sí.
2: Sí? Sí.
3: Què diu?
4: Sou bona gent.
2: Molt bé.
1: Quim, formes part de la vida de molta gent. Que maco que va ser aquest moment amb el Josep, eh?
0: Ai, quins regals que fa aquest programa.
1: Brutal,
0: de la
1: sí.
0: gent, la generositat de la gent. Clar, és a dir, tu vas caminant per un carrer, trobes a la Sílvia i t'apareix aquesta història, la història d'en Josep.
1: Molt fort.
0: I és més, després poder anar, perquè clar, aquell mateix dia a la nit, això era un dilluns, aquell dia a la nit se matia el Foraster, i clar, jo li dic, ostres, puc venir, Josep, a casa teva, a veure, una cosa que a mi no m'agrada gaire fer, no m'agrada gaire mirar-me. Sí, no m'agrada gaire, perquè ja sempre trobes pegues i en fi, bé, això ja ens passa una mica. I creu-me que ha estat el visionat del Foraster més entranyable, que em vaig agradar fins i tot a mi mateix. Imagina't.
1: Només
0: de veure en Josep amb aquelles ganes, anava mirant a mi, mirava la tele i deia, no pot ser que el de la tele sigui aquí, i ostres, el Foraster té aquestes coses, té moments impagables, i a sobre poder-ho compartir, i que la gent et digui, ostres, em vaig emocionar en aquest moment, bé, en fi,
1: és la vida.
0: Tinc molta sort de fer aquest programa.
1: I moments divertits, com per exemple quan et vas trobar el futur alcalde de Camprodon.
2: Tu entens que no em pot demanar a mi que vingui el tren a Camprodon?
5: Sí, jo ho entenc. Es demana als lladres de dalt, que ens roben cada dia.
2: Qui són els lladres de dalt?
5: El govern.
2: El govern
5: que ens roba cada dia uns quants calerons a cada persona.
2: Ah, sí?
5: D'on creus que treuen els calerons? A les nostres butxaques. La política, per mi, és ser una mica conjada.
2: Sí. Sí. Déu-n'hi-do com puja el net, senyora, sí.
5: I que no agafessin tants impostos, que els rebaixessin una miqueta més, perquè si no és que ens estan escurant les butxaques i no tenim ni pel pa de cada dia.
1: Ni pel pa de cada dia, Quim, escolta'm que deia en Miquel, que bo també aquest moment,
0: Ai, Déu meu, és que no saps mai on hi haurà una història, no ho saps mai. Aquí recordo que érem a Camprodon,
1: sí.
0: i eren 8:45 del matí.
1: Que
0: i de cop i volta em diuen, ara van tots els nens i les nenes, és l'hora que els veuràs pel carrer perquè se'n van tots a l'escola. I va, anem a entrevistar nens i nenes, va, som-hi. I clar, el primer que enganxem és amb ell, i ens explica amb aquesta claredat. I més a més amb una dosi de raó prou important, amb un tant percent de raó bastant important, i te regala aquest moment. Clar, això és, això, és que no, això no pots guionar-ho. És a dir, és que no existeix un guionista, ni una guionista que pugui escriure aquest ni uns actors que pugui interpretar això. Això és la vida. És, no són personatges, són persones amb qui jo parlo.
1: Aquí és, aquí
0: és. I el que t'explica és la seva veritat. I aquesta és la clau del Foraster.
1: També tenim moments entranyables com aquest, el secret més ben guardat per arribar als 101 anys, atenció.
2: La veig molt trempada.
3: Ai, jo.
2: I molt riallera.
3: I tant. Ai, i l'edat que tinc, eh?
2: Però segurament aquest caràcter que teniu, així
3: s'alegra.
2: Eh?
3: Fa viure.
2: Podria ser.
3: Ai, no ho sé, tu.
2: Podria ser.
3: No sé.
2: Us puc demanar que em dongueu un consell?
3: Sí, sí.
2: Per ser així com vos, a la seva edat,
3: energia.
2: Energia?
3: Sí. I llavors una mica de vi dolç.
2: Una mica de vi dolç?
3: Sí, amb una coseta de pa.
2: Vi dolç? I aquest és el secret per...
3: Sí.
2: Per aguantar. I és un cop de coll, allò...
3: Pum, bon.
2: Sí.
3: Apa, avall.
1: Moments impagables, Quim, eh? Aquests.
0: Ai,
1: que maco aquest també va ser, eh?
0: Perdona, una senyora de 101 anys, imagina-la de coses que podem aprendre d'ella, el que ha arribat a viure, i que a vegades penso que a la nostra gent gran no hi estem prou
1: aquí
0: atents.
1: Estem.
0: Que, ai, mare meva. I t'explica això, amb humor, de dir, jo em prenc un gotet de vidols cada dia, i aquest és el secret per passar dels 100 anys.
1: Oh. Clar,
0: que aquesta saviesa, això és extraordinari. Ai, Déu meu.
1: Totalment. I un dels altres moments que ens va colpir a tots, no podia ser un altre, que la retrobada amb la Cinteta, 12 anys després.
6: Ué, aquest tio? Home, clar que el conec. És en Miquelet, de Benifallet.
7: Sí.
6: Mira, en Miquelet, que el vaig conèixer a Benifallet, com vols que no me'n recordi? La Cinteta i en Miquelet, home, si em van regalar un dels moments més emotius del programa.
7: Sí.
6: Ell és el teu fill?
7: Sí.
6: I per tant, la Cinteta i en Miquelet són els teus sogres. Sí, en Miquelet va morir, sí. Ens ho van fer saber.
7: Sí.
6: Ostres.
7: Sí, i ella, doncs, viu en Natros, ja fa temps que viu en Natros.
6: La Cinteta viu aquí?
7: Sí,
8: eh? Aquí dalt, sí.
6: Aquí dalt hi ha la Cinteta de Benifallet. O sigui, en Josep és el net de la Cinteta i en Miquelet de Benifallet, que vaig conèixer en el primer programa, el primer Foraster de tots, d'això fa 12 anys.
9: I vostès posen la cançó aquesta? És aquesta?
10: Au, a ballar, carinyo. Digue.

0: La puc saludar?
1: Sí, i tant.
0: Home, anem cap aquí.
1: Endivina qui hi ha aquí.
2: Ella, ja ho coneixes.
1: Vegeu Cinteta si el coneixeu.
0: Cinteta! Mira-me! Oh, quina revolada! Ai, ai, ai, ai, ai, ai! Quina il·lusió! Cinteta! Com estem?
3: M'estic tornant a emocionar, Quim. Quin momentàs.
4: Sí, jo també. Sí, és que clar, fent aquest programa fas amics, fas amigues. La Cinteta, ens truquem sovint. Clar, va més enllà d'un programa de televisió, perquè es barreja amb la vida. I jo amb la Cinteta, no només amb ella, sinó amb moltíssima gent que he conegut, formen part ja de la meva carpeta d'amics, d'amistat, d'amics i d'amigues, no? I això va més enllà d'un programa de televisió, i tant.
3: El Foraster té humor, però també té molta emoció. Quan vas descobrir que el programa funcionava sobretot perquè la gent s'hi sentia identificada?
4: Mira, la veritat és que aquesta va ser un dels reptes meus, perquè jo sóc humorista. jo vinc a fer espectacles d'humor, i de cop i volta em plantegen aquest programa, i recordo que al començament constantment intentava buscar l'humor, no? I potser no feia cas una mica el que em va dir el pare, de dir, escolta, ves amb ganes d'aprendre, i escolta, saps? Sinó que jo tenia com la necessitat de fer-ne sempre, de treure punta un llapis de l'humor. I de cop i volta va haver un dia que dic, ostres, escolta, hi ha moments en què t'expliquen coses que precisament no t'arriben cap a l'humor, sinó cap a l'emotivitat. I aquesta va ser la clau. Va ser quan passes, que en el programa passes de riure bojament d'una història que t'acaben d'explicar d'una persona superautèntica, a emocionar-te sense fre, perquè t'acaben d'explicar una cosa tan personal, tan íntima, que et fa emocionar. I això és una mica la vida. La vida és això, no? Són risses i làgrimes. És una barreja d'emocions. El foraster crec que també ho té. I la clau és la gent. No. El secret del Foraster no és un Quim Masferrer. No és un format de tele. També pot ser,
3: però també és important. També és important.
4: Sí, d'acord.
3: No treguis mèrit, Quim.
4: Bueno, deixa'm ser humil, que és una altra de les coses que m'agrada fer-ne bandera, de l'humilitat.
3: Ho sabem.
4: La clau és la gent. I la seva veritat, i l'autenticitat de la gent, i la seva generositat. Aquesta és la clau, perquè jo per moltes habilitats que tingués, i moltes aptituds, i molt de talent, si arribo a un poble i la gent no vol parlar amb mi, no hi ha programa. Si es comença a tancar portes i finestres, s'ha acabat, no hi ha històries.
3: Totalment.
4: Per tant, la clau, d'acord, no em vull treure mèrits, jo crec que ho fa prou bé, en Quim Masferrer ho fa prou bé.
3: Exacte.
4: Sí, d'acord, i és un gran format de televisió, sí. De televisió que la productora Brutal Media va tenir a bé de comprar-ne els drets. Sí, d'acord, però la clau és la gent. I ara, amb aquests talls que m'heu posat, ho acabem de demostrar. La clau és això. Sí. En fi, abans t'ho he dit, tinc la sensació i estic molt agraït que la vida m'hagi posat sobre la taula projectes tan, tan macos i tan apassionants com el de fer aquest programa de televisió. Sí.
3: Escolta'm, i ara el 30 de maig porteu al Foraster el Palau Sant Jordi. Com es transforma un programa tan íntim en un espectacle tan gran, Quim? Brutal, això és brutal.
4: Clar,
3: brutal mèdia.
4: Això és, mireu, després de tantes històries, de tants amics, de tantes amigues, de tants quilòmetres, de tantes visites, dèiem, això ho hem de celebrar-ho, això s'ha de celebrar, i la millor manera de celebrar-ho és en un lloc on realment pugui venir gent d'arreu del país, dels pobles, de comarques, de gent de Barcelona, gent que els agrada el programa, que s'emocionen amb el programa, que riuen amb el programa, i és fem un espectacle pensat pels fans del Foraster, on hi haurà monòleg, on hi haurà música, on hi haurà moltíssimes sorpreses, on veurem què se n'ha fet de gent que jo fa molts anys que vaig conèixer fent el Foraster, que els hem perdut la pista. És a dir,
3: sí.
4: Aquells que els agrada el Foraster, crec que
3: no
4: és un lloc per... per no faltar-hi, perquè tinc la sensació, almenys la tenim tot l'equip, que ens apassiona fer aquest projecte del Foraster, tenim la sensació que els que vinguin al Palau Sant Jordi diran, d'aquí un temps diran, jo aquell dia hi era, jo vaig viure el que va passar allà. Saps que a vegades passen coses que
3: són úniques,
4: que et recordes on eres, és a dir, el que són molts culers, una final de Champions,
3: exacte, oh, correcte,
4: on era, o escolta'm, el dia del concert de Bruce Springsteen que ell va dir, no sé, jo hi era aquell dia allà. Doncs els fans del Foraster que els agrada molt el programa, crec que d'aquí uns anys diran, jo hi era al Palau Sant Jordi el dia que va passar allò, jo hi era. Sí, jo crec que sí.
3: Ni més ni menys. Aquest retrobament amb els protagonistes més emblemàtics serà una festa, un homenatge o també una gran abraçada col·lectiva, que això és important.
4: Sí, sens dubte. Mira, amb el Foraster n'hem tingut moltíssimes abraçades. Ara, mira, amb aquests talls que m'has posat,
3: sí.
4: Amb la cinteta va haver-hi una abraçada, mare meva. Que no us ho puc imaginar, amb en Josep de Brunyol, el germà de la Sílvia, va haver-hi una abraçada que no te la pots ni imaginar, és a dir, el Foraster són abraçades, perquè és compartir.
3: Totalment.
4: No només compartir històries, sinó també tocar-nos i carai, i sentir-nos que som una pinya,
3: sí.
4: i que formem part de... i que el món està ple de bona gent, i que la bona gent som majoria, i per tant també apologia d'això, que ja tenim el Telenotícies perquè ens expliquin que ve l'antivirus, i que
3: sí,
4: hi ha
3: que ve...
4: guerres, i que hi ha genocidis,
3: sí, sí.
4: i que hi ha corrupció política i estem omplint el mar de pla. Per tant, fem bandera de la bona gent i abracem-nos. M'agrada això que has dit. El dia del Palau Sant Jordi serà una abraçada col·lectiva a tots aquells que segueixen el Foraster. Sí.
3: Mira, i un altre moment, ja per anar acabant, escolta'm, un moment dels primers programes també, que va ser ni més ni menys que el moment en el que el Suso i la Vane, te recordaràs, que es van demanar,
4: sí, tant,
3: per casar-se. Escoltem-ho.
4: Santa Maria Dolor, Sus... i tant,
5: ai, que me'n recordo. Tu, a mi em va arribar tant, però tant, que dic, aquesta noia, és que jo vull saber qui és la Vane, la xicota d'en Suso Dolor.
6: Doncs, voilà.
5: M'està molt de tu, eh?
6: Oh. Jo?
5: Sí. Què li pots dir davant d'aquesta emoció?
7: Què li puc dir? Què li puc dir? Pues... no sé, que m'agrada molt, que me l'estimo i, bueno, que m'agradaria compartir la resta de la meva vida amb ella.
5: Li estàs demanant alguna cosa?
7: Bueno, aviam si algun dia es voldria casar amb mi.
6: Home, t'has demanat en sèrio?
7: Bueno, clar.
6: I això és de veritat? Sí? Oi,
7: bueno, què dius?
6: Clar que sí.
3: Ai, Quim, que maco això que va ser,
4: ai,
3: també.
4: Ai.
3: Que maco.
4: Mira, aquest, abans parlàvem de que jo venia de l'humor,
3: sí.
4: i que mica en mica trobava les històries que deies, ostres, aquí entrem en un altre terreny, Quim, intenta explorar-lo. Aquesta va ser una... perquè això és la primera temporada de totes. I en Surso el vam trobar pel carrer. I pel carrer comencem a parlar i li vaig preguntar, tens parella? Diu, sí, estic molt enamorat, no sé què, no sé quants, o sigui, allà. Me'l podria conèixer, la teva parella? Diu, oh, sí, diu, quedem avui a la tarda. I vas allà i et trobes aquesta història. I penses, si jo no hagués passat per aquell carrer, o hagués passat per aquell carrer un quart d'hora més tard, potser no me l'hagués trobat a en Suso i m'hagués perdut aquesta història.
3: Mm-hmm.
4: Per tant, no saps mai on hi ha històries. I també és veritat, a vegades hem trobat grans històries com aquesta, però també penso les que ens hem perdut,
3: sí.
4: Perquè en aquell moment, en un altre carrer, em passava una altra història. I jo, de moment, el do de l'omnipresència, per sort,
3: encara
4: no el tinc.
3: No.
4: Però que... què vol dir això? Això vol dir que està plegat d'històries, constantment, tants caps, tants barrets. I amb el meu espectacle Bona Gent això ho puc constatar.
3: Exacte.
4: És a dir, està plegadíssim. Per tant, en el Palau Sant Jordi, malgrat tenir preparat un espectacle ple de sorpreses, un espectacle a l'engròs, que allò serà extraordinari,
3: sí.
4: I passaran històries que encara no sabem, i que volem que sigui així, perquè és meravellós trobar-te històries i pescar històries, és meravellós. I el Palau Sant Jordi, les que hi haurà, que no m'ho vull ni imaginar, serà extraordinari.
3: Escolta, Quim, en un moment en què tot sembla anar tan ràpid, creus que el foraster triomfa perquè ens obliga a parar i tornar a mirar-nos als ulls?
4: Ai, mare meva, pobre de mi, jo què sé. Pobre de mi, no ho sé.
3: Quanta gent t'ho haurà dit, quants comentaris llegeixes que els ajuda?
4: Sí, perquè el que m'has dit és maco. Mm. És maco, sí, sí, és molt maco, perquè és veritat. Hi ha molta gent que em diu, mira, amb el foraster, és l'únic dia de la setmana que ens reunim tota la família al sofà. Ai, això és molt maco que diguin això. I que vol dir que tant els més petits de la casa com els més grans de la casa, totes les franges d'edat es reuneixen junts per veure un programa en el que es para una miqueta el temps i que anem a veure, a gaudir de les històries de gent anònima, i jo voldria creure que precisament aquesta també és una de les claus de l'èxit del foraster i que tingui les audiències que té, no? Que per un costat la gent és extraordinària, i quan la gent és generosa et permet viure moments inobligables, i l'altra és parar una miqueta d'atenció a coses que a vegades aquest dia a dia de xarxes socials i vinga dels m'agrada i que tot és tan efímer i que s'acaba i s'estrena una pel·lícula i cap de dos dies ja l'han fotut fora perquè ens estrenen 50 més i vinga notícies, vinga aquesta voràgine tan bèstia, de cop i volta dius, potser ens estem perdent coses, no? Vol dir que no ens estem perdent coses? No, vol dir que no hauríem de parlar més amb la nostra gent gran? Vol dir que no hauríem d'escoltar més els petits de la casa, que et diuen coses extraordinàries com el que em van dir a Camprodon, aquell nen d'en cap a les coques? Que no hauríem de parar una mica? Doncs mira, doncs potser sí que hauríem de parar una mica. I si el foraster serveix per donar-nos aquestes pistes, doncs mira, benvingut sigui. També em fa molt feliç, la veritat. Sí, sí, sí.
3: Doncs escolta, Quim, per anar acabant, convida tota la gent de Catalunya que ens està escoltant a assistir en aquest especial del Foraster, en una celebració irrepetible al Palau Sant Jordi del proper 30 de maig. Tu mateix, a veure.
4: A veure, ja hi hem passat per sobre, però és a dir, tots aquells que segueixen el programa, que els agrada el programa, jo crec que el Palau Sant Jordi és un lloc on reviure d'una manera diferent totes les emocions que gaudim els dilluns a la nit veient el foraster. És a dir, si t'agrada el programa, al·lucinaràs amb la trobada que farem allà, perquè és una trobada de bona gent, una trobada on és un gran espectacle i on les emocions estaran a flor de pell, tant les de l'humor com les de l'emotivitat. En definitiva, escolteu-me, que jo estic molt content perquè ja hi ha molta gent que està vingent, moltíssima gent, jo vinc. I la veritat és que et fa molt feliç perquè allà compartirem històries i ho farem d'una manera totalment diferent de com és el programa, no en un format televisiu, sinó en un directe molt gran. I allò que he dit abans, jo crec que tots els que vinguin, que els agrada el programa, d'aquí un temps diran, jo hi vaig ser-hi en aquell Sant Jordi del Foraster, jo hi era allà a la platea o a les grades, jo hi era. En fi, a mi em fa moltíssima il·lusió, i tot l'equip del programa també, molt.
3: Doncs, Quim Masferrer, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres, i recordem que aquest foraster gegant arribarà el 30 de maig al Palau Sant Jordi dins del 3CAT en viu, en una trobada única amb moltes de les històries i persones que han marcat aquests anys de programa. Molta sort, Quim, ets molt bona gent i per molts pobles més. Abraçada forta.
4: Visca la bona gent, visca. Salut.

0: el critica per les espatlles, per davant, per darrere, per tots costats, però amb ell això li importa un bledo, ja sabeu qui és. És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que el podeu veure pel Canal 4, doncs, cada vespre, no us ho perdeu. Anem a connectar amb ell, jo no sé com estarà, a veure, Toni Rovira, no ho sé si el trobarem o no. Toni, que estàs per aquí? Toni! Toni Rovira, com estàs?
1: Aquí. A veure, que no em veus?
0: Ara t'estic veient per fi a través de la nostra tele dels encants, Toni Rovira.
1: Jo no sé què fa el director que no canvia la televisió.
0: Però és que va ser l'Assumpció en Vitòria que la va comprar.
1: Se diu el nou director?
0: Es diu Joan. Joan García.
1: Joan, et convida-la que vingui aquí al programa.
0: Escolta'm, aviat vindrem, Aviat vindrem.
1: I l'Assumpció en Vitòria.
0: Tu quan vulguis, ja ho saps,
1: Doncs jo ben aviat.
0: Aviat estarem aquí.
1: Joan, les coses no es poden deixar. Quan se deixen, se refreda.
0: Exacte, refreda i el temps passa volant, Toni. Ja ho saps.
1: Ai, tinc un lío avui aquí.
0: A veure,
1: saps què tinc?
0: Què tens?
1: Avui
0: a veure.
1: Tinc a Venga Monjas. Venga Monjas, tu.
0: Ai, mira, Venga Monjas, tu.
1: Superdivertits.
0: Són molt divertits.
1: Bueno, i després...
0: aquesta setmana tens una setmana completeta, noi? Ho sé, Qui tenim aquesta setmana? A veure...
1: aquesta setmana tenia demà la Lucrecia per l'aguda de canviar, i aleshores espero que vingui la Maria Rovira, la coreògrafa.
0: Molt bé.
1: El dimecres tinc a la Edurne de Gran Hermano, aquella noia amb un passat que va néixer sota el nom de... usats?
0: Sí.
1: Si no em tenia de noi.
0: I ara no me recordo, però sí que sé que va sortir Hermano Mayor, no?
1: Va donar molta guerra amb aquell noi basc que estava encaperissat d'ella, però que després no sé què va passar, que diu que es va refredar de tal manera que ara ni es parlen quasi bé, em va dir l'altre dia, perquè li vaig preguntar i dic, què, allò? Ha continuat després o no, fora del programa? No.
0: Res de res, Toni, sisplau, home.
1: Aquí molta cosa, però després no hi ha res,
0: Després, Toni.
1: De res!
0: De veritat.
1: Ai, mira, aquells temps on la Carmen de Mairena no partia el temps.
0: Exacte.
1: No deixava escapar res ella, no feia com aquestes, no.
0: I ara hi ha els famosos d'ara. És que ja no donen joc. Mira, avui precisament parlem de Gran Hermano Duo, el programa. Hem parlat de Gran Hermano amb El Gato Encerrado de Telecinco. I escolta'm, els que donen joc els fan fora. Què està passant?
1: Sí, però ja han tornat a ficar aquesta, com se diu, la Cristina, no? L'han tornat a ficar dintre, perquè si no, allò què és, allò?
0: Sí o no, Toni? I el Carlos Lozano és el guanyador d'aquesta edició, per mi. O no?
1: És que el Carlos Lozano i la Cristina són els que salven la història, si no l'altre s'avorrit, una mala cosa.
0: O no, Toni,
1: perquè són gent que sap...
0: sap de televisió, els altres són uns mindundis, Toni, uns mindundis. I punto.
1: Bueno, surten de la Isla de les Tentaciones, d'aquests rotllos...
0: Clar, però és que sempre han de guanyar aquests, perquè, clar, com que els nanos que tenen les xarxes i les redes socials, doncs, clar, qui coneixen? Els de la Isla de les Tentaciones. I no me voten els bons, com, per exemple, el Lozano. Home, que té una trajectòria que, escolta'm, que molts voldrien. O no, Toni?
1: A mi em preocupa que hi havia una mà d'artistes que sembla ser que s'ha acabat. A on són?
0: Sí o no?
1: On són? La Mairena, com t'he dit, que no paro de recordar-la, perquè és que cada vegada em sembla més única.
0: Única.
1: Perquè era un personatge que deien, anava caminant per la Gran Via, no? I de repent hi havia un tio que la cautivava, que li guinyava l'ull,
0: ja
1: i
0: està.
1: Diu, iapa. Corrents ella, agafava, el seguia
0: el
1: i es ficaven a dintre d'un portal en l'ascensor o allà on fos, mateix rematava la feina,
0: i
1: tu.
0: I ja està, Toni, ja està, però...
1: Aquell atreviment, aquella cosa de llibertat que tenies.
0: Això
1: amb aquests personatges així.
0: Això s'ha perdut. Tu te'n recordes, Toni, d'un programa que per mi va ser memorable, que era l'Hotel Glam? Tu te'n recordes de l'Hotel Glam?
1: Sí.
0: Allò era... fantasia pura. que, per cert, la Carmen de Mairena també hi era a l'Hotel Glam. És que estava la Mairena, estava l'Aramis, estava el Pocholo, estava, és que estava tothom allà dintre.
1: Jo et suplico, et demano que després busquis del meu canal,
0: sí,
1: algun moment de la Mairena.
0: Home,
1: i els hi posis,
0: posarem,
1: perquè
0: posarem.
1: Són personatges que han existit, com la Monyos, que no la vaig arribar a conèixer, que quina Barcelona, no, quins personatges, no? Sí, quin, sí, quin paral·lel,
0: quin poderiu,
1: quin, tantes coses que ja no hi són,
0: quin poderiu. Jo em vaig trobar diverses vegades a la Carmen per anar a guanyar a la Rambla. Era raro no veure-la, te recordes que estava per allà a la Rambla?
1: Sempre estava,
0: sempre,
1: o ben allà en el Cosmos,
0: el Cosmos,
1: o en el Cafè de l'Òpera.
0: Exacte.
1: O si no la podíem veure, doncs, en allà al paral·lel també,
0: paral·lel,
1: a lo que ara és el Rincón de l'Artista, sí, però que abans hi havia un altre nom, aquella cafeteria, l'Espanyol,
0: sí, sí,
1: te recordes?
0: I tant, i tant. Quines èpoques. Quines èpoques.
1: Encara hi és, a l'Espanyol.
0: Sí. Escolta...
1: Però també hi havia l'Arnau, i l'Arnau tenia la seva cafeteria,
0: sí,
1: i veies a artistes que treballaven a l'Arnau i que es prenien el cafè allà
0: ni
1: fora.
0: Ni més ni menys. I escolta'm, ara que anaves a dir, per acabar, no sé si vas veure a la Loles León, que la van entrevistar en el Jordi Évole, que també parlava d'aquelles èpoques, del paral·lel, del Molino, quan ella...
1: No ho vaig veure, pues, no ho vaig veure.
0: L'has però... de veure. Bueno, que tu l'has tingut diverses vegades al programa, la Loles.
1: Sí, i el que passa que, parlant amb l'Asso, ho dèiem, es nota la crisi que hi ha a la televisió, perquè aleshores totes les emissores del grup de 3 Media treien la mateixa història.
0: Sempre.
1: I això vol dir que no volen pagar personatges.
0: No, exacte.
1: Què està passant? On hi ha un programa de televisió que porti a grans figures?
0: Mania.
1: Aquesta és el repte, aquesta és la meva aposta. Un programa de televisió portant,
0: sí, sí,
1: a grans figures d'aquest país.
0: Això ja ha passat a la història, Toni. Ja
1: doncs
0: ha passat,
1: no,
0: a la història.
1: Això es té que tornar a recuperar.
0: Tu te'n recordes de l'Àngel Casas?
1: Clar, Àngel Casas, això.
0: Allò sí que... Ostres, allò era un currasso immens, i portaven gent de tot arreu, de tot arreu. Així és.
1: No m'estranya que la televisió perdi l'audiència.
0: Està perdent audiència, Toni, està perdent.
1: Això de Gran Hermano, veig que van molt de pressa a treure la gent.
0: Clar.
1: I diu que dijous ja s'acaba.
0: Faran pim-pam i ximpun, i ja està.
1: Ja s'acaba dijous que ve, aquest no l'altre,
0: no,
1: sembla.
0: Exacte, sí, sí, sí, ja li queden dos telediarios. I ara ja, doncs, a córrer per començar Supervivientes. I ja està.
1: I arribarà un moment que Supervivientes també quedarà cremat.
0: També cansarà, perquè no trobaran a gent bona, tan bona com per anar-hi. Home, i ara, amb les plataformes, que aquest és el problema, doncs, per exemple, s'està preparant un nou programa, que Los Gemelos van fer un reality, que hi havia gent que, o sigui, jo estava mirant algun dia 2 milions de persones en directe a YouTube, això és molt, i després ara faran la Cárcel de los Gemelos, que estan aquí personatges com la Marrash, que si la Falete, aquests són els programes i els personatges que venen, Toni, és així,
1: ja,
0: mal no es pese.
1: Com aquesta societat, que també està una mica malalta, perquè
0: sí,
1: jo volia portar a la Marrash aquesta,
0: sí.
1: No, sí, també, però volia mirar la Falete.
0: La Falete.
1: Pensant en el gran Falete, però per donar-li la volta i veure què hi ha darrere, perquè el seu discurs a la tele, la seva actitud,
0: és una...
1: no m'agrada.
0: No, però una cosa és la tele i l'altra, una cosa és el personatge i l'altra és ella com a persona. Canvia.
1: Això l'havies convidat.
0: Clar.
1: Bueno,
0: sí, sí.
1: Estic parlant amb el mànager, la millor.
0: Bueno.
1: Però si no, aquest tipus de personatges és que no fem res.
0: No, bueno, són personatges, doncs, que l'únic que busquen és confrontació i crits i ja està.
1: Però això contribueix a una societat que està malalta.
0: Crispada, sí.
1: I que no hi ha cultura i que està avorrida i que no hi ha al·licients ni estímuls.
0: Res, poca cosa, poca cosa.
1: Els actors, la gent important que hi havia i que es veia a la tele, ens donaven a conèixer una manera de fer i de viure, però una manera amb educació, amb una educació,
0: sí,
1: exquisita.
0: cosa que
1: encara
0: ja...
1: me'n recordo del Villalonga, l'escriptor, com va vindre al meu programa, aquella elegància, aquella cosa. Que va disfrutar tant que li vaig dir, bueno, vendràs d'altre dia, i em va dir mañana mismo.
0: Veus?
1: Pregunta-li a l'Assumpció que estava en el programa i com va viure. Sí. Són aquests escriptors amb aquesta personalitat arrolladora com tenia l'Antonio Gala?
0: Ni més ni menys.
1: On són aquests personatges? O no els donem a conèixer i són, i els tenim ignorats.
0: I estan perduts.
1: Per culpa d'aquests altres que no són res.
0: Que podria passar, vull dir, fàcilment. Escolta, Toni, doncs gràcies com sempre per ser-hi, que segueixis sempre al peu del canó, i ens retrobem la setmana vinent aquí a la Caixa Tonta. Abraçada forta.
1: Però m'has promès una cosa, que recordaries a la Carmen Mairena.
0: Ara, abans
1: talla'm el que vulguis de mi, però per favor, dona-li veu a la Mairena.
0: Posem la Carmen de Mairena. Una abraçada.
1: Adéu.
2: Pues ya no tiene lo mismo, ¿no?
3: Han pasado unos años
2: y de eso, pero tú en lo tuyo ha sido grande y eres grande.
3: Bueno, yo fui grande
2: en tu arte.
3: Cuando joven, cuando tenía de 28 a 38 años para adelante, me hice popular, como aquel que dice. Y yo pues le he cogido con mucha simpatía y mucha alegría por lo que fui y por lo que todavía sigue yendo. Y admiro a todo el mundo que sea artista y que quiero empezar ahora, los admiro y pienso que tengan suerte para el día de mañana, porque el día de hoy ya venido, para mí ya estaba, ya ha venido. Tú ya has venido y todo lo que me espera es hacer bien y nada más.
4: Hola, gent. Soc en Miquel Àngel Pasqual Llinàs, potser em coneixereu més com Miquel Àngel de la Trinca, i vull enviar un missatge, diguéssim, a tots els oients i visualitzadors de la Caixa Tonta. Ja ho sabeu, la caixa pot ser molt tonta, però tant tampoc. Escolteu-vos això i veureu que algunes vegades hi ha gent que pensa i diu el que pensa.

0: La Caixa Tonta.
1: Lo saben todos. Doncs avui marxem amb l'últim single de Nicolas Shalhoub, Luna de Beirut, que ja podeu veure el videoclip a tota la xarxa, sobretot a YouTube. No us el perdeu, un bon amic del programa. I donar les gràcies a Quim Esferrer, que ha passat avui pel programa, gràcies a l'Assumpta Vitòria amb la seva història de la tele, i gràcies a Toni Rovira. Toni Rovira i tu, eh? Recordeu que si voleu assistir al foraster especial del 3CAT en viu, heu d'entrar a la web de 3CAT i aconseguir les vostres entrades, eh? Correu, que s'acaben, Doncs res, fins aquí el programa d'aquesta setmana. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, i tornem, si tu vols, la setmana vinent amb més convidats i amb més coses que segurament t'interessaran aquí a la Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
0: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Palafolls estrenarà una nova ruta senyalitzada al castell coincidint amb la seva reobertura a la tardor. La regidora de Turisme, Silvana Vallvé, ha anunciat un nou itinerari turístic que connectarà directament al centre del nostre municipi amb la fortalesa. Aquesta iniciativa coincidirà amb el moment en què el monument torni a estar operatiu per les visites. Paral·lelament, en una entrevista a Ràdio Palafolls, Vallvé ha reconegut la crisi del mercat municipal, que ha quedat reduït a només 5 parades per jubilacions, contrastant també amb la bona salut del comerç local i la pròxima arribada del supermercat Esclat a Palafolls.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada i ara les avancem totes en titulars. Entre altres, parlarem de l'Hospital de Calella i és que avui s'ha presentat la seva ampliació que permetrà doblar la seva superfície i capacitat quirúrgica de cara al 2030. S'ha presentat el projecte de transformació del centre sanitari que preveu una inversió de 82 milions d'euros per construir 24.000 metres quadrats d'obra nova. L'actuació permetrà passar de 5 a 10 quiròfans i augmentar els blocs d'urgències de 42 a 73. L'edifici, a més, serà sostenible amb sistemes de geotèrmia i plaques fotovoltaiques per reduir un 40% la demanda energètica. També parlarem d'activitats diverses, perquè el Consell d'Infants manté obertes les inscripcions per la Gimcana de Patrimoni Local. Els joves consellers han dissenyat una ruta guiada, lúdica per al pròxim dissabte, 16 de maig, a 10:45 del matí. No es tracta d'una visita convencional, sinó d'un joc on els participants hauran de respondre correctament preguntes sobre la història local per poder avançar en el recorregut. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a l'Escola de Música i Dansa fins aquest mateix divendres. També avui parlarem d'aquesta casa i és que Ràdio Palafolls estrena un nou canal de WhatsApp per difondre l'actualitat diària. L'emissora ha posat en marxa una nova via de comunicació unidireccional per fer arribar un resum de les notícies i l'infopodcast del cap de setmana directament als telèfons mòbils. Aquest canal se suma al servei de correu electrònic diari que ja es lliura prop de 300 missatges cada matí amb els titulars més destacats. I marxarem també cap a Malgrat de Mar, on hi ha hagut dos ferits en una explosió de gas en un bar del municipi. Aquest matí s'ha produït un sinistre en un establiment situat a l'avinguda Costa Brava del municipi veí. Per causes que s'estan investigant, l'explosió ha provocat ferides a dues persones i ha causat danys materials al local.

0: I la que ha fet marxa enrere i ha descartat definitivament l'ampliació de la llera de la Tordera pel Pla de Grau. En una assemblea de l'Espai Agrari celebrada ahir amb Palafolls, la Generalitat i l'Agència Catalana de l'Aigua, s'ha acordat enterrar l'alternativa 3 que preveia eixamplar el riu fins als 500 metres. La que ha admès haver pres decisions unilaterals i s'ha compromès a reiniciar el procés amb el consens dels pagesos per garantir la subsistència de les explotacions agrícoles del Pla de Grau. I també parlarem de platges, perquè malgrat Pineda, Blanes i Lloret han revalidat les banderes blaves per les seves platges aquest estiu. El Maresme manté la seva excel·lència al litoral amb 11 banderes blaves i 4 als seus ports. Malgrat de Mar ha reformat el distintiu a les platges del Centre i l'Astillero, mentre que Pineda les ha revalidat a la platja de la Riera i dels Pescadors també s'ho manté el certificat Biosfer de Sostenibilitat. Per altra banda, la Selva, Blanes i Lloret també han mantingut els seus guardons internacionals per les seves zones de bany. I pel que fa al temps, aquesta tarda l'ambient serà assolellat al centre i sud de la comarca, mentre que al nord arribaran nuvolades que mig taparan el cel. Al terç nord de la comarca no es descarten alguns ruixats febles i puntuals. El vent serà fluix força o a 3 de component sud-est. El mar estarà en estat de marejol amb mar de fons. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 19 als 22 graus. A Palafolls el cel estarà nuvolat, amb temperatures màximes que baixen fins als 20 graus i mínimes que pugen fins als 11. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i ho fem parlant del castell de Palafolls, i és que s'estrenarà una nova ruta senyalitzada al castell coincidint amb la seva reobertura a la tardor. La regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l'Ajuntament, Silvana Vallvé, ha passat pels micròfons del programa Assumptes Interns de Ràdio Palafolls per repassar els objectius clau de la seva àrea. Entre les novetats més destacades, Vallvé anuncia la creació d'una nova ruta senyalitzada que connectarà el centre del poble amb el castell de Palafolls. Aquest nou itinerari turístic es preveu inaugurar durant la tardor, coincidint amb el moment en què el monument torni a estar operatiu per la ciutadania.
1: Això sí que li puc dir, perquè no sé si ho he dit d'alguna vegada, però aquest any aprofitem la inauguració del castell per fer la ruta al castell, que és una ruta que tots fem, i que hem fet moltes vegades, i que
2: però la volem des del poble,
1: la volem, això, la volem senyalitzar, la volem fer, diguéssim, no allò que fem tots, no, que pugem, que tots hem fet camí al final, que ja estan els camins, sinó fer-la d'una manera.
0: Un dels punts més complexos de la gestió actual, del qual també es va parlar ahir a l'Assumptes Interns, és la crisi del mercat municipal, que en els darrers mesos ha vist reduïda la seva activitat. La regidora ha reconegut la dificultat per trobar nous paradistes que vulguin instal·lar-se a Palafolls, tot i que ha volgut subratllar que les baixes no es deuen a una falta de negoci, sinó a qüestions personals o jubilacions.
1: El mercat és com el nostre malson. Ara que el teníem endreçat, que havíem tret les bases al mercat, el mercat és... totes les parades que han plegat han estat per motius diferents, no perquè no hi hagués venda. I costa molt tenir nous paradistes. Ara hi ha, si no vaig errada, 1, 2, 3, 4, 5. Ara les estic comptant de memòria. Uh-huh. Havíem aconseguit ampliar aquestes, que clar que estàvem, bueno, estàvem, dic, perquè sóc jo i la tècnica, no?, que fa molta feina, estàvem molt satisfetes amb aquesta feina feta. I de cop han anat passant coses i és com la llei de Murphy, no? Que fas una cosa i surt bé i després no saps per què, bé, tot es gira.
0: En contrast amb la situació del mercat, ha definit el comerç local com estable i en creixement. Ha destacat l'arribada pròxima del supermercat Esclat amb la benzinera i també la bona salut de l'Associació de Comerciants, que ha sumat nous socis recentment. Així mateix s'està impulsant el projecte Reempresa per facilitar el relleu en aquells negocis on els propietaris es jubilen. Finalment, pel que fa als pressupostos participatius, una de les reivindicacions històriques d'Esquerra Republicana quan estava a l'oposició, la regidora ha admès que no s'han pogut implementar aquesta legislatura. Segons ha explicat, la manca de partida econòmica es deu al fet que el govern ha hagut de fer una priorització d'altres despeses que han considerat més urgents, tot i que no descarta que es pugui plantejar de cara al pressupost de l'any vinent, si la situació financera de Palafolls ho permet. Música. Parlem ara de salut de l'Hospital de Calella, que tindrà el doble de quiròfans i gairebé 30 bocs més d'urgències amb la seva ampliació. Aquest matí s'ha presentat oficialment el projecte guanyador per l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, un acte que ha comptat amb la presència del conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i en representació de l'Ajuntament de Palafolls, i ha assistit la primera tinent d'alcaldia, Susana Pla, donada la importància d'aquest centre sanitari pels veïns i veïnes del nostre municipi. El projecte, amb una inversió prevista de 82,9 milions d'euros, preveu que les obres estiguin enllestides a finals de 2030. L'actuació permetrà actuar sobre una superfície total de 28.000 metres quadrats, dels quals més de 24.000 seran d'obra nova, fet que suposarà doblar la superfície actual de l'hospital. L'ampliació s'organitzarà en 8 plantes i destaca per una proposta arquitectònica moderna i sostenible que busca integrar l'edifici amb el mar i la muntanya, eliminant les barreres actuals de la carretera. A més, el disseny té l'objectiu de reduir un 40% la demanda energètica mitjançant l'ús de geotèrmia i de plaques fotovoltaiques. L'ampliació donarà resposta a les necessitats de creixement de la comarca amb un increment notable de recursos. Segons han detallat avui a la presentació, es passarà dels 148 actuals a un màxim de 177, a més de 12 llits de semicrítics. També es duplicaran els quiròfans, passant de 5 a 10. El servei d'urgències creixerà dels 40 bocs actuals fins als 73. I en una segona fase, que no està inclosa en aquest projecte, es preveu passar de 54 a 65 sales de consulta. Pel que fa al desenvolupament d'aquest projecte, l'equip guanyador tindrà 14 mesos per fer la redacció, que hauria d'estar acabada durant el segon trimestre de l'any vinent. Per tal de compatibilitzar l'activitat assistencial amb l'execució de les obres, ja han informat que es preveu organitzar els treballs en 4 fases. Durant la jornada d'avui, el conseller Dalmau també ha aprofitat per inaugurar formalment el nou CAP de Pineda de Mar, que ja està en funcionament des d'aquest mes de maig. Aquest nou centre ha suposat una inversió de 100 milions d'euros i disposa de 29 consultes per atendre la població de la zona, especialment durant els pics d'estiu. Tal com s'ha detallat, amb aquestes inversions es busca modernitzar i reforçar l'estructura sanitària de l'Alt Maresme, garantint una millor atenció pels més de 126.000 ciutadans que tenen l'Hospital de Calella com a centre de referència, entre ells els veïns i veïnes de Palafolls. I parlem d'altres qüestions. Seguim amb el patrimoni, perquè continuen obertes les inscripcions per la ruta organitzada pel Consell d'Infants. Aquest pròxim dissabte, dins les activitats que tenen previstes els membres del Consell d'Infants de Palafolls, es durà a terme una ruta de patrimoni local dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. Aquesta no serà una ruta convencional, sinó que s'ha preparat un joc de preguntes que els participants hauran de respondre correctament abans de poder avançar al següent punt del recorregut. La cita és aquest dissabte a 2:15 del matí, en punt de sortida a la plaça Major davant l'Ajuntament, on tindrà lloc la primera prova del joc. Per participar en aquesta descoberta del patrimoni és necessari inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa del nostre municipi de dilluns a divendres de 9 a 8 del vespre. Aquest encàrrec és l'activitat central del projecte que enguany han de dur a terme els infants del Consell després que l'alcalde els donés l'encàrrec de posar en valor el patrimoni local de Palafolls. A banda d'aquesta ruta, els consellers i conselleres també han posat en marxa activitats paral·leles per fomentar la participació i el coneixement del poble. D'una banda, durant tot aquest mes hi haurà una enquesta oberta a les xarxes socials per saber quin coneixement té la població sobre el nostre municipi. D'altra banda, un dels grups de treball ha inventat una història sobre el poble que es presentarà pròximament. Parlem ara de la ràdio, i és que estrenem un nou canal de comunicació, en aquest cas per WhatsApp. Aquesta emissora va estrenar ahir una nova via de difusió de les notícies i l'actualitat diària. Es tracta d'un canal de WhatsApp que permet difondre missatges de forma unidireccional a través de la subscripció gratuïta. Els usuaris del nou canal rebran cada dia en el seu telèfon mòbil un resum de les notícies de la jornada i també l'infopodcast al cap de setmana. D'aquesta manera reben de forma actualitzada els missatges i les notícies amb un enllaç al contingut i també amb el titular de la publicació. Per rebre les actualitzacions d'aquest nou canal de ràdio Palafolls a WhatsApp, cal buscar l'apartat de canals de difusió, el nom de l'emissora, o si no, subscriure's mitjançant l'enllaç que trobareu al nostre web. D'aquesta manera, aquest nou canal se suma als altres serveis de comunicació directa que tenim amb els oients, i és que més enllà de xarxes socials i també de la web, oferim un servei de correu electrònic diari amb els titulars del dia. Aquest servei, que fa anys que s'ofereix lliure cada dia prop de 300 correus electrònics amb les principals informacions de la jornada. I ara marxem cap a Malgrat de Mar, on hi ha hagut dos ferits en una explosió de gas. Aquest matí a Malgrat de Mar dues persones han resultat ferides per una explosió de gas a l'Avinguda Costa Brava en un dels locals de la zona. Segons han avançat des d'Ona Malgrat, els fets haurien passat al voltant de les 11:20 del matí, on dos operaris carregaven gas en una nevera i aquesta hauria acabat explotant. Malgrat els fets, els bombers han informat que no hi ha hagut incendi i els operaris haurien patit cremades lleus a la cara i als braços. El SEMA els ha traslladat els dos a l'Hospital de Calella. Els bombers han activat quatre dotacions, però informen que s'ha tractat d'una operació ràpida resolta en menys d'una hora. Al lloc dels fets també hi han anat Mossos d'Esquadra i la policia local de Malgrat. També han anat els operaris del SEM. I no marxem de Malgrat de Mar perquè l'ACA ha fet marxa enrere i ha enterrat l'ampliació de la llera de la Tordera del Pla de Grau. La pagesia ha aconseguit aturar la destrucció del Pla de Grau. Ahir es va sellejar l'enterrament de la famosa Alternativa 3 per solucionar els problemes de desguàs d'aigua de la Tordera en cas de fortes avingudes. Aquesta alternativa preveia ampliar la llera del riu fins uns 500 metres, facilitant la inundabilitat de l'horta del Pla de Grau en cas de riuades importants, fent molt difícil la subsistència de les explotacions agrícoles. Ahir al vespre, en una assemblea de l'Espai Agrari de Palafolls, amb representació de pagesos, cooperatives, administracions locals i, excepcionalment també, amb directius de l'ACA, Departament de Territori i d'Agricultura, es va acordar enterrar aquesta opció 3 per començar de nou, un procés d'estudi amb tots els agents implicats i no tirar pel dret, com havia fet l'ACA fins ara. L'alcalde de Palafolls, impulsor de les reunions multilaterals que han aconseguit frenar les intencions de la Generalitat, explica que ara caldrà buscar noves solucions, tenint en compte la necessitat de millorar el tram final de la Tordera respecte a l'activitat agrícola. Francesc Alemany afirma que l'ACA i la Generalitat van entonar ahir el mea culpa per les decisions preses fins ara de forma

0: El Pla de Grau es va mostrar satisfets per haver aconseguit aturar l'alternativa 3 que permetria inundar les seves terres en cas de noves tordarades. El responsable de la cooperativa Progrés Garbí de Malgrat, Xavier Castells, es mostra satisfet per haver tornat al seny i al sentit comú.
1: Plenament satisfets perquè els dos punts principals que volíem aconseguir, que eren els del sentit comú perquè la pagesia tingui futur i hi hagi relleu generacional, s'han aconseguit. El primer és que queda enterrada l'opció 3, l'alternativa 3 que dona lloc a les controvèrsies. Això està enterrat i, a més, el director de l'ACA s'ha compromès específicament a petició del sector a comunicar a l'empresa ABM Consultors que es paralitza l'execució del projecte fins que no es defineixin les noves alternatives que es faran a partir d'una reunió que tindrà lloc en uns 15 dies. Per tant, plenament satisfets de tornar al seny.
0: D'aquí a 15 dies es tornaran a reunir a Palafolls en el marc de l'espai agrari de la Baixa Tordera per reconstruir confiances i cercar noves alternatives per millorar la desembocadura del riu respecte a l'activitat agrària. I parlem ara de platges, perquè Malgrat, Pineda, Calella, Blanes i Lloret han revalidat les banderes blaves aquest 2026. El Maresme tornarà a ser aquest estiu una de les comarques capdavanteres del litoral català pel que fa a la qualitat de les seves zones de bany. Segons han informat, a la comarca onejarà un total d'11 banderes blaves a les platges i 4 als ports. Entre els municipis guardonats hi ha Malgrat de Mar i Pineda. En el cas de Malgrat, el distintiu internacional lluirà aquest estiu a la platja de Malgrat Centre i a la platja de l'Estillero. Per la seva banda, Pineda ha obtingut la bandera blava per la platja de la Riera i la dels Pescadors. A banda d'aquestes dues banderes, Pineda també comptarà amb el certificat Biosphere. Aquesta certificació reconeix el compromís de les platges amb la sostenibilitat turística, social i econòmica dins del programa impulsat per la Diputació de Barcelona. Més enllà de Malgrat i Pineda, també hi ha altres municipis veïns que han revalidat la seva bandera blava. A Blanes han revalidat el certificat les platges de Blanes, Sabanell i Sant Francesc. I a Lloret, la platja Santa Cristina, Fanals, Lloret i Sabuadella. A la vegada també ha rebut la distinció el Club de Vela de Blanes. La bandera blava lliurada per la Fundació Europea d'Educació Ambiental des del 1987 és un distintiu reconegut internacionalment que premia criteris estrictes de qualitat ambiental, seguretat, serveis i una gestió òptima de les zones de bany. Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer ràpidament de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 van detenir 3 persones a Malgrat de Mar per robar 6 tones de metalls d'una empresa francesa. Mossos d'Esquadra i la Gendarmeria Francesa van detenir 3 persones per robar aquell dilluns a la matinada més de 6 tones de metalls, valorades en prop de 42.000 euros i 2 vehicles d'una empresa francesa de tractament de residus. Poc després del robatori, la policia francesa va recuperar un dels vehicles dins de territori francès i van localitzar l'altre davant d'una empresa malgratenca. El 2021 pujava la renda familiar bruta dels palafollencs, però continua sent de les més baixes de la comarca. Segons les últimes dades publicades aquell any, corresponents al 2018, la renda familiar bruta disponible dels palafollencs s'enfilava de mitjana fins als 15.600 anuals. Eren 700 euros més de mitjana que la renda del 2017. I el 2016 van acusar la Corporació de Salut de pagar més de 80.000 euros per les 71 cadires abatibles per l'Hospital de Blanes. Els grups municipals d'Iniciativa Verds i el Lloret, Si Se Puede, van denunciar a través d'un comunicat que la corporació, que gestiona els caps de salut i també els hospitals de Blanes i Calella, pagaria més de 80.000 euros en una empresa pel contracte de lloguer amb opció comprat de 71 cadires abatibles instal·lades a l'Hospital de Blanes. Aquests partits polítics van creure que la manera d'actuar de la direcció de la corporació era indigna i que faltava el més mínim respecte als pacients de l'Hospital de Blanes i també dels seus familiars.

0: És moment ara, com sempre, de connectar amb el nostre company, en Jordi Pratsavalls, per conèixer quina proposta cultural ens acosta avui. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Doncs avui seguim amb activitats al nostre municipi per aquest cap de setmana, i és que dissabte, a partir de les 7 de la tarda i al Teatre de Palafolls, continuen les propostes dins el cicle Escena

0: 9, en aquest cas per escoltar bona música. Tenderete en azul, com sempre, entrada lliure fins a complir aforament per tota aquella gent que vulgui gaudir d'un recorregut pels cants més populars del flamenc, des de Soleà, Alegries, Tientos i Tanguillos, que han volgut combinar amb la seva influència de músiques populars de diferents parts del món, com els ritmes cubans i africans.
1: Gràcies, Jordi.

0: matí amb el nostre meteoròleg de confiança, en Quim Serra. El que fem és ampliar la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bona tarda.
1: Aquest migdia continuem amb la presència de núvols, nuvolositat variable cap al sud del Maresme, força més trencada, cap al nord el cel més tapadot, i de fet aquesta tarda s'espera que puguem tenir algun ruixat, però creiem que puntual, cap a l'àrea del terç nord del Maresme. La resta no esperem precipitacions en una tarda en la qual començarà amb força sol. A mesura que avancin les hores hi haurà més núvols, però en qualsevol cas, com dèiem, seran núvols poc importants. Els vents bufaran fluixos del sud-est i la situació marítima aquesta tarda continuarà com aquest matí, amb marejol i mar de fons. Les temperatures que avui es mantenen semblants a les d'ahir. De cara a demà s'espera una jornada en la qual ja al matí migdia podem tenir algun ruixat, però novament les precipitacions quedarien concentrades cap a l'àrea del Maresme Nord. Poden baixar una miqueta més cap al sud, que no pas aquesta tarda, però són precipitacions que afectarien la meitat nord del Maresme, mentre que al sud d'entrada no esperem pluges. Com dèiem, això passarà demà entre mig matí, migdia, primeres hores de la tarda. Després milloraria una mica. Tot això amb vent que demà continuarà fluix al matí, com a molt lleugerament moderat a la tarda de component est, i la mar demà a partir del migdia saltarà una miqueta en petites àrees de maror poc importants. Les temperatures demà, si fa no fa, seran com les d'avui o fins i tot podrien les màximes baixar una mica. Divendres tornem a parlar de xàfecs localment de caire tempestuós que poden afectar a la nostra comarca. No seran tempestes tan aparatoses com ahir a la tarda, però sí que tornarem a escoltar alguns trons de cara, sobretot a la tarda de divendres. Al matí ja podem tenir alguns primers xàfecs i sempre irregulars, però serà durant la tarda quan aquestes precipitacions escombrarien la comarca de nord a sud, amb unes temperatures que divendres poc variaran, de moment, a l'espera d'un cap de setmana que tant dissabte com diumenge sembla que no tindríem precipitacions, almenys precipitacions importants, ja ho acabaríem de concretar, i en el qual també les temperatures podrien pujar una miqueta, sobretot de cara a diumenge.
0: Gràcies, Quim.

0: Finalitzem l'informatiu, com sempre, repassant de què hem parlat durant la jornada. Palafolls estrenarà una nova ruta senyalitzada al castell coincidint amb la seva reobertura a la tardor. Ho va anunciar ahir a l'Assumptes Interns la regidora de Turisme, Silvana Vallvé. Aquesta iniciativa coincidirà amb el moment en què el monument torni a estar operatiu per les visites. I avui s'ha presentat el projecte de transformació i d'ampliació de l'Hospital de Calella, que preveu una inversió de més de 80 milions d'euros per construir 24.000 metres quadrats d'obra nova. El Consell d'Infants de Palafolls manté encara obertes les inscripcions per la gimcana de patrimoni local que es farà aquest dissabte al matí. No es tracta d'una visita convencional, sinó d'un joc on els participants hauran de respondre correctament preguntes sobre la història local per poder avançar en el recorregut. Les inscripcions es poden formalitzar ja a l'Escola de Música i Dansa. Hi ha hagut dos ferits en una explosió de gas al bar Raconet de Malgrat de Mar. També hem parlat d'altres qüestions relacionades amb Malgrat, i és que l'ACA ha fet marxa enrere i descarta definitivament l'ampliació de la llera de la Tordera pel pla de Grau. També la vegada Malgrat és una de les platges que recupera la seva bandera blava, juntament amb Pineda, Blanes i Lloret, de cara a aquest estiu. Fins aquí l'informatiu d'aquest 13 de maig del 2026. Recordeu que totes aquestes notícies ja les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
6: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
7: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
8: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
5: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
9: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
5: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
10: per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
5: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Èxits un rere l'altre.
12: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
13: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
14: Senzillament som així i ens agrada.
15: I love it!
11: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
12: 107.7

Muchas gracias. Thank you.

el anzuelo, que vos te agarras del suelo, que no mereces

0: Salut, amics i amigues caminaires. Comencem en aquest punt el capítol número 571 d'aquest programa que pretén difondre el senderisme, l'excursionisme i els viatges des de Ràdio Martorell i per la xarxa Més. Ens agrada voltar i conèixer territori i la seva gent i per això us plantegem tot seguit tres continguts en els propers 25 minuts. Abans que res, els hem de presentar en el nostre sumari. Avui al reportatge central ens pugem al carro. En Marc Boquer és l'impulsor del projecte Experiències Rurals i proposa rutes en carro i cavall per l'entorn rural de Nulles, a l'Alt Camp, aptes per tots els públics. En coneixerem tots els detalls d'aquí uns instants. El Xavi Tió recupera avui un dels clàssics del muntanyisme i de l'alpinisme i ens proposa, de fet, un 3 en 1. 3 cims al preu d'un, ascendint a la Serra del Cadí i coronant la Torreta del Cadí, el Puig de les Grelleres i el Volturó. Tercer i darrer capítol dedicat a Bèlgica, amb la Maria Pilar Cabrerizo, ideòloga del blog Viatges 2.0. En aquesta ocasió és torn de visitar una de les ciutats més interessants del país. De seguida ho veureu i ho podreu comprovar. Gant. I ara que ja coneixeu la targeta de presentació del programa d'avui, comencem. Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una experiència per viure de forma pausada, sense presses, on qui marca el temps és el ritme de la natura. I que alhora ens submergeix per una estona en una manera de ser i de fer, en el món de pagès, de quan la mecanització encara no hi havia arribat. Dues intencions o propòsits que s'acompleixen en la proposta que us presentem avui. Un passeig en carro conduït per un cavall, tot passejant entre un mar de vinyes i altres conreus. Avui al Sendes pugem al carro, mai millor dit. Una aventura d'una hora i mitja que farem sobre aquest antic mitjà de transport que en Marc Boquer, al capdavant del projecte Experiències Rurals, organitza els caps de setmana a Nulles, una petita localitat de l'Alt Camp que alguns recordareu perquè no fa massa ja la vam visitar per parlar del seu extraordinari celler cooperatiu. Dèiem que és en Marc Boquer qui fa la proposta. Serraller i soldador de professió, aquest vallenc de 44 anys sent autèntica passió pel món dels cavalls de tir i els carros. Avui se'ns presenta d'aquesta manera.
1: De ben petitet, doncs, he estat vinculat al món dels tres toms, al món del cavall de tir. De nen ja anava molt a la casa d'un parent meu que en tenia. Amb 5 o 6 anys el meu pare va comprar el primer. I d'aquí, doncs, bueno, participar en diversos tres toms d'arreu de Catalunya. He estat vinculat a diferents associacions dels tres toms d'aquí de la comarca, com també la de Valls. He anat arreplegant carros, restaurant carros, per poder participar en diferents tres toms de tot Catalunya. A partir d'aquí, la cosa es va anar creixent, amb un cavall, dos, i anant arreplegant carros que la gent gran els hi feia nosa per posar el tractor, o els fills d'aquesta gent gran que els hi feia nosa el magatzem per posar el cotxe.
0: I a poc ha anat configurant una col·lecció de carros ben extensa. A dia d'avui va més enllà d'una vintena. N'hi ha de ben variats.
1: Tinc carros carregats de diferents maneres, un amb botelletes, l'altre amb botelleta petita tipus pot, de litre, perquè m'entenguis, amb les seves caixetes. Tinc un altre amb botella de vidre grossa de 5 litres, el que seria avui una garrafa, forrada amb mimbre i encaixada amb fusta. En tinc un altre de bidons d'oli, de ferro o de lleteres. En tinc un altre carro de pagès carregat amb uns coves de llauna i amb rotllos de pell, perquè tinc d'arrels d'una adoberia de pells aquí a Valls, al costat del riu. Tinc un carro també d'un bucoi, un parell de tartranes, un carruatge de luxe francès, un carro per treure els fems de la zona del Pallars, un carro de trabuc, dues màquines de segar, dues màquines d'ensofetar. Estic bastant entretingut, la veritat.
0: Però què seria del carro sense el cavall que el fa anar amunt i avall? En Marc en té dos de cavalls i sense ells no es podria, evidentment, celebrar aquesta experiència. Comenta que els mima i els tracta molt bé.
1: Els cavalls són animals de rutines, són animals que tancats no s'hi poden estar. I nosaltres el que fem és fer-los moure i allargar-los la vida en el món de l'atracció animal. El carro ha d'anar equitatiu amb el cavall, i el pes que hi cap en un carro agrícola de pagès, el català, els seients que hi caben o la gent que hi cap, el cavall pesa 3 i 4 vegades més que el que és la càrrega del carro. Per als cavalls és un passeig.
0: Tenim carros, tenim cavalls, i amb els carros i amb els cavalls podem fer un tomb pels camps. Els horaris, dissabtes i diumenges en dos torns, a 11:45 del matí i a 12:00. I a l'estiu, atenció perquè canvien, a 11:45 del matí i a 7:00 PM, en la proposta coneguda com l'hora daurada, moment que té una llum màgica i especial sobre el Camp de Tarragona. El lloc escollit, més o menys ja l'hem dit, Nulles, un indret que no és casual.
1: Les rutes comencen i acaben a Nulles. És un marc incomparable pel turisme d'interior. Aquí tenim una magnífica zona amb un mar de vinyes i una zona d'interior amb un microclima. Tenim una catedral del vi molt guapa i la ruta té una durada d'una hora i mitja o així. Tipus de públic ha vingut des de famílies, grups d'amics, famílies amb canalla molt, molt petita, de 4 o 5 mesos, i després gent gran, molt gran.
0: Doncs per participar en aquesta ruta amb carro i cavall, entreu al web experienciasrurals.com i poseu-vos en contacte amb el Marc. La ruta bàsica, que centra avui el nostre interès, ja fa 8 anys que la fa. L'anomena PAC 1 i té una hora i mitja de durada, com hem sentit. Garantit que farà desaparèixer l'estrès.
1: Està clar que la gent està acomodada i la gent que ha vingut a fer una ruta de migdia o de dia sencer, estem acostumats a un ritme, a una velocitat, i la veritat és que a pas de carro tornes a fer un retrocés en els anys, i el rato que circules amb el carro és una teràpia i és una manera diferent de veure les coses, d'alentir la marxa que portem tots en el dia a dia.
0: Doncs va, ens posem en circulació. Per la ruta s'hi destinarà un carro sempre i quan el grup estigui composat per un màxim d'unes 10 persones. Si n'hi ha més, se'n destinaran dos. La sortida i arribada es fa a l'exterior del celler cooperatiu de Nulles, conegut avui com Adernats Vinícola de Nulles. Un extraordinari edifici d'estil noucentista, una de les catedrals del vi, construïda entre el 1910 i el 1920 a càrrec de César Martinell. En aquest indret arribaran unes inicials sessions teòriques i pràctiques.
1: I el primer que faig és explicar-los quin és el funcionament del carro i del cavall. El cavall amb tots els seus guarniments, el per què és cada cosa, i llavors posar-nos en matèria, no? De pràctica, en la matèria teòrica i llavors a la pràctica. Tothom qui ve, tant grans com petits, la canalla que hi ve, amb 4 anys o inclús menys, porten les regnes dels cavalls, són cavalls completament acostumats a fer aquestes rutes.
0: I quan les rodes del carro comencen a girar, porten els visitants cap a una zona boscosa i als camps. Un petit mar de vinyes. No en va, a Nulles, fa més de 100 anys que el celler fa possible la producció de vi. Però també hi trobarem oliveres, ametllers, avellaners i garrofers, un arbre patri del Camp de Tarragona, que, com explica en Marc, servia en el passat per rebosteria i per fer-ne xocolata de garrofa, a més de servir, òbviament, d'aliment pels animals. Tota aquesta varietat d'arbres és possible gràcies a un clima excepcional.
1: Perquè al Camp de Tarragona estem envoltats de tota una serra prelitoral, no?, que ens ajunta a muntanyes de prades, Montagut, el Montmell, que ens fan una mica de semicercle, i això el que fa és ens freina les boires i el fred de l'hivern, i està tan bé a uns 15 quilòmetres en línia recta del mar. Tenim una humitat que pels cultius i per tot va molt bé, i a l'estiu tenim una marinada que també s'agraeix molt.
0: Però a més de pistes de terra i d'asfalt, camps de vinyes i d'altres fruiters, a la ruta també passarem per civilització, en concret per un petit poble agregat a Nulles. De nom suggeridor, Casa Fort, un petit agrupament d'origen medieval que havia tingut 12 focs o llars, el que ara consideraríem 12 cases.
1: Que és una pedania de Nulles, que és un poble tot de pedra, molt pintoresc, amb molta història. Com el mateix nom indica, era la casa més forta del poble, i el que es va fer, doncs, al costat de la casa del senyor, diguéssim, del que el propietari de les terres, doncs es van a construir cases i casetes per la gent que treballava pel senyor. Però al moment que va entrar la maquinària agrícola, doncs tota aquesta gent es va quedar sense feina. Anys 60-70 el poble va quedar molt, molt, molt abandonat. quasi que no hi vivia ningú, es podria dir, i a partir dels anys 80 o així es va habitar alguna casa, i avui és un poble tot de pedra, molt bonic, molt pintoresc, i s'ha recuperat.
0: I a pas de cavall, la comitiva anirà tornant cap al punt de sortida. En Marc Boquer ens proposa també altres variants d'aquesta ruta. Per exemple, el PAC 2, que inclou visita un mirador proper al poble i un tast de dos vins i un cava. I per fer coixí, que no pugui ser d'una altra manera, degustarem productes del forn de la localitat, que fan amb un pa que només per la vista no sé si ens l'acabaríem de menjar. És, atenció, de color verd fluorescent.
1: Tothom de la comarca i província coneix el forn de Nulles, els productes que elabora, i quan fem les rutes i els tastos amb el tast, doncs donem a tastar els millors productes que tenim al poble. I com no, és el pa de calçot, un pa d'un verd bastant radioactiu, com és el que diu, que fa impressió al veure'l, i que quan te'l poses a la boca, doncs recorda aquell gust del calçot fumat a la flama. El calçot cuit amb redoltes, que en diem aquí, a Valls, el que serien els sarments, nosaltres aquí en diem redoltes, i són coses a posar en valor del que podem oferir a la gent que ens vulgui visitar.
0: El nostre entrevistat us anirà explicant un munt d'històries relacionades amb el món rural i amb el poble de Nulles. Sabíeu que el 5 de novembre de 1851, a les afores d'aquest poble, hi va caure un meteorit que feia 30 centímetres de diàmetre? O bé que en una de les cases del poble s'hi conserva encara una taula que, en temps passats, es movia sola i responia a preguntes?
1: Que és una història que hi va haver, doncs, als anys 70, per efectes d'una taula que per imposició de mans, diguem-ne així, la llogava i caminava. A partir d'aquí aquesta taula es va fer famosa, gent de la comarca, gent de les contrades, de la província, se'n va fer un ressò molt gran i en venien autocars cada cap de setmana. Val a dir que Nulles va pagar la pista de tennis o la piscina amb la col·laboració de la gent venint a visitar la taula de Nulles. És a casa dels seus propietaris i aquesta taula fa 25 anys que no es toca del lloc on és. No continua movent perquè l'artista que la feia bellugar un dia va dir que mai més posaria les mans a la taula.
0: Misteris a part, encara parlarem d'una tercera variant de ruta de carro que inclou un homenatge final. Un dinar de menú a algun restaurant de la rodalia. En Marc Boquer explica que des d'experiències rurals també s'inclouen a demanda altres serveis. Allotjament a cases rurals, visites escolars, rutes de calçotada o per fer cagar el tió per Nadal, aniversaris i altres celebracions. Un projecte que ell mateix defineix així.
1: Neix de la meva afició pel món del carro i el cavall de donar l'oportunitat a que la gent vingui, visqui per un moment com els nostres avis i els nostres avantpassats es movien, circulaven, i perquè els més petits de la casa doncs puguin veure com funcionava tot abans. Vol fer reviure el que es vivia abans, poder explicar el llegat que ens ha quedat d'aquesta gent que tant i tant els hi va costar picar pedra. L'experiència doncs de fer la ruta en carro, de viure el territori, dels seus productes. També treballa en molts ajuntaments fent difusió de la cultura del món del carro i el cavall.
0: Una cultura que pel Marc és el més important, la seva forma de viure. Per això, com ell explica, els cavalls no són animals, són part de la seva família.
2: Sendes.
0: I tornem a estar amb tots vosaltres a la secció de senderisme, que ja sabeu que és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, adéu, Urquart, anem.
0: Cap on ens portes avui a pasturar, Xavi?
3: Doncs mira, avui recuperarem una de les muntanyes clàssiques del muntanyisme i de l'alpinisme al nostre país. Us proposo anar al Cadí per pujar als tres cims més destacats de la part occidental d'aquesta serralada, seguint en sentit horari una mena de triangle imaginari. I accedirem des del vessant sud, a través del Coll de Jovell, i començarem a remuntar fort pel GR 150.1, fins a deixar-lo per a derivar en diagonal cap a l'esquerra i enfilar-nos a la Torreta de Cadí. D'aquí girarem cap a llevant, pel llom de la serra, seguint un petit recorregut que ens durà a retrobar de nou el GR, i continuarem fent petites ondulacions fins a acabar de pujar al Puig de les Grelleres, un cim de pas que després de baixar el coll de la Canal Veridana ens permetrà accedir al cim del Volturó, alçada màxima de la proposta d'avui, i des d'on després de desfer un tram del camí d'anada fins al Puig de les Grelleres anirem baixant fent una llarguíssima diagonal que ens retornarà al cotxe.
0: Doncs vinga, anem amb el punt de sortida de l'excursió.
3: Doncs anem a començar a caminar al coll de Jovell i arribem per una pista en bon estat que ens hi puja des de Josa de Cadí, i aquí agafem els senyals del GR150.1 cap a nord per un prat, i al cap de poc ja ens enfilem fort per entre boixos seguint un senderó estret. És el Boixader de Jovell, en una zona calcària de mal trepitjar, que fa que haguem d'anar buscant el millor pas, seguint els senyals molt ben posats del GR. Amb cura i paciència anem remuntant sense treva per terreny difícil fins a assolir, 600 metres més amunt, els planells de Josa, on deixem el GR i derivem cap a l'esquerra, sense camí però sense problemes, fent una diagonal per terreny completament obert i pedregós, que ens du el primer dels cims del dia i també primer sense cims. És la Torreta de Cadí, un cim ample i pla, penjat sobre les parets verticals de la cara nord, que contrasten amb els suaus lloms ondulats i les pales amables de la cara sud. Tenim bona part de la Cerdanya als nostres peus, amb els poblets d'en Sovell i Arsègal a tocar, i tot de muntanyes de taló de fons, amb l'omnipresent Pedraforca durant quasi tota l'excursió. I ben bé sota nostra tenim Josa de Cadí, on havíem arrencat amb el cotxe. Contemplades les vistes, agafem cap a ponent, resseguint el llom i els senyals escadussers del PRC-122, que ens duen, quasi mantenint la cota, a retrobar els senyals del GR que havíem deixat, just en un punt on hi ha un gran pal indicador. Del pal continuem amb el mateix sentit, a vegades arran de timba, a vegades allunyats del precipici, sempre per terreny pedregós, i encarem una pujada suau que ens du al Puig de les Grelleres, segon dels cims del dia, i des d'on veiem per primer cop el cim del Volturó, ja bastant proper. Abans, però, haurem de baixar un centenar de metres fins al coll de la Canal Veridana, un dels pocs accessos a peu de la cara nord.
0: Una sifonada.
3: Sí, i remuntar-ne llavors uns 150 per assolir el Volturó, alçada màxima del Cadí, tercer cim del dia i segon 100 cims. És un cim planer, allargassat i enfilat dalt d'una petita cinglereta que li dona una mica de caràcter. I l'única diferència respecte de la Torreta de Cadí és que des d'aquí veiem els cims de la part oriental del Cadí i per darrere el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Bé, ja hem fet els tres cims del dia, però ens falta l'objectiu més important de l'excursió: tornar sans i estalvis al cotxe primer i a casa després. I en aquesta ocasió l'empresa no és fàcil, perquè després de desfer part del camí fins al Puig de les Grelleres tenim per davant un descens per una llarguíssima diagonal per terreny calcari força complicat i amb poques traces de camí, en què haurem de posar tota la nostra atenció en aprendre mal i arribar sencers al coll de Jovell, on ens espera el cotxe.
0: Ara ens has espantat una mica, amb aquesta diagonal final entre roques. Vaja, no és insalvable, cal dir-ho,
3: No, hem d'anar amb cura.
0: Això sí, amb cura, i sobretot no anar-hi un dia que hagi plogut prèviament,
3: I claríssim. No anar amb presses.
0: I tant que no. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'aproximadament 12 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: Ratllant els 1.200 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Comptem-hi unes 7-8 hores bones, perquè la pujada i la baixada són delicades.
0: Grau de dificultat?
3: Doncs en aquest cas estem parlant de 4 sobre 5, no només pel desnivell, sinó perquè, com dèiem, hem d'anar amb molta cura, sobretot a la baixada.
0: Molt bé, i finalment quines referències trobarem a internet?
3: Doncs trobareu a internet la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Volturó i la Torreta de Cadí des de Coll de Jovell, tot i que nosaltres l'hem proposada al revés, d'un usuari que es diu Jerca.
0: Fa molt bona pinta aquesta ruta. Això sí, preparem-nos, perquè és d'aquelles intenses, contundents.
3: Exigents,
0: clar que sí. Aquí tenim rutes per tots els gustos. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
0: Vam començar cicle parlant dels edificis més interessants de l'Art Nouveau a Brussel·les. Ens vam relaxar al Bosc Blau de Hallerbos. Vam descobrir els encants encisadors de la petita ciutat de Dinan i el seu idili amb el saxòfon, i ara rematem la feina a Gant. Gant, amb prop de 270.000 habitants, és la capital de la Flandes Oriental, una ciutat plena d'edificis i d'espais de gran bellesa. Des de l'imponent campanar de Belfort es contempla un tramat urbà on destaca el castell dels comtes de Flandes, la catedral de Sant Babó, el moll de Grasley o l'església de Sant Nicolau. No esperem més. Ara tot això ens ho explica la Maria Pilar als Quaderns del Viatger.
4: Ara us parlaré de la ciutat de Gant. Gant és una ciutat preciosa. Sempre parlem de Bruges, i Bruges realment també és una ciutat preciosa, però Gant jo crec que està a la part, si no més, per mi, personalment, que Bruges. Perquè Bruges, jo sí que és cert, els canals, té un atractiu, però Gant a aquest atractiu li suma també el personatge de Van Eyck, que va ser el pintor de Gant, que realment doncs s'olora la ciutat, o sigui, la ciutat respira pintura, respira flamenc, respira Van Eyck. Primerament us destacaria la catedral de Sant Babó, perquè aquí és on trobaríeu el gran quadre de Van Eyck, que va pintar amb l'ajuda del seu germà, que realment nosaltres hi vàrem anar perquè era la primera vegada que s'exposava aquí tot en la seva esplendor. Els Belfort, aquí són els campanars, i aquest campanar al Belfort data del segle XIV i realment és el símbol de la ciutat de Gant. És patrimoni de la humanitat i les vistes des de dalt doncs, són una passada. Un altre dels punts destacats seria aquest castell dels comtes de Flandes, que va ser construït per Felip d'Alsàcia i que s'alça imponent doncs, al costat del riu, que en aquest cas és el riu Lys, i té una gran torre de l'homenatge, és visitable i val la pena doncs, dedicar-li una bona estona. També els canals de Gant doncs, val molt la pena, i evidentment també agafar un vaixell i fer el recorregut. I parlant dels canals, tenim els dos grans molls de la ciutat, que són el moll de Grasley i el de Corenley. Ley vol dir petit carrer, val? Gras significa herba i Coren significa gra. Per tant, serien el petit carrer de l'herba i el petit carrer del gra, perquè aquí és on arribaven els vaixells carregats doncs, de les espècies i dels cereals. I per mi és la millor vista que teniu, la de les típiques casetes així esglaonades de la ciutat. Aquest estil esglaonat és l'estil d'aquestes cases. Realment des del moll faríeu la foto icònica de la ciutat de Gant. I a més us aconsello fer-la a la nit, perquè és molt espectacular com il·luminen les cases. De fet, és que ha guanyat el premi a la millor il·luminació europea, perquè bueno, estan espectacularment ben il·luminades, perquè us surti una bona foto. I tenim la llotja de la carn, que és un edifici molt curiós, que servia per controlar la qualitat de la carn, i avui funciona com a restaurant, i bueno, si us ve de gust mereix la pena doncs seure a provar alguna de les seves especialitats. No l'associes al tema de carn, però avui no en tenen, eh? Pensa que a més la fan molt bona, perquè la fan amb cervesa. La carbonade, que diuen, és la carbonade flamenca, que és com una mena d'estofat. Bueno, per nosaltres és un estofat, però que la fan amb cervesa, i està molt bona, eh? El carreró, aquell petitó que es diu carrer Berengarenstrache, bueno, és el que anomenen el carrer dels grafitis, que és més fàcil, perquè és un carreró on la gent hi va a fer grafitis, i ella pues, està permès, i la gent va a assajar, no, per després fer els seus grafitis. És com un lloc d'assaig, no? I bueno, quan està ple, pues, tapen i ala, pintem a sobre. Mm. Però bueno, és espectacular veure'l. Si us agrada la cervesa, si sou amants de la cervesa, us recomanaria que anéssiu a la Dulegriet, que és la cerveseria més coneguda de la ciutat i que deu el seu nom al canó medieval que té just al costat i que fa referència a un personatge del folclore flamenc, que és la Boja Mec, que és una dona pagesa que va conduir un exèrcit de dones, i és també el títol d'una pintura de Bruegel al Vell. tenen una carta de cerveses molt extensa, però l'estrella, no? L'estrella per dir de la casa, és una cervesa que se serveix en un got de 1,2 litres, que és un got preciós, i perquè no el trenquis després quan vagis una mica begut i tal, doncs t'has de treure la sabata, l'has de posar en una mena de xarxa, que llavors pugen al sostre, la teva sabata queda al sostre, i si trenques el got o no el retornes, doncs no tens sabata, te'n tornes a casa sense la sabata. Gastronòmicament és una miqueta com tota Bèlgica, bueno, els musclos amb les patates fregides, el que us he dit abans de la carbona de flamenca, que està molt bona. També us he de dir que parlant flamenc, cagant, no us pareu que us parli en francès, perquè jo sí que ho esperava, pensava doncs que era una mica com Catalunya, no? Que parlem català però que sabem castellà. Doncs no, allà no saben francès, o sigui, parlen només flamenc. I sí, bueno, en anglès sí que us entendreu, però en francès jo al principi em vaig sorprendre, vaig dir, però com pot ser que estic a Bèlgica i no m'estan entenent en francès? Doncs no m'estaven entenent. Si esteu el diumenge al matí, podeu anar a la zona del Cúter, que celebren el mercat de flors. I bueno, està bé, no?, veure el mercat de flors, perquè bueno, és xulo, i a més, ells el que solen fer, els locals, és anar a veure el mercat, a comprar flors i a prendre's un vi blanc amb unes ostres allà al mig, amb una terrasseta.
0: Doncs se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla Xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla Xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: Déu-n'hi-do,
0: per parlar del Mur de la Terra, la història de la Gran Muralla Xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí, tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: Però, o sigui, els tres troians hem fet això.
1: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas. Això l'any que ve. A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu. Sí que és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? Perquè és una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que com a molt, a les parts més amples, fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl. A més, el color és color gris, vull dir, veure, si estigués pintada groc fluorescent,
0: clar,
1: potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris, en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Trella d'avui dedicat a la gran muralla de la Xina. I quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No, o sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una... O sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles. I ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient. Però el que sí que és cert és que no és una paret. O sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades, i ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, això, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua, vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia més o menys des del desert de Gobi fins al Mar Groc, vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, o sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra de la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, serien uns 6.000-8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant. Una mica més de dades, Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. Brutal. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic, vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, Joc de Trons, no?, el mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la serp roja, no?, perquè té un color molt, molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa. Té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fem una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no? Si anéssim una mica enrere, fixeu-vos en contraposició als 21.000 quilòmetres de la gran muralla xinesa, és espectacular. Simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no? Al nord, o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
0: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
1: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
0: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
1: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla bla bla bla bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual, o sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no?, com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació. No sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no?, el regne xinès.
0: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
1: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador, i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. És una frase que jo penso que té molt significat, i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara ve una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava en múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, Però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tot el, o sigui, tota la Xina sota un sol emperador.
0: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
1: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan, o sigui, jo sempre penso a les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví, i clar tu has estat designat per Déu, no?, la teva família ha estat designada per Déu i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
0: I com ens ha arribat tota aquesta història?

0: Ministeri Historiogràfic Oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen els 24, les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric super detallat, i gairebé sense cap mena de paral·lel en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, ¿vale? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
1: Però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
0: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general, no? De la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
1: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
0: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure... A molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara actualment també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa també amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris, i per altra banda, dins del palau de l'emperador, els eunucs, que com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs, i normalment sempre hi ha una lluita interna, no? Entre els funcionaris, que volen això, no? O bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa a cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri, i òbviament l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
1: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
0: Molt bé, minut 19, 20, i ara comencem a parlar de la muralla,
1: Vinga.
0: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, ¿vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, no? Aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no? Els pobles nòmades que van en cavall i beuen llet de cavall, llet d'euga fermentada. La muralla pels xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible, però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats,

0: la gran muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
1: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4-5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. A partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1000 anys així, perquè sí, perquè no tenim temps, vale? Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc., vale? Però passarem directament a la Ming. No passarem a la Ming, passarem a la Yuan, que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlarem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist, en una època que es diu els regnes combatents, i no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment, i aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes per defensar-se entre ells, ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no, per defensar-se d'aquest regne, es defensa d'aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc., i també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen el podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, que és Qin Shi Huang. En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221 arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador us sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, bé, Xina, no? I també us sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no, amb els guerrers de Xian, on hi hauria en principi l'inici o al final de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades estaparis del nord, que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics, aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica bàsicament consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes condicions, en aquestes construccions, que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat Qin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, això no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també, durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa mitjana també existirà. Llavors aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar això sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres, estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80-90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones, va morir moltíssima gent, però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com per exemple la llegenda de Meng Jiangzhu, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats 1.000 quilòmetres d'enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla, i ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular, Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal. Aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, el desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques, doncs, fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que literalment...
0: Vas a treballar allà, vull dir...
1: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot, podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, Alberto va anar a fer un programa Altres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien. En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea, Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple: "Beu una altra copa de vi abans de marxar, perquè a l'oest del pas de Yangguan ja no hi haurà cap amic", no? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
0: Molt bé, pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
1: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història, Xina, la història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que m'ha estat explicant, i no és tant una qüestió genèrica, genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Però la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
0: Anem a animar una mica això.
1: Som-hi, va.
0: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
1: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses: què passaria si l'exèrcit estigués, l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta.
0: Tu penses aquestes coses, no?
1: Jo cada dia.
0: Tu per la nit.
1: Allò de quants cops penses en l'imperi romà? Pues,
0: tu penses en la muralla i aviam de quina manera podré tontrollar.
1: Faig plànols amb una llanterna, saps?
0: Carai, carai.
1: Sí, sí, sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan. És a dir, molt temps després. Els nòmades els interessa entrar a les seves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Pues amb els seus cavalls entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus, una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora, i es llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9-10 més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
0: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats?
1: Com,
0: allò,
1: com
0: a la
1: funciona?
0: Cara, no? Li tires?
1: Els cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, per tenir una bona manera, no?, d'aturar, no?, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
0: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
1: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic, sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i a canvi tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
0: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable. Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
1: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia empassat l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars d'aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien en robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades, què sabien, no? Si se'ls presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra que acompanyaven la dona sí que eren reals. Per tant, tenia els nòmades pacificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat, les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que es repeteix moltíssim, i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del Troia d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa, t'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final del Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat. Hi va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia de desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, doncs que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I per tant, què li passa a l'imperi? Doncs que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera al nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Xangan, i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a Àsia.
0: Molt interessant.
1: Que no pas a Europa, però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren els Tang, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord per part de l'estat xinès és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols que els coneixem, perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia, perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan a principis del segle XIII i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan, vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo. Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins,
0: Peatges que hem de pagar en els temps que corren,
1: però que és prou interessant. A mi m'agrada, bueno, o en el seu moment quan la vaig veure em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la gran muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordem que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons de programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. A que el sud, recordem que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has escalat una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer, però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan històricament o de manera tradicional és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no? Amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però bueno, que en fi, que ell s'acaba sentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín, però ell no li diu Pequín, li diu Dadu, i va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentava abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, els Han, el 90% de la població xinesa en aquell moment i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord, i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergi, és un bon moment per fer un break,
0: un
1: no?
0: Break, tenim una segona part.
1: Tindrem una segona part.
0: Ming, gràcies, Albert Abril.
1: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves?
0: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.